0: De forma correcta.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.
2: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions, amics, rialles, llocs, moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Ara són les 7:53. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Lara García i Francesc Soler. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir a Pedro Sánchez.
3: L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit Santos Cerdán i l'ex militant socialista Leire Díez.
1: I avui comencen els interrogatoris dels acusats en el judici del germà de Pedro Sánchez.
4: El primer serà l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, acusat de crear una plaça mida per al germà del president espanyol.
1: Pedro Sánchez anuncia que arrenca la tramitació dels pressupostos.
5: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
3: Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda.
1: I aquest migdia s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació.
4: La USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extra pactats i la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre.
1: I aquest migdia també s'acaba la consulta en què els docents poden votar aquest preacord i ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. I els negociadors d'Israel i el Líban han acordat un nou alto al foc.
3: Estarà condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra territori israelià i de la seva activitat en territori libanès.
1: Els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències al 2028.
4: Asseguren que acabar amb els pisos turístics no solucionarà la crisi de l'habitatge.
1: I els Premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia distingeixen el xef Raül Balam i Jaume Sobirós.
3: Per la seva feina al capdavant del Moments i el Motel de Figueres, respectivament.
6: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
7: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia molt inestable. Aquest matí ja amb força núvols i molta humitat. A partir del migdia poden aparèixer tempestes fortes en qualsevol punt. Avui avisos grocs i taronges d'intensitat de pluja i també un nou avís del Meteocat que adverteix de pluja de més de 60 litres en 3 hores, que avui està activat al Ripollès, a la Garrotxa, a Osona i al Lluçanès.
6: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, a la G552, un accident talla la circulació a Arbúcies-Xell Garriga?
8: Sí, direcció Hostalric per un accident que ha tingut lloc de fet aquesta nit i aquesta és l'única incidència d'aquesta hora avui. Comencen a anar plens els punts habituals, de moment sense problemes per circular, però en veiem ja algunes aturades, és a dins les dues rondes en sentit Llobregat.
9: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia! Manu! Com estàs?
10: Pues mira, estic envoltat de canalla. A veure, què passa aquí? A veure. Saludeu.
11: Hola!
10: Bueno, i qui hi ha aquí, Manu?
1: Qui són? Qui són?
10: L'Àlex i la Lua.
12: Home! Maravella!
1: Que no van al col·le. Avui sí, són les 8 encara.
10: Encara no, encara no.
13: Encara no van al col·le, oi que no, Lua?
1: Què us toca avui, Lua? Què us toca? Què comença?
11: Avui a mi al matí em toca matemàtiques.
1: Matemàtiques.
10: I a l'Àlex?
11: Plàstica.
10: Bueno, encara no? Està bé per començar el dia.
13: Plàstiques, diver, a mi se'm donava bé la plàstica.
1: Sí, sí. A mi matemàtiques se'm donava bé. A mi m'agradava matemàtiques. T'agrada, Lua, matemàtiques o no?
11: Bueno.
10: D'aquella manera. Xipi-xipi, xiri-pipi.
1: Bueno, t'agrada més plàstica, no?
11: Sí.
10: Clar que sí.
1: Fet un bueno, com de gallega. Què és gallega, la Lua?
10: Lua és gallega.
1: Què és gallega? Bueno.
13: Un nom gallec.
10: Es pixa, la Lua, es pixa.
1: Doncs amb l'Àlex i la Lua anem a marcar el telèfon avui de l'Andreu, no?
10: Sí, que fa anys. I la família el vol felicitar. 64. Veus.
13: Està a punt de la jubilació ja, eh?
10: Sí. Apropet teu,
1: Manu. Ja el té a tocar.
13: Ho tenim a tocar.
14: Hola.
1: Andreu, què tal?
14: Hola, qui ets?
10: Andreu.
1: A veure, això no es pregunta així d'entrada, no?
10: Clar.
14: Bueno, és que la veu per telèfon, a veure, digues.
1: A veure, no, trucava per saludar-te i per felicitar-te.
14: Hombre, per moltes gràcies.

0: Gràcies.
1: Per molts anys, per molts anys.
2: Et truquem de Catalunya Ràdio, Andreu.
3: Ah, hombre.
1: Ah, no, no s'ho pensava, eh?
2: Qui et pensaves
3: no
2: que era?
3: Pensava.
2: Qui et pensaves que era?
3: No, no, no, estava ben bé de sense idees, però... Però bueno, sóc un fan vostre, eh?
2: Ah, sí?
1: Ah, això està bé.
2: Això és bo, això és bo.
1: Andreu, evidentment avui fas 64 anys i la teva família et vol felicitar, dir-te que ets el millor pare del món sencer.
2: Home.
1: De tot el món, eh?
2: De tot el món.
1: Bueno, i et volen bueno. dedicar a aquesta cançó que toca en directe a Manu Guix i que es diu Walking on Sunshine.

0: Andreu, que passis un fantàstic dia d'aniversari.
1: Igualment a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Que gaudiu del dia. Molt bé,
0: ara,
1: gràcies.
0: Ara, igualment. Àlex, Lua, un petonet.
2: Adeu.
0: Adeu, Manu.
3: Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. El primer titular, com sempre, és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Bon dia. Per un accident està tallada la GI-552 a Arbúcies cap a Hostalric, cap a Barcelona i punts habituals d'aquesta hora, intensitat sense incidències, i el transport públic alterades les freqüències de pas a la línia T5 del tram.
0: Israel i el Líban acorden un nou alto al foc, estarà condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra territori israelià i a la seva activitat en territori libanès. Les parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions. I Donald Trump pronostica possibilitats d'un acord amb l'Iran aquest mateix cap de setmana. Teheran no és optimista i, tot i admetre que les negociacions continuen, assegura que no hi ha grans progressos. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez, coordinada per l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, i l'ex militant Leire Díez. El president del govern espanyol respon al setge, refermant la voluntat de continuar a la Moncloa i anuncia la preparació dels pressupostos per a l'any que ve. Això mentre comença el torn dels acusats al judici del germà de Pedro Sánchez per un suposat delicte de prevaricació i tràfic d'influències per la plaça que va obtenir dependent de la Diputació de Badajoz. Abans d'escoltar David Sánchez, el primer a declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder socialista extremeny, Miguel Ángel Gallardo. A partir del migdia sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritari, USTEC i professors de secundària. Crítics com la CGT destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. Una de freda i una de calenta pels usuaris de Rodalies. S'avança el retorn a la normalitat als túnels del Garraf a partir de la setmana que ve. En canvi, i tal com us va avançar aquesta emissora, el tall a l'R3 entre Montcada i Bifurcació i la Garriga s'allargaran per la caiguda d'un mur i la línia es restablirà del tot a finals d'any. Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts. I avui és dijous de Corpus, dia gros de la Patum de Berga. Aquest migdia, Patum de lluïment, i a la nit, Patum completa. 400 efectius policials ballaran per la seguretat de la festa. Tot plegat amb la mirada posada en la pluja, l'alcalde considera que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi.
2: Esports. Recta final de la campanya per a les eleccions a la presidència de Madrid aquest diumenge. Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta de Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. Enrique Riquelme es compromet a portar Haaland i Rodri del City. El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71. I el Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: I el temps, canvi marcat de temps. Avui al matí el cel estarà variable o ennuvolat i a partir del migdia és quan arribaran les pluges. S'esperen ruixats intensos de la meitat nord del país. Poden ser torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. En alerta el Pla Inucat per aquestes precipitacions. La temperatura es mantindrà.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un nou alto al foc. Estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia proiraniana Hezbollah contra territori israelià i de la seva activitat en territori libanès. Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units i en un comunicat conjunt aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on en quedaran exclosos els militants de Hezbollah. Les parts s'han emplaçat a tornar se reunia a la capital nord-americana el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions. Aquestes mesures tenen com a objectiu final poder avançar fins a un acord integral de pau i seguretat entre Beirut i Tel Aviv. Però mentre es parla de pau amb el Líban, Israel no atura les hostilitats sobre Gaza. Segons fonts palestines, els atacs israelians d'aquesta nit sobre aquest territori han causat almenys 8 morts i desenes de ferits. Això mentre el president dels Estats Units, Donald Trump, ha optat avui per reforçar la versió positiva del desenllaç de la guerra de l'Iran i ha pronosticat que hi ha possibilitats que s'acabi aquest cap de setmana. A Teheran, el règim dels ayatolàs no és tan optimista, admet que les negociacions continuen, però refreda les possibilitats d'acord imminent. Tot plegat, enmig de les declaracions del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que recorda als iranians que la guerra encara es podria reprendre a gran escala. A Washington, Oriol Serra.
4: Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual, ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
5: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
4: El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah, Líban, de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units.
0: Ara marxem cap a Madrid. Santos Cerdán i Leire Díez van crear una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Aquesta és la conclusió de l'informe elaborat per la Guàrdia Civil. Els investigadors del cos dibuixen, per ara només amb indicis, un suposat entramat finançat del PSOE per torpedinar els casos judicials oberts contra el govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés aquesta emissora, revela maniobres per purgar policies, desacreditar fiscals i jutges i fins i tot per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders independentistes del procés. Paula Brujats.
6: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el one de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de converses de Leire Díez que revelen tres reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps, on es diu que s'ha de netejar tot per ordre del president i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Cerdán dirigia la trama, Leire Díaz la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024.
0: El sumari detalla, com dèiem, maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez, també el cas Coldo, el procés judicial contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes de les actuacions que s'exposen en l'informe judicial. Pel que fa a protegir el germà del president del govern espanyol, era un dels objectius que reconeixia Leire Díez en una de les converses que recull l'informe i que ara podreu sentir.
7: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
0: I en aquest punt el sumari del cas apunta que el cap de l'UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixés la iniciativa en mans de la justícia. L'informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díez i l'excomissari Villarejo. Díez va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
7: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
8: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
7: Demà és un dia fonamental.
0: Segons el sumari, l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir pagar el casament de la seva filla o els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE per, amb això diu textualment, salvar el cul de Valós i Coldo. Doncs sobre el cas del germà de Pedro Sánchez, avui comencen els interrogatoris, els acusats en aquest judici. El primer a declarar és l'expresident de la Diputació i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, a qui l'UCO situa com a persona que va ordenar crear una plaça a mida per al germà del president espanyol com a coordinador dels conservatoris de Badajoz. Tot seguit declararà David Sánchez, enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
9: La tesi del tinent coronel Antonio Valar, responsable dels atestats principals de la causa, és que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és de l'àrea de cultura, diu, sinó que tot venia dirigit a més amunt directament de l'expresident de la Diputació, que també està investigat en la causa.
10: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
9: I que va involucrar altres persones per donar aparença de legalitat a una plaça que sostenen es va fer a mida. Gallardo és el primer dels 11 acusats a declarar, després ho farà David Sánchez. Durant la instrucció, el germà del president va negar-ho tot i va dir que va trobar la plaça a internet. Des de Badajoz, Tania Tàpia per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs bé, la publicació d'aquest sumari del cas Leire enxampava Pedro Sánchez a Barcelona per participar a les jornades del Cercle d'Economia. Sánchez va evitar referir-s'hi, en canvi va voler recuperar la iniciativa política i transmetre sensació de continuïtat, anunciant un projecte de pressupostos per a l'any vinent.
11: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: En la seva intervenció davant l'empresariat català, el cap de l'executiu espanyol va fer bandera dels seus acords amb els partits independentistes. També va reivindicar l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener de l'any que ve.
3: 3CAT Info.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de nou. Aquest migdia coneixerem el resultat de la consulta als docents per saber si accepten o no el preacord dels sindicats USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. En funció d'això, podrien acabar les vagues i protestes en l'àmbit educatiu. Més de la meitat de professors i mestres que estaven cridats a votar ja ho han fet. La USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extra expectats. En canvi, per la CGT, el preacord és un pedaç. Iolanda Segura, d'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
12: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
13: Han quedat moltes coses fora, que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
0: Si finalment s'imposa el no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida, mentre que la CGT opta per fer vagues puntuals. Comissions Obreres demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final de la consulta. Esther Vila és la portaveu.
14: Si al final és que no, doncs la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva.
0: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per a l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits tant si prospera l'acord com si no. En mobilitat, s'avança al final de les obres ferroviàries al túnel del Garraf. En canvi, com us va avançar aquesta emissora, la caiguda d'un mur a Montcada no permet escurçar el tall pel desdoblament a l'R3, que s'allargarà fins a finals d'any, quan hi ha prevista la reobertura total de la línia. En el cas dels túnels del Garraf, dilluns que ve s'hi començaran a fer circulacions de prova i després la Generalitat podrà anunciar formalment la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i dels trens regionals. Ho explicava Sílvia Paneque, consellera de Territori.
15: Durant els propers dies, a partir del dia 8 es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
0: Dels trens als cotxes, la planta de Seat a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval, el primer vehicle català 100% elèctric. La companyia espera vendre'n 40.000 unitats aquest any. L'estrena del Cupra Raval, desenvolupat íntegrament al país, que és pràcticament igual que el Volkswagen ID Polo, que també es fabrica a Martorell, això els permet abaratir costos i ser competitius. Marcus Hopte és el director executiu de Seat Cupra.
16: Este es un ejemplo de que en España, en Europa, se puede fabricar con costes competitivos, pero no solo lo de fabricación, también los vehículos han sido desarrollados aquí en el centro de I+D, también a un nivel muy competitivo.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Tornem a la plana internacional. El president rus, Vladimir Putin, arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat encara per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat. El règim rus hi celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països i amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Ho farà en un ambient de guerra per la por de més atacs ucraïnesos sobre la regió industrial de l'antiga capital russa. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg, que la Crimea ocupa per Rússia, amb un balanç de 3 morts. Moscou, Cristina Solías.
17: Les autoritats russes extremaran la seguretat per evitar que els drons ucraïnesos tornin a atacar Sant Petersburg. El Kremlin utilitza aquest fòrum per mostrar la seva tecnologia puntera i atraure inversors internacionals i no es pot permetre que li esguerrin. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, creu que els països europeus han ajudat Kiev.
18: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
17: Putin farà demà el seu tradicional discurs al fòrum i, segons els analistes, aprofitarà per escalar encara més el conflicte.
0: I les noves sancions que ha imposat els Estats Units a Cuba, que entren en vigor dissabte que ve, han propiciat una fugida d'empreses de l'illa. Visa i Mastercard hi deixaran d'operar dissabte mateix, segons ha anunciat el Banc Central Cubà, que ho vincula a l'estratègia de Donald Trump d'asfixiar l'illa caribenya. En l'àmbit turístic, la mallorquina Malià deixa també de gestionar gairebé la meitat dels 34 hotels que hi té, l'espanyola Iberostar 12 dels 18 i la cadena canadenca Blue Diamond ja ha tancat l'activitat. Totes estan relacionades amb l'organització cubana Gaesa, d'origen militar, que Washington considera un cau de corrupció al règim cubà, però en defensa l'eficàcia, tot i que hi ha cubans, com Yuri Fuentes, que en denuncien la seva opacitat.
19: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. Se lo consultaron al pueblo, no se lo consultaron.
0: Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes. Passa gairebé un minut d'un quart de nou, connexió amb el nostre equip viari, sapiguem com desperten avui carreteres i transports públics. Txell Garriga, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs a les carreteres una única incidència, és un accident d'aquesta nit que està tallant la GI-552 a Arbúcies cap a Hostalric, s'hi estan fent però desviaments senyalitzats, i sense incidències però en cap punt hi ha intensitat habitual d'aquesta hora a l'AP7 entre Mollet i Barberà en Sant Itzú, també a Cerdanyola però cap a Girona, o cap a Barcelona a la C58 a Sant Quirze i cap a la capital, de fet avui cues que pràcticament totes veiem que avancen i bastant més curtes que altres dies. Hi ha intensitat des de Llobregat per A2 i B23, però ja arribant a Sant Joan d'Espí, també per la C32 al punt de Viladecans, i des del costat Besòs, d'entrada al nus de la Trinitat, amb algunes aturades aquí sí, a la pota nord de la ronda a Santa Coloma. De fet, on hi ha la circulació més congestionada aquesta hora és a dins les dues rondes en sentit Llobregat, ben bé fins a Vallcarca i a de Sant Adrià a la Barceloneta. Pel que fa al transport públic, també només una única incidència. Per causes operatives estan alterades les freqüències de pas a la línia T5 del tram i també ens consten algunes demores per les limitacions de velocitat a Rodalies. En general són d'uns 10 minuts, però en algun cas molt puntual, per exemple, a l'RT2 arriba a una hora. De moment, això és tot.
0: El temps. Enric Agut.
20: De moment, matí tranquil, tot i la presència de núvols, cel variable o ennuvolat o cel més clar, però tendència és que el temps es vagi complicant als vols del migdia. Ja començaran a caure alguns ruixats a final del matí cap a punts del Pirineu, però també pot passar en àrees de les comarques de Tarragona, i a partir d'aleshores alguns ruixats ja començaran a escampar ràpidament, d'oest a est, i també cap a mitja tarda a vespre afectaran les comarques plenament de Girona i de Barcelona. Nombroses comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació aquesta tarda, totes les de Girona, totes les de Barcelona, del nord de Tarragona i també moltes de Lleida. En alguns casos el perill és alt. Estem parlant del Berguedà, Lluçanès, també Osona, Ripollès, Garrotxa i l'Alt Empordà. Aquí és on el perill és 3 sobre 6. A mitja hora poden caure més de 20 litres i en alguns casos en 3 hores més de 60 litres. La temperatura, tot i els núvols, avui doncs, es mantindrà doncs, al voltant dels 28, 29, 30 graus i en alguns casos arribant als 31 o 32. Demà, encara de matinada, podria arribar a caure algun ruixat cap al Camp de Tarragona i al sud de les comarques de Barcelona.
21: Trescat Info.
22: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
23: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Tresca Info.
0: Passant 4 minuts d'un quart de nou. Avui és dijous de Corpus, el dia gros de la Patum i a Berga. Tothom està pendent de la pluja. El passacarrers d'ahir va ser multitudinari i un bon termòmetre de les ganes que hi ha de festa. L'alcalde ha dit que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi i ha fet una crida a mantenir l'esperit de convivència. Berga, Nàtia Dell.
25: Aquest dijous al migdia, Patum de lluïment i a la nit, Patum completa fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
26: La intenció és sortir, formar part de la festa.
27: Saltar tota l'estona.
28: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als
2: joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny.
4: Que ho comenci a viure, encara és molt xica, mica en mica anar-la introduint.
25: Una de les novetats d'aquest any, el nou vestit del Tabaler, que no es podrà fer servir, però amb comparses de foc.
5: És molt més fresc.
25: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
6: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així.
25: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
0: I de Berga anem cap al Primavera Sound. El festival ja ha obert portes després d'una jornada inaugural amb les guitarres com a protagonistes. Avui actuen caps de cartell com Bad Gui, el Masi Fatac o Doja Cat. Barcelona, Marc Ruiz.
7: Avui comença la programació de debò amb 17 escenaris en marxa. Bad Gui és un dels caps de cartell d'aquest primer dia del festival, al costat de grans noms com Masi Fatac o Doja Cat. Altres actuacions interessants del dia són les de Fada John Misty, Mac DiMarco, Panda Bear, Fuckers, gairebé a les 3 de la matinada, Aiko El Grupo, Lucrecia Dalt, Renaldo i Clara o Mourn. Serà l'endemà que les britàniques Wet Leg tanquessin la jornada inaugural. Van sortir a l'escenari com un vendaval amb el hit del seu darrer disc, influït per la cultura dels videojocs Catch These Fists. Aquest duet de l'Illa de Wight, que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites, com les líquides Wet Dream o Liquidize. Han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom, Jess Long o CPR. Ha estat un contrast després de la sensibilitat del valencià guitarrista de La Fuente. Ha arrencat fort, amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans. Ha baixat el fossar i el passadís central, que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Bad Gyal de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Ha interpretat cançons com Calypso, que és nova, Futuros Amantes o Babieca, un gran clàssic. Ha posat llum després de la intensitat dels també anglesos Yard Act, una banda sense pèls a la llengua de lletres elaborades. Són capaços de cridar els quatre vents We Make Hits, fem èxits, i de demanar perdó en una cançó per haver fet bullying a l'escola, perquè ells també n'havien patit, o de reconèixer que viuen immersos en la síndrome de l'impostor. Han avançat cançons del disc You're Gonna Need a Little Music, que publicaran el 17 de juliol. Tot això passava després que Winnet obrís l'escenari amb electrònica i coreografies amb convidades com Mushka i Maria Jaume.
0: I els xefs Raül Balam i Jaume Subirós han estat distingits amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia. El primer, la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona, i el segon, en el de la cuina tradicional pel nivell del Motel Empordà de Figueres. El guardó revelació ha estat per Laia Coma, del restaurant Mare de la Font de Solsona. Òscar Callau.
8: Fa més d'una quinzena d'anys que Raül Balam està al capdavant dels fogons del restaurant Moments, situat a l'hotel Mandarín Oriental, amb l'assessorament de luxe de la seva mare, Carme Ruscalleda. La cuina de proximitat i estacional, les receptes medievals o les innovacions del mític restaurant Sant Pau són alguns dels ingredients conceptuals de les receptes del xef guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026. Balam ens explica un dels plats de la seva nova carta.
26: Començarem a treballar els lloritos, els raons, i aquest any el farem amb una amanida caprese, texturitzada perquè a cavall hi vagi aquest llorito, on la gran excel·lència d'aquest peix és que et mengis aquesta escama cruixent.
8: El Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026 l'ha merescut Jaume Subirós, del restaurant El Motel de Figueres. El jurat també destaca que Subirós ha convertit el motel en un referent per la seva hospitalitat.
27: M'agrada que quan la persona que ve com a client es trobi a casa a gust, cuidar-lo, mimar-lo. El client ha de sentir que allò funciona, que hi ha alguna cosa que s'ocupa d'ells, no?
8: Els altres guardons per cuiners de la Gran Gala de la Gastronomia Catalana han estat el Premi Revelació per Laia Coma, del restaurant de cuina de muntanya Mare de la Font de Solsona.
28: És que la meva àvia tenia el llibre del Lledonosa i seguia totes les receptes. Ara les tècniques han millorat. Per tant, les mateixes receptes les podem fer una mica millor amb tots els coneixements que tenim ara.
8: I el Premi Cap de Sala per Patrícia Sierra, del restaurant La Granja Helena de Barcelona.
0: I ara teatre. El Maldà ha estrenat la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada pels germans Robert i Llorenç González. Una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia. Marta Vives.
3: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida de l'espectacle. Marc Artiga.
9: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
3: I a partir d'aquí, sobre l'escenari, dos actors que també són dos germans. Una relació que es desplega com una successió de records, fantasies, confessions plenes d'humor, però sobretot molta tendresa. Llorenç González.
10: Jo crec que hem redescobert una complicitat que nosaltres teníem jugant quan érem més petits, que de cop i volta s'ha traslladat una mica aquí.
3: Des d'un conte de Quim Monzó fins a un poema de Jacint Verdaguer, però també una reflexió sobre el temps i la memòria compartida. Visca els germans que s'us dimen, diu el programa Demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar. Robert González.
11: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí, però hi ha les dues.
3: El meu germà es podrà veure al Teatre Maldà fins al 12 de juliol.
12: Esports.
0: Montse Raya, molt bon dia.
13: Hola, bon dia. Quan falten 4 dies perquè surti escollit el nou president del Madrid, els noms de Mourinho i Haaland apareixen a la campanya electoral. L'actual president Florentino Pérez publica un vídeo amb una imatge de José Mourinho amb la samarreta de Madrid contestant sí a l'oferta del Real Madrid.
14: Sí. Na, na, na, na,
13: na, na, na, na. Mourinho, que té contracte amb el Benfica portuguès i una clàusula de rescissió de 15 milions d'euros, diu que aquestes imatges s'han generat amb intel·ligència artificial. Florentino afegeix també el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté. Aquests anuncis els va fer Pérez just quan a la televisió hi havia l'entrevista a l'Hormiguero amb Enrique Riquelme, el seu rival electoral. Riquelme, que assegura tenir lligats dos jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, i es compromet a pagar la quota dels socis si els dos jugadors no acaben vestint de blanc.
14: Si yo soy presidente de Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
13: Diumenge seran les eleccions a la presidència de Madrid. El Barça serà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si avui derrota l'UCAM de Múrcia a les 7 al Palau Blaugrana, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. És el segon partit de quarts de final de la Lliga i els blaugranes van guanyar primer. El jugador del Barça, Tomas Satoranski, diu que estan preparats.
15: Hay que estar preparado, que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían su mejor día ayer. Así que hay que también estar concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff.
13: Derrota de la Sisa, Joventut, 85-71, primer partit de quarts de final ahir a la pista del Baskonia. Els verd i negres van deixar escapar partit a l'últim quart després de tres parcials força igualats. Dani Miret, tècnic de la penya.
16: En casa hemos de primer recuperarnos porque vamos contra un equipo que tiene más gasolina, pero creo que lo podemos hacer mejor y sobre todo esta energía que nos ha faltado al final con nuestra gente en casa, buscar de acabar bien el partido porque se ha visto que realmente tenemos opciones de sacar i igualar la eliminatòria.
13: Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any que ve. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el Girona ho té molt bé per acompanyar el Baxi Manresa a la competició. Les dues parts, el club gironí i l'Eurolliga, estan acostant posicions per participar a la segona competició europea. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí la Seu ha comunicat la renovació de les seves corta Laia Reventós per una temporada més.
12: 3CAT Info.
13: El Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. Les Gracien que es van superar ahir l'Atlètic Barceloneta per 11-13 i a l'anada ja havien guanyat de 5 gols. Javi Belmonte és el tècnic del Catalunya.
29: Sí, la veritat és que ens ha sortit molt bon partit, tot i els dos primers gols, els dos primers atacs del Barceloneta, hem aconseguit pues, donar-hi la volta, hem tingut molts gols d'avantatge i amb els 5 gols de l'anada, pues, la veritat és que no hem patit gaire al final, que això és bastant important.
13: És el primer títol a palmarès del femení del Catalunya i encara en waterpolo. Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí, prové del Tenerife, on ha estat les últimes 6 temporades. En futbol, el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur per a la pròxima temporada, que jugaran a la segona divisió. El president del Figeli, la propietat en Pere Guardiola i la direcció esportiva en Quique Cárcel donant a conèixer els detalls del nou projecte. Mentrestant, el Barça presenta també aquest migdia el seu pla integral de salut mental. Es farà a l'auditori del club amb la presència del president Rafa Juste, un pla que el Barça fa conjuntament amb la seva fundació. L'Espanyol jugarà el primer partit de pretemporada el 29 de juliol contra el Burnley anglès, club que també és propietat de l'Empaís, màxim accionista del club blanc i blau. També avui a les 9 del vespre, amistós de preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola, amb la presència de fins a 9 catalans, i l'Iraq a l'estadi de Riazor, a la Corunya. I la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits un jugador del Camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Txell Garriga, bon dia.
2: Bon dia. Per un accident està tallada la GI-552 a Arbúcies, cap a Hostalric, cap a Barcelona de moment i els punts habituals d'aquesta hora. Intensitat, però sense incidències.
1: Fins ara us hem explicat que Israel i el Líban acorden un nou alto el foc condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah i sense la renúncia dels israelians de controlar el sud del país. Les parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions. Això mentre un optimista Donald Trump pronostica possibilitats d'un acord amb l'Iran aquest mateix cap de setmana. A casa nostra, avui de cara al migdia, sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris. USTEC i professors de secundària crítics, com la CGT, destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. Des d'ara fins les 9 també us explicarem que avui fa 37 anys de la matança de Tiananmen, les ONGs denuncien la persecució d'aquells que intenten commemorar-ho i recordar els joves morts en un dels pitjors episodis de repressió de la Xina. També que el Bisbat de Lleida ha emès més de 700 certificats de baptisme a descendents d'emigrants que volen aconseguir la nacionalitat espanyola, d'un total de 2.500 sol·licituds. Són nets de lleidatans que van marxar a viure la majoria a Sud-amèrica i a França. I 6 anys després del compromís adquirit per l'accident a l'empresa Iqoxe, entra en funcionament la xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona. En el sinistre hi van morir 3 persones. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran als esports. Montse Raya, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Titulars d'aquesta hora?
3: El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si avui guanya a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71.
1: I el temps, avui canvi marcat, al matí el cel estarà variable o ennuvolat. A partir del migdia és quan arribaran les pluges. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país. Poden ser, de fet, torrencials entre el Berguedà i l'Alt Empordà. En alerta, el pla Inuncat per aquestes precipitacions i la temperatura avui es mantindrà. Passen gairebé 3 minuts de 8:45. Israel i el Líban han acordat un alto el foc amb la mediació dels Estats Units. La treva està condicionada a que la milícia libanesa de Hezbollah aturi els atacs contra Israel. El pacte s'ha tancat després d'una reunió de les delegacions dels dos països a Washington i preveu la creació de zones de seguretat al Líban, d'on Hezbollah en quedarà exclosa. Les dues parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital dels Estats Units el proper 22 de juny per a una nova ronda de negociacions. Yechiel Leiter és l'ambaixadora israeliana als Estats Units.
4: Crec que avui hem aconseguit una cosa que no té precedents. Ja estem fent retrocedir Hezbollah. Hem fet entendre al poble del Líban que no som l'enemic. Hezbollah ho és.
1: La treva entre Israel i el Líban incrementa les esperances d'un acord de pau més global. Per la guerra a l'Iran, el preu del petroli baixa lleugerament, menys d'un 1%, fins als $96 al barril de Brent. En paral·lel a la treva tancada amb el Líban, Israel però no ha aturat les hostilitats sobre Gaza. Aquesta nit ha fet a la franja 8 morts i desenes de ferits. Doncs bé, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha optat avui per reforçar aquesta versió positiva del desenllaç de la guerra a l'Iran. Ha pronosticat que hi ha possibilitats que s'acabi aquest mateix cap de setmana. A Teheran, el règim dels ayatolàs, però no és tan optimista. Admet que les negociacions continuen, però refreda les possibilitats d'acord imminent. Tot plegat enmig de les declaracions del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que recorda als iranians que la guerra encara es podria reprendre a gran escala. Washington, Oriol Serra.
5: Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual, ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
6: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
5: El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah, Líban, de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units.
1: Aquí a casa nostra, aquest migdia, coneixerem els resultats de la consulta als docents per saber si accepten o no el preacord dels sindicats USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. En funció d'això, podrien acabar les vagues i protestes en l'àmbit educatiu. Més de la meitat de professors i mestres que estaven cridats a votar ja ho han fet. La USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extra expectats. En canvi, per la CGT, el preacord és un pada. Sentim Iolanda Segura de la USTEC i Laura Gené de la CGT.
0: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
7: Han quedat moltes coses fora, que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancant falsa aquest conflicte.
1: Si s'imposa el no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida, en canvi la CGT opta per fer vagues puntuals. Comissions Obreres demana al govern que mantingui la inversió pactada de, independentment del resultat de la consulta. Esther Vila és la portaveu.
8: Si al final és que no, doncs la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva.
1: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per a l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits, tant si prospera l'acord com si no. Ens quedem a les aules per explicar-vos que 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer deures a casa. Ho apunta una enquesta que ha fet el sindicat USTEC i estès a les escoles i instituts de tot l'estat i que conclou que la IA ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o per resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, hi fan material didàctic. Però mentre un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien dels seus resultats i un 65% consideren que perjudica els estudiants. N'alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
9: Si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
1: També demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament. El rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Melelua, ha agraït al Papa Lleó XIV que la setmana que ve visiti la seva església al Raval i que no s'oblidi de les persones més vulnerables. Allà el Papa, recordem, es retrobarà amb els membres del seu orde, els agustins i amb representants d'entitats i serveis socials de la ciutat. El mossèn ha explicat la rellevància d'aquesta reunió al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: La iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir en esos lugares.
1: Una altra de les visites del Papa serà als interns de la presó de Brians. El director del centre penitenciari, Jordi Pons, n'ha explicat els detalls al matí de Catalunya Ràdio.
11: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat i farà un agraïment doncs, a el que és la gent penitenciària.
1: El viatge de Lleó XIV a Catalunya també ha aixecat crítiques i les entitats laiques qüestionen que es pagui amb diners públics. La Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya ha convocat una protesta al Born de Barcelona per dimarts que ve a la tarda, a la mateixa hora que es farà l'acte del Pontífex a l'Estadi Olímpic. La concentració porta per lema Jo no t'espero. Ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i també col·lectius feministes. Ara marxem a Lleida, us ho avançàvem en el sumari. El bisbat de Lleida, a més de 700 certificats de baptisme a descendents de migrants que volen aconseguir la nacionalitat espanyola. Són nets de lleidatans que van marxar a viure, la majoria a Sud-amèrica i França, uns tràmits que poden fer arran de la Llei de Memòria Democràtica. Pere Joan Álvarez.
12: Des que va entrar en vigor aquesta normativa l'any 2022, el bisbat de Lleida ha emès 731 certificats d'un total de 2.500 sol·licituds. Això vol dir que més d'un terç es deneguen la majoria dels casos perquè no existeix el llibre de baptisme de la parròquia que va desaparèixer a causa de diverses guerres o incendis. També n'hi ha que han presentat documents falsificats. Sentim Joel San Juan, arxiver del bisbat.
13: Inclús han agafat algunes signatures d'algun mossèn dels anys 80 que ja havia més algun certificat, l'han escanejat i l'han posat en un document que deien que era del 1890. Llavors, clar, tu veus, un mossèn del 1980 no t'ha pogut certificar res a 1890 perquè no, encara no hi ha nascut.
12: El procés exigeix una verificació rigorosa.
13: Demanem el nom complet de la persona que volem buscar, la data aproximada de naixement i la localitat. Si no ens donen la localitat, no ho busquem perquè podria ser en qualsevol poble, llavors podria ser una altra persona. I també, si pot ser, demanem que ens indiquin els pares de la persona que busquen per poder comprovar. Pues un cop pensant en aquestes dades, el que els fem és els requerim documentació oficial que acrediti que descendeixen directament d'aquella persona.
12: Com a anècdota, un sol·licitant del certificat de baptisme es va desplaçar des de l'Argentina fins a Lleida per fer la tramitació.
14: 3CAT Info.
1: 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 9. Ja fa 37 anys de la matança de Tiananmen, una de les mostres de repressió més recordades de la història recent de la Xina. Des de llavors, les famílies dels joves morts en aquell episodi han recordat els seus fills i nets al cementiri, però aquest any els han prohibit anar-hi. Pequín, Francesc Canals.
15: Sota el pes de la censura implacable que impedeix la més mínima referència a la matança al cor polític de Pequín, avui fa 37 anys, les anomenades mares de Tiananmen, el grup de familiars de les víctimes, ha emès dies enrere un comunicat a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina en què reitera les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia. Però lluny de satisfer aquestes reclamacions, Pequín hauria reforçat encara més la seguretat al voltant dels familiars. Aquest any algunes fonts diuen que no podran visitar els cementiris per homenatjar les víctimes. De fet, les mares de Tiananmen sempre estan sota vigilància, però enguany s'ha reforçat els seus domicilis des del mes d'abril. El 4 de juny i dies anteriors augmenta la presència policial als llocs sensibles, tant a la plaça com a l'avinguda principal de la ciutat, on l'exèrcit va començar a disparar aquella fatídica matinada abans d'arribar a Tiananmen, després de setmanes de mobilitzacions estudiantils contra la corrupció, la desigualtat i, finalment, a favor de la democratització del règim. Recordatori des de l'exterior, Marco Rubio, cap censura pot esborrar la matança. I en el marc de la tensió creixent en Taipei, el president taiwanès ha desitjat, sincerament, diu, que la Xina pugui reconèixer la veritat i obrir la porta a la reconciliació. Seguretat reforçada també a Hong Kong, on fins a la revolta prodemocràtica del 2019, durament reprimida, encara es podia commemorar Tiananmen cada 4 de juny sota la fórmula Un País, Dos Sistemes. Una autonomia ara ja sense contingut real, amb el control cada dia més directe de l'antiga colònia des del poder central.
1: I ara tornem cap a casa nostra, concretament anem cap a Girona i canviem de qüestió, parlem de cultura. El centre de la ciutat acull des d'avui el rodatge d'un nou projecte de ressò internacional. Gravaran diverses escenes d'una sèrie d'aventures i acció que prepara Amazon Prime Video amb el personatge de l'exploradora Lara Croft. És una versió de la saga Tomb Raider que va néixer com a videojoc i que també s'ha fet al cinema. Fèlix Martín.
16: La plaça Catalunya de Girona és plena de tràilers aquest matí. Transporten el material del rodatge que es farà fins dilluns ben a prop d'aquest espai del centre. A l'entorn de la catedral, a la plaça del Vi o en un tram del carrer Santa Clara. Això ha obligat a eliminar algunes places de pàrquing i a limitar el trànsit, però exceptuant moments puntuals, es garanteix l'accés de veïns i botiguers. Tot i això, la presidenta de l'Associació de Comerciants al Centre de Girona, Mercè Ramírez de Cartagena, ha confirmat a 3CAT Info que algunes botigues hauran de tancar i ja han pactat indemnitzacions.
17: Els comerços que els afecta directament sí que s'han arribat a un acord d'indemnització, o sigui, pels que han de tancar, i els altres, doncs, bueno, se'ls ha informat de com els hi afectaria. Per tant, la notícia, per tot el que sabem nosaltres, s'ha agafat en positiu i pensem que tant per la ciutat com pel comerç, doncs, posa una vegada més la nostra ciutat Girona en el mapa.
16: En aquesta nova versió de Tomb Raider, que s'estrenarà el 2027 a Prime Video, la protagonista és l'actriu britànica Sophie Turner, popular pel personatge de Sansa Stark en una altra sèrie, Joc de Trons, que precisament també va tenir Girona com a escenari de rodatge. Va ser el 2015. A Girona s'hi estaran fins la setmana que ve.
1: I el Liceu estrena demà les noces de Fígaro. L'òpera bufa de Mozart compta amb un muntatge de Marta Pazos que posa èmfasi en la vessant més còmica i dolça de l'obra. La soprano ebrenca Sara Blanc interpreta la protagonista Sara en aquesta comèdia d'embolics que, en to de broma, denuncia els abusos de poder de la noblesa del segle XVIII i remarca la capacitat de fer xarxa de les dones de l'època per defensar-se dels abusos dels homes. El protagonista masculí, Fígaro, l'interpreta Luca Pisaroni, un dels baix barítons més aclamats del moment. El tirolès André Schwen, que debuta al Liceu, farà de grotesc comte d'Alma Viva, i la soprano guatemalteca Adriana González farà de comtessa d'Alma Viva, que ajuda la protagonista a evitar els abusos del seu marit. L'òpera Les noces de Figaro està basada en una obra de Beaumarchais que forma part d'una trilogia que també va inspirar El barber de Sevilla de Rossini. L'escenari té la forma d'un gran pastís nupcial del qual s'ha volgut guardar el secret i només se n'ha mostrat una petita part abans de l'estrena. Avui es podrà veure l'òpera en una sessió especial per a espectadors més joves de 35 anys amb el segon repartiment. Tres quarts de nou, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Txell Garriga, com ho tenim? Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs força tranquil·la a les carreteres. Una única incidència, de fet, per un accident d'aquesta nit que continua tallada la GI-552 a Arbúcies cap a Hostalric. S'hi estan fent, però, desviaments senyalitzats. I sense incidències en cap punt, veiem la intensitat habitual d'aquesta hora a l'AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud, també a Cerdanyola, però cap a Girona, o cap a Barcelona, per exemple, a la C58 de Sant Quirze. Avui, però, són cues que totes avancen i, de fet, molt més curtes que altres dies. Hi ha la intensitat des del Llobregat per A2 i B23, però ja arribant a Sant Joan d'Espí. També un punt de congestió a la C32 a Viladecans i des del costat Besòs, sobretot d'entrada al nus de la Trinitat, amb algunes aturades cada vegada més puntuals a la pota nord de la Ronda Dalt a Santa Coloma. De fet, on veiem la circulació encara una mica més congestionada és a dins les dues rondes en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, també força tranquil·litat, només una incidència. Per causes operatives estan alterades les freqüències de pas a la línia T5 del tram i ens consten algunes demores per les limitacions de velocitat a les rodalies. En general són d'uns 10 minuts de mitjana. De moment, això és tot.
14: El temps.
1: Enric Agut.
18: Canvi radical del temps avui, després d'un matí amb el cel variable, o cel tapat o obert en funció de l'indret, aquesta tarda tindrem un temps ben diferent. Ja els vols a migdia, cauran alguns ruixats cap al Pirineu, però a Pirineu també algun plogim, algun xàfec cap a comarques del sud del país, a Terres de l'Ebre, per litoral de Tarragona, la costa tarragonina, però serà després quan les pluges es vagin desenvolupant amb més ganes i avancin d'oest a est i que afectin a tot el territori, però sobretot les comarques de Barcelona, de Girona, centre del país, Pirineu per Pirineu. Aquí hi ha un avís d'intensitat de precipitació que afecta a totes les comarques gironines, les de Barcelona, també Catalunya Central i un bon grapat també les de Lleida i nord de Tarragona. En algun cas, en algunes comarques, el perill és a l'altaronja, 3 sobre 6, estem parlant del Berguedà, Lluçanès, Osona, Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà. En algunes comarques, en 3 hores podrien arribar a caure més de 60 litres. Estem parlant de l'àrea del Ripollès, Lluçanès, Osona i també la Garrotxa. Tot i els núvols, les temperatures es mantenen altes i avui s'esperen màximes a moltes zones entre els 25 i els 30 graus, localment arribant als 31 o 32.
14: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 9.
14: Catalunya al dia.
1: Comencem avui aquest bloc de notícies de proximitat a Tarragona. Entra en funcionament la xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona. És un dels compromisos que va assumir l'any 2020 el Departament d'Interior després de l'accident a l'empresa Iqoxe, que va causar 3 víctimes mortals. Ricard Buigas.
19: Aquesta xarxa de sensors es va començar a instal·lar l'any 2024, però la seva activació no s'ha fet efectiva fins a l'última comissió de protecció civil. Els 432 sensors ressegueixen el perímetre del polígon petroquímic nord i sud i les instal·lacions del port, creant una barrera de protecció per detectar fuites tòxiques als municipis de Constantí, el Morell, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, Tarragona, Vilaseca, la Canonja i Reus. La delegada del govern a Tarragona, Lucía López Herdán, diu que augmentarà la seguretat.
20: Representen, en definitiva, una capa addicional de seguretat per a la nostra població.
19: El Morell, el Tarragonès, és l'únic municipi pròxim al polígon petroquímic nord que impulsa estudis periòdics per detectar substàncies tòxiques. L'alcalde, Eloi Calvet, celebra a 3Cat Info la posada en marxa dels sensors per fer front a emergències, però recorda el govern la necessitat de fer un estudi ampli sobre la qualitat de l'aire.
21: Ho fan des de la voluntat de salvaguardar la ciutadania en un moment donat en una emergència i, per tant, poder analitzar molt ràpidament altes concentracions de tòxics que puguin afectar la ciutadania en un moment d'una emergència, però res té a veure amb l'estudi de la qualitat de l'aire que la Generalitat de Catalunya, a través de la taula de qualitat de l'aire, fa temps que no convoca.
19: L'activació d'aquesta xarxa de sensors per detectar fuites tòxiques forma part de l'última actualització del Pla SECTA, el Pla pla d'emergència interior del sector químic de Tarragona, que es va recuperar fa 6 anys després de l'accident mortal a l'empresa Iqoxe.
1: I ara marxem cap a Lleida. L'acord que es va fer públic divendres per desencallar la modernització del canal d'Urgell, el més gran del país, queda ara en entredit. El van presentar el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i el president de la comunitat de regants, però un grup de representants dels regants de base han carregat ara contra l'anunci perquè asseguren que no hi ha cap acord consensuat. Estela Busoms.
3: En una compareixença conjunta, els presidents de 9 de les 21 col·lectivitats en què es divideix el canal han parlat d'un acord unilateral que no va ser debatut ni votat pels òrgans interns de representació dels regants, tot plegat perquè encara hi ha aspectes com les ajudes públiques que haurien de rebre els pagesos que no estan tancats. Jaume Pereira és portaveu dels regants crítics.
4: El que pensem és que la proposta hauria de sortir consensuada des d'allí i això és el que ens vam comprometre tots. El que ningú sabia és que el dia 29 es faria públic un acord amb l'administració que cap dels que estem aquí coneixíem.
3: El mateix president de la comunitat d'Arganza, Amadeu Ros, que va comparèixer amb el conseller, ja ha matisat que no hi haurà acord sense més finançament.
1: La companyia Grífols comença la construcció d'una nova planta a Lliçà de Vall. Invertirà 160 milions en aquest projecte, que hauria d'estar enllestit el 2030. Són unes grans instal·lacions per al tractament de plasma que donaran feina a més de 400 treballadors directes i a 1.000 més d'indirectes. Aquesta nova planta s'afegeix al complex que la farmacèutica ja té a Parets del Vallès, unes instal·lacions de 25 hectàrees on ja treballen més de 3.000 persones. Tornem a Lleida. Una dotzena d'alumnes de l'Institut Torre Vicenç han participat en el projecte En Residència. És una iniciativa que els ha permès conèixer el procés de creació contemporània, acompanyats per l'artista Marta Bisbal. El projecte fa anys que funciona a Barcelona, però ara, per primer cop, es descentralitza i arriba a les Terres de l'Ebre i també a Ponent. Júlia Albacar.
22: Els alumnes han creat des de zero una exposició artística a partir dels objectes que van rescatar de les golfes de l'Institut Torre Vicenç de Lleida. Inspirats per la figura de l'escultor surrealista Leandre Cristòfol, han dissenyat i confeccionat diferents objectes que s'exposen ara al Museu Morera de Lleida. Marta Bisbal és l'artista que els ha guiat durant tot el procés.
23: Vam fer diferents exploracions a l'Institut, vam trobar les golfes, on s'hi guarden objectes que han estat rebutjats, descartats, deixalles, etc. I allí nosaltres ens vam inspirar per desenvolupar el nostre projecte, que consta d'una sèrie de 20 objectes que han estat descartats i que nosaltres els hi hem atribuït una qualitat artística i poètica.
22: Una experiència que ha agradat molt. Sentim dos alumnes, en Jo Sangaré i Calijat Ujalou.
24: A mi m'ha encantat que la Marta hagi estat amb nosaltres durant tot el curs. De fet, abans pensava que l'art sol era pintar en plan, amb retolados i ja està. Pues, després he descobert que no és així.
25: Aquest projecte m'ha semblat una experiència inolvidable i és que he desenvolupat a treballar en equip i a expressar-me.
22: La mostra es podrà visitar fins diumenge. Al projecte també hi han participat els alumnes de l'Institut Berenguer IV d'Amposta.
1: I ara parlem de màgia. Perquè avui arrenca el Baix Empordà la 14a edició del FIMAC, el festival que converteix Torroella de Montgrí en aparador de la millor màgia internacional. Seran 4 dies de programació amb una vintena d'artistes que combina destacats artistes internacionals, espectacles familiars, també formats íntims i activitats gratuïtes, repartits en 11 espais de la població. Torroella Maria Rovira.
26: El FIMAC proposa una programació transversal per arribar a tot tipus de públic. S'obre aquest vespre amb un subespectacle innovador amb Dani d'Ortiz, un dels millors artistes, un dels millors cartomacs del món. El director del FIMAC, Àlex Brull,

0: internacional. Des de la poètica visual del britànic Taylor Morgan a l'espectacle del duo Jay & Joss, especialistes en il·lusions d'alt impacte visual, o l'argentí Sebag, que amb el seu espectacle The Myth desafiarà els mites de la manipulació. A banda dels artistes internacionals premiats arreu del món, també hi ha propostes més de quilòmetre zero, amb espectacles familiars i gratuïts a la plaça de la Vila, com els de Magou i Mireia o Mac Hugo.
1: Al Catalunya al dia, parlem de tu.
2: I de tu,
1: i de tu.
2: Sí, sí, i de tu també.
1: Ens interessa saber què passa al teu voltant.
2: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
3: I no quedarà pagesia i un dels...
1: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
4: 170.000 turistes.
5: El projecte ha reduït dimensions.
6: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
1: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3Cat Info.
7: I abans dels esports, encara una darrera notícia. La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat, el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. Es calcula que amb cada grau més de temperatura el risc per a la salut augmenta al voltant d'un 10%. I si la calor extrema arriba abans d'hora i de cop, els efectes negatius es multipliquen. Aquest maig, amb els termòmetres entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal, la calor s'ha endut 101 vides, sobretot de dones grans i de regions on aquestes calorades primerenques no són habituals, com Astúries, el País Basc o Galícia. Mònica García és ministra de Sanitat.
8: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado, precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
7: L'Organització Meteorològica Mundial alerta que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor i també la possibilitat de batre rècord de temperatures.
1: Esports.
7: Fins les 9 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
9: Hola, bon dia. Quan falten 4 dies perquè surti escollit el nou president del Madrid, els noms de Mourinho i Haaland apareixen a la campanya electoral. L'actual president Florentino Pérez publica un vídeo amb una imatge de José Mourinho amb la samarreta de Madrid contestant sí a l'oferta de Madrid.
10: Sí. Na, na.
9: Mourinho, que té contracte amb el Benfica portuguès i una clàusula de rescissió de 15 milions d'euros, diu que aquestes imatges s'han generat amb intel·ligència artificial. Florentino afegeix també el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, en una entrevista a l'Hormiguero, Enrique Riquelme, el rival electoral de Pérez, assegura tenir lligats dos jugadors del City, Rodri Haaland, i es compromet a pagar la quota de tots els socis del club blanc si els dos jugadors no acaben vestint la samarreta de Madrid.
10: Si yo soy presidente de Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
9: Diumenge seran les eleccions a la presidència de Madrid. El Barça serà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet, que avui derrota el Camp de Múrcia a les 7 al Palau Blaugrana, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i 3Cat. És el segon partit de quarts de final de la Lliga i els blaugranes van guanyar primer. El jugador del Barça, Tomas Satoranski, diu que estan preparats.
11: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
9: Derrota de la sisa Joventut, 85-71, el primer partit de quarts de final ahir a la pista del Baskonia. Els verdinegres van deixar escapar el partit a l'últim quart després de tres parcials força igualats. Dani Miret, tècnic de la penya.
12: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza... No nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos.
9: Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any que ve. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el Girona ho té molt bé per acompanyar Baxi Manresa a la competició. I encara en bàsquet, els Knicks han posat l'1-0 a la final de l'NBA en superar San Antonio Spurs a la seva pista per un resultat en què han tingut 30 punts de gel Brunson. El resultat final del partit és 105-95. Els Knicks, per tant, que agafen avantatge en aquesta final de l'NBA.
1: 3Cat Info.

0: El Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. Les graciencas van superar ahir l'Atlètic Barceloneta per 11-13 a l'anada. Ja havien guanyat de 5 gols. Sentim Júlia Frigola, jugadora del Catalunya.
1: Una mica ens ha empatat el susto i sí que potser que podria ser que haguem començat una mica més d'això, però ens ha servit també per començar a fotre la intensitat i ens ha... I bueno, 2-0, ai, 2-7.
0: En futbol, el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur per a la pròxima temporada, que jugaran a la segona divisió. També aquest migdia, Barça presenta el pla integral de salut mental que farà conjuntament amb la seva fundació. I la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits un jugador al camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua. És la sanció més greu imposada al futbol català els últims anys i el màxim de temps permès pel reglament. En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio sentim l'àrbitre agredit Mohamed El Boukriou.
2: Jo crec que és un pas cap endavant que aquestes situacions tallin per complet. Per tant, jo crec que és una correcta sanció.
3: 3CAT Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Txell Garriga, bon dia.
1: Bon dia. Per un accident està tallada la J552 a Arbúcies, cap a Hostalric, cap a Barcelona i punts habituals d'aquesta hora. Intensitat sense problemes per circular i el transport públic per una avaria, freqüències de pas alterades a la línia T4 del tram.
0: Israel i el Líban han acordat un nou alto el foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban de les quals la milícia estarà exclosa. L'altre increment de les esperances d'un acord de pau més global per la guerra a l'Iran. Revés legislatiu per a Donald Trump després que la Cambra de Representants dels Estats Units hagi aprovat una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic de Trump que manté que el conflicte pot tenir un final imminent. El sumari del cas Leide conclou que era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez, coordinada per l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán i l'exmilitant Leide Díez. El president del govern espanyol respon al setge, refermant la voluntat de continuar la Moncloa i anuncia la preparació dels pressupostos per l'any que ve. Comença el torn dels acusats en el judici al germà de Pedro Sánchez per un suposat delicte de prevaricació i tràfic d'influències per la plaça que va obtenir dependent de la Diputació de Badajoz. Abans d'escoltar David Sánchez, el primer a declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder socialista extremeny Miguel Ángel Gallardo. A partir del migdia sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària. Crítics com la CGT destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. El Parlament debat avui les esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat per l'any que ve. El suport d'Esquerra i els comuns al govern tombarà les iniciatives i els comptes continuaran la seva tramitació parlamentària. 6 anys després del compromís adquirit per l'accident a l'empresa Icox entra en funcionament la xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona. En el sinistre hi van morir 3 persones. Avui al Primavera Sound ja comença la programació de debò desplegant els 17 escenaris del festival i desfilaran caps de cartell com Bad Gyal, Massive Attack o Doja Cat. Tot això serà després de la jornada inaugural d'ahir amb les guitarres com a protagonistes que va sacsejar el públic del Primavera.
2: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Recta final de la campanya per a les eleccions a la presidència de Madrid aquest diumenge. Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta de Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. Enrique Riquelme es compromet a portar Haaland i Rodri del City. El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 a Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71. I el Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: Canvi i mercat de temps. Al matí el cel estarà variable o ennuvolat a partir del migdia quan arribaran les pluges. Esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i poden ser fins i tot torrencials entre el Berguedà i l'Alt Empordà. En alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura, mentrestant, es mantindrà.
4: Trescat Info.
0: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Israel i el Líban han acordat un alto el foc en la mediació dels Estats Units. La treva està condicionada al fet que la milícia libanesa de Hezbollah aturi els atacs contra Israel. El pacte s'ha tancat després d'una reunió de les delegacions dels dos països a Washington i preveu la creació de zones de seguretat al Líban, d'on Hezbollah quedarà exclosa. Les dues parts s'han emplaçat a tornar a reunir-se a la capital dels Estats Units el 22 de juny per una nova ronda de negociacions. Yeshel Leiter és l'ambaixador israelí als Estats Units.
5: Crec que avui hem aconseguit una cosa que no té precedents. Ja estem fent retrocedir Hezbollah. Hem fet entendre al poble del Líban que no som l'enemic. Hezbollah ho és.
0: La treva entre Israel i el Líban incrementa les esperances d'un acord de pau més global per la guerra a l'Iran. El preu del petroli baixa lleugerament, menys d'un 1%, fins als 96 dòlars al barril de Brent. En paral·lel a la treva tancada amb el Líban, Israel no ha aturat les hostilitats sobre Gaza. Aquesta nit ha fet a la franja 8 morts i desenes de ferits. I Donald Trump ha patit un revés legislatiu després que la Cambra de Representants dels Estats Units hagi aprovat aquesta matinada una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic de Trump després que fracassessin múltiples intents en aquest sentit, liderats per l'oposició demòcrata. El vot és, però, en gran part simbòlic, perquè la mesura encara l'hauria d'aprovar el Senat, controlat pels republicans, i fins i tot llavors Trump la podria vetar. Abans d'aquest vot, Trump havia optat per reforçar la versió d'un possible final imminent del conflicte. Washington, Oriol Serra.
2: Donald Trump va decidir comparèixer ahir des del despatx Oval per enviar un missatge en positiu als negociadors iranians, tot insinuant que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
4: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
2: Trump també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah al Líban de la guerra de l'Iran.
4: Vam parlar amb Hezbollah per primera vegada. Ahir van acordar que no dispararien i Israel tampoc. Ja ho veurem. Però m'agradaria separar-ho. Són coses separades.
2: Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units.
6: L'Iran segurament sap el que ha dit el president, que si cal reprendran l'ofensiva militar a gran escala. Aquesta és una decisió del president. Israel està preparat i les forces dels Estats Units també ho estan. Cal tenir-ho en compte. Crec que l'Iran ho té en compte, però estan jugant amb foc.
2: Mentrestant, la Cambra de Representants dels Estats Units ha aprovat una resolució per a limitar els poders de guerra del president nord-americà. La majoria s'ha aconseguit gràcies als vots de 4 diputats republicans. Ara bé, la mesura encara ha de ser ratificada pel Senat.
0: 9 i 7 minuts.
7: 3CAT Info.
0: Obrim la carpeta del cas Leire. Santos Tardán i Leire Díaz van crear una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de l'informe elaborat per la Guàrdia Civil. Els investigadors del cos dibuixen, per ara només amb indicis, això sí, un suposat entramat finançat pel PSOE per torpedinar els casos judicials oberts contra el govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés aquesta emissora, revela maniobres per purgar policies, desacreditar fiscals i jutges i fins i tot per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders independentistes del procés. Madrid, Paula Brujats.
8: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el one de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de converses de Leire Díaz que revelen 3 reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps, on es diu que s'ha de netejar tot per ordre del president i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Tardán dirigia la trama, Leire Díaz la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024.
0: El sumari detalla, com deia, maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez i també el cas Coldo, el procés judicial contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes d'aquestes actuacions que s'exposen a l'informe judicial. Pel que fa a protegir el germà del president del govern espanyol, era un dels objectius que reconeixia Leire Díaz en una de les converses que recull l'informe i que ara podreu escoltar.
9: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
0: I en aquest punt, el sumari del cas apunta que el cap de l'UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil a la investigació del germà de Sánchez i deixés la iniciativa en mans de la justícia. L'informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díaz i l'excomissari Villarejo. Díaz va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot el jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
9: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
10: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
9: Demà és un dia fonamental.
0: Segons el sumari, l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir pagar el casament de la seva filla o els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE per, amb això, diu textualment, salvar el cul d'Avalos i de Coldo. La publicació d'aquest sumari ha enxampat Pedro Sánchez a Barcelona per participar a les jornades del Cercle d'Economia. Sánchez va evitar referir-s'hi i, en canvi, va voler recuperar la iniciativa política i transmetre sensació de continuïtat anunciant un projecte de pressupostos per l'any que ve.
7: Que el govern va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Doncs avui comencen els interrogatoris als acusats en el judici del germà de Pedro Sánchez. El primer a declarar és l'expresident de la Diputació i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, a qui l'UCO situa com la persona que va ordenar crear una plaça a mida per a David Sánchez com a coordinador dels conservatoris de Badajoz. Tot seguit declararà el germà del president espanyol. Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
10: La tesi del tinent coronel Antonio Valar, responsable dels atestats principals de la causa, és que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és de l'àrea de cultura, diu, sinó que tot venia dirigit de més amunt directament de l'expresident de la Diputació, que també està investigat en la causa.
11: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
10: I que va involucrar altres persones per donar aparença de legalitat a una plaça que sostenen es va fer a mida. Gallardo és el primer dels 11 acusats a declarar, després ho farà David Sánchez. Durant la instrucció, el germà del president va negar-ho tot i va dir que va trobar la plaça a internet.
0: A casa nostra, els pressupostos passaran avui el primer examen al Parlament. Amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns, es tombaran totes les esmenes de rebuig presentades per la resta de grups de l'oposició. Els comptes podran seguir així la seva tramitació per quedar aprovats el mes de juliol. Anem a la Cambra Catalana amb Marta Corbalán. Bon dia.
12: Hola, bon dia. Els pressupostos superaran avui el primer examen. Es tombaran totes les esmenes a la totalitat que han presentat Junts, el Partit Popular, Vox, la CUP i Aliança Catalana. D'aquesta manera, els comptes podran continuar la seva tramitació al Parlament amb la perspectiva que es puguin aprovar definitivament el juliol gràcies al suport d'Esquerra i als comuns, els socis d'investidura del president Salvador Illa. Amb els comptes al sac, Illa podrà tenir més oxigen per afrontar la segona part de la legislatura en un moment complicat amb els casos judicials que esquitxen el PSOE i pendents també avui del resultat de la consulta sobre el preacord tancat amb els sindicats majoritaris de l'ensenyament. Aquests seran els primers pressupostos que podrà aprovar el govern del PSC després de 3 anys de pròrrogues. Són uns comptes de prop de 50.000 milions d'euros destinats bàsicament a sectors com l'educació, la salut i l'habitatge. En aquests moments, la consellera d'Economia, Alícia Romero, està presentant aquests pressupostos. Romero ha dit que el país, que Catalunya, no necessita bloquejos, sinó que necessita eines, ha dit, per tirar endavant.
0: Gràcies, Marta, bon dia.
12: Adéu, bon dia.
0: I aquest migdia coneixerem el resultat de la consulta als docents per saber si accepten o no el preacord dels sindicats USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. En funció d'això, podrien acabar les vagues i protestes en l'àmbit educatiu. Més de la meitat de professors i mestres que estaven cridats a votar ja ho han fet. L'USTEC adverteix que si guanya el no i el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extra expectats. En canvi, per la CGT, el preacord és un pedaç. Yolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Genet, de la CGT.
13: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs, oita, te les estalvies.
14: Han quedat moltes coses fora, que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancar en fals aquest conflicte.
0: Si s'imposa el no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida. En canvi, la CGT opta per fer vagues puntuals. Comissions Obreres demana al govern que mantingui la inversió pactada amb independència del resultat final de la consulta. Esther Vilan és la portaveu.
15: Si al final és que no, doncs la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva.
0: Tot i això, assegure que les 6.400 dotacions per l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits tant si prospere l'acord com si no ho fa. S'avança el final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. En canvi, com us va avançar aquesta emissora, la caiguda d'un mur a Montcada no permet escurçar el tall pel desdoblament a l'R3, que s'allargarà fins a final d'any, quan hi ha prevista la reobertura total de la línia a finals d'any. En el cas dels túnels del Garraf, dilluns que ve s'hi començarà a fer circulacions de prova i després la Generalitat podrà anunciar formalment la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i els trens regionals. Ho explicava la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
16: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
0: Un quart de 10 del matí, obrim àrea de servei. Situació carreteres i autopistes del país i el transport públic. Equip Viari, Txell Garriga, bon dia.
17: Bon dia. Doncs a les carreteres, de moment matí força tranquil, ara mateix només ens consta una única incidència, és un accident, de fet, d'aquesta nit que està tallant la GI-552 a Arbúcies cap a Hostalric, si estan fent desviaments senyalitzats. I avui els punts habituals de retenció de primera hora sense gaires problemes per circular, de fet, cues molt més curtes que altres dies i que veiem que avancen. Sí que veiem un punt de congestió ara a la B23, és a l'altura de Sant Feliu de Llobregat cap a Barcelona. De moment no consten incidències, però veiem uns 2 quilòmetres amb aturades. I mateixa situació també ara a la C31 a l'altura de Badalona, també cap a la capital. On la circulació, de fet, continua intensa des de primera hora és a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, també només una única incidència, és una avaria que està alterant les freqüències de pas a la línia T4 del tram. I també ens consten algunes demores per les limitacions de velocitat a Rodalies, però en general són de menys de 10 minuts. I en algun cas molt puntual, per exemple, a l'RT2 arriba també a una hora. De moment, això és tot.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
18: De moment, matí tranquil, tot i la presència de núvols, cel variable o ennuvolat o cel més clar, però tendència és que el temps es vagi complicant als vols del migdia. Ja començaran a caure alguns ruixats a final del matí cap a punts del Pirineu, però també pot passar en àrees de les comarques de Tarragona. I a partir d'aleshores, alguns ruixats ja començaran a escampar ràpidament, d'oest a est, i també cap a mitja tarda vespre afectaran les comarques plenament de Girona i de Barcelona. Nombroses comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació aquesta tarda, totes les de Girona, totes les de Barcelona, del nord de Tarragona i també moltes de Lleida. En alguns casos el perill és alt. Estem parlant del Berguedà, Lluçanès, també Osona, Ripollès, Garrotxa i l'Alt Empordà. Aquí és on el perill és 3 sobre 6. A mitja hora poden caure més de 20 litres i en alguns casos en 3 hores més de 60 litres. La temperatura, tot i els núvols, avui doncs, es mantindrà al voltant dels 28, 29, 30 graus i en alguns casos arribant als 31 o 32. Demà, encara de matinada, podria arribar a caure algun ruixat cap al Camp de Tarragona i al sud de les comarques de Barcelona.
19: Tresca Info.
20: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
21: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
23: Només pel fet de comprar el cupó diari?
22: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
23: Mira que bé!
22: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
24: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: A Catalunya l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
26: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
25: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
26: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
19: Tresca Info.
0: Un quart de 10 i 4 minuts, entra en funcionament la xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona. És un dels compromisos que va assumir l'any 2020 el Departament d'Interior després de l'accident a l'empresa Iqoxe, que va causar 3 víctimes mortals. Tarragona, Ricard Buigues.
1: Aquesta xarxa de sensors es va començar a instal·lar l'any 2024, però la seva activació no s'ha fet efectiva fins a l'última comissió de Protecció Civil. Els 432 sensors ressegueixen el perímetre del polígon petroquímic nord i sud i les instal·lacions del port, creant una barrera de protecció per detectar fuites tòxiques als municipis de Constantí, el Morell, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, Tarragona, Vilaseca, la Canonja i Reus. La delegada del govern a Tarragona, Lucía López Cerdán, diu que augmentarà la seguretat.
2: Representen, en definitiva, una capa addicional de seguretat per a la nostra població.
1: El Morell, el Tarragonès, és l'únic municipi pròxim al polígon petroquímic nord que impulsa estudis periòdics per detectar substàncies tòxiques. L'alcalde, Eloi Calvet, celebra a 3Cat Info la posada en marxa dels sensors per fer front a emergències, però recorda al govern la necessitat de fer un estudi ampli sobre la qualitat de l'aire.
3: Ho fan des de la voluntat de salvaguardar la ciutadania en un moment donat en una emergència i, per tant, poder analitzar molt ràpidament altes concentracions de tòxics que puguin afectar la ciutadania en un moment d'una emergència, però res té a veure amb l'estudi de la qualitat de l'aire que la Generalitat de Catalunya, a través de la taula de qualitat de l'aire, fa temps que no convoca.
1: L'activació d'aquesta xarxa de sensors per detectar fuites tòxiques forma part de l'última actualització del Pla SECTA, el Pla d'Emergència Interior del Sector Químic de Tarragona, que es va recuperar fa 6 anys després de l'accident mortal a l'empresa Iqoxe.
0: El Bisbat de Lleida emet més de 700 certificats de baptisme a descendents de migrants que volen aconseguir la nacionalitat espanyola. Són ets de lleidatans que van marxar a viure, la majoria, a Sud-amèrica i França. Uns tràmits que poden fer arran de la llei de memòria democràtica a Lleida per Joan Álvarez.
4: Des que va entrar en vigor aquesta normativa l'any 2022, el Bisbat de Lleida ha emès 731 certificats d'un total de 2.500 sol·licituds. Això vol dir que més d'un terç es deneguen, la majoria dels casos, perquè no existeix el llibre de baptisme de la parròquia que va desaparèixer a causa de diverses guerres o incendis. També n'hi ha que han presentat documents falsificats. Sentim Joel San Juan, arxiver del Bisbat.
5: Inclús han agafat algunes signatures d'algun mossèn dels anys 80 que ja havia més algun certificat, l'han escanejat i l'han posat en un document que deien que era del 1890. Llavors, clar, tu veus, un mossèn del 1980 no t'ha pogut certificar res a 1890 perquè no, encara no hi ha nascut.
4: El procés exigeix una verificació rigorosa.
5: Demanem el nom complet de la persona que volem buscar, la data aproximada de naixement i la localitat. Si no ens donen la localitat, no ho busquem perquè podria ser en qualsevol poble, llavors podria ser una altra persona. I també, si pot ser, demanem que ens indiquin els pares de la persona que busquem per poder comprovar. Llavors, un cop ens han donat aquestes dades, el que els hi fem és els hi requerim documentació oficial que acrediti que descendeixen directament d'aquella persona.
4: Com a anècdota, un sol·licitant del certificat de baptisme es va desplaçar des de l'Argentina fins a Lleida per fer la tramitació.
0: I ara, música. El Primavera Sound ja ha obert les portes després d'una jornada inaugural amb les guitarres com a protagonistes. Avui actuen caps de cartell, Combat Gyal, Massive Attack o Doja Cat. Ens ho explica el Marc Ruiz.
6: Avui comença la programació de debò amb 17 escenaris en marxa. Bat Gyal és un dels caps de cartell d'aquest primer dia del festival, al costat de grans noms com Massive Attack o Doja Cat. Altres actuacions interessants del dia són les de Fada John Misty, Mac DiMarco, Panda Bear, Fuckers, gairebé a les 3 de la matinada, Aiko El Grupo, Lucrecia Dalt, Renaldo i Clara O'Mourn. Serà l'endemà que les britàniques Wet Leg tanquessin la jornada inaugural. Van sortir a l'escenari com un vendaval amb el hit del seu darrer disc influït per la cultura dels videojocs Catch These Fists. Aquest duet de l'illa de Wight que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites com les líquides Wet Dream o Liquid Eyes. Han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom, Jess Long o CPR. Ha estat un contrast després de la sensibilitat del valencià guitarrica de la Fuente. Ha arrencat fort amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans. Ha baixat el fossar i el passadís central que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Bat Gyal de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Ha interpretat cançons com Calypso, que és nova, Futuros Amantes o Babieca, un gran clàssic. Ha posat llum després de la intensitat dels també anglesos Yard Act, una banda sense pèls a la llengua de lletres elaborades. Són capaços de cridar els quatre vents We Make Hits, fem èxits, i de demanar perdó en una cançó per haver fet bullying a l'escola, perquè ells també n'havien patit, o de reconèixer que viuen immersos en la síndrome de l'impostor. Han avançat cançons del disc You're Gonna Need a Little Music, que publicaran el 17 de juliol. Tot això passava després que Uineta obrís l'escenari amb electrònica i coreografies amb convidades com Muixca i Maria Jaume.
0: Avui arrenca el Baix Empordà la 14a edició del FIMAC, el festival que comparteix Torroella de Montgrí en apartat de la millor màgia internacional, Torroella Maria Rovira.
8: El FIMAC proposa una programació transversal
7: transversal per arribar a tot tipus de públic. S'obre aquest vespre amb un superespectacle innovador amb Dani d'Ortiz, un dels millors cartomags del món. El director del FIMAC, Àlex Brull, destacava algunes de les propostes.
8: Mago d'Ava i Cielo, un duet argentí que és meravellós. Fa un tipus de mentalisme familiar. Luis Sotero, un gran del gènere de la cartomàgia, també de la màgia de prop, i Gascón, tenim el xilè, és una jove promesa, és dels que té més projecció de tot Llatinoamèrica. Fa màgia amb objectes quotidians.
7: Un dels moments àlgids serà la gran gala internacional que reunirà l'Auditori Espai Ter, un ventall d'artistes de prestigi internacional. Des de la poètica visual del britànic Taylor Morgan a l'espectacle del duo Jay and Joss, especialistes en il·lusions de l'impacte visual, o l'argentí Sebac, que amb el seu espectacle de mit desafiarà els mites de la manipulació. A banda dels artistes internacionals premiats arreu del món, també hi ha propostes més de quilòmetre zero, amb espectacles familiars i gratuïts a la plaça de la Vila, com els de Magou i Mireia o Mac Hugo.
0: Esports. Montse, Raya, bon dia.
9: Hola, bon dia. Quan falten 4 dies perquè surti escollit el nou president de Madrid, els noms de Mourinho i Haaland apareixen a la campanya electoral. L'actual president, Florentino Pérez, publica un vídeo amb una imatge de José Mourinho amb la samarreta de Madrid contestant sí a l'oferta de Madrid.
10: Sí. Na, na.
9: Mourinho, que té contracte amb el Benfica portuguès i una clàusula de rescissió de 15 milions d'euros, diu que aquestes imatges s'han generat amb intel·ligència artificial. Florentino afegeix també el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, en una entrevista a l'Hormiguero, Enrique Riquelme, el rival electoral de Pérez, assegura tenir lligats dos jugadors del City, Rodri i Haaland, i es compromet a pagar la quota de tots els socis del Club Blanc si els dos jugadors no acaben arribant si ell és president.
10: Si yo soy presidente de Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
9: El Barça serà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si avui derrota l'U Camp de Múrcia a les 7 al Palau Blaugrana, un partit amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i 3CAT. És el segon partit de quarts de final de la Lliga i els blaugranes van guanyar primer. El jugador del Barça, Tomàs Satoranski, diu que estan preparats.
11: Hay que estar preparado, que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían sus su mejor día ayer. Así que hay que también estar concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff.
9: Derrota de la sisa Joventut 85-71. El primer partit de quarts de final ahir a la pista del Bascón i els verdinegres van deixar escapar el partit a l'últim quart després de tres parcials força igualats. Dani Miret, tècnic de la penya.
12: En casa hemos de primer recuperarnos porque vamos contra un equipo que tiene más gasolina, pero creo que lo podemos hacer mejor y sobre todo esta energía que nos ha faltado al final con nuestra gente en casa, buscar de acabar bien el partido porque se ha visto que realmente tenemos opciones de sacar i igualar la eliminatòria.
9: Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any que ve. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el Girona ho té molt bé per acompanyar el Baxi Manresa a la competició. Les dues parts, Club Gironí i Eurolliga, estan acostant posicions. I direm també que l'NBA, els Knicks, han posat l'1-0 a la final de l'NBA que disputen contra San Antonio Spurs. Han guanyat 105-95 amb 30 punts de Jalen Brunson. El divendres serà el segon partit d'aquesta final de l'NBA.
13: 3CAT Info.
9: El Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. Les gracienques van superar i l'Atleti Barceloneta 11-13 i a la nada ja havien guanyat de 5. Sentim Xus Martín, entrenador del Barceloneta.
27: Per nosaltres era la primera vegada que jugàvem a Europa. El primer any arribar a una final europea per nosaltres ha sigut, crec que, un gran èxit. Evidentment, tothom ho vol guanyar quan arribes a aquest punt. A Catalunya l'any passat va jugar aquesta competició i crec que tenen jugadors amb una miqueta més d'experiència.
9: En futbol, el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur per a la pròxima temporada, que jugaran a la segona divisió. El president del Figeli, la propietat amb Pere Guardiola i la direcció esportiva amb Quique Càrcel donant a conèixer els detalls del nou projecte. També aquest migdia, Barça presenta el seu pla integral de salut mental que farà conjuntament amb la seva fundació. I també avui a les 9 del vespre, amistós de preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola amb 9 catalans i l'Iraq a l'estadi de Riazor, a la Corunya. I la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits, gairebé 2 anys, un jugador de Can Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'unificació Santa Perpètua. En declaracions al Tocosta a Catalunya Ràdio sentim l'àrbitre agredit, Mohamed El Boukriyoui.
14: Jo crec que és un pas cap endavant que aquestes situacions tallin per complet. Per tant, jo crec que és una correcta sanció amb la qual jo estic content. Al final aconsegueixes que aquest individu deixi els terrenys de joc durant 2 anys i per la meva part jo crec que estic satisfet.
0: Dos quarts de 10 del matí, Israel i el Líban han acordat un nou alto el foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban, de les quals la milícia n'estaria exclosa. Revés legislatiu, mentrestant, per Donald Trump, després que la Cambra de Representants dels Estats Units hagi aprovat una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. A casa nostra, a partir del migdia, sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris per la USTEC i professors de secundària. Tot això us ho hem destacat a la primera mitja hora i a partir d'ara també us explicarem que ja fa 37 anys de la matança de Tiananmen, una de les mostres de repressió més recordades de la història recent de la Xina. Pequín ha prohibit aquest any a les famílies dels joves morts en aquell episodi en el cementiri a recordar-los. Avui és dijous de Corpus, dia gros de la Patum de Berga. Aquest migdia, Patum de Lluïment, i a la nit, Patum completa. 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa. I Girona acull a partir d'avui el rodatge d'escenes d'una sèrie d'Amazon Prime sobre la figura del personatge del videojoc Lara Croft. Inclourà llocs emblemàtics de la ciutat com la Catedral o la Plaça del Vi. I en esports, Montse?
9: El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 el Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71.
0: Canvi marcat de temps avui. Al matí el cel estarà variable o ennuvolat i a partir del migdia alerta perquè és quan arriben les pluges. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i poden arribar a ser torrencials entre el Berguedà i l'Alt Empordà. En alerta el Pla-Inuncat per aquestes precipitacions, la temperatura es mantindrà. Dos quarts de 10 i 2 minuts, Israel i el Líban han acordat un alto el foc amb la mediació dels Estats Units. La treva està condicionada al fet que la milícia libanesa de Hezbollah aturi els atacs contra Israel. El pacte s'ha tancat després d'una reunió de les delegacions dels dos països a Washington i preveu la creació de zones de seguretat al Líban, d'on Hezbollah quedaria exclosa. Les dues parts s'han emplaçat a tornar a reunir-se a la capital dels Estats Units el 22 de juny per una nova ronda de negociacions. I Yeshel Leiter és l'ambaixador israelí als Estats Units.
15: Crec que avui hem aconseguit una cosa que no té precedents. I estem fent retrocedir Hezbollah. Hem fet entendre al poble del Líban que no som l'enemic. Hezbollah ho és.
0: La treva entre Israel i el Líban incrementa les esperances d'un acord de pau més global per la guerra a l'Iran. El preu del petroli baixa lleugerament menys d'un 1% fins als 96 dòlars al barril de Brent. En paral·lel a la treva tancada amb el Líban, Israel no ha aturat les hostilitats sobre Gaza. Aquesta nit ha fet a la franja 8 morts i desenes de ferits. I Donald Trump s'ha endut un revés legislatiu després que la Cambra de Representants nord-americana hagi aprovat aquesta matinada una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic de Trump després que fracassessin múltiples intents en aquest sentit liderats per l'oposició demòcrata. El vot és, però, en gran part simbòlic perquè la mesura encara l'hauria d'aprovar el Senat, controlat pels republicans, i fins i tot en aquest moment Trump la podria vetar. Abans d'aquest vot, Donald Trump havia optat per reforçar la versió d'un possible final imminent del conflicte. Washington, Oriol Serra.
16: Donald Trump va decidir comparèixer ahir des del despatx Oval per enviar un missatge en positiu als negociadors iranians, tot insinuant que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
17: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
16: Trump també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah al Líban de la guerra de l'Iran.
17: Vam parlar amb Hezbollah per primera vegada. Ahir van acordar que no dispararien i Israel tampoc. Ja ho veurem. Però m'agradaria separar-ho. Són coses separades.
16: Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units.
18: L'Iran segurament sap el que ha dit el president, que si cal reprendran l'ofensiva militar a gran escala. Aquesta és una decisió del president. Israel està preparat i les forces dels Estats Units també ho estan. Cal tenir-ho en compte. Crec que l'Iran ho té en compte, però estan jugant amb foc.
16: Mentrestant, la Cambra de Representants dels Estats Units ha aprovat una resolució per a limitar els poders de guerra del president nord-americà. La majoria s'ha aconseguit gràcies als vots de 4 diputats republicans. Ara bé, la mesura encara ha de ser ratificada pel Senat.
0: Marxem a Moscou. El president rus Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat encara per l'atac massiu d'ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat. El règim rus celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països i amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Ho farà en un ambient de guerra per la por de més atacs ucraïnesos sobre la regió industrial de l'antiga capital russa. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts. Corresponsal Cristina Solías.
20: Les autoritats russes extremaran la seguretat per evitar que els drons ucraïnesos tornin a atacar Sant Petersburg. El Kremlin utilitza aquest fòrum per mostrar la seva tecnologia puntera i atraure inversors internacionals i no es pot permetre que li esguerrin. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, creu que els països europeus han ajudat Kiev.
21: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
20: Putin farà demà el seu tradicional discurs al fòrum i, segons els analistes, aprofitarà per escalar encara més el conflicte.
13: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3Cat Info.
0: Dos quarts i mig de 10, aquest migdia, coneixerem els resultats de la consulta als docents per saber si accepten o no el preacord dels sindicats USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. En funció d'això, podrien acabar o no les vagues i protestes en l'àmbit educatiu. Més de la meitat de professors i mestres que estaven cridats a votar ja ho han fet. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats. En canvi, per la CGT, el preacord és només un pedaç. Yolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
22: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
23: Han quedat moltes coses fora, que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancar en fals aquest conflicte.
0: Si s'imposa o no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida, en canvi la CGT opta per fer vagues puntuals. Comissions Obreres demana al govern que mantingui la inversió pactada amb independència del resultat final de la consulta. Sentim Esther Vila, que n'és la portaveu.
24: Si al final és que no, doncs la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva.
0: Tot això assegura que les 6.400 dotacions per l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits tant si prospera l'acord com si no ho fa. En l'àmbit econòmic, les execucions hipotecàries a Catalunya augmenten un 20% respecte al trimestre anterior. Es tracta del procés legal que activa un creditor, generalment un banc, quan un client deixa de pagar les seves quotes hipotecàries. Segons l'Institut Espanyol d'Estadística, se n'han fet 906 de gener a març, 151 més que els 3 mesos anteriors. L'execució hipotecària no sempre comporta la pèrdua del pis o el desnonament, perquè a vegades les dues parts arriben a un acord pel refinançament del deute. La planta de Seat a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval. És el primer vehicle català 100% elèctric. La companyia espera vendre'n 40.000 unitats aquest any. L'estrena del Cupra Raval, desenvolupat íntegrament al país, que és pràcticament igual que el Volkswagen ID Polo, també es fabrica a Martorell. Això els permet abaratir costos i ser competitius. Marcus Haupt és el director executiu de Seat Cupra.
1: Este es un ejemplo de que en España, en Europa, se puede fabricar con costes competitivos, pero no solo lo de fabricación, también los vehículos han sido desarrollados aquí en el centro de I+D, también a un nivel muy competitivo.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les noves sancions que han imposat els Estats Units a Cuba, que entren en vigor dissabte que ve, han propiciat una fugida d'empreses de l'illa. Visa i Mastercard hi deixaran d'operar dissabte mateix, segons ha anunciat el Banc Central Cuba, que ho vincula a l'estratègia de Trump d'asfixiar l'illa caribenya. A l'àmbit turístic, la mallorquina Melia deixa de gestionar gairebé la meitat dels 34 hotels que hi té l'espanyola Iberostar 12 dels 18 i la cadena canadenca Blue Diamond i ha tancat l'activitat. Totes estan relacionades amb l'organització cubana Gaesa, d'origen militar, que Washington considera un cau de corrupció. El règim cubà, però, en defensa l'eficàcia, tot i que hi ha cubans, com Yuri Fuentes, que en denuncien l'opacitat.
2: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. Se lo consultaron al pueblo, no se lo consultaron.
0: Caixa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes. Ja fa 37 anys de la matança de Tiananmen, una de les mostres de repressió més recordades de la història recent de la Xina. Des de llavors, les famílies dels joves morts en aquell episodi han recordat els seus fills i nets al cementiri, però aquest any els han prohibit anar-hi. Anem cap a Pequín, corresponsal Francesc Canals.
3: Sota el pes de la censura implacable que impedeix la més mínima referència a la matança al cor polític de Pequín, avui fa 37 anys, les anomenades mares de Tiananmen, el grup de familiars de les víctimes, ha emès dies enrere un comunicat a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina en què reitera les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia. Però lluny de satisfer aquestes reclamacions, Pequín hauria reforçat encara més la seguretat al voltant dels familiars. Aquest any algunes fonts diuen que no podran visitar els cementiris per homenatjar les víctimes. De fet, les mares de Tiananmen sempre estan sota vigilància, però enguany s'ha reforçat els seus domicilis des del mes d'abril. El 4 de juny i dies anteriors augmenta la presència policial als llocs sensibles, tant a la plaça com a l'avinguda principal de la ciutat, on l'exèrcit va començar a disparar aquella fatídica matinada abans d'arribar a Tiananmen, després de setmanes de mobilitzacions estudiantils contra la corrupció, la desigualtat i, finalment, a favor de la democratització del règim. Recordatori des de l'exterior, Marco Rubio, cap censura pot esborrar la matança i, en el marc de la tensió creixent amb Taipei, el president taiwanès ha desitjat sincerament, diu, que la Xina pugui reconèixer la veritat i obrir la porta a la reconciliació. Seguretat reforçada també a Hong Kong, on fins a la revolta prodemocràtica del 2019, durament reprimida, encara es podia commemorar Tiananmen cada 4 de juny sota la fórmula Un País, Dos Sistemes. Una autonomia ara ja sense contingut real, amb el control cada dia més directe de l'antiga colònia des del poder central.
4: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
13: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
4: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Avui és dijous de Corpus, el dia gros de la Patum, i a Berga tothom està pendent de la pluja. El passacarrers d'ahir va ser multitudinari i un bon termòmetre de les ganes que hi ha de festa. L'alcalde ha dit que la festa es mereix, la Creu de Sant Jordi ha fet una crida a mantenir l'esperit de convivència. Berga, Nàtia Dell.
5: Aquest dijous al migdia, Patum de lluïment, i a la nit, Patum completa, fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
19: La intenció és sortir, formar part de la festa.
25: Saltar tota l'estona.
26: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny.
28: Que ho comenci a viure, encara és molt xica, mica en mica anar-la introduint.
5: Una de les novetats d'aquest any, el nou vestit del tabaler, que no es podrà fer servir, però amb comparses de foc.
29: És molt més fresc.
5: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
30: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així.
5: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat seguretat de la festa.
0: El centre de la ciutat de Girona acull des d'avui el rodatge d'un nou projecte de ressò internacional. Gravaran diverses escenes d'una sèrie d'aventures i acció que prepara Amazon Prime Video amb el personatge de l'exploradora Lara Croft. És una nova versió de la saga Tomb Raider que va néixer com a videojoc i que també s'ha fet al cinema Girona. Fèlix Martín.
6: La plaça Catalunya de Girona és plena de tràilers aquest matí. Transporten el material del rodatge que es farà fins dilluns ben a prop d'aquest espai del centre, a l'entorn de la catedral, a la plaça del Vi o en un tram del carrer Santa Clara. Això ha obligat a eliminar algunes places de pàrquing i a limitar el trànsit, però exceptuant moments puntuals, es garanteix l'accés de veïns i botiguers. Tot i això, la presidenta de l'Associació de Comerciants al centre de Girona, Mercè Ramírez de Cartagena, ha confirmat a 3Cat Info que algunes botigues hauran de tancar i ja han pactat indemnitzacions.
7: Els comerços que els hi afecta directament sí que s'han arribat a un acord d'indemnització, o sigui, pels que han de tancar, i els altres, doncs, bueno, se'ls hi ha informat de com els hi afectaria. Per tant, la notícia, per tot el que sabem nosaltres, s'ha agafat en positiu i pensem que tant per la ciutat com pel comerç, doncs posa una vegada més la nostra ciutat Girona en el mapa.
6: En aquesta nova versió de Tomb Raider, que s'estrenarà el 2027 a Prime Video, la protagonista és l'actriu britànica Sophie Turner, popular pel personatge de Sansa Stark en una altra sèrie, Joc de Trons, que precisament també va tenir Girona com a escenari de rodatge. Va ser el 2015. A Girona s'hi estaran fins la setmana que ve.
0: 9:45 del matí. Ens aturem per fer un cop d'ull al trànsit i al temps. Comencem amb l'equip viari. Txell Garriga, com estan les coses? Bon dia.
8: Molt bon dia. Doncs de moment a les carreteres força tranquil·les. Només ens consta una única incidència, és un accident que de fet ha passat aquesta nit. Està tallant encara la GI-552 a Arbúcies cap a Hostalric i s'hi estan fent desviaments senyalitzats. I avui els punts de retenció de primera hora, ara ja circulació pràcticament normalitzada. Queda una mica d'intensitat per A2 i B23 cap a Barcelona, sense aturades. I des del costat Besòs també congestió a la C31 a l'altura de Badalona, en aquest cas per uns vehicles que ara ocupen el voral i estan provocant uns 2 quilòmetres de congestió cap a la capital. On la circulació continua intensa és, això sí, a dins les dues rondes, en sentit Llobregat, i és en el cas també de la ronda litoral, també a l'altura de Zona Franca, en sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, també només una única incidència, per una avaria estan alterades les freqüències de pas de la línia T4 del tram, i a Rodalies també ens consten algunes demores per les limitacions de velocitat, en general, però són de menys d'un quart d'hora. De moment, això és tot.
0: El temps. Enric Agut.
9: Canvi radical del temps avui, després d'un matí amb el cel variable, o cel tapat o obert en funció de l'indret, aquesta tarda tindrem un temps ben diferent. Ja els vols a migdia, cauran alguns ruixats cap al Pirineu, Prepirineu, també algun plogim, algun xàfec cap a comarques del sud del país, Terres de l'Ebre, prelitoral de Tarragona, la costa tarragonina, però serà després quan les pluges es vagin desenvolupant amb més ganes i avancin d'oest a est i que afectin a tot el territori, però sobretot les comarques de Barcelona, de Girona, centre del país, Pirineu, Prepirineu. Aquí hi ha un avís d'intensitat de precipitació que afecta a totes les comarques gironines, les de Barcelona, també Catalunya Central i un bon grapat també les de Lleida i nord de Tarragona. En algun cas, en algunes comarques, el perill és a la taronja. 3 sobre 6, estem parlant del Berguedà, Lluçanès, Osona, Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà. En algunes comarques, en 3 hores podrien arribar a caure més de 60 litres. Estem parlant de l'àrea del Ripollès, Lluçanès, Osona i també la Garrotxa. Tots els núvols, les temperatures es mantenen altes i avui s'esperen màximes a moltes zones entre els 25 i els 30 graus, localment arriben als 31 o 32.
0: 3Cat Info. Els xefs en Raül Balam i Jaume Subirós han estat distingits amb els Premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia. El primer en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i el segon en la cuina tradicional pel nivell del Motel Emporta de Figueres. El guardó revelació ha estat per a Laia Coma del restaurant Mare de la Font de Solsona, Barcelona, Òscar Callao.
10: Fa més d'una quinzena d'anys que Raül Balam està al capdavant dels fogons del restaurant Moments, situat a l'hotel Mandarín Oriental, amb l'assessorament de luxe de la seva mare, Carme Ruscalleda. La cuina de proximitat i estacional, les receptes medievals o les innovacions del mític restaurant Sant Pau són alguns dels ingredients conceptuals de les receptes del xef guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026. Balam ens explica un dels plats de la seva nova carta.
11: Començarem a treballar els lloritos, els raons, i aquest any el farem amb una amanida caprese, texturitzada perquè a cavall hi vagi aquest llorito, on la gran excel·lència d'aquest peix és que et mengis aquesta escama cruixent.
10: El Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026 l'ha merescut Jaume Subirós, del restaurant El Motel de Figueres. El jurat també destaca que Subirós ha convertit el motel en un referent per la seva hospitalitat.
12: M'agrada que quan la persona que ve com a client es trobi a casa a gust, cuidar-lo, mimar-lo. El client ha de sentir que allò funciona, que hi ha alguna cosa que s'ocupa d'ells, no?
10: Els altres guardons per cuiners de la Gran Gala de la Gastronomia Catalana han estat el Premi Revelació per Laia Coma, del restaurant de cuina de muntanya Mare de la Font de Solsona.
14: És que la meva àvia tenia el llibre de Lledonosa i seguia totes les receptes. Ara les tècniques han millorat. Per tant, les mateixes receptes les podem fer una mica millor amb tots els coneixements que tenim ara.
10: I el Premi Cap de Sala per Patrícia Sierra, del restaurant La Granja Helena de Barcelona.
0: Parlem encara de cuina. Un projecte de la Universitat Rovira i Virgili incentiva aprofundint el coneixement d'aliments i plats procedents d'altres cultures. L'estudi es fa des de la vessant nutricional, però també cultural, i sensibilitza els futurs professionals per abordar les necessitats de pacients d'origen cada cop més diversos. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
15: La iniciativa s'ha emmarcat en la Jornada Intercultural dels Aliments. Aquí s'hi han exposat alguns dels 20 treballs fets per alumnes del Grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Rovira i Virgili sobre plats o aliments com el cuscús, l'arròs, el pa, el búrgol i el biltong. N'han investigat les propietats nutricionals, però també el seu origen i context cultural. El professor i investigador de la URB, Aitor Balmaceda, explica per què és important estudiar.
16: És important també perquè tenim persones d'altres cultures vivint en el nostre entorn. I a vegades doncs, hem d'entendre, per exemple, que hi ha aliments que no tenen el mateix significat, o podem intentar adaptar dietes i entendre que hi ha aliments d'altres cultures que poden tenir un mateix ús.
15: Dues de les alumnes, Àngela Taboada i la Sara El Yagubi, expliquen quina experiència n'han extret.
17: Crec que és important perquè així també pots mirar els aliments com des d'una perspectiva amb més respecte, veure com el fan el seu context social per entendre'l com des de diferents perspectives.
18: M'ha permès compartir una part de mi mateixa amb els meus companys. Crec que el que més els ha impactat ha sigut descobrir la diferència entre el cuscús que ells coneixen i el cuscús tradicional de veritat, que és un procés llarg, elaborat i ple de significat.
15: A nivell professional, creuen que es pot ajudar per atendre pacients d'altres cultures i costums. Un cop celebrada la jornada, el projecte docent passa a una segona fase, que, entre altres coses, dura els resultats dels estudis a congressos sobre aquesta matèria.
0: A Lleida, una dotzena d'alumnes de l'Institut Torre Vicenç han participat en el projecte En Residència, una iniciativa que els ha permès conèixer el procés de creació contemporània acompanyats per l'artista Marta Bisbal. El projecte fa anys que funciona a Barcelona, però ara, per primera vegada, es descentralitza i arriba a les Terres de l'Ebre i Ponent, Lleida, Júlia Albacar.
20: Els alumnes han creat des de zero una exposició artística a partir dels objectes que van rescatar de les golfes de l'Institut Torre Vicenç de Lleida. Inspirats per la figura de l'escultor surrealista Leandre Cristó, han dissenyat i confeccionat diferents objectes que s'exposen ara al Museu Morera de Lleida. Marta Bisbal és l'artista que els ha guiat durant tot el procés.
21: Vam fer diferents exploracions a l'institut, vam trobar les golfes, on s'hi guarden objectes que han estat rebutjats, descartats, deixalles, etc. I allí nosaltres ens vam inspirar per desenvolupar el nostre projecte, que consta d'una sèrie de 20 objectes que han estat descartats i que nosaltres els hi hem atribuït una qualitat artística i poètica.
20: Una experiència que ha agradat molt. Sentim dos alumnes, en Jo Sangaré i Calijat Ujalou.
22: A mi m'ha encantat que la Marta hagi estat amb nosaltres durant tot el curs. De fet, abans pensava que l'art sol era pintar en plan, amb rotuladors i ja està. Pues, després he descobert que no és així.
27: Aquest projecte m'ha semblat una experiència inolvidable i és que he desenvolupat a treballar en equip i a expressar-me.
20: La mostra es podrà visitar fins diumenge. Al projecte també hi han participat els alumnes de l'Institut Berenguer que guarda en posta.
0: I a Liceu estrena demà les Noces de Fígaro. L'òpera de Mozart compta amb un muntatge de Marta Patós que posa èmfasi en la vessant més còmica i més dolça de l'obra. La soprano ebrenca Sara Blanc interpreta la protagonista Sara en aquesta comèdia d'embolics que en to de broma denuncia els abusos de poder de la noblesa del segle XVIII i remarca la capacitat de fer xarxa de les dones de l'època per defensar-se dels abusos dels homes. El protagonista masculí, Figaro, l'interpreta Luca Pisaroni, un dels baix barítons més aclamats del moment. El tirolès André Schuen, que debuta al Liceu, farà

0: joves de 35 anys amb el segon repartiment. Doncs amb aquesta música de Mozart arribem ara a la informació esportiva.
1: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Quan falten 4 dies perquè surti escollit el nou president del Madrid, els noms de Mourinho i Haaland apareixen a la campanya electoral. L'actual president Florentino Pérez publica un vídeo amb una imatge de Josep Mourinho amb la samarreta de Madrid contestant sí a l'oferta del Club Blanc.
3: Sí. Na, na.
2: Mourinho, que té contracte amb el Benfica portuguès i una clàusula de rescissió de 15 milions d'euros, diu que aquestes imatges s'han generat amb intel·ligència artificial. Florentino afegeix també el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, en una entrevista a l'Hormiguero, Enrique Riquelme, el rival electoral de Pérez, assegura tenir lligats dos jugadors del City, Rodri i Haaland, i es compromet a pagar la quota de tots els socis del Club Blanc si els dos jugadors no acaben arribant, si ell és president.
3: Si yo soy presidente de Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
2: El Barça serà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si avui derrota el Camp de Múrcia a les 7 al Palau Blaugrana, un partit amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i 3CAT. És el segon partit de quarts de final de la Lliga i els blaugranes van guanyar el primer. El jugador del Barça, Tomas Satoranski, diu que estan preparats.
4: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo. Con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
2: Derrota de la 6 a Joventut, 85-71, el primer partit de quarts de final ahir a la pista del Bascón, i els verdinegres van deixar escapar el partit a l'últim quart, després de tres parcials força igualats. Dani Miret, tècnic de la penya.
5: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos. Estábamos haciendo un trabajo muy bueno desde la defensa y esto nos ha provocado en ataque llegar por debajo de mínimos y hemos fallado, bueno, más canastas.
2: Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any que ve, segons ha pogut saber aquesta emissora. El Girona ho té molt bé per acompanyar el Baxi Manresa a la competició. A l'NBA de matinada, els Knicks han guanyat el primer partit de la final a la pista dels Spurs per 95-105. Demà jugarà el segon partit encara a la pista de San Antonio. La derrota als Spurs ha estat malgrat els 26 punts i 12 rebots del pivot francès Wembanyama. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí la Seu ha comunicat la renovació de la seva escorta a la Lleia Reventós per una temporada més.
1: 3CAT Info.
2: El Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. Les gracienques van superar ahir l'Atlètic Barcelona per 11-13 i a l'anada ja havien guanyat de 5. Sentim Júlia Frigola, jugadora del Catalunya.
6: Ha sigut, o sigui, un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat mantenir la calma i doncs anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0 i ens ha sentit bé.
2: És el primer títol a palmarès del femení del Catalunya. I Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí, prové del Tenerife, on ha estat les últimes 6 temporades. En futbol, el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur per a la pròxima temporada, que jugaran a la segona divisió. El president del Figeli, la propietat en Pere Guardiola i la direcció esportiva en Quique Càrcel donaran a conèixer els detalls del nou projecte. També aquest migdia, Barça presenta el seu pla integral de salut mental amb la presència del president Rafael Juste, un pla que el Barça farà conjuntament amb la seva fundació. També avui a les 9 del vespre, amistós de preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola amb la presència de fins a 9 catalans i l'Iraq a l'estadi de Riazor, a la Corunya. La Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits un jugador del Camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al Camp de l'Unificació Santa Perpètua. És la sanció més greu imposada al futbol català els últims anys i és el màxim de temps permès pel reglament, 2 temporades sense jugar. El torneig de tennis de Roland Garros a Barcelona i Mercè Granollers jugarà avui les semifinals de dobles amb Ceballos, contra la parella italiana Bolelli-Babasori.

i van superar el duet Nis Roger Vaseline en dos sets. Ja estan definides les semifinals individuals, Kovoli Arnaldi i Mensik Esberev. Pel que fa al torneig femení individual, la número 1 del món, Arina Sabalenka, va quedar ahir eliminada. I acabem amb futbol sala. L'Indústria Santa Coloma amplia una temporada al contracte d'Uri Santos.

0: Israel i el Líban acorden un nou alto al foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban de les quals la milícia estarà exclosa. La treva incrementa les esperances d'un acord de pau més global per a la guerra de l'Iran. Revés legislatiu per a Donald Trump després que la Cambra de Representants dels Estats Units hagi aprovat una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic del president dels Estats Units, que manté que el conflicte pot tenir un final imminent. A partir del migdia sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tracta de la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris. USTEC i professors de secundària, crítics com la CGT, destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui el primer examen al Parlament. El PSC, Esquerra i els Comuns tombaran les esmenes que hi ha presentat l'oposició i els comptes seguiran la tramitació. La consellera Alícia Romero agraeix el suport dels socis i reclama a Junts i PP que s'assumin el nou model de finançament. Comença el torn dels acusats en el judici al germà de Pedro Sánchez per un suposat delicte de prevaricació i tràfic d'influències per la plaça que va obtenir depenent de la Diputació de Barcelona. Abans d'escoltar David Sánchez, el primer a declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder socialista extremeny Miguel Ángel Gallardo. Tanquen la platja de les Madrigueres al Vendrell per un vessament d'aigües residuals, segons informa Protecció Civil. La incidència, que no permet el bany fins a nou avís, s'hauria originat a raó d'un problema en l'estació de bombeig. El Bisbat de Lleida ha emès més de 700 certificats de baptisme descendents de migrants que volen aconseguir la nacionalitat espanyola d'un total de 2.500 sol·licituds. Són nets de lleidatans que van marxar a viure la majoria a Sud-amèrica i a França. Avui és dijous de Corpus, dia gros de la Patum de Berga. Aquest migdia Patum de Lluïment i a la nit Patum completa. 400 efectius policials vetllaran per la seguretat d'aquesta festa. I avui a Primavera Sound ja comença la programació de debò, desplegats als 17 escenaris del festival i desfilaran caps de cartell Combat Gear, Massive Attack o Doja Cat. Tot això serà després de la jornada inaugural d'ahir amb les guitarres com a protagonistes que va sacsejar el públic del Primavera.
1: Esports. Recta final de la campanya per les eleccions a la presidència del Madrid. Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta de blanca dient sí a l'oferta de Madrid. El tècnic diu, però, que s'ha fet un amb intel·ligència artificial. Enrique Riquelme, per la seva banda, es compromet a portar Haaland i Rodri del City. El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71. I el Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: I el temps, matí tranquil, amb canvi de temps, això sí, a partir del migdia. Entre la tarda i la nit plourà a molts indrets. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i en alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura avui es mantindrà. 3CAT Info.

0: Avui volem començar amb la música del grup de Mataró, La Cuixinera. Va ser un... bé, és un grup fundat el 2001 a la capital del Maresme i ara el grup presenta un nou treball que converteix la cultura popular maresmenca i catalana en una experiència viva, festiva i absolutament contemporània. El nou disc recupera melodies i cançons tradicionals procedents especialment de les cançons de Mataró, recollides per Joan Tomàs i Esteve Albert durant la històrica missió de recerca 1932-1933 de l'obra del cançoner popular de Catalunya. També hi apareix el llegat del cançoner de Pineda, de Sara Llorenç, figura clau de la cultura popular catalana i pionera del folklore europeu. Amb el disc Quanta ballera, La Cuixinera transforma aquest patrimoni en un sarau contemporani on conviuen instruments tradicionals, l'energia del rock i l'esperit de plaça. El disc reivindica gèneres com el ball pla, la bolanguera, la sardana, el contrapàs o la jota des d'una mirada actual, participativa i desacomplexada. Presentaran les noves cançons. El 6 de juny passaran per Ivars d'Urgell, però també ho faran a Mataró el 12 d'aquest mes, dins de l'aniversari de la colla castellera Capgrossos de Mataró. I amb ells engeguem el programa d'avui, aquí al Tic Tac, de Ràdio Argentona. Molt bon dia, família. Benvinguts, benvingudes al programa 134 de la temporada. I en sumem ja 617. Avui és dijous 4 de juny. Queden 211 dies per acabar l'any i només 20 pel pròxim festiu, que serà el dia de Sant Joan. Engeguem la jornada d'avui. Passarem pel temps, un dijous que anuncia pluja. Anirem també a saber què és el que diuen els titulars a les portades dels diaris. I avui ens aturarem un dia més a l'agenda local de la setmana. A 11:15 parlarem d'esports. El Sots 25 masculí del Club de Bàsquet d'Argentona ha viscut un cap de setmana històric al pavelló municipal, ple a vessar com feia anys que no es recordava, per coronar-se campió territorial de Barcelona. Avui els jugadors Albert González, en Víctor Jarque i Pol Villagrassa, juntament amb l'entrenador en Gerson García, venen a presentar-nos amb orgull el títol del campionat i a parlar-nos del pròxim repte, ser campions de Catalunya. A les 11 farem tertúlia amb els nostres avis i a les 12 obrirem la gana, com sempre, amb les receptes de l'Esteve Pedra. A tot això, recordar-te que si vols participar del programa, això és el que has de fer.
1: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663-03-43-22 o truca'ns en directe al 93-797-1550.
0: I si vols recuperar allò que més t'ha agradat o saber el que t'has perdut, és tan fàcil com entrar al web de radioargentona.cat o utilitzar les plataformes digitals d'iVox o Spotify. Jo ja ho tinc tot a punt per acompanyar-te fins la una del migdia. Ja veuràs que si et quedes aquí al matí d'aquest dijous, se't passarà volant, com la cançó de Bola de Drac. Engeguem amb la música de Max Navarro i el seu tema inigualable i de seguida passem per la previsió meteorològica.

0: Max Navarro, que ens acompanya des de Premià de Mar. Seguim al Maresme amb la informació del Servei Meteo Mar, perquè avui ens hem llevat amb un cel d'aquells que no es decideixen. Una barreja de núvols alts i baixos que de moment fan el ronso i no porten gaire aigua. El vent de Garbí bufa fluixet i remena una mica el mar cap al nord de la comarca, mentre que les temperatures mínimes no han canviat i ens han deixat una nit prou agradable, voltant els 14 graus a l'interior. Però atenció, perquè aquesta tarda arriba una línia frontal que ho capgirarà tot. El cel es taparà de cop a tots els pobles i a partir de la mitja tarda haurem d'obrir el paraigua tant sí com no. S'esperen xàfecs acompanyats de tempesta a tot el Maresme. Seran pluges curtes, però que poden caure moltes ganes i ràbia. El vent girarà cap a llevant, amb cops moderats. La mar girarà de mala llet amb maror i el termòmetre farà una bona clatellada, ja que les màximes quedaran frenades al voltant dels 27 graus. De cara a divendres, la inestabilitat no voldrà marxar i tancarem la setmana laboral amb un dia gris i ben carregat de núvols. A la tarda tornaran els xàfecs i les tempestes, que seran més probables a l'interior de l'Alt Maresme, ens deixaran una nit una mica més fresca i les màximes patiran lleuger descens. Si més no, s'enfilaran com a molt fins als 21 graus. Un ambient gairebé de tardor que ens obligarà a recuperar aquella jaqueta fina abans d'hora. Per sort, dissabte el temps farà net i millorarà clarament, tot i que ens llevarem amb força núvols i unes mínimes més baixes. Les clarianes guanyaran protagonisme ràpidament i podrem tornar a veure el sol. No s'esperen pluges, el vent de Garbí s'animarà. Un respir ideal per començar el cap de setmana amb més alegria. Si avui aneu més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme, atenció a la previsió del temps que arriba de la mà dels companys del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada amb un ambient més càlid que el d'ahir en aquesta mateixa hora. Clarament, la temperatura ha pujat arreu del país, excepte cap als dos extrems, cap a la zona de l'Alt Empordà o bé cap a les Terres de l'Ebre, on aquí sí que ha baixat. Tot i això, la temperatura és suau i s'espera que a més avui parlem d'un temps inestable, sobretot a partir de migdia, que és quan hi haurà aquests xàfecs que afectaran sobretot inicialment cap al Pirineu, Prepirineu, punts de la serralada transversal i també cap al prelitoral. I a més, al llarg de la tarda també afectaran zones properes i també cal destacar que a partir de mitja tarda, vespre i final del dia, tots aquests ruixats tendiran a desplaçar-se cap a l'est i, per tant, acabaran afectant cap al nord-est del país i també cap a les comarques de Barcelona, tant pel que fa al litoral i prelitoral. Atenció, perquè aquests ruixats localment podran caure amb força, amb intensitat, a més, han acompanyats de tempesta, pedra petita o calamarsa. Des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte. Això és tot de moment.

I després de la informació del temps, passem pel quiosc. Comencem per la portada del diari Ara, quan una portada que diu que Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. El president espanyol anuncia al Cercle d'Economia els comptes de l'any vinent, 2027, i obvia els casos de corrupció. També destaca que Ucraïna ataca Sant Petersburg en l'inici del Fòrum Econòmic Rus. També en un altre sentit, Malia segueix a Cuba els passos d'Iberostar i abandona 15 hotels. I també diu que prolifera el lloguer de balcons a Wallapop per veure el papa. El Punt avui destaca El País que es mou. La xarxa de transports col·lectiu garanteix milions de desplaçaments urbans i interurbans diàriament a Catalunya. La Vanguardia diu que Sánchez assegura que presentarà els pressupostos. Aquest any el president llança un missatge de continuïtat i demana generositat a Junts i Esquerra per culminar la legislatura amb l'amnistia aplicada i continuar pactant. També diu que els agents assenyalen Cerdán com a líder d'una trama per salvar el cap de l'executiu. I en clau internacional, dos apunts. Ucraïna ataca Rússia en l'inici del fòrum de Putin per captar inversions i que la mort d'un jove després d'un error policial envalenteix els altres britànics. Ens aturem ara al periòdico. Luco acredita una trama al PSOE per rescatar Sánchez. Imatge per Sánchez amb Illa sobre els pressupostos del 2027 en marxa. Ja en plana esportiva, l'esportiu com el Barça en lloc. Espero continuar, diu Jules Koundé, centrat en la selecció francesa, però amb la idea clara de fer valer el contracte de Blaugrana fins al 2030. Tot i no haver fet la millor temporada i ser un dels noms de la llista, si el club ha de fer una venda de pes, no pensa en una sortida. I en esport, la portada de l'esport, Príncep Messi. El jurat premia a Leo Messi amb el Princesa de Astúries de los Deportes 2026 per la seva impressionant trajectòria. Ahir, Enrique Riquelme, a través del programa El Hormiguero, diu que si surt escollit com a president, fitxarà Haaland, i Florentino, per la seva banda, diu que té fitxat a Mourinho. I finalment, Mundo Deportivo destaca en la mateixa línia el Premi Princesa de Astúries per a Leo Messi. Aquests són els titulars que deixa avui dijous les portades dels diaris.

Tot seguit obrim l'agenda del poble per repassar els millors plans culturals que tenim a tocar de casa, que hi ha molta vida abans que arribi el divendres. Avui dijous la biblioteca tornarà a ser protagonista amb una sessió de l'Hora del Conte. A 6:15 de la tarda, la narradora La Flaps presentarà La Flor de Colors, una història adreçada als més petits en el marc de la serralada de la setmana, volíem dir, de la natura. Avui a 6:00 de la tarda el centre parroquial acollirà la conferència de Marc Castellnou, cap dels grafs dels bombers i un dels grans experts en incendis forestals. La xerrada abordarà el fenomen dels anomenats incendis de sisena generació i els reptes que plantegen en el context actual. I aquest cap de setmana arriba la Diada de la Flor, una de les festes més emblemàtiques de la vila. La programació començarà demà a 6:00 de la tarda amb la inauguració de la mostra de bonsais. A 7:00 s'obrirà el nou jardí del Museu del Canti, creat amb la participació de l'alumnat del PFI de jardineria. I a 9:15 del vespre s'inaugurarà la decoració floral de Cal Guardià, elaborada pels estudiants de l'Institut d'Argentona. Dissabte, la plaça Nova acollirà durant tot el dia demostracions d'oficis artesans, mentre que l'avinguda Puig i Cadafalch s'omplirà de jocs de fusta gegants. A la tarda començarà la confecció de les tradicionals catifes de flors als carrers de la vila. Diumenge serà el gran dia, hi haurà mostra de treballs de mitja i ganxet davant del casal de la gent gran, catifa participativa a la plaça Nova, activitats familiars al centre parroquial i una demostració de creació de bonsais al Saló de Pedra. A 1:15 la Garrinada organitza un concert vermut a la plaça de Vendre i a 7:00 de la tarda arribarà un dels moments més esperats, la trepitjada de les catifes de flors amb la colla de geganters i grallers d'Argentona. Durant tota la diada també es podrà visitar l'exposició Corpus Argentona a la biblioteca, la Fira Mercat d'Artesania i Cínia Ecològica, l'Ou Convall al museu i els jardins de la casa Puig i Cadafalch.

I no podem deixar de passar pel cinema del Centre Parroquial d'Argentona. Aquest cap de setmana ens proposen la pel·lícula Assassinato en la tercera planta. Es podrà veure dissabte a les 6, també dissabte a les 8 en versió original, i diumenge, dia 14, a les 5 i a les 7 de la tarda. I més endavant, la pel·lícula d'Aina Clotet, Marc Soler i Navi Dacli, En Viva, estrena al Centre Parroquial divendres 19 de juny a les 8, dissabte a les 6 i a les 8 del vespre, diumenge 21 a les 5 i a les 7 de la tarda, el dia de Sant Joan, dia 24 a les 7. I fins aquí, ara sí, l'agenda cultural de la vila d'aquesta setmana. Passem ara per la música de Francesco Gavani, petita pausa, i ens acompanyen de seguida alguns jugadors i l'entrenador del Sots 25 del Club de Bàsquet d'Argentona.

0: Cada matí, Tic-Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Ràdio Argentona t'acompanya. En 4.6.
2: Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
3: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
4: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
5: Aquestes frases tenen un nom: edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
6: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
5: Diputació de Barcelona.
7: Aquest estiu, compra prop i arriba lluny.

0: Acompanya. Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Xarxa, compra i descobreix Catalunya!
2: L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat.
3: 4 de juny. Els incendis de sisena generació. A càrrec de Marc Castellnou, enginyer forestal i inspector del Cos de Bombers. Totes les conferències es fan els dijous a les 6 al centre parroquial.
4: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
5: No trobaràs res millor.
4: Ràdio Argentona.

0: A Argentona ens estem mal acostumant de tanta celebració esportiva. El Sots 25 masculí del Club de Bàsquet d'Argentona s'ha coronat campió territorial de Barcelona després de guanyar els Lluïsos de Gràcia per 77 a 64 a la semifinal i de patir i vèncer el Rosella per un ajustat 68 a 64 a la gran final. Un èxit que demostra l'excel·lent salut del bàsquet del nostre poble, acompanyat d'una grada plena vessada de veïns, famílies i aficionats que van empènyer l'equip cap a la glòria. I avui estic molt ben acompanyat, de nou una setmana més tinc i tenim a l'estudi en Gerson García, que és l'entrenador, i els jugadors Albert González, en Víctor Jarque i en Pol Villagrasa. Bon dia a tots quatre, què tal?
1: Bon dia.
0: Felicitats.
1: Merci.
2: Moltes
0: gràcies. Com és això de guanyar? Com és? Ho esteu assaborint o no?
1: Bé, amb ganes de més encara.
0: Amb ganes
1: de
0: més?
1: Sí. Molt contents, però encara ens queda la part final. Sí. Però molt contents.
0: Molt bé. Gerson, content?
3: Sí, molt. La veritat és que vam disfrutar molt i va ser una gran Final Four aquí a casa.
0: Com es dirigeix un èxit d'aquesta magnitud aquí a casa?
3: Bueno, pues, preparar molt bé el partit, estan concentrats i jugant a el que sabem jugar, a el que hem practicat tota la temporada.
0: Com vau preparar a nivell mental i també a nivell físic? Suposo que ja a aquestes alçades també el desgast físic també hi ha un desgast, no? Suposo que això sumat a l'eufòria de que, tot i que heu guanyat, heu estat campions i ara teniu aquesta fase, com us prepareu vosaltres com a jugadors a afrontar dos partits, tant el dissabte com el diumenge, en aquesta Final Four, no? Final a 4 territorial de Barcelona.
1: Bé, Víctor, jo crec que des del principi i des del primer entrenament vam anar a totes. No hi havia opció a no anar al 100%. Si després arribaven els partits i algú acabava amb alguna rampa, mala sort, teníem que donar-ho tot. I és com va ser. Vull dir, no va haver-hi marge de deixar-nos res a la motxilla guardat. Va ser un 100%.
0: Hi havia rampa, què, durant la setmana o en els partits?
1: En els partits.
0: En els partits.
1: El dissabte es va notar que vam anar al 120% tots. Uh-huh. Vam acabar tots, bueno, vam parlar que vam acabar tots...
0: Fosos.
1: Però també és una bona senyal, jo crec. Uh-huh. Que amb tota l'afició, amb tota la grada que hi havia, amb les ganes, no podíem deixar perdre aquesta oportunitat i teníem que guanyar sí o sí, almenys dissabte.
0: Uh-huh. Ara anirem parlant d'aquests partits del dissabte i del diumenge, i la setmana passada parlàvem amb en Gerson, però ja que us tinc aquí, deixeu-me preguntar-vos quin creieu que ha estat l'èxit de l'equip per haver aconseguit 24 victòries, diria, dos derrotes a la vostra categoria.
4: Jo crec que la clau sobretot ha sigut que abans que ser un gran equip som un gran grup d'amics, i jo crec que això és el que també ens ha portat a aconseguir tot això. Jo crec que tant dins com fora la pista ens portem molt bé entre nosaltres i tenim molt bona comunicació sempre, i no hi ha hagut mai cap mal rotllo ni res. O sigui, tot el que passa a la pista es queda a la pista, i després fora pues, ens anem a sopar i ens ho passem molt bé. Jo crec que això ha sigut la clau per després que les coses sortin a la pista, tant tàcticament com d'actitud, i jo crec que ha sigut això la principal causa de tot això.
0: És a dir, la bona entesa que hi ha fora del camp també es trasllada dins del camp, no?
4: Exacte.
0: I ho facilita tot, això? És a dir, bueno, aquest bon rotllo fa que, no sé, si l'entrenador us marca unes línies tàctiques o una cosa així, això fa que després flueixi tot o és indiferent?
4: Bueno, tot ajuda al final. Vull dir, quan ens portem tots bé i tal, també som gent que ens exigim molt, i en els entrenos, pues, si un exigeix a un altre, pues, tampoc ens ho prenem malament, ens ho prenem bé i tots volem donar el màxim i jugar el millor possible a tots plegats.
0: Creieu que heu donat la millor versió vostra com a jugadors?
1: Jo crec que sí. A veure, sempre hi ha un plus, sempre pots donar més, però crec que la versió que hem donat és molt bona. Jo crec que ho demostren els resultats.
0: Mm-hmm. Anem pel primer partit. Vau guanyar 77 a 64, si no recordo malament. Us esperàveu una semifinal tan de cara o vau haver de picar molta pedra?
4: Bueno, al principi tot va començar amb un bon parcial d'inici i allà la cosa ja pintava prou bé, però després vam veure que el Lluïsos no va venir a veure-les passar i es va posar les piles en el primer quart mateix i ja ens van apretar. Sí que és veritat que va ser un partit, vam estar gairebé tota l'estona per davant, però van haver-hi moments que el resultat es va apretar molt i és això, jo, bueno, és el que he anat dient-li a l'equip durant tot el cap de setmana, que era el que li diem aguantar els tirons, o sigui, són equips que si estan a la Final Four és per alguna cosa i que sempre hi haurà algun moment del partit que tindrem aquest tiron, que ells estaran bé, nosaltres estarem malament, i la cosa, pues, la clau va ser aguantar-los, mantenir-nos sempre per sobre, i pues, al final vam poder arribar al final amb la tranquil·litat i vam poder aconseguir la victòria.
0: Si mirem l'acte i només em centro en el que són els resultats dels parcials, podríem dir que vosaltres vau anar de més a menys i Lluïsos de Gràcia al revés, va anar de menys a més puntuació. Quina lectura en feu? Desgast físic, que segurament passarà per aquí. Una mica l'objectiu, no sé qui en Gerson, si l'objectiu era començar molt forts pel que pugui passar després per si ens desinflem, una mica l'estratègia cap a on anava.
1: Bé, jo crec que es va notar molt que vam sortir amb moltes ganes.
0: Amb molta força, no?
1: Sí, amb molta força. I mica en mica et vas ficant com una pressió de vas per davant, les coses van sortint bé i de cop, mica en mica, es notava que el públic apretava, ells estaven sense res a perdre i volien seguir lluitant-ho. Aleshores, tens aquesta pressió de estàs a casa, de no pots perdre això, llavors mica en mica se't van tirant a sobre, però jo crec que hi ha un moment clau que és quan l'Albert ens diu que tindrem moments dolents en el partit i que no passa res. I aleshores va ser com un canvi de xip i sí que en els últims moments, doncs, per molt que ens estiguessin apartant, sabíem que si ho fèiem bé tornaríem un altre cop a millorar, tornaríem a que les coses sortissin. Jo crec que va ser aquest moment que va ser el canvi i que vam poder sortir endavant amb el partit.
0: Mm-hmm. Alguna visió més de sí. Com va viure?
4: Bueno, sí, jo crec que el més important era sobretot regular les revolucions, perquè en partits així que hi ha tant de públic i tot, sobretot tant a la semifinal com a la final vam sortir a tope, i sí que és veritat que un partit de bàsquet són 40 minuts i no et pots desgastar al minut 1, perquè si no després l'altre equip et passarà per davant. Llavors va passar això, al principi vam sortir a tope i a poc vam poder aconseguir regular aquestes revolucions i poder mantenir tot el partit una intensitat que ens pogués donar la victòria.
0: Mm-hmm. El pavelló va estar ple? Hi havia afició? Com ho recolzava?
3: Bueno, a la semifinal una mica i a la final moltíssim.
0: Molta.
3: Sí, sí, sí.
0: No, ho pregunto perquè moltes vegades quan fem les entrevistes o les cròniques esportives ens recolzem també molt amb el suport de l'afició i volia aprofitar-vos ja que us tinc aquí, si realment us fixeu o noteu el caliu de l'afició, si es nota realment quan jugueu a casa a quan jugueu fora, o sigui, realment l'afició és aquell jugador extra que us dona un plus en els moments difícils o en els moments de celebració, vaja.
2: Bueno, jo crec que l'altre dia es va notar que jugàvem a casa. Sobretot a la final es va notar bastant i aquest plus ens el van donar. Aquestes ganes de guanyar i d'anar tot i de no fallar. Vull dir...
3: Mm-hmm. Sí, perquè al camp de l'Argentona, bueno, normalment a nosaltres ens ve veure gent, amics, família i tal, però no omplim el pavelló, i el que deien de la semifinal hi havia gent, però nosaltres estàvem super motivats perquè el primer partit volíem fer-ho bé, vam sortir al màxim i després va anar venint gent perquè el partit era a les 4 i tal, i vam anar mantenint l'avantatge una mica, com deia l'Albert, aquesta frase que repetia molt de hi ha altibaixos i tal, que jo també ho pensava, l'Albert va ajudar molt amb això, a reforçar això, que hem d'aguantar els altibaixos, i com diu el Pol, a la final es va omplir el pavelló moltíssim. També vam fer una mica els entrenadors, la junta directiva, el club, va fer promoció com veniu al pavelló, que és una final, que juguem a casa, perquè també els de Lluïsos cridaven, els de Rosella tenien gent que cridava, no? I jo recordo el pavelló molt ple, que això no ho veia des de que l'Argentona va pujar de categoria al sènior A.
0: Des de que eres jugador, no?
3: Sí, no, no, realment el pavelló ple es veu a la presentació, quan juga el sènior masculí o femení per pujar o així, o fa 15 anys, quan va jugar el júnior aquest del Xaviot i el Joni contra el Barça a la final de júnior preferent. Sí, no sempre està el pavelló tan ple. Vull dir, una passada, va ser molt guapo, jo penso.
0: Sí. El semifinal vau guanyar Lluïsos de Gràcia. Havíeu jugat ja contra ells?
3: No, eren de l'altre grup i, bueno, els havia vist una vegada. Altres anys no sé si havien jugat contra el Ciutat Vella,
4: no.
3: Sí, però
4: Lluïsos no.
3: Lluïsos no.
0: L'altre partit ja va ser la final, vau jugar contra el Rosella. El resultat va ser de 68 a 64 i, bé, suposo que demostra que va ser un partit d'alta intensitat i molt ajustat en quant a resultat, no? Quin dels dos partits us va costar més de gestionar a nivell de nervis?
4: Jo crec que la final va ser la més difícil, perquè és el que he dit abans. A Lluïsos sí que vam tenir pressió, però al final en cap moment ens vam trobar per sota el marcador i no vam veure en negre. Però a la final sí que va haver-hi un moment a l'últim quart que estàvem 6 per sota i la cosa pintava malament. I allà sí que, bueno, el que estàvem parlant abans, vull remarcar sobretot en aquell moment l'afició ens va donar una empenta molt bona, sí, per poder remuntar aquell parcial que ens vam ficar a minuts de que s'acabés el partit. I allà potser va ser dels moments més complicats que ens va costar gestionar la banqueta i amb els jugadors. Però jo crec que el van portar molt bé i, bueno, al final el resultat, pues, ho va demostrar.
0: El millor partit d'aquesta final a 4?
1: Jo crec que sí.
4: Sí, va ser, sí. Jo crec que sí.
1: Dels tres partits que van haver-hi, bueno, 4 si comptem el tercer i quart, jo crec que sí. Va ser el millor partit amb diferència.
4: Sí.
0: Rectifico el resultat, 68 a 63, no 64 com deia, i la setmana passada en Gerson ja ens deia que contra el Rosella sí que és un equip que amb ells heu competit a la fase regular, a la competició. Com es planteja una final contra un rival que ja sabeu com juga, qui són...
1: Bé.
0: I que, per cert, va ser un dels partits que vau perdre, no?
1: Exacte.
0: Suposo que aquí
3: anem a la Lliga perdre.
0: Sí. De revenja, no?
1: Sí, el partit d'anada, el primer partit que vam jugar contra ells, va ser un partit bastant igualat, però el vam saber treure bastant bé. Ens vam anar distanciant i vam treure un bon resultat. I aquí a casa anàvem amb moltes ganes, però per coses de, també, nervis o situacions que hi ha en els partits, que passen en el bàsquet, vam perdre aquell partit. I almenys jo de manera personal, si arribava a la final contra el Rosella, els hi tenia moltes ganes, no? I més a casa, a una final, doncs també va ser un plus de, ostres, ens vau guanyar durant la temporada regular aquí a casa, doncs és el nostre moment i ara us volem tornar a guanyar.
3: Uh-huh. Sí, jo penso que a la final quasi que era millor el Rosella, perquè per això que comentava Jarque, que teníem ganes de revanxa, no? I la semifinal, això que comentàvem abans, sí que penso que al principi estàvem tots més nerviosos perquè vam sortir molt accelerats, però com guanyàvem de 10, com deia l'Albert, pues més o menys vam controlar el partit i va ser més tranquil. En canvi, la final, bueno, la tensió normal d'una final, llavors els nervis que fos més ajustat i tal. Però jo també personalment estava més tranquil perquè pensava, mira, la feina ja l'hem feta, hem guanyat la Lliga, hem guanyat la semifinal, ja anirem al Campionat de Catalunya, perquè al guanyar la semifinal anem al Campionat de Catalunya, i la final és més per disfrutar-la, no? Intentar mantenir la calma, i tot i els nervis, doncs vam aconseguir guanyar després d'estar 5 minuts, quedant 5 minuts o així, sí, i perdíem de 5, vull dir, al final vam acabar guanyant de 5, controlant el partit, amb calma, amb l'afició, i això té molt de mèrit, jo penso, perquè vam aguantar el tirón dur i estar 5 a baix a falta de poc.
0: En algun moment va veure perillar el partit?
2: Bueno, a falta de 5 minuts, quan anàvem perdent de 5 o 6, vam veure que o espavilàvem o se'ns podia complicar.
0: I com us gestioneu a falta de 5 minuts veient que el resultat va en contra? parleu entre vosaltres, més o menys cadascú es posa una mica les piles i nota aquell subidon per afrontar els últims 5 minuts i a veure si podem capgirar-ho. L'entrenador es posa a cridar com un boig o què fa?
3: No. Vam intentar mantenir la calma, eh? Jo recordo...
0: Tu, Gerson, estàs més prim respecte a la setmana passada.
3: Ja ho sé, sí. He cridat molt. He estat molt actiu i he estat preparant els partits. Tu pensa que a la semifinal vaig estar estudiant el rival, el vídeo, els jugadors, una mica. A la final també vaig pensar com jugar-la, com atacar. Vull dir, vam intentar els jugadors estar concentrats a la seva i jo des de casa preparar molt bé el partit. Si no, no hagués sortit. Vull dir, els últims minuts, de fet, jo vaig, el dia anterior havia visualitzat que el Pol, per exemple, defensaria l'11 i l'11 era el millor jugador seu i el Pol va fer una feina increïble. O sigui, el Hark i l'Albert també a nivell defensiu van fer una feina brutal i quan perds de 5 i queden 5 minuts, doncs has de dir calma, parem i fer el que sabem fer, defensar, córrer, ells s'automotiven entre ells, amb la grada, inclús jugades bàsiques que hem fet tot l'any hem fet una jugada, una altra jugada, doncs aquelles jugades, fer-les i repetir-les. I visualitzar-ho molt, inclús l'última, recordo un temps mort a falta de 5 minuts, al minut 34 vaig demanar un temps mort que ens vam calmar, i al minut 40, quan quedava un minut, un altre temps mort, i vam fer una jugada que fem sempre amb una mica, una variant que jo ja havia pensat a casa, o sigui, ja havíem visualitzat i va dir si passa això, intentarem fer això i buscar a aquest costat i tires o entres, i va entrar i la va ficar. O sigui que no, tampoc és sort que tots estem preparats a tot l'any i tots yeah. Ho pensem i treballem, saps?
0: Sí. Quan va sonar el xiulet final,
1: què? Eufòria.
0: Eufòria total, eufòria. No?
1: Eufòria total, sí. Eufòria. Sí. Jo me'n recordo que, bueno, es va acabar amb un rebot, que me'n recordo el meu company l'Arnau va agafar el rebot davant meu i ja en aquell moment ja quedaven 2 segons i ja vaig celebrar amb l'afició i tot perquè, bueno, ja ho teníem.
4: Locura.
1: Sí, va ser molt guai, molt xulo.
0: És el moment de màxima eufòria, deixar anar nervis, partit guanyat, títol a casa.
1: Davant
0: de
1: tothom.
0: Davant de la teva afició, davant de tothom.
1: Impressionant.
0: Jo sí, crec que, bé, no sé si fa molts anys que sou jugadors de la casa, però no sé si heu viscut mai una situació com aquesta.
2: Jo en el meu cas, no.
1: Jo no, jo algun torneig, però res que es pugui comparar.
4: No, sí, bueno, hi ha gran part de l'equip que sí que vam arribar a una Final Four fa un parell d'anys de Catalunya, de Sots 21, però era seient, llavors clar, el que és l'ambient no tenia res a veure. O sigui, aquesta Final Four, tot i ser Sots 25, per l'ambientàs que hi havia al pavelló i tot, l'havíem de treure i estàvem orgullosos tant de la victòria com del partidàs que havia sigut, de les anades i vingudes que van haver-hi i això va ser eufòria i deixar anar els nervis i celebrar-ho.
0: Com us vau recuperar físicament d'un partit a l'altre?
1: Jo crec que no va haver-hi recuperació.
0: No.
1: Ni es va pensar. Sí que estàvem carregats. És el que passa quan hi ha un partit d'una semifinal tan dura i em vas amb tantes ganes, però no vam pensar en recuperar, vam dir nois, queda un partit a tope, amb el cor, exacte, si no hi haurà cama hi haurà cor,
0: tires de cos i ànima, no? Una mica
1: sí.
0: En partits com aquest
1: sí, al final quan vam començar a escalfar teníem jugadors amb molèsties, els turmells, cops, càrregues i al final comences a escalfar, no et pots ni moure, però quan ja estàs escalfant a pista amb tothom a la grada tires d'acord i ja està. Demà no em podré ni moure del llit, però això ho trec.
0: Exacte. Molt bé, doncs Final Four superada. A partir d'ara, què? Perquè em sembla que també la cosa no acaba aquí. El camí continua aquest pròxim cap de setmana. Heu estat campions de la territorial de Barcelona. Ara què?
2: Home, doncs ara volem més.
0: Què toca?
2: Ara toca Catalunya. Amb les mateixes ganes.
0: Toca Catalunya. Què vol dir? On aneu aquest cap de setmana? Contra qui us enfrontareu?
2: Doncs bueno, doncs diumenge a les 12:30
0: sí.
2: Juguem contra el Vilafant. que són els campions de Sub-25 de Girona.
0: Vale.
2: I doncs el campió pues, jugarà a les 6:30 de la tarda a la final, també a Tarragona.
0: La final és dissabte o diumenge?
2: El mateix diumenge, tot és el mateix dia.
0: Tot és el mateix diumenge, eh?
3: Serà dur, serà dur.
0: Serà duret, dos partits al mateix dia, no?
3: Vale. Exacte, sí.
0: Us enfrontareu al Vilafant, que ha estat el campió de la territorial de Girona, però jugueu a Tarragona.
2: Sí.
0: A Tarragona sí. Capital, entenc.
4: Sí, sí, sí, sí, el camp del Tarragona-Tarragona. Uh-huh. I, bueno, això, que es fa una Final Four, en principi és camp neutral, entre cometes, però com que el Tarragona ha arribat, doncs té el privilegi de jugar a casa també.
0: Vinga, el Vilafant, què en sabem d'ell? Gerson, tu has estudiat, has mirat YouTube, a veure si trobes algun vídeo de...
3: He investigat, però els vídeos no hi són.
0: No hi són? Has preguntat al ChatGPT? A veure què...
3: No, però he mirat estadístiques, partits que han fet i tal, i bueno, a nivell d'atac-defensa són semblants a nosaltres, victòries que han guanyat semblants a nosaltres, diferències és que ells fiquen menys triples, bastant menys, i fiquen tot de tir lliure de dos, per tant deuen ser gent molt penetradora, segurament molt alta, normalment a Girona també són jugadors alts, espigats, així, i he vist que tenen com 10 jugadors per sobre de 7 punts, o sigui, és un equip que un fica 10, un fica 9, un fica 10, un fica 7, un fica 7, un fica 11, un fica 10, un fica 7, o sigui, és un equip molt complet, és un equip bastant... Nosaltres també tenim 8 jugadors o més que fiquen més de 7 punts. Sí, serà un partit molt igualat, que serà defensa, rebot, córrer, el que estigui més concentrat, i aprofitar les jugades que hem treballat tot l'any i intentar ficar més de fora perquè sigui la diferència, no? Ficar de fora i el rebot i la defensa.
0: Hi ha algun equip d'aquesta fase regular que heu fet aquesta temporada amb unes característiques similars al Vilafant, Gerson, o...?
3: Bueno, no, és que aquest equip, ja et dic, té 10 jugadors que fiquen. O sigui, és un equip...
0: És un equip que ja...
3: Molt complet, vull dir, serà difícil.
0: Serà poder dels més complicats dels que heu jugat fins ara, no?
4: Segur, sí.
3: Serà un partit molt de tu a tu i que o estem concentrats tot el partit o no serà fàcil guanyar, vull dir.
0: Quines seran les claus per aconseguir la victòria amb el Vilafant? Concentració?
3: Bàsicament, el que he dit, controlar concentració perquè les ganes ja les tenen, o sigui, estar calmats també, concentrats. Començar bé, també, se'ns dona bé començar bé, intentar començar bé els partits i controlar el ritme, com diu l'Albert, els altibaixos, l'encert i rebot i defensa, bàsicament. Vull dir, és el que hem fet tot l'any i el que hem de seguir fent. No sí, sé què pensen.
4: Jo crec que això no hem d'inventar res nou, portem tota la temporada fent les nostres coses, els nostres sistemes, i jo crec que encara, per molt que sigui una final a 4 a Catalunya, no hem d'innovar, no hem de seguir a lo nostre i a veure què tal surt el partit.
0: Ho parleu entre vosaltres? Com afrontar el partit o no?
4: Bueno, jo encara no hem parlat.
0: Encara no hi heu
4: sabem
0: parlat,
4: el que hem de fer. Sabem
3: és que ara
4: hem estat descansant,
3: hem estat cansats. Dilluns i dimarts els he deixat bastant tranquils.
0: Vale. Sí.
3: Perquè ha sigut cansada de la Final Four i hem de recuperar, descansar, que si no ens aprimem i necessitem massa muscular.
0: Molt de plàtan aquesta setmana, ah. No? Molt de magnesi, hidratació...
3: Dormir...
0: Teanina...
3: Teanina? No, tenim secrets... Bueno, no, és que
0: val,
3: tu no,
0: no
3: saps.
0: No, no
4: són
0: sé
4: secrets,
0: jo, no
4: són
0: sé.
4: Secrets.
0: Si guanyeu el Vilafant, l'altre finalista, qui són? L'equip de Tarragona?
4: O Tarragona o Tarragona. Rosella. O ens tornem a trobar amb el Rosella o serà Tarragona.
0: Sabem més o menys favorit d'aquests dos?
4: Jo crec que també serà un partit
3: igualat. Serà igualat.
4: Serà un partit igualat.
3: És que és això, és el desconeixement. Tarragona i Vilafant no tenim cap referència, no tenim ja. Res, no sabem el nivell del grup en el que jugaven, llavors ens podem trobar qualsevol cosa.
0: Suposo que voleu.

0: acompanyeu, potser és una cosa inèdita.
1: Va haver-hi fa dos anys va haver-hi un júnior interterritorial que va fer Final Four, que era jugar al Pol, de fet, no?
2: Sí.
1: Vull dir, però tampoc és tan usual a nivell júnior sub-25 arribar a Final Fours. Va arribar algun equip, i aquell que et dic jo, jo recordo ja fa 10 anys o 15 que estava el Xaviot, el Joni, el Casavell, aquests jugadors d'aquí del poble que, que tenien cert nivell, que van acabar jugant a Copa, vull dir. Però és realment difícil, vull dir, guanyar una lliga és difícil, i ja guanyar la Copa també. Sí, s'han d'anar... És extraordinari, això.
0: Ja. No, i ara teniu un cap de setmana que ara podeu fer que sigui més extraordinari, no?
1: El triplet.
3: Sí. Perquè jo vull afegir, sí que me'n recordo, fa 3 o 4 anys, va haver-hi un Sots 25 que va arribar a la Final Four, crec que era a Catalunya, a Viladecavalls.
1: Pot ser, sí.
3: I, però es van quedar a la final. O sigui, van arribar a la final i la van perdre. Llavors, nosaltres, a veure si podem donar aquest pas més. Però, bueno, ells també van tenir molt de mèrit i van aconseguir arribar. I a veure si nosaltres pues, podem rematar la feina.
0: Vinga, doncs, diumenge teniu aquesta doble cita a la final a Copa Catalunya. Sou de fer promeses, de dir, si guanyem...
4: No hem dit res encara, no ens hem promès res, per si acas.
3: No. Bueno, jo i en Pol i jo a vegades anem a fer les compres per si després hi ha victòria.
1: Van comprar cau aquests.
3: Fem el... Caja. Sí, intentem jugar al contragafe, però bueno, de moment, sempre que hem fet les compres, ens ha sortit bé.
0: I el club no ha fet unes samarretes campions de Catalunya o alguna cosa així?
1: Això no, millor no fer-les, perquè a vegades quan les fas... Eh?
0: Ja, bueno, clar, és que pot passar de tot, clar. Però si les fas...
1: Al cava, si no te'l veus un altre dia.
0: Ja, també.
1: Però la samarreta te les menges.
3: Sí, bueno, és el que parlàvem. Passi el que passi, jo crec que tenim motiu per celebrar. Si perds aquella final, en el moment sí que et farà mal, però després, si ho mires des de lluny, dius, ostres, he quedat aquí segon de Catalunya, jo ho veig molt bé, i que també ho hem de celebrar igualment.
1: Bueno, i van prometre... vam dir que si guanyàvem vindrien a la ràdio i van venir.
0: Clar.
1: I que aniria a la dutxa i vam anar a la dutxa. Sí.
3: Ens sona a la dutxa.
1: Vaig anar a la dutxa.
3: Ho havíem promès.
1: Ja inventarem alguna cosa per prometre. Ja.
0: Clar que sí, tot sigui per una bona causa. Vinga, molta sort per aquest diumenge, que vagi molt bé. No sé com us desplaçareu, en cotxe particular o cadascú pel seu compte.
3: Sí. En principi té pinta això, cadascú pel seu compte. Intentarem, si passem allà, intentarem dinar tots junts, ni que sigui, per fer pinya. I ja està, cadascú pel seu compte, de moment.
0: De cara a la temporada vinent, què?
4: Interrogants.
0: Seguireu, no seguireu? Com veieu la categoria?
4: Bé, jo crec que passi el que passi, tenim ganes de seguir aquí. Jo crec que, bueno, el futur és incert, però jo crec que tothom té ganes de que, si pot, que es pugui tornar a repetir el que hem viscut aquest any. Jo crec que sí.
0: Tenim equip per competir la temporada vinent o no?
4: De sobre.
0: De sobre.
4: Som,
0: no?
4: Un molt bon equip. Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Sí o no?
1: Sí, sí. Són un...
3: Sí. A veure ara quan s'acabi la temporada, sobretot, bueno, l'edat que estem una edat de molts canvis. Hi ha gent que comença a treballar, gent que comença uns estudis nous, qualsevol cosa... Llavors, bueno, fins que no s'acabi aquesta temporada, encara no sabem al 100%, però bueno, jo crec que l'equip que tenim és molt xulo i estaria guai que es mantingués.
0: Gerson, Albert, Víctor, Pol, gràcies per venir, felicitats per l'èxit d'aquesta temporada, i jo desitjo que acabeu de rematar la feina aquest diumenge a Tarragona.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Ens veiem, gràcies. Si voleu, tornem a repetir entrevista a vosaltres o a alguns altres jugadors, i porteu el títol que porteu aquí com a campions de Barcelona.
4: El triplet.
0: La propera, veniu amb els tres títols.
3: A veure si podem portar d'aquí a poc. Si està a Catalunya, esperem que sí.
1: Ens veiem la setmana que ve.
0: Molta sort, que vagi bé.
3: Merci. Adéu. Merci.

0: Ampul, les 11 del matí. La Guàrdia Civil registra aquesta hora la seu de Tubos Reunidos en el marc de la investigació del cas Leire. Aquesta empresa basca també va ser rescatada durant la pandèmia pel govern espanyol i l'Audiència Nacional Espanyola vol aclarir si va estar implicada en suposades irregularitats. D'aquí a una hora sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. Crítics com la CGT destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. El president de la comissió organitzadora del viatge del Papa a Barcelona, David Abadías, avança al matí de Catalunya Ràdio que el primer acte del pontífex a la catedral es farà gairebé íntegrament en català. Abadías també ha explicat que l'acte de l'estadi olímpic recollirà molts trets de la cultura catalana i que està obert encara l'ús del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui el primer examen al Parlament. PSC, Esquerra i Comuns tombaran les esmenes que hi ha presentat l'oposició i els comptes seguiran la tramitació. La consellera Alicia Romero agraeix el suport dels socis i reclama Junts i PP que se sumin al nou model de finançament. El germà de Pedro Sánchez nega davant del jutge qualsevol maniobra per col·locar un amic seu a la Diputació de Badajoz. En un interrogatori exprés, David Sánchez només ha contestat les preguntes del seu advocat. Revés legislatiu per Donald Trump després que la Cambra de Representants dels Estats Units hagi aprovat una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic de Trump que manté que el conflicte pot tenir un final imminent. Israel avisa que continuarà amb les operacions al sud de Líban malgrat l'anunci d'alto el foc. El ministre israelí de Defensa ha assegurat que seguiran atacant la milícia de Hezbollah. Un altre casc blau de l'ONU ha mort al sud de Líban per un atac del qual no se'n sap l'origen. Sindicats i direcció de Nestlé arriben a un preacord per rebaixar el volum d'acomiadaments i millorar les condicions dels afectats per l'ERO. En el cas de Catalunya, la xifra disminueix fins als 119 treballadors. I avui és dijous de Corpus, el dia gros de la Patum de Berga. Aquest migdia, Patum de Lluïment i a la nit, Patum completa. 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa. Tot plegat amb la mirada posada en la pluja. L'alcalde considera que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça té la primera opció de classificar-se per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si avui guanya a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71. El Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: Matí tranquil, amb canvi de temps a partir del migdia entre la tarda i la nit. Plourà molts indrets, esperen ruixats intensos a la meitat nord del país. En alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura es mantindrà.
3: Trescat Info.
4: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona. Els millors èxits.
5: Volevamos solo ser felici, comer y de la niñente, masticar el sueño de...
4: La millor música a Ràdio Argentona.
6: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
4: Ràdio Argentona. Els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: És la música de la Àuria Frank, que s'ha fet famosa a través de les xarxes socials per versionar en català cançons internacionals i ara s'ha atrevit a fer cançons inèdites. Jo crec que aquest estiu ho petarà, eh? Ho petarà. És meravellós veure en Joan Puyo com balla. Sí, Joan.
1: Sí,
0: sí. Ai, quin bailoteo que portaves.
2: Des d'aquí la cadira, escolta'm, es balla molt bé.
1: Però vaja, no m'he aixecat perquè perdia el telèfon
0: per dia,
1: i les orelles. Les orelleres. Sí, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Molt bé, què tal? Com esteu?
2: Bueno, estem.
1: De moment nosaltres bé.
2: Avui estem.
1: Un record per la Gràcia, que avui no hi és.
0: Sí.
1: I, bueno, no hi és per qüestions de salut.
0: Tenim...
1: Malament, no?
0: Sí,
1: però...
0: sí, sí. Bueno. Ens ha enviat un àudio dient que no podia venir.
1: Vale, vale, doncs aleshores, escolta, que es millori, que es cuidi, i la setmana que ve serà una altra setmana.
0: S'ha anat d'hotel.
1: Això mateix, s'ha anat d'hotel.
2: Exacte.
0: No?
2: Sí. Molt bé.
0: En fi, què, plou ja o no?
2: No encara. La previsió no senyala que aquí hagi de ploure, eh?
0: Cap a les 8, no? Hem vist, Joan?
1: Sí,
0: que deia
1: més tard.
0: El mapa, cap a les sí. 8.
1: Sí, primer plourà més fort, representa, hi ha una zona que plou més fort, cap allà del Ripollès sí, cap avall, sí. Dos o tres comarques, i en aquí no en toca. I després, quan afluixa, toca fins a la costa. Vol dir que, teòricament, ens hauria de tocar.
2: Bueno. Ah, exacte.
1: Ara fa molt, que no ha plogut.
2: Sí.
0: Sí, fa...
1: Ha sigut una primavera, bueno, hivern-primavera seca.
0: Sí, sí. No, ahir en Mauri va dir que va ser una primavera que entrava dins de la mitjana.
2: Sí, però ahir van dir que ara ja estem a l'estiu.
1: Ah.
0: Sí, però és dubte que tinc és si és l'estiu... astronòmic o meteorològic?
2: Astronòmic.
0: Astronòmic.
2: Per astronòmic és juny, juliol i agost, és estiu.
0: Correcte.
2: I el meteorològic comença l'estiu el 21 de juny.
0: Correcte.
1: Està subdividit.
2: Exacte.
1: Amb l'equinoxi d'hivern i el d'estiu,
0: sí,
1: que són cada 6 mesos i que coincideix a finals d'any, més o menys. I llavors
0: que...
1: entremig està partit 3 i 3 i 3 i 3, però realment...
0: Com si la vida no fos prou complicada,
1: sí.
0: A més, ens compliquen més.
1: No, ens la compliquen, és que la Terra va amunt i és així tot, i
0: ja,
1: quan
0: però...
1: gira es mou, és així.
0: O comença l'1 o comença el 25.
2: Exacte.
0: Però que em diguin que comença dos dies l'estiu...
1: Sí. Per això llavors hi posa
0: la cua aquesta meteorològica.
1: L'adjectiu.
2: Sí, sí, sí.
1: El meteorològic o el...
2: Però bueno.
0: En fi.
1: Total. És que... Aquest món de la tècnica...
0: Llavors que haurem de dir, estem a l'estiu astronòmic.
1: Això.
2: Ara.
1: Ja hi som a l'estiu.
0: Llavors, l'estiu astronòmic fa més o menys calor que l'estiu meteorològic?
1: Depèn. No va lligat, això.
0: No,
1: sí, el nom no va lligat.
0: No va lligat.
1: Perquè ens ha fet, ara, abans de qualsevol dels dos estius, ha fotut un mes... de maig,
2: sí.
1: D'una calor increïble.
2: Sí, però sí, jo recordo de molts anys
1: això
2: enrere,
1: ha passat, també,
2: sí, jo me'n recordo molts anys enrere, uns 14, 15, màxim 16 anys, que el 19 de març per Sant Josep
1: sí.
2: Ens vam anar a banyar,
1: sí.
2: I no vam parar fins a mitjans d'agost, bueno. I era el març. Ja feia una calor, no la dic quina calor, però sí el suficient per poder anar a la platja.
0: Sí, Mauri deia ahir que hi ha gent a la platja,
2: sí.
0: Una cosa poc habitual durant un mes de maig.
2: Sí, sí.
1: A part de que abans teníem unes costums una mica així estrafetes, vaja.
0: Sí, per què?
1: Perquè fins per Sant Joan no es podia anar a banyar.
2: Ah, bueno, escolta...
0: Com que no es podia?
1: No es podia perquè no...
0: Qui ho deia que no es
1: perquè
0: podia?
1: Perquè no tocava.
2: No tocava.
0: No tocava?
1: No tocava, no tocava fins al...
0: Però qui ho deia, això?
1: Sant Joan. El vulgo, o la gent.
0: La gent ho deia.
1: I el costum.
2: Escolta'm.
1: També estrenar roba per...
0: Sí. Per Nadal.
2: No.
1: No. Quan era? Després de Setmana Santa? Abans de
2: per
1: Setmana
2: Rams.
1: Santa? Per Rams.
2: Per Rams.
1: Es havia d'estrenar la roba per nova per Rams.
2: Mira, actualment els municipis com s'obren les piscines? Ara per Sant Joan.
0: El 21, no?
2: Per Sant Joan.
0: Per Sant Joan.
2: Allò que dèiem.
0: I no podien obrir el dia 1?
2: Però avui mateix, tu aniries a la piscina amb el dia que fa?
0: Avui no, però ahir sí.
2: Ahir, bueno, ahir no tant, però abans d'ahir sí.
0: O dimarts.
2: Abans d'ahir sí, però ahir
1: sí,
2: no tant.
1: La setmana passada.
2: Sí, sí. Exacte. Però sí, és allò que dius... Sí. Per què, saps?
1: Clar, tu vas fer la mili, oi, Joan?
2: Sí, sí, sí, i tant.
0: A més, ara hi ha els xiringuitos, ja els han posat tots. Ja el mes de maig ja funcionaven.
2: Ja, ja.
0: Que vaig pensar, mira, cada any abans.
2: Sí.
0: No?
2: Sí, sí. Sí.
1: Però vull dir, és més lògic decidir això. Però ja et dic que, com que estàvem en un règim militarista, doncs l'exèrcit, o sigui, la societat funcionava a cop de pito com l'exèrcit representa. Mm. I què passava? Que fins al mes de juny anàvem d'hivern. La roba, sí, d'hivern. Tu no veies el que suava.
0: Ja, ja.
1: I llavors, fins al final de la tardor, anàvem d'estiu. Si feia fred, el mes d'octubre, doncs et foties.
2: Sí.
1: I si feia calor el mes de juny, et foties més, perquè suaves com un dròpol. Vull dir que... per què? Bueno, perquè estava, hi havia un calendari que algú va fer en el seu dia i va marcar tal dia, es canvia. Mm. Però això passava fins i tot a Renfe. Pujaves al tren i feia calor i la calefacció engegada, perquè el maquinista tenia l'ordre de fins a tal dia es havia d'anar amb calefacció.
0: Ja.
1: Sí, el sistema funcionava igual.
2: Sí, les persones que durant uns anys he hagut de portar per raons de feina uniforme, per dir-ho d'alguna manera,
1: sí,
2: no et podies posar màniga curta fins a un dia determinat.
1: Sí.
2: I no et podies posar a tornar màniga llarga fins a un dia determinat. És igual que et fotessis de fred, et fotessis de calor.
1: És igual.
2: Estava marcat i estava marcat.
0: Mira, jo el que em pregunto moltes vegades és quan veig aquests presentadors de televisió,
2: sí,
0: no? A l'estiu amb màniga llarga.
2: Sí.
0: No? Jo entenc que... Tu també.
2: Bueno.
0: Però jo entenc que allà estan dins un plató que tenen un aire condicionat.
2: Ah, exacte.
0: Un aire condicionat, què passa? Què fa l'aire condicionat? Bueno, per dir-ho així com a resum, no? hi ha un impacte en el medi ambient, no?
1: Sí, bueno, esclar.
0: Escalfa
1: l'ambient, no? Gastes corrent per baixar.
0: Llavors,
1: la temperatura.
0: La pregunta que llenço aquí sobre la taula, no podrien apagar l'aire i portar màniga curta?
2: També.
1: També passa ara, no això, passa que hi ha gent que amb 21 grau
0: mira
1: es fot de fred.
0: Mira l'Anna.
1: Es fot de fred. I hi ha gent que a 21 graus té calor.
0: Ja, no, clar.
1: Aleshores, vull dir, aquesta diferència de 2-3 graus...
2: Mira,
0: mai plou a gust de
1: clar,
0: de
1: tothom, divendres, no? El que té fred passat, el fot a 23 o 24.
2: Divendres passat...
1: I el que té calor, li cau la suor del cap.
2: No, però Miquel, divendres
1: no
2: passat...
1: No és fàcil.
2: Divendres passat en el cinema el teníem a 23 graus.
1: Sí.
2: I va sortir gent i diu, quin fred.
1: Sí. Perquè també hi ha una cosa...
2: Depèn de
1: ara ja surt el tècnic.
2: No, i depèn de la gent.
1: L'aire fred...
0: S'han de portar una jaqueta.
2: Depèn de la gent, de la gent que hi ha, també.
1: L'aire calent...
2: Puja
1: cap amunt perquè pesa menys. A l'escalfar-se pesa menys. I l'aire fred va per baix. Encara que tu tinguis aire condicionat, si el tens arran de terra, només se't refredarà els peus. Perquè la capa superior és més calenta i serà calent pràcticament igual. I si el poses a dalt, com que cau cap a terra, si estàs a sota del lloc on te bufa, et cau a sobre, passa per tot i tens fred. Per què? Perquè l'ambient general estigui a 23 graus, com diu ara en Joan, doncs per allà el forat aquell surt a 18 o a menys perquè es barregi i faci la temperatura
0: que toca, no?
1: Clar, aleshores depèn d'on t'estigui situat,
0: termostat.
1: Et cau a sobre l'aire fred i et fots de fred,
2: sí,
1: perquè
2: sí,
1: està menys.
3: Pues aquí te mueres de calor.
1: I aquí, com que no cau ni de dalt...
2: Bueno, no, però si no em fa la calor avui.
0: A veure...
3: Bon dia.
0: Què dius, Anna?
2: Que té calor.
0: Hola, Anna. Què acabes de dir? Acosta't al micro, sisplau.
3: Que tinc calor.
0: Que tens calor?
1: Sí.
0: Però aquí fa calor.
1: Aquí dintre.
0: Ah, val.
1: És que estem amb un caixó.
0: No ho sabia. No,
2: però, ja. Miquel, ja som amb això. Tu tens calor?
3: Sí o sí.
2: Doncs deixa-la anar.
3: Ja.
2: El mal és que la calor et tenen a tu.
3: A mi.
2: Ah.
3: Pues a ver si me lleva la calor a l'altre món.
2: Sí, home.
3: Sí. Bueno, a l'altre món bo, eh?
1: Ah, un altre món fresquet.
0: Hauríem de dir fa calor, no?
2: Fa calor.
0: Fa calor. No?
1: Sí.
2: Però
0: aquí dins fa calor.
2: Aquí, jo no en tinc ara,
3: és que nos tenéis aquí engaviados.
2: Jo no en
1: tinc. I a més a més... Sí.
0: Home, aquí que... perfectament podríem estar a 30 graus, eh?
3: Sí. Com... Ara?
1: Ara no.
2: Sí, sí. No.
0: I tant.
3: Menos,
1: ara no
3: menos,
1: estem a 30
3: menos.
1: Aquí.
0: I tant, i tant. Vine aquí.
1: Tens un termòmetre per aquí?
0: Vine aquí, ja veuràs.
2: Aquí sí. Aquí
3: però
2: tens l'escalfor.
3: Però tu tens la finestra oberta.
1: Però, eh?
2: No. Sí, però...
0: Re. No, ara no.
3: Sí.
2: Sí.
0: No, bueno, dos dits.
3: Doncs pues bueno, dos dits però... són dos dits.
0: Ja, però no puc obrir més.
3: Uno és uno i dos són dos.
0: Però són dos i tres són tres.
2: Però és que a més la maquinària aquesta sense... Quan hi estic, sents una escalforeta aquí a les cames.
1: L'escalforeta de l'hivern, que deia aquella de València.
0: Sí. Però, a més
1: la caloreta de l'hivern.
0: Però a més és curiós, es not, ja els equips tècnics, també els ordinadors ho noten.
2: Sí. Sí.
0: Perquè a l'hivern mitjanament van bé, no? Són antics, van bé, però ara que fa calor, aquest d'aquí a la dreta va lent.
2: Ja, ja.
0: I jo també. Amb la calor vaig
2: lent. I això que no ets antic.
0: I no que, bueno,
2: I que no ets
0: ja, ja en són 40.
3: Ja, però... ja comença a ser antic també. Que no se crea que...
1: Està just a l'entremig.
2: Aquí, com jo de joventut, i bueno, va estar molts anys, hi havia un metge aquí a Argentona, que sempre deia, val més suar que estornudar.
1: Això és veritat.
0: Això és val veritat. Més suar
2: que estornudar.
0: Que estornudar.
1: Que fes tornuts.
2: Això vol dir que val més suar que no pas que diguis quina calor em trec roba i agafes un constipat, sí. Que a l'estiu són criminals.
1: Sí, perquè costa molt de curar.
2: Ah, exacte.
1: Perquè tens calor, no baixes pot... temperatura, sí. I els virus del constipat ja es freguen les mans.
0: Sí, sí.
1: I així estem fent.
2: Exacte.
0: Què tal, Anna, com estàs? Estàs cansada avui o no? Estàs cansada?
3: No.
1: Avui no? Que no has anat a nedar?
0: No has anat a nedar, avui.
3: No.
1: Ah,
2: a veure, no fa calor.
3: No he pogut avui anar-hi.
0: Oh, però ahir la vaig veure a Mataró.
2: Ah, sí?
0: Ahir la vaig veure
3: sí, ayer tuvimos un encuentro.
2: Ui, ui.
0: Una petita trobada.
1: Que tot se sap, eh?
0: No,
1: eh? Que tot se sap, eh?
0: Sí, sí.
1: S'ha d'anar amb compte, eh?
0: Va ser fugaç.
3: Nosaltres ja ho diem tot.
0: Però no em va fer gaire cas, estava parlant amb un altre.
3: Con otro encuentro.
0: Sí?
3: Venia del dentista.
0: Ah, vale.
3: Que bona la teva.
0: Què?
1: La palzina?
2: No. No, que li estic ensenyant la pel·lícula que farem.
3: Que guapa la Ona, nen.
0: A que sí? Como su madre. Porque a mi no...
3: No s'assembla.
0: Ah, no sé.
3: Com que vas marxar corrent.
0: Eh?
3: Que vas marxar corrent.
0: O perquè estaves parlant amb una altra.
3: Però bueno, era mi filla, no?
1: Ah, ja està, ja sé quina és.
2: Vale.
1: Carai,
3: està
1: premiada no sé on, la setmana passada.
2: Sí,
1: sí. És estreno.
2: El dia 19.
3: És bona, no? Tiene carita.
1: El dia 19.
0: Molt bona. Molt bona.
3: El 19 la fem. Sembla, tu.
0: No.
3: Tu sembles un demoniet.
0: Sí.
2: Qui, ell?
0: Jo.
3: Vaig conèixer la Ona en persona.
2: Oh, carai, quin honor.
3: Que bonita és.
2: A veure, quin la portes aquí, d'ajudant-te?
0: Sí, a veure.
2: A veure.
0: Algun dia.
2: A veure.
0: Ja va venir, l'any passat va venir.
3: Quan la nena condueix?
0: A l'agost.
2: Ah, bueno.
0: A l'agost.
2: Que pujarà el diumenge?
0: Diumenge no hi som.
2: Que xis,
3: és raro.
1: Ah, sí, ja ens ho he explicat.
0: No hi som.
1: No hi seran.
2: Bueno.
0: No hi som. Perquè ens hem apuntat a la xarxa d'albergs de Catalunya.
2: Sí.
0: Que d'X temps fa com un sorteig per passar vacances en família.
2: I t'ha tocat.
0: I m'ha tocat. Mira, ja feia 2 o 3 anys que participava i aquest any m'ha tocat.
2: Bueno,
3: que dient.
0: I és un preu més econòmic,
2: sí,
0: apte per famílies, i són 2 nits.
1: Està bé.
0: I anem,
1: anem a
0: la muntanya.
2: Perfecte.
1: I a prendre la fresca.
0: Sí, a més són 2 nits, t'entren tots els àpats.
2: Mm-hmm.
1: Molt bé.
0: I...
1: Pensió complerta, vaja.
0: Sí, exacte.
2: Bueno.
0: Sí. I si vols fer excursió fora, si ho comuniques, et preparen la carmanyola i tot i t'ho emportes.
2: Bé.
3: I això no és?
0: Això és de la xarxa d'albergs de Catalunya.
2: Mm-hmm.
0: Que fan vacances en família i
2: també
0: campanyes d'aquestes.
3: I així, molt si bé. Et toca, t'hi lleves a tota la família.
0: Sí, llavors tu, hi ha una llista d'albergs de Catalunya i dius, mira, m'agradaria en primera opció anar aquest, en segona opció aquest. I llavors hi ha com un sorteig, com les escoles, que tens un número i hi ha un sorteig i si toca,
2: si, si toca, toca.
0: I si no, quedes fora.
2: I si
0: no,
2: un pit una pelota.
0: Exacte. Però, sí, si però aquí no, no sempre toca. Aquí, aquí, com la fira, aquí no...
1: Va
0: no,
1: com va.
0: Aquí no, va com va.
3: Si li toca a ell, bé.
0: Però mira, no, no hi serem per la Diada de la Flor.
2: Bueno.
0: Perquè diumenge què toca? Diumenge.
3: La Flor.
2: Diada de la Flor.
0: Ah, vale, vale.
1: Les estores.
2: Ja sí, estan sí. Aquí a Can Doro, veig que ja ho estan arreglant.
0: Sí.
2: Hi ha un grup de gent sí, que ho sí. Està arreglant.
0: Hi ha uns cubs, no? Bueno, hi ha com unes figures...
2: Ho estan muntant.
0: Metàl·liques, allà.
2: Sí, ho estan muntant.
0: Ja
2: ho
0: he vist,
3: sí. I a la plaça Nova també hi ha una flor allí.
0: Sí, també? Home, clar, és que ja...
2: A la plaça Nova podes anar a fer la teva catifa.
0: Ah, exacte.
2: La teva. Pot anar tothom a fer... La catifa que vulgui a la plaça Nova.
0: Vale. Fes la teva.
2: Fes la teva.
0: Fes la teva.
2: No anar a fer una tifa, no, eh?
3: No.
2: Que és molt diferent, eh?
1: Catifa. Catifa. Una sola paraula, catifa. Per si de cas. Bueno, no hi hagi algú que ho entengui malament.
2: Exacte.
1: Arribi allà, es baixi els pantalons i ets a la faci.
2: Fagi la tifa.
0: Jo em pregunto per què se li diu catifa.
1: Ui, l'origen de catifa, no sé. No, ara... Em sona a àrab, però no ho sé. No ho sé.
3: Ah, ja, per què no es diu catifa?
1: El nom,
3: no,
1: sí. Per aquest nom de catifa d'un surt. Ah. L'origen d'aquest nom.
2: No,
0: no, i
3: però
0: vulgar...
3: no és català.
0: Vulgarment...
3: Es diu catifa en català.
1: Catifa, sí. Sí.
2: Ah. I alfombra en castellà.
3: I alfombra en castellà, no.
2: El que passa és que no puc buscar perquè no tinc.
0: No, però alfombra en català no és estora?
1: Sí.
2: També.
3: Com,
2: també.
3: Estora.
2: Estora.
0: Estora.
3: Estora. En català.
2: Estora. Estora, catifa, és tot...
1: Com, hi ha noms d'aquests també que sembla que s'hagin perdut, que és manta, en català és flassada.
2: Exacte.
1: I gairebé sí, no es diu mai, es diu manta, sí, perquè sí. Ja sembla assimilat normal.
3: L'has buscat ja?
1: No.
0: Sí, mira, a l'Ikea, catifes de bany i estores.
3: No, no, això no lo busqué. Per què ve aquest nom de catifa?
0: Ah, no ho
2: sé. No ho sé, no.
3: Búscalo. Tu que tienes ahí la
2: paraula. Origen de la paraula catifa, a veure què et diu.
0: Què significa catifa? Peça teixida de llana o altres materials que s'utilitza per cobrir el terra.
1: Ah. I...
3: quedat igual.
1: I l'altre que hem dit?
2: Sí. Estora. Estora.
1: O... no.
2: Manta.
3: No, una manta catifa... no, catifa o alfombra no.
0: Ojo. Una catifa, un tapit...
3: Tapit?
0: Tapit.
1: Tapit.
3: Un tapir.
1: Tapit. Un tapís és la paret, per això.
3: Paret.
0: No, tapit, tapit. Acabat amb T de Tarragona. Una estora o un drap de peus o drap de terra.
1: Ah, mira, esclar, bueno, això és normal. Tots els idiomes hi ha d'una banda a l'altra, de poble a poble gairebé.
3: Miquel, que complicats són estos catalanes.
2: Al quarto de bany.
1: Els castellans no.
3: No, alfombra i s'acabó l'història.
0: És d'origen àrab.
3: Ah, que sí, que en castellano alfombra i s'acabó l'història.
0: Alfombra al també ve de l'àrab.
1: Sí.
3: Ah.
1: Sí.
2: Toca. Ana.
1: Eren alfombres voladores.
2: No et poses una estora al terra.
0: Com l'Aladín.
2: Per entrar a la dutxa no et poses una estora al terra per no relliscar.
3: Me pongo una dentro y otra fuera.
2: Ja està.
0: Ah, sí?
2: Sí.
1: Per no relliscar.
0: La de dins també?
2: Sí, sí. Jo també en tinc una dins.
0: Aquestes de plàstic?
3: Tengo una de plàstico i otra sin plástico.
2: Jo la de fora és de roba.
3: De roba. Que
2: i la de dins em vaig veure una, no sé si al Carrefour o al Campo, que és de... no és ben bé de plàstic, però és porosa.
3: La meva sí.
1: Allò se'n diuen teles sense teixir.
2: Sí.
1: Que és, no és teixit.
2: No és...
1: no és teixit ni de punt ni de
2: té
1: plana, tal. Sinó que és fibra aplastada. I és prim. I les que són per dintre de, o de
2: la banyera,
1: de la banyera o de la dutxa per no relliscar, tenen a un cantó una capa que encara que estigui moll no rellisca,
2: no,
1: es queda agafat, i el sobre en canvi és de, com, té la sensació de roba,
2: sí,
1: perquè és un teixit, diríem, però sense teixir, és un
2: sí, no, i...
1: tela sense teixir,
2: perquè
3: la meva no rellisca, però l'aigua filtra, no sé per què.
1: Sí, però vull dir, hi ha tipus de goma
2: perquè
1: en humitat no rellisquen.
3: Perquè s'agafa com una lapa.
2: Sí.
1: Bueno, n'hi ha que porten lapes.
3: La meva porta lapes.
1: Vale. Que llavors és quan el trepitges, claro, marxa l'aigua i queda enganxat.
2: No, però
1: el que estic dient jo no, és el material,
3: no,
1: és com, no sé, com les mitges que porten, sí, la tira, sí, dalt perquè,
3: sí,
1: no rellisqui, és un material que no rellisca, encara que suïs no rellisca.
3: Ja.
1: Doncs és d'aquesta família, tenen tota la capa de sota, aquesta mena d'estora, que es posa en el terra i quan trepitges no rellisca. Sí,
2: encara que tu la dutxa que jo li tinc, d'aquest terra antilliscant,
1: sí,
2: sempre et dona la sensació,
3: sí,
1: que
3: és de rellisca.
1: L'aigua...
2: Sempre et dona aquella sensació... Que
3: I amb el sabó més.
2: Sí, se t'ha anat al pèl.
1: Però bueno, ara que hem donat lliçons de com ho fa.
3: Aniria bé no dutxar-se.
1: També és una altra solució.
3: Bueno, què més?
1: Abans...
0: També.
3: Què més?
1: Abans...
0: Diada de la flor, no? Que tenim aquest cap
3: de
0: setmana...
3: Ah, la Diada de la flor. Vale. El teu carrer ja no ho fan, Joan?
2: No.
3: Que pena, eh?
2: Bueno,
3: era el carrer més maco d'Argentona.
2: No, bueno, el carrer Indústria va estar uns anys que sí que feien...
1: També la feien, sí.
2: També la feien, però esclar...
3: Que és havia... el carrer Indústria, espera-te.
2: El carrer Indústria, on te vic jo? El carrer Indústria.
1: El tros de dalt és Indústria.
0: Tocant Àngel Guimarà, no?
1: Rebell, després...
0: Tocant Àngel Guimarà, no?
3: Sí. Joan, era el millor i la gent que treballava era...
2: Bueno, perquè a veure, hi havia gent llavors que eren originaris, per dir-ho d'alguna manera,
1: sí,
2: del carrer.
1: De la zona, sí.
2: I a mesura que es van anar morint, fent grans...
3: No s'ha mort molta gent d'allà.
2: Home, mira, allà dels que vivíem...
3: Mi filla fa que viu allà 25 anys. Sí,
2: però dels que vivíem, Anna,
3: sí,
2: d'en Basilio, el pare, en Sila... Clar, aquests no, ja ni són. El que va marxar,
1: i eren una mica els motors, no?
2: Sí, el que va marxar aquesta gent ja va estar. Jo què?
3: Que no era el motor.
2: Ah, no?
3: El motor era el Sebas, el meu gendre.
2: Ah, bueno, però bueno.
1: Però els altres s'apuntaven.
2: Però esclar, però jo parlo de més anys enrere, eh?
3: No, jo t'estic parlant de fa 25
2: no,
3: anys,
2: jo et parlo...
3: 23.
2: Jo et parlo de 70 anys enrere.
3: Bueno, eso ya 70.
0: I tindrem a mossèn Agustí capitanejant la trepitjada de flors o no?
3: A qui vols tenir?
2: No ho sé.
0: Bueno, no ho sé, abans no era el mossèn.
2: No.
0: Abans no era el mossèn.
3: Sí,
1: ara, abans es feia una processó.
2: Era quan es feia el mateix dia de Corpus,
3: claro.
2: O sigui, avui.
0: Ah, avui.
2: Avui és Corpus.
3: Ah, sí,
0: avui és Corpus.
2: Avui és Corpus.
3: Sí, sí, avui és Corpus.
2: Quan es feia el mateix dia de Corpus, que era
3: qué
2: festa.
3: Que bonito.
2: Que era festa, llavors sí que es feia una professó i... el mossèn anava
3: les
2: davant.
3: Les nenes i les nenes de comunió.
2: Els nens, jo, nens i nenes de comunió. Jo. Nens i nenes de comunió, que anaven, que havien fet la primera comunió aquell any, feien amb el professor, amb les autoritats, etc. A la que es va acabar de Corpus, no sé, festa, es va perdre la tradició de les catifes, fins que unes persones aquí a Argentona doncs van promocionar la Diada de la Flor. I van agafar el primer cap de setmana de juny.
1: Ja està.
2: Ara, com que és una festa que no, la Diada de la Flor... Vull ser diumenge, no és una festa religiosa, per dir-ho d'alguna manera.
1: Exacte.
2: Els que fan la desfilada són els gegants.
1: Sí, de fet, si ens traspassem abans de la transició, els capellans, i més abans encara, després de la guerra,
2: sí, sí,
1: els capellans manaven molt.
2: Sí.
1: Manaven molt a tot arreu.
2: Qui eren els que manaven més a un poble?
3: La Guàrdia Civil?
2: Sí. No, l'alcalde... El capellà i el farmacèutic.
3: I la Guàrdia Civil també.
1: I el cap de la Guàrdia Civil.
3: Claro que
2: aquí no n'hi havia.
1: El cap de la Guàrdia
2: Civil. Aquí a
3: Argentona, eh?
1: El quartel que no el van fer.
3: Sí.
1: De la Guàrdia Civil, allà a la carretera de Vilassar. Però quan? Al principi?
2: Ui, no ho sé, no me'n recordo.
1: No te'n recordes.
2: No me'n recordo.
1: Aquests eren els amos.
3: Que
1: però fixa't bé, la Guàrdia Civil era, evidentment, de l'Estat. L'alcalde era nomenat pel règim.
2: Per l'estat.
1: El metge, no, però hi havia el metge.
2: El metge.
1: Que era un únic que havia estudiat i havia de treure la plaça.
3: Fíjate.
1: O sigui que vol dir que també era triat. No assignat, però sí triat.
3: Clar.
1: Val? I...
0: Mira, li he preguntat a la intel·ligència artificial.
1: Jo sé ballar, evidentment.
0: L'edifici de l'antic quarter de la Guàrdia Civil d'Argentona es va construir i cedir temporalment a la Benemèrita a principis dels anys 60.
1: Manaven molt.
0: Diu, aquesta instal·lació va estar en funcionament durant unes quatre dècades, sí, fins que va quedar definitivament en desús el novembre de l'any 2003, coincidint amb el desplegament dels Mossos d'Esquadra a la comarca del Maresme.
2: Aquí a Argentona encara hi ha una persona que viu aquí, que era capità de la Guàrdia Civil.
1: Ja. Yeah.
2: Dues persones ja en qui viuen. Un que era sergent...
1: Hi ha una cosa que hi va haver-hi un ajuntament amb un alcalde a l'època de representa de democràcia que volia fer habitatge social. I què van fer? Tirar a terra les cases, els habitatges que hi havia de la Guàrdia Civil i fer-hi una guarderia. Esclar, jo em vaig esverar, estava en aquell moment molt embolicat en política, vaig dir, però què estan fotent? Són els habitatges que l'únic que es havia de fer, perquè feia 40 anys que eren fets, era refer els banys, cuines i para de comptar. Poca cosa més es havia de fer.
3: I
1: els van tirar a terra. Però és que, a més, van anar de pressa a tirar-ho a terra perquè no, el moviment per conservar-ho i fer cases de protecció, no de protecció, perquè ja van passar a la propietat de l'Ajuntament. Havien cedit el terreno per un temps i van fer el quartel, però el quartel eren cases, vull dir, no sé,
2: sí,
1: tots us recordeu que passava per allà davant,
2: sí, no, hi vivien.
1: Tal, hi vivien els guàrdies civils que estaven per aquí, vivien allà.
2: No, exacte, amb les seves dones, la família.
1: Exacte, per això dic, aleshores, aquelles cases que era costat molts pocs diners
3: arreglar-les
1: i deixar-les en bones condicions per fer-les servir per ajuda social, etcètera, etcètera, no? Però, i era molt més barat això
3: que
1: tirar-ho a terra, amb la qual aquest habitatge social no es va poder fer, es havia de fer de nou i era sigut molt més car, i s'hi va fer la guarderia, que la guarderia està massa lluny, perquè hi ha un tros que és zona verda abans de la riereta aquella que no sé com es diu. Ui,
0: ara no es pot dir guarderia,
2: Llar d'infants.
1: Ja en tornarem a parlar.
2: Llar d'infants.
1: A mi em toca el vora viu i he sigut mestre tota la vida, m'has tocat el vora
0: ara
1: viu.
0: Ara no es diu guarderia, o sigui, no anem a guardar res.
1: De 0 a 3 anys.
0: Sí.
1: De 0 a 3 anys. És imprescindible que siguin mestres perquè és l'època que els ensenyen més. Sí. Quan té 3, 4, 5, 6 mesos, 7 mesos,
0: ja s'han fallat.
1: Què es fa amb aquesta... Home, per això t'ho dic, em toca el vora viu. Diem-vos coses normals de sempre. Abans que existissin les guarderies, la gent que treballava, que en la zona aquesta, Mataró, per exemple, les dones treballaven majoritàriament. Hi havia molta fàbrica tèxtil i treballava tothom. A molts altres llocs d'Espanya les dones treballaven però no treballaven. Treballaven a casa, ajudaven, si eren de pagès, ajudaven al camp, però no estaven ni reconegudes com a treballadores.
3: Aquí a Argentona les dones treballaven molt,
1: I Argentona, tant a pagès com a tal, perquè com que les altres també treballaven a les fàbriques i de més, tal. Aleshores, quan tenien criatures, què feien? Hi havia gent gran, àvies,
3: que les cuidaven,
1: els deixaven allà, 2, 3, 4 criatures que tenien... I feien això. I allà es veu que aquelles senyores... que guardaven les criatures mentre les mares estaven a fora, es veu que no deurien aprendre res, aquelles criatures, quan ja tenien una mica d'això, amb un any, 2 anys, aprendre a parlar, etc etc, on t'ho feien. I ara li han volgut donar una pàtina i una categoria.
0: Bueno, Joan,
1: dir, escolta, que es guanyin la vida fent aquesta feina, em sembla perfecte.
0: Tranquil, mira...
1: I aleshores, quan vaig sentir, no, si emprenyada vaig agafar, que vaig dir, nosaltres no som guarderies, mira, no guardem res.
0: Doncs
1: què feu?
0: Clar, és que
3: a veure, digues.
0: La IA diu, una guarderia és per definició un centre on es té cura dels nens i nenes en edat preescolar.
1: Ja sé pel cap del carrer.
0: Normalment entre el 0 i 3 anys.
1: I això...
0: La paraula té l'origen al verb guardar, posant l'accent en l'acció d'atendre, vigilar i protegir els infants en un espai segur. Vale. Diu, pel que fa si és correcte el seu ús, en català s'ha d'evitar aquest terme, ja que es considera un castellanisme adaptat de la paraula guarderia. No? Diu, la forma, les formes correctes i normatives són llar d'infants o escola bressol. I diu que hi ha un motiu conceptual molt important. Avui al dia el sector educatiu rebutja la paraula guarderia perquè té una connotació purament assistencial. És a dir, fa pensar en un lloc on simplement es guarden els nens com si fossin paquets. En canvi, per expressions com escola bressol o llar d'infants dignifiquen l'etapa de 0 a 3 anys com el primer cicle de l'educació infantil.
1: Sí, a mi, si vols, com deia el meu
0: no,
1: pare...
0: No, si vols no, això és el que passa.
1: No, jo et dic, o sigui, agafem un tema, aquest o qualsevol, i jo defensaré arguments d'aquell tema i tu defensa els arguments contraris. I com portàvem una estona, home, sí, però tal cosa, això ja més grans, eh? Tal cosa, tal l'altre, en fi, tu anaves donant arguments que et semblaven positius, per exemple, i l'altre, els seus, que semblaven positius també per ell. I era, hi havia controvèrsia entre un i l'altre. I al cap d'una estona, em portàvem 20 minuts allà, un de, això, i l'altre deia, psst, parem, ara canviem. Ara els arguments meus... ara defensaré la posició contrària que d'això i ara tu la posició contrària i com que d'arguments sempre n'hi han, doncs es tracta de rebuscar-los i per donar-los una rellevància, que és el que està passant amb això. Què passa? Que, oh no, en català més, té més categoria que en castellà. Déu la merda, ai perdó.
0: Apa, apa,
1: m'ha sortit.
0: Apa.
1: Disculpeu.
0: Bueno,
1: disculpeu.
0: Passem pàgina. Sí,
1: home, és que les coses es treuen de context per justificar no sé què. Jo que la gent que treballa i en aquest tema, jo m'he dedicat a l'ensenyament, però esclar, de xicots ja fets, tota la vida, val? Tant tota la vida que quan tenia 11 anys hi havia, jo anava a col·legi a tancar el senyor Benet, Mataró, hi havia una classe que era dels pàrvols, que es deia...
0: Ah, no, això tampoc es pot dir.
1: Es deia perquè aquest sí que és un castellanisme, però se li deia així.
0: Ja no és P3.
1: Perquè era l'època que era, tas. I era de 3 a 6 anys.
0: I3.
1: Jo et dic.
3: Es diu
1: I3. De 3 a 6 anys. I aquella classe no tenia un mestre assignat fixe. Hi havia
0: i això de mestre crec que tampoc. Educador o educadora.
1: Jo sóc mestre de tota la vida perquè traduït de l'anglès és de més categoria ser màster que tenir un títol, val? En anglès màster és veritat o no? En anglès es diu màster. Bueno, doncs jo, la traducció de màster, mestre. I quan em diuen, jo com sento les notícies, quan sento les notícies que diuen mestres i professors,
0: docents.
1: Mestres i professors,
0: docents.
1: Tots aquests, els professors. Jo era professor, o sigui, el que assignava la nota,
3: les notes.
1: No. La nòmina, la meva categoria era professor.
0: Ja.
1: Yeah. Jo sempre deia, poseu-me mestre, sisplau. Per què? Això de professor, què cony professor? De professor de què? Jo sóc mestre perquè el concepte que tinc de mestre és aquell que sap per poder ensenyar. Mira si és, la meva definició, mira si és fàcil. L'altre també, sí, però el primigeni és de mestre. Si agafes la Bíblia i tiro una mica enrere perquè es vegi, eren mestres.
2: Mestres, val? De la... Sí, sí.
1: Doncs aquest és el quid de la qüestió.
0: L'hem tocat la vora viu avui.
1: Ja ho he dit. I tallo aquí perquè et diria de més grosses.
3: Ja no, més paraulotes ja no, està. No. Ja que has dit una grande.
0: Bé, què diu el poble?
1: Ja he demanat disculpes si he ofès a ningú.
0: Què diu el poble?
3: El poble que està més...
0: Més què?
3: Ahir quan venia jo de
0: Mataró...
3: També? No, jo no estic enfadada. Jo amb 74 anys no m'enfadada.
2: Ai, te l'ero.
3: Però jo digo, hay que ver com estan les rieres tan sucias. No podien passar una segadora, tot això.
0: Brutes, què vols dir? Plenes d'herba?
3: Plenes d'herba.
0: O de plàstic?
2: No.
3: Ahir quan entrava jo pel pont, digo, madre mía, que entrada de poble tan lletja.
2: Hi ha una entrada, hi ha una alçada.
3: No podien passar una segadora per allà.
2: Hi ha una alçada de canyes allà.
3: A ver, no ho poden arreglar, això?
2: Deus arreglar que vingués una riada forta, eh?
1: Ara... de complicar les coses,
3: sí,
1: de burocratitzar-ho tot, som els reis,
2: sí,
1: per anar col·locant gent.
3: Sí.
1: I ho dic clarament, per, sí, anar col·locant gent. La Riera depèn de l'ACA.
3: De l'ACA?
2: Sí. Agència Catalana de l'Aigua.
1: Agència Catalana de l'Aigua. I aquests són... O sigui, tu no pots tocar res de la Riera,
3: sí,
1: sinó que han de ser els de l'ACA. I això, com que els cèntims, necessiten pressupost. I el pressupost de l'ACA és el que és. I no poden arribar a tot arreu.
3: No pertanyeix a l'Ajuntament d'Argentina.
2: No. L'Ajuntament pot demanar que ho facin. Però els han de ser l'altres que han de dir no cal, no és necessari.
1: O, el que, o no podem o no tenim cèntims.
2: O no tenim calés per fer-ho.
1: Poden dir el que vulguin. Pues però realment es va crear l'ACA perquè tot el que són rieres, rius, etc, que estan per Catalunya...
3: I això pertaneix al govern fort, a la Generalitat.
1: Clar.
2: Sí.
3: Ah, collons. Sí, ja no.
2: No,
3: ja no
2: jo.
3: Critiquarem a l'Ajuntament.
2: No.
1: No. Doncs el que passa que l'Ajuntament pot fer pressió, però que pugui fer pressió no vol dir que depengui d'ell només. Però esclar, si pot fer pressió i no la fa, home, sí que està fallant.
2: Però
1: no, si hauria de ser així, però és.
2: Si
1: i aleshores hi ha qui s'atipa de fer pressió
3: si
1: i no en fa.
2: Sí, sí.
1: I llavors l'has cagat.
2: Si fas pressió i no et foten punyeter cas...
1: Sí, però això és com també fa molt temps, era l'època franquista encara, que vaig sentir un cap de policia per la ràdio donant consells perquè si t'atracaven, doncs que havies de fer. I deia, heu de portar algun cèntim a la butxaca, perquè si us atraquen així els doneu cèntims i no us passarà res. I en canvi, si no en porteu, pot ser que us punxin.
2: Sí.
1: La policia, o sigui, jo sóc el cap de la policia, sento aquest tio per la ràdio donant aquest consell i el foto fora de la policia. Què collons s'ha cregut? La seva feina és perseguir lladres.
3: Clar.
1: I no donar consells a la gent perquè el lladre pugui anar fent.
3: Amb 50 euros que t'ha robat.
0: Què has esmorzat avui, Joan?
1: No ho sé, però m'has tocat el vora viu, ja t'ho he dit.
0: Està encès, eh?
1: Més que el fa.
0: Jo crec que has esmorzat alguna cosa picant.
1: Però és que de coses d'aquestes, jo n'estic fart, tinc una edat i n'estic fart, de que es justifiquen i es dona allò que he dit abans. Arguments per dir, esclar, aquest és l'argument senzill. Dir, home, si no vols que et fotis un cop de ganivet, un moment...
0: Doncs anem a d'això, algo que no t'empipi. Que hi ha alguna cosa que no tan pipi.
1: Ara tornant enrere, costa una mica fora.
2: Ara diré una cosa
3: ja
2: que
3: com
2: no...
3: està de suat,
0: sí, no?
1: Ara
0: sí.
1: Vaig desbocat.
0: Si està...
2: no, ara
0: si el sents parlar es bufega. Està...
2: Sí, ara diré una cosa.
0: Avui has fet cardio, Joan?
2: Li diré una cosa que no el farà enfadar.
1: No ho sé si he fet target o no, però... però és això.
2: Amb això de... Parlant de la policia, sí que demostren tenir una educació i uns mòduls. Vas veure a València l'empenta que van fotre en aquella dona? Vale.
0: Ah,
1: allò és...
3: Sí, sí. Què va passar?
1: És impresentable. Una dona baixeta.
2: Sí.
0: Tu, Joan Forn, que...
2: 68 anys.
1: Va caminant, que estava, perquè era dels que... Hi havia una manifestació que volien anar a no sé on, a un local, bueno, etcètera, una institució que hi havia allà davant, i aquesta estava separada, estava cap al mig del carrer.
0: Tu ves punxant, Joan.
1: Passen dos... Passen dos d'aquests, que semblen...
2: Semblen armaris, sí.
1: Aquells armaris que això, amb el casco posat i la porra...
2: Que podia fer una mica de volta i...
1: I va cap allà... I hi havia tant d'espai a la seva dreta com a la seva esquerra, hi havia 3 metres aquí i tot el carrer a l'altre cantó. Passa per allà, li fot empenta i rebotí de terra.
3: Què
2: dice? Sí.
1: No t'ho dic, les imatges ho...
3: No l'he vist.
1: Clar, vull dir que bueno, va estar de sort que si aquella dona, perquè l'empenta que li va fotre es podia trencar un braç, es podia fer molt de mal.
3: No saps si se li ha trencat.
1: No, ja van dir-ho que no, va ser lleu. I llavors, com que no va ser tan greu, justifiquen que dir, bueno, com que s'estava manifestant era una més i aquells tenien l'obligació de fer-los a fora.
2: Sí, sí.
1: Toma, castanya.
2: Bueno, en fi, bueno.
1: També,
2: a veure,
3: me voy.
1: Una altra cosa, una altra crítica.
0: A veure, espera, que tinc per aquí...
1: Hem vist moltes pel·lícules.
0: A veure, que tinc aquí una
1: cosa. Anglaterra. Ja, això de fer manifestacions i afició a molts llocs, llocs de demòcrates de tota la vida, Anglaterra és un d'ells, els Estats Units, no es pot posar gaire d'exemple de moltes coses per la nostra manera de ser, Nosaltres tenim una visió de la vida diferent que la, ara, que l'americana, no? Però a part d'això, quan fan manifestacions, què fan? Per exemple, aquests que estan en aquesta manifestació i totes les que han anat fent tallen autopistes, tallen carreteres. Si volen fer manifestacions,
2: tenim una
1: el que fan és ocupar un espai que la policia vigila perquè no hi hagi... No.
0: Ai, espera, aquells, que l'haig d'agafar.
2: Perquè... Hi ha una trucada.
0: Perdoneu. Espera, Joan, tinc un missatge per tu. Un moment, eh?
4: Tranquilo. Mantén la calma.
0: Vale?
1: D'acord, sí? Moltes gràcies.
0: D'acord, va. Molt bé. Bon dia.
1: No, però vull dir que...
2: Bon dia.
1: L'organització... Sí.
3: Bon
1: si,
3: dia.
1: Si som demòcrates...
0: Sí.
1: Si som demòcrates...
3: Escolta, què has menjat avui? T'ho diu ahir.
1: Llengües.
3: T'ho dic. Has menjat llengues, eh?
1: Sí.
3: Vull dir que... Si vols t'explicaré unes quantes anècdotes que deia el meu home de tu com anau a...
1: A cal senyor Benet.
3: Escolta'm una altra cosa. I aquest senyor que va tirar l'empenta està espavimentat i està fora de puesto.
2: Bueno, això ja m'agradaria.
1: Sí, però ha sigut gràcies a la pressió de la gent.
3: Clar.
1: Perquè al primer moment van dir no n'hi ha per tant.
3: No,
1: jo vaig sentir-ho, a la tele...
3: No,
1: que justificaven el primer moment van dir, home, hi havia una manifestació i tal, i aquell doncs va passar per allà.
2: Montse, no. Montse,
3: això
2: de que està apartat és...
1: està suspès,
2: ja m'agradaria veure-ho, eh?
3: Això mateix, està suspès, però de moment
2: ja no m'agradaria veure-ho.
3: Bueno, però de moment és
1: tot, totes aquestes coses acaben que ja no et creus res.
3: Bueno, és igual, a casa no ha vingut, eh? Perquè vull dir, ha trucat però no l'he deixat entrar.
2: Ah, no? Ja. Molt bé.
5: Que era un tio catxas, Montse.
2: Sí.
5: Era un tio catxas?
3: És un tio catxas. Per tot un... Aviam. Ai, Anna, que has conegut pocs. Pensa una cosa, que la figura no té res que veure... Sí, almenys ho veus tu, dius, oh, està bé. Però parles una mica amb aquell senyor i li dius, vés a fer punyetes, tira cap allà.
5: Perquè, hombre, si es catxa, se puede aprovechar.
3: L'home el que té, si té, és que sàpiga parlar. És veritat.
1: Sí.
3: És veritat. Un noi que sigui molt guapo i no sàpiga enraonar, almenys...
5: O le poses un esparadrap a la boca i punt.
1: No, tu calla, ja està.
3: No, me'l miro així de cantó i li dic, tira cap allà, guapo.
2: Tira,
3: home. I ja està. Vull dir que... Però tu un dia del senyor Benet explicaré unes quantes coses que l'Antonio m'explicava.
2: Vale, vale. Ja, pues, jo, com que no hi havia anat mai amb el senyor
1: Benet...
2: Farem
1: un... Com es diu allò? Un mono... Sí, no.
0: Sí, un monòleg.
3: Un monòleg, no.
1: Un programa dedicat només a això.
0: Monogràfic.
2: Monogràfic. Monogràfic.
3: Escolta'm una cosa. Quan vegi la teva dona, li preguntaré què li has donat per esmorzar al teu home.
0: Això ho volem saber.
3: Això, els que ahir la nit va anar tot molt bé.
2: Ah, sí.
1: Oi tant, que et dubtes.
2: Exacte.
3: Com tu vas, jo ja vinc.
5: Per això enrona tant avui, perquè està super content, està fòric.
2: Mira, coets.
0: Ahir en Joan va tirar un coet, eh?
2: Toma!
3: Va tirar un o dos.
5: En Joan quan es posa no tira un, no tira molts.
3: No, això abans potser sí que en tirava dos, ara la feina que deus fer per tirar-ne un.
2: Això no ho saps tu.
1: Això deixem-ho estar.
2: Exacte.
1: Són intimitats que no vull
0: explicar
1: en antena. No, no tinc necessitat ni vull.
3: Ningú n'ha de fotre res, l'únic que n'heu de fer tu i la teva dona i els altres de fer.
2: Exacte.
1: Doncs ja està.
0: Doncs ja està.
2: Molt bé.
3: Bueno, que tinguem un bon dia.
2: Adéu.
1: Igualment,
0: sí, senyora.
5: Adéu, Montse.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Doncs bueno, tot això ja dic, és molt, s'ha anat sofisticant tot. Una altra cosa, també una altra excusa que hi havia, això d'agafar lladres, no? Que la legislació, evidentment, no afavoria el que ara s'ha canviat. Per la reincidència ara ja hi ha penes que no hi eren. Però resulta que un furt, que és això del carrer, anar pel carrer que t'estirin la bossa, això és un furt, i un furt té una pena molt petita,
5: yeah.
1: I aleshores, però ha de venir d'un jutge. Aleshores, si la policia agafa en aquell que ha fet el furt, el porta davant del jutge i el jutge pren nota, l'atestat que hagi fet la policia i el deixa anar, que estigui a disposició de la justícia, i el deixa anar. Ah. I aquell surt, que si ho fet al dematí, i a la tarda n'ha fet dos més.
2: És el que dèiem.
1: I llavors la policia, la justificació és a dir, nosaltres ja estem farts, sí, això que dèiem, estem farts d'agafar un paio que l'hem agafat 40 vegades i que quan el portem al jutge el torna a deixar anar en aquell moment.
2: Aquí a Argentona...
1: Aleshores, per què cony l'hem d'agafar? Aquí és allà on te l'has cagat. Perquè la teva obligació és agafar-lo.
2: Sí, però mira...
1: 40, 50, 100, 1.000.
2: Aquí a Argentona,
1: la teva obligació, Joan, és agafar-lo.
2: Aquí a Argentona hi havia una persona...
1: Cap al jutge, en tot cas el responsable de que pugui passar una cosa més grossa és del jutge, però no teva, sinó t'has repartit, Joan, les culpes.
2: Joan, aquí a Argentona hi havia una persona que era instructor d'una autoescola. Una vegada va un policia que l'ensenyava a conduir i va pujar amb una mala bava i li va dir, calma't, què et passa? I veus aquell d'allà que s'està enfotent? Estava rient. Diu, ahir el vam agafar robant a dins un cotxe. Ja torna a pel carrer.
1: Va, però si el torna a enganxar, agafar un cotxe, però... no dirà que l'agafi. No, que anar allà a agafar-lo i tornar-lo al jutge.
2: Però potser arriba un moment que dius, bueno, si el jutge no...
1: Aquest és l'error. Hi ha oficis, un metge no pot dir, per exemple, i posa un metge que és a l'altre extrem, un metge que tu vagis allà, que t'han obert la panxa i tal, i que digui, buh, hosti, aquest ja és el que fa sis avui que li han obert la panxa, escolta, ja estic fart jo de cosir panxes. Eh, que diràs, home, tio, de què vas? La teva obligació és intentar curar-lo com sigui, i se't curarà o no el curaràs, però tu has de fer tot el possible per fer-ho. Doncs el policia, en el fons, és el mateix, un servidor públic, i ha de fer el mateix, que van agafats, ja dic, és igual el número, és indefinit, i a base d'això, precisament, de la gent queixar-se de que al final ja no els agafen, doncs que els reincidents, encara que siguin de furs, doncs que sumin. 10 furs equivalen a allò que quan jugàvem al futbol de petits.
2: Tres cornes, un penal.
1: Un penal, sí. No? Doncs és el mateix. Tants furs, doncs ja passa a ser una qüestió penal.
2: A més... No. Tipifica molt si hi ha amb violència o sense violència.
1: Exacte.
2: Si hi ha hagut sang o no hi ha hagut sang.
1: Sí.
2: Hi ha una sèrie
5: de tant... mirar tantes coses.
2: Hi ha una sèrie de coses.
1: Això passa també el mateix que passava amb les violacions.
2: Ei.
1: I mira que canvio. Es havien de donar pèls i senyals com havia anat la cosa, perquè la pena podia ser molt diferent si havia sigut així o havia sigut així. Sort que la legislació tard, sempre arriben tard, però s'ha modificat. Entens? Vull dir, les coses són com són, vull dir, s'ha de ser més normal. Normal, què vol dir? Apreciar, vull dir, tu has el jutge, que per això ha estudiat per jutge i ha fet pràctiques, doncs ha de tenir la capacitat d'entendre què ha passat i no dir, no, és que l'article 26 diu A i l'article 42 diu B, aleshores podem aplicar l'A o podem aplicar el B. No, ha de tenir el criteri suficient per dir, no, home, no, aquest si ho va fer-ho i tal i qual. El que passa que també es barregen més coses que ara
0: sí,
1: no diré.
0: Ara, sí, bueno, és un debat molt llarg.
1: Dona moltes
0: hores que no tenim.
1: Imagina't la quantitat d'hores en el Senat, en el Congrés i en el Parlament de Catalunya per fer lleis, vinga i dies i hores i més,
2: i ara
1: estem discutint com si fos una cosa que sortim per la porta i ho arreglem.
2: I veus allà

0: que no me l'ha enviat, en Joan.
1: Que sí. Ai.
0: No me l'has enviat, no.
2: Ho he enviat...
0: Assassinato en la tercera planta.
2: No, això l'altra setmana.
0: No, ai, això és el...
2: No, el pues, drama.
0: Pues no, aquesta no la ten... Aquesta...
2: La vaig enviar a la Maria Rosa.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Ah, pues a...
3: Ratlla la Maria Rosa.
0: No, doncs, en l'Instagram no la teniu posada, eh?
2: Això és una altra cosa.
0: Ah, el community...
3: Això ja pots ratllar amb ells.
0: Això, no, el community, el community manager.
2: El drama, que la fem dissabte a les 6 de la tarda... I a les 8 del vespre en versió original.
4: No acabem,
3: a les 8. A les 8 en versió original dissabte.
2: Ah. El dissabte, la versió original la fem dissabte a les 8. Val. I el diumenge a les 5 i a les 7.
0: Val. L'Anna pregunta quan acabem, quan voleu acabar? Quan vam dir que acabaríem?
4: És que no sé, va,
0: el 19 o el 25?
2: No, el com vulgueu.
4: Que
3: jo el 25 no podré ser.
2: No, jo el 25 no hi és.
3: Jo vaig dir-ho. Ah, que per això vam dir que faríem alguna cosa el d'abans, el 19.
0: 18.
3: O 18.
0: Jo faria 18.
2: 18. Bueno. Acabem 18?
4: El 18, 18 fins al setembre.
3: És que si no...
4: Ja no vas a venir hasta...
0: Si jo
4: no...
0: ja hasta l'any que viene.
4: El que el nen faci la mili.
0: No tant, però...
3: Si no, l'altra setmana, qui animarà el cotarro? Eh? Amb qüestions com les que hem tractat avui.
2: Va, que els deixarem descansar una mica...
3: Això també.
2: Deixarem descansar una mica els oients.
3: Us dono la raó.
2: Vale?
0: Vinga, doncs el 18, val? I doncs. Fem dos setmanes. I així tanquem.
2: Ara, dues setmanes
0: tots, a veure
2: més.
0: Si l'Engràcia també pot venir.
3: Pot venir, ja.
0: Sí. Que avui no ha pogut venir.
4: S'ha ido a un balneari.
0: Ha anat a un hotel. Està d'hotel.
2: Està d'hotel.
4: No, a un balneari.
0: No, està d'hotel.
4: Per banyar-se.
2: No,
0: sembla que no està per banyar-se gaire.
2: Ja t'ho explicaré.
4: Ja.
2: Vale?
0: Bueno,
2: senyors,
0: molt bé.
2: Bon cap de setmana. I bona diada de la flor.
0: Això mateix.
2: Adéu-siau, bon dia.
0: Que vagi molt bé. Adéu.

0: cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor musica a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.
4: Trescat Info.

0: Docents sobre el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació de divendres passat i ha participat el 60% del personal enmig d'una vaga que manté la CGT avui a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Guàrdia Civil registra aquesta hora la seu de la CEPI i de l'empresa Tubos Reunidos en el marc de la investigació del cas Leire. Aquesta empresa basca també va ser rescatada durant la pandèmia pel govern espanyol i l'Audiència Nacional vol aclarir si va estar implicada en suposades irregularitats. El germà de Pedro Sánchez nega davant del jutge qualsevol maniobra per col·locar un amic seu a la Diputació de Badajoz. En un interrogatori exprés, David Sánchez només ha contestat les preguntes del seu advocat. Israel i el Líban han acordat un nou alto al foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban, de les quals la milícia n'estarà exclosa. La treva incrementa les esperances d'un acord de pau més global per la guerra de l'Iran. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui el primer examen al Parlament. El PSC, Esquerra i els Comuns tombaran les esmenes que hi ha presentat l'oposició i els comptes seguiran la seva tramitació. La consellera Alicia Romero agraeix el suport dels socis i reclama a Junts i PP que s'assumin al nou model de finançament. Sindicats i direcció de Nestlé arriben a un preacord per rebaixar el volum d'acomiadaments i millorar les condicions dels afectats per l'ERO. En el cas de Catalunya, la xifra disminueix fins als 119 treballadors, la majoria de les oficines d'Esplugues. I Barcelona retirarà les llicències del conegut com a bici-sharing. Ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde Jaume Collboni, que ha argumentat la decisió sobre aquestes plataformes de bicicletes compartides per la quantitat de sancions que acumulen i per garantir la convivència ciutadana. El president de la comissió organitzadora del viatge del Papa a Barcelona, David Abadías, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que el primer acte del pontífex a la catedral es farà gairebé íntegrament en català. Abadías també ha explicat que l'acte de l'Estadi Olímpic recollirà molts trets de la cultura catalana i que està obert encara l'ús del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
1: Esports. El Barça de bàsquet té avui la primera opció de classificar-se per a les semifinals de la Lliga si guanya a les 7 al Múrcia, al Palau. A partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Derrota del Joventut al primer partit de quarts ahir a la pista del Baskonia 85-71. El Girona presenta aquest migdia el seu pla per afrontar la nova temporada a la segona divisió de futbol. El Barça, mentrestant, presentarà el seu pla de salut mental. I el Catalunya femení de waterpolo guanya el seu primer títol, l'Eurocup, després d'imposar-se ahir a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.

I el temps, matí tranquil, amb canvis a partir d'aquest migdia. Entre la tarda i la nit plourà molts indrets. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i en alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura es mantindrà. 3CAT Info.

0: És el moment d'obrir la cuina i d'obrir la gana també a parlar de menjar de teca amb l'Esteve. Bon dia, Esteve.
1: Hola, bon dia tingueu. De teca poc avui.
0: Avui no?
1: Pues avui, pues... avui anem a parlar d'una cosa que es pren després de...
0: Després de l'àpat.
1: De l'àpat, sí senyor.
0: És una infusió?
1: Bueno, es pot dir que depèn de com tu miris.
0: Ha d'infusionar.
1: Infusionar, no, o allà que macerà, o com tu vulguis dir-li. Sí.
0: Vale,
1: pensa que el dia 13 és el dia que fem aquí concurs de la ratafia.
0: Ah, un concurs de la ratafia?
1: Bueno, curs de la ratafia.
0: Ah,
1: perdó,
0: curs. Anava a dir...
1: Es van a buscar les herbes, com cada any.
0: Val, no és una
1: Després
0: competició.
1: Després el sindicat es fa la repartició d'herbes, les que no han trobat i les que sí... I, bueno, és el que hi ha.
0: Molt bé, curs de ratafia.
1: El dia 13.
0: Qui l'organitza?
1: El Quico Vila.
0: En Quico Vila. Ell sol, Vila. Ell sol. O és una entitat?
1: Ah, bueno, no, ell és el presentador. L'entitat és
0: Natura.
1: Natura. Ah. Natura Maresma, és veritat.
0: Molt bé.
1: Com cada any, sí, com cada any igual. És Natura Maresma qui entra dins el... I ell, que a més és l'especialista... De les herbes, per les herbes
0: aromàtiques.
1: Sí, sí. Que totes són aromàtiques, totes són bones, tant com per fer ratafia com per ficar-les a l'estofat o si tens algun dolor també t'ho arregla, vull dir, això, rai, vull dir...
0: I per parlar de ratafia, aquí hem convidat avui.
1: Per parlar de ratafia
0: hem convidat,
1: sí, tant, perquè ara començo a parlar jo, agafo la recta i no paro. A la Rosa, Rosa Galiola, Rosa, bon
2: Hola,
1: dia.
0: Hola,
2: bon
0: Rosa,
2: dia.
0: Què tal? Com
2: bon
0: estàs? Benvinguda.
2: Bé.
1: Aquí ens explicarà de què va la ratafia.
0: Expert en ratafia.
1: Això
0: mateix. O no?
2: Bueno, ho intentem.
1: No te cortes, que és veritat. És la reina de Dosrius amb la ratafia, home.
2: Intentem. Hi ha gent que la fa molt bé, però estan amagats, eh? Fa un parell d'anys em vaig trobar alguns que,
1: sí?
2: Déu-n'hi-do el que saben, eh? Déu-n'hi-do.
1: Suposo que a mica...
2: Què està passant? Que avui en dia la ratafia se'ns ha posat de moda.
1: Sí, això és veritat.
2: Se'ns ha posat de moda i està molt bé. Està molt bé perquè ens serveix per aprendre totes aquestes plantetes que tenim pels camins, pels conreus aquests oblidats, aquests camps que estan oblidats i que no hi passa l'Ajuntament a segar les plantes, allò és una joia perquè trobes un munt de plantes
1: necessàries
2: de plantes,
1: per poder fer.
2: Exacte. I les nogueres, evidentment, hem de saber on estan les nogueres verdes, perquè jo no, a nous verdes comprades no he sabut trobar mai, eh?
1: No.
0: Mira, ahir van sortir per la tele, en el temps, em sembla que ensenyaven les nogueres que ja estan verdes.
2: Estan a punt, estan petitones.
1: Jo ara, aquest mes passat, que vaig sortir, ja havia vist nogueres amb la nou molt petita que no es podia agafar. Però
2: molt
1: sí, ja...
2: Doncs bé, és un repte pels que es volen iniciar amb la ratafia. Saber com és una noguera, saber quina època s'ha d'anar a buscar les nous verdes i sobretot no esquilzar, bueno, tampoc, perquè per fer un litro de ratafia necessites 3 a nous verdes, eh? Vull dir que no necessitem collir un sac de nous, sinó que amb molt poques a nous.
0: Llavors ratafia no es pot fer de qualsevol època de l'any.
2: No.
1: Bueno, perdona. Tot depèn del congelador.
2: Ah, vale.
1: A mi
2: jo
1: van donar, a mi em van donar-me una fiambrera,
0: una
1: carmanyola, però molt gran, plena de nous verdes.
2: Sí. I la vas congelar.
1: I dic, això es té que congelar. Pues ja està. I així vaig fer,
2: les has fet servir.
1: Vaig fer ratafia amb aquelles de nous que ara fa mes i mig que demà la tinc que portar-li la meva fillola. I amb les altres anous dic, bueno, ara ja vindrà les anous noves.
2: Sí.
1: I ara estic fent un tipus de lujo amb anous.
2: Bueno.
1: Verdes.
2: Bueno.
1: Estan fosques, és molt fosc. Sí. Don, la nou jo crec que és el que dona aquell color...
2: El color fosc.
1: Aquell lloc fosc.
2: Sí.
1: I no sé si don molt de gust, crec que no.
2: És astringent, tota aquella pell verda és més aviat astringent. Vull dir que de vegades si ens passem amb anous o molt pic, massa triturades, així, li acaba donant un gust, jo em penso, allò,
1: aspre.
2: Com aspre. Però sí, el color és de l'anou, el color fosc és de l'anou. Clar, si tu la vols clareta, posi menys anous, i si la vols més fosca, doncs hi poses
1: a mi m'agrada més fosca.
2: Sí, però en canvi n'hi ha, de moltes
1: Sí, són més clares.
2: Més clares.
1: Sí.
2: però
1: m'agrada
2: sí.
1: Fosca a mi.
2: Però... I la fas amb anís o amb aiguardent?
1: Amb aniset.
2: Aniset.
1: Aniset.
2: Aniset, sí. Clar. Llavors queden ja
1: anisets
2: dolcetes.
1: Sense sucre.
2: Ah.
1: I aleshores...
2: I afegeixes?
1: Afegeixo, sí, alcohol.
2: Vale. Alcohol. Vale, vale.
1: Llavors vas provant a veure
2: fins a quin punt em trobes...
1: Trobes al moment, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Fiques una miqueta, no, tampoc hi ha que fotre un litre, no. Fiques una mica per anar trobant que vagi disminuint aquella dolçor que té l'aniset. Sí.
2: Sí, el que passa que és això. És molt més fàcil fer-la d'aniset o barrejar anís dolç amb anís sec, per exemple.
1: Sí, també. Sí.
2: El que passa que predomina moltíssim el gust d'anís,
1: sí.
2: Encara que hi vagis tirant un
1: el mono,
2: alcohol,
1: el mono.
2: I predomina hi ha gent que no li agrada tant i en canvi que hi ha gent que els hi encanta.
1: Ah, sí.
2: El que és més difícil és fer-la d'aiguardent sola, perquè clar, l'has de rebaixar, perquè clar, un aiguardent ja té
1: 40 graus
2: o més, i l'has de rebaixar amb uns almívers, llavors aquestes barreges de vegades costen una mica,
1: Per això, sí, costen... perquè depèn de com facis l'almíver, la beguda que facis, el que sigui, no queda transparent.
2: Exacte, queda... se pot enterbolir, s'ha de fer a la mateixa temperatura, molt a poc a poc... I si no tens molta traça, s'enterboleix.
1: En canvi, si la ratafia està negra, llavors posa-hi que vulguis, perquè com és fosca, no ho veus.
2: Mira, jo un any em va passar això, que se'm va enterbolir i era marrón. I què li vaig fer? Pues li vaig anar tirant alguna cosa que fes...
1: La foscor.
2: Perquè es pogués... Perquè era bona, El que passa que visualment era lletja.
1: No deixa ser bona, però visualment...
2: És lletja.
1: Té...
2: Aquell
1: allò,
2: cos, allò...
1: una mica fosc, enturbolit, sembla una altra cosa.
2: Sí.
1: No sembla que sigui ratafia.
2: Sí, és això del filtratge que li fas, les barreges que li fas, que diguem-ne que ja seria per gent una mica més entrenada a fer ratafia. Yeah.
1: I tu, a part de posar clar, les serves, n'hi vas afegint a mesura que cada any que vas fent ratafia? Vull dir, bueno, mira, posaré una més.
0: És a dir, fer ratafia i un cop la tens feta, afegir-hi com més...
1: Unes altres
0: herbes. Fer com una segona versió de la ratafia que ja
1: no,
0: tens.
1: No, seguir les mateixes instruccions, que sempre, més o menys, totes són les mateixes.
2: Sí.
1: Doncs dius, ara n'hi posaré aquesta altra. Les quantitats ja les tens marcades.
2: Sí,
1: no?
2: Més o menys.
1: Més
2: sí.
1: o menys, unes, perquè sí. unes donen més gust que les altres.
2: Ah, exacte.
1: Llavors tens d'anar al tanto... en què el gust sigui uniforme, que no sigui...
2: Que no predomini
1: no
2: una...
1: Ni la Romaní, ni la Farigola, ni la Maria Lluïsa me quiere governar. Que no governe, oiga.
2: Sí.
0: Ha de passar desapercebuda una mica.
1: Justament,
0: no?
1: Sí, lineal. Que dius, ostres, està bona, però... Quin gust té? De ratafia. Perquè no hi ha cap herba que predomini.
2: Sí. Mira, jo n'he fet moltes vegades i pràcticament tothom que l'ha fet amb mi, no, després la tastem cap allà a Tots Sants o així, la tastem a veure si hi ha. Sí, i veiem que a ningú li ha sortit igual.
0: És que ha de ser molt difícil, no?
2: Perquè clar, un hi ha tirat més no sé què, l'altre hi ha fet, però res, perquè tothom ha agafat les mateixes herbes, però potser un ha posat més flors, l'altre ha posat més tronc, l'altre... Pel que sigui, no queden iguales. Hi ha algunes molt diferents. Jo sempre els dic, quan són tan diferents, nois, algú hi heu posat diferent, perquè tant, no pot ser. Però sí que és veritat que m'agrada, de vegades, tenir, mira, una flor, la magnòlia, que ara estan florides, una
1: fulleta
2: o mitja fulla. Però sempre els dic, olora-la. Si l'olor aquesta a tu t'agrada, posa-li. Però si... tira enrere, no la notaràs, però no li posis. I jo hi poso fulles de figuera.
1: Ah, veus, això no ho sabia.
2: Que prèviament les he assecades perquè no tinguin aquella llet.
1: Sí, aquella cosa,
2: però,
1: sí.
2: Bueno, seques allò de 4 o 5 dies, ja n'hi ha prou. Perquè si l'olores, té una olor dolceta i fa un... O sigui, és un ingredient que jo crec que li dona... La rodoneix bastant a la ratafia.
1: Mira, no havia caigut mai, no sabia ja.
2: Perquè, clar, quan trobem receptes de ratafia, les trobem, doncs mira, jo precisament d'aquí al Maresme no n'he trobat mai de receptes antigues de ratafia, o són d'Osona, les Guilleries, Santa Coloma, hi ha zones molt ratafiaires, el Pallars.
1: Home, abans deien que la ratafia era, era el que es feia com es firmava un contracte.
3: Sí, sí, ho he sentit a dir.
0: Sí. Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Que feien un contracte... el que era molt seriós era donar-se la mà, no? I com es feia a casa d'algú, pues sempre es brindava amb la ratafia. Sí. No sé si era el que feies firmar el contracte, perquè si te'n prenies moltes, te firmaves el que sigués falta, sí, no? Però d'alguna manera era... era, diguem, acabar, fer i acabar el contracte.
2: Sí, que suposo que allò, si picar temps, les copes, nois,
1: sí,
2: doncs ja, ja això ja, està,
1: és paraula, ja clar, ja està.
2: Paraula de senyor, doncs. Sí, sí,
1: sí, sí, per això.
2: Doncs a cada zona pot fer la ratafia del que tingui.
1: Tingui, clar.
2: I surt el que surt, surten diferents. Clar. És com, no sé, aquí, a Canyamàs, per exemple, surt una ratafia molt diferent que si la fem amb herbes d'aquí a Argentona. Sempre i quan no hi posem masses o fruites o espècies, perquè una de les incorporacions que té la ratafia des de fa un parell de segles, o sí, del 1800 posa, és afegir-hi tot el que són les herbes i les espècies vingudes de fora, que si la canyella, que si el clau d'espècia,
1: sí, això sí.
2: La nou moscada, la vainilla... Doncs,
1: jo no, ni nou moscada, ni... canyella sí, però els altres dos no...
2: Són coses molt potents que si ens descuidem amb la seva... i són petitones, el que li has de posar és molt poca quantitat...
1: Claus també n'hi posa.
2: Claus també se n'hi posa, però clar, és que tu agafes una olor que fa un clau d'espècia...
1: Sí, amb i... dos claus o tres ja en tens prou.
2: Mare meva, el sí, cafè sí. També és una cosa doncs, també, que s'hi acostuma a posar.
0: Descafeinat i... o...?
1: En gra.
0: Amb gra, sí, però...
1: Ja.
2: Amb gra,
1: bé,
2: amb
1: és
2: gra.
1: Igual, sí, també li donarà gust. Millor que no li pujarà tant.
0: Ja, però com que hi ha tantes modalitats de cafè, suposo sí. Que també algun li, sí. No, hi hauran diferents...
1: Busca el del bo, d'aquell, de, com es diu...
0: L'aràbica.
1: Sí,
2: un cafè normal, vull dir, no, ja, ni torrefactes, ni...
1: No, torrefacte no,
0: No, porta sucre.
2: Sí, exacte.
1: T'ha torrat i sucre.
2: I les fruites normals que hi posaríem serien taronja i llimona, però jo hi he vist posar cireres, que també crec
0: home,
2: que...
0: Home, ha de ser interessant, prunes, també, sí.
2: Cirera o pruna. Clar, llavors, depèn del lloc on estàs, pots tenir més o menys...
1: La cirera per si sola tampoc deixa una cirera des de posar-ne més.
2: Home, no,
1: no
2: sé.
1: Deixa...
2: Mira, jo tinc aquí una recepta per fer 3 litres i 9 cireretes, o sigui, 3 cireretes per litre. 3 cireretes per litre, sí.
0: Doncs explica-la.
2: Aquesta que és la que vaig fer ja fa uns quants anys, per 3 litres d'anís... Aquí la vaig començar, era dels començaments i vaig començar a experimentar només amb l'anís.
0: Quina graduació té l'anisset?
1: 40. L'anisset té 24, 28, 20, depèn
2: sí,
1: de quin.
2: Sí, no? Entre 20
1: i... Entre 3 i 25, com a molt.
2: Bueno, doncs 28, un anisset d'aquest estil. No perquè, sé. Clar, la ratafia, la gràcia és que no sigui molt forta d'alcohol.
0: No.
2: Perquè
0: amb la
2: d'herbes que hi arribem a posar poden ser, és digestiva bàsicament, perquè sí. La majoria d'herbes doncs tenen una funció que dèiem, totes
1: sí.
2: Són medicinals i bàsicament digestives.
1: Sí.
2: I posàvem això, la nou moscada, el clau d'olor, la canyella, la vainilla, el cafè, cireres, taronja i llimona. Però a partir d'aquí... Les herbes que vam trobar, la llista que jo tenia aquell dia eren 50 plantes, no les vam posar totes perquè no les vam trobar totes. Evidentment les de començar a collir, s'ha de caminar per fer ratafia,
1: sí,
2: eh?
1: Sí.
2: No us penseu que és una cosa d'arribar
0: ja
2: i moldre. Bueno,
1: perdona,
0: ja
1: jo
0: bé.
1: La ratafia que faig jo, a part de però la meva particular... la faig camino per la terrassa i ara agafo una mica d'aquí una mica d'allà.
0: L'Esteve és un privilegi.
2: Sí.
0: Els que no tenim una terrassa com la seva hem de caminar una miqueta.
1: Sí, però bueno, quan, ara quan tinc ara faré un fart de caminar.
0: Bueno, però està bé caminar. Està bé.
2: Clar, sí, perquè sí. A més, quan vas a caminar a recollir herbetes, no fas una marató, vas
1: no,
2: passejant.
1: No, vas xerrant, perquè sí, vas amb gent.
2: Què et sembla? Aquesta és l'altra. Sí. T'emociones quan trobes una herba d'aquelles sí. que dius, oh, no em pensava pas trobar-la aquesta.
1: El planter petit, el planter de fulla ampla.
2: El plantatge. Doncs encara n'hi ha un altre plantatge que semblava que per aquí no en trobava i també hi és. El que passa que has de plantatge de corn de no sé què, de corn de cèrvol.
1: Fa banyes, en plantatge.
2: No, però vull dir que n'hi ha moltes. El que sí que és veritat és que va molt bé tenir-ne unes quantes de plantades que no trobarem. Sí. La Maria Lluïsa no la trobem, Silvestre. No. La tongina n'hi ha, però jo és que només he trobat una vegada amb les passejades.
1: Jo en tinc a casa, tongina.
2: Però tongina és de jardí.
1: Igual, sí.
2: Una olivera, doncs millor que sigui de jardí, que no pas aquelles oliveres que hi ha bordes pel d'això, perquè...
1: Bosc.
2: Sí.
1: És el que jo...
2: Però, en canvi, podem trobar la sempre viva, aquella, sabeu? Aquella que és groga, que després se'ns asseca. Aquella també és molt maca. Al tanto, posar-n'hi gaire, perquè té un gust molt estrany, aquella planta, la sempre viva.
1: Amb una floreta n'hi ha prou.
2: Amb una floreta o mitja, molt poca. Però, no sé, trobarem la remantarola.
1: La Sant Joan...
2: Sí.
1: És la temporada ara.
2: Sí, però mira, jo...
1: Han vingut tanta pluja que aquests dies, i avui també plourà, se suposa que...
2: Jo n'hi posaria molt poca, i no sé si n'hi he arribat a posar mai, Ara t'estic buscant aquí la llista.
1: La Sant Joan, molt poca.
2: La herba de Sant Joan, l'hipèric.
1: L'hipèric.
2: Deus de poder dir l'hipèric.
1: Sí,
2: l'hipèric,
1: sí.
2: L'hipèric és molt antiinflamatori... barrejada amb alcohol, no ho sé, si n'hi hem de posar, n'hi posarem poquíssima.
1: També
2: és com la ruda.
1: Jo des de ruda no em poso.
2: Veus? La ruda és una planta que pot arribar a ser verinosa, abortiva, però una miqueta de ruda, allò, una fulleta, que són unes fulles molt petites, doncs també s'hi posa. Aquest conjunt d'anar-li posant una mica d'aquí, una mica d'allà, acaba donant els gustos particulars de cadascú, perquè amb un se li en va la mà, el que et deia, t'agrada molt la farigola, se t'anirà la mà segur, perquè diràs, posem-hi una miqueta més.
1: Sí.
2: I tu la faràs diferent
1: com
2: que l'altre,
1: com la canyella,
2: com la canyella.
1: Com ve amb un tronquet, i bueno, trenca mig tronquet, bueno, vols dir que mig n'hi haurà prou i ja està.
2: Jo m'agrada posar-hi també la pastanaga borda. La pastanaga borda ara comencen a florir, és una flor que s'ha d'anar molt al tanto. Sabeu aquelles flors que són planes blanques, planes de dalt? És una inflorescència, és un conjunt de moltes flors, però que no totes són pastanagues bordes, n'hi ha algunes que són, diguem-ne, que no serien comestibles, no? Ara em feu dir quina espècie és, però millor que no, però la pastanaga borda té una característica molt singular, que és que té un puntet negre al mig de la flor. És una espècie, flor...
1: No la conec, aquesta.
2: Que n'hi ha per molts llocs.
1: No
2: I no l'havia vist enlloc, de les receptes que havia anat veient, que li posessin, ho vaig preguntar, jo em vaig assegurar que aquella flor es podia menjar, ho vaig preguntar i em van dir que, evidentment, com que era comestible i era soluble amb alcohol i no tenia cap contraindicació, doncs si a casa, en el meu entorn, hi havia pastanaga borda, doncs qui passés pastanaga borda.
0: Clar, en el curs s'ensenya les plantes poder més apropiades o les que tenim a l'entorn que poden servir per fer la ratafia?
1: Sí, aquí el curs es va fer una caminada curta a buscar... plantes que puguin trobar.
0: Clar, ho dic perquè ara a mi m'està costant, esteu dient noms de plantes i d'herbes que no les visualitzo, no?
2: Clar.
0: Les vaig anar i no sé si existeix una mica una guia o un...
1: Sí que n'hi ha. El que passa, clar, és això, que el millor és anar a fer el curs i te'n vas donant compte quines són unes, quines són les altres.
2: Clar.
1: Les que trobes, però clar, per exemple, ja abans s'ha anat a buscar ja un grapat d'herbes perquè potser no les trobaràs totes aquí.
0: Ja.
1: Llavors, si aquí ja en trobes 10 o 12...
0: Però un cop les veus, llavors sí,
1: sí
0: que...
1: Ja veus, veus de què va.
0: T'és més familiar, ja la relaciones amb el nom, sí. I potser quan vas a caminar dius, mira, això d'aquesta del curs, no?
2: Sí. Exacte.
1: I a part d'això, sempre tens la solució de quan tu veus una planta, tens avui en dia la fotografia del senyor Google... Això. Amb la IA, que fa la fotografia,
0: val, li fas la foto
1: i et diu si és comestible, si no és comestible, si és verenosa o no, et dona una explicació.
0: Però jo veus que falta... no me'n fio gaire.
1: Això és rissar molt el risso.
0: Perquè és com aquests, imagina, et vas a buscar bolets i li fas la fotografia i el senyor Google et diu, sí, és comestible, i després resulta que no.
1: Jo
0: no me la jugo.
1: Jo quan vaig a buscar bolets sempre vaig en els puestos que sé que hi ha bolets bons.
0: Jo en tot cas trucaria
1: al mercat. Vull dir, no...
2: No, així no prendrem mai a buscar bolets.
1: Jo em perdo la muntanya, jo em perdo.
0: Hem d'aprendre de la gent que en sap.
2: Però penso que també n'aprenem amb aquestes aplicacions, perquè moltes vegades dius, ai, això seria allò, vull dir, aquella planta que t'han dit que era aquesta i tal, i pensem que moltes vegades les plantes creixen en llocs diferents i tenen la seva morfologia, doncs, et canvia una mica, et sorprèn una mica. Les aplicacions van bé per assegurar-te que allò que tu creus és això. Perquè si tu dius, li fas la foto, jo faig servir molt el PlantNet o la Flora Incògnita, normalment faig el Google no el faig servir, faig servir unes aplicacions específiques de plantes, i llavors, si no la conec gens, ho asseguro amb les dues fotos, en recullo un tros, que normalment és el tros del brot, que pugui agafar la planta i saber com és l'arrel i tal, me'n vaig a casa i busques un...
0: Entenc que van bé, però faig una mica d'ironia en el sentit de reivindicar el coneixement, no?
2: Clar.
0: De dir, mira, és que...
1: Bueno, jo, per exemple, a casa...
0: Per mi sol sé identificar que aquesta herba és la bona, no?
1: Quan veig una planta o veig un arbre... Bueno, jo tinc una olivera i vaig comprar un conguat de taronja, la mandarina xina. I dic, aquest color de les fulles no m'agraden gaire. Però clar, no sé què li fa falta. Agafo, faig fotografia i em diu, per si té aquesta d'aquest color i tal, li falta d'això, o d'altre. Dius, veus? Això tens d'agafar des de casa. Si no tens d'anar, no sé, millor vas al sindicat, que millor saben el per què van coixos.
2: Sí, clar.
1: Tens de desplaçar-te... I després no te'n recordes, perquè ho fas perquè estàs a casa i dius, ui, mira, ah sí, hosti, mira, perquè si no tinc que anar al sindicat, hosti, millor quan baixes, si baixes, no te'n recordes.
2: Ja no te'n recordes, o ja s'ha acabat de morir la planta.
0: Doncs, Esteve, existeix un paper i un boli, t'ho apuntes.
1: Però no, es portaria la fulla i dir, mira aquesta fulla, com la veus? La veig groga i verda, ja, però groga millor no tindria que estar, tindria que estar més verda, no? Clar, és això.
0: Ja.
1: Però bueno, l'aplicació va bé. Això d'anar allà buscant a veure quina planta
0: Per tant, ingredients que necessitem, l'anisset, no? Per 3 litres, més o menys.
2: Sí, sí, normalment fem 3 litres perquè,
1: perquè és una garrafa litres, hi ha garrafes de 3 litres. De litro no sé si en trobaràs algun puesto de botelles de litro d'anisset, això no ho sé.
2: Ara, sí, algun supermercat d'aquests, sí que en trobes algunes. Però bueno, són...
1: Fas 3 litros i les reparteixes amb un veí o amb un altre, o feu tots dos.
2: Perquè normalment les receptes que trobes és amb una base de 3 litros.
1: Sí.
2: Perquè, clar, posi 9 grans de cafè, un brot de fonoll, per 3 litros un brot de fonoll. Però si fas un litro, què has de fer?
0: Ja, una tercera part.
2: Normalment és això, trobes a les receptes amb 3 litros, que per internet en surten bastantes, si busques les receptes de
1: també ratafia. Surten les fotografies també de les plantes.
2: Sí.
1: Per saber més o menys que tinguis una idea de quin color són. O...
2: Jo sempre aconsello als que es vulguin iniciar, a banda d'anar als cursets, quan tu veus realment com es fan les coses, és acostar-se a la fira de Santa Coloma. Santa Coloma de Farners fan una fira, ara que ja la deuen haver fet aquest any, el mes de maig, normalment, per conèixer les plantes, i et venen planter. O sigui, et venen el planter de la ruda, moltes de les plantes que fan servir per la ratafia, et venen el planter. I allà pots trobar no sé quantes
1: bueno,
2: bèsties.
1: Perquè a més tu les pots cultivar a casa.
2: Ah, exacte.
1: Veus de quins colors i de quines formes, de quines fulles estan.
2: I tu pots fer la teva ratafia amb les teves plantes. Si tens una terrassa com la teva, Esteve, sí. Doncs mira, allà et plantes el racó de la ratafia i pim-pam, i després vas collint i vas
1: sí,
2: macerant.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I si fas el sistema aquest de congelar les anous, que està molt bé,
1: sí.
2: No havia pensat.
1: Després les deixes que es descongelen una mica, dos cops de martell i ja està.
2: Clar, jo és que ho vaig fer una vegada i quan les vaig descongelar, suposo que me les vaig
1: abandonar.
2: Estaven
1: negres i estaven
2: sí.
1: negres. Sí, bueno.
2: Estaven negres.
1: Bueno, li don color. És que, clar...
2: Ah, jo vaig pensar, com que eren negres ja no les vaig fer servir.
1: No.
2: Perquè
1: clar que sí.
2: les treus i són negres del congelador.
1: Clar, perquè clar, és la fredor les torna negres.
2: Vale.
1: Sí,
2: doncs
1: sí.
2: Jo no les vaig fer servir.
1: Dic, em vaig sobrar una pila i vaig dir...
2: Però clar, és veritat, congelem i totes les seves propietats
1: sí, sí.
2: estan...
1: Deixem congelar una miqueta sí, sí. i un martell, pam, pam, les vaig
2: partir. Ah, i sabeu què faig de les herbes quan has colat la ratafia?
1: Això sí que no.
2: Ah, les guardo en un pot i quan faig infusions de qualsevol, aquestes de les digestives, me n'hi foto un remet i llavors faig com un carajillo.
1: Un carajillo
2: d'herbes. Oh, aquesta més boca.
0: S'aprofita.
2: Compres qualsevol digestives d'aquestes de...
0: Sí, dius,
2: bueno, vés a saber el que hi ha allà. Però,
1: sí, sí.
2: però tu, és igual, allò que dius, mira, ara li posaré unes quantes herbes de la ratafia, clar, tenen un gust que enamora.
0: Sí,
1: més són dolcetes.
2: Exacte.
1: Que tenen cada perfum de l'incens.
2: O sigui, que també les podem aprofitar.
1: Això
2: no
1: ho provaré.
2: No les has de llançar.
1: Això ho provaré. Sí, sí, jo les llançava.
2: No.
1: Sabia, mira, les deixava que s'escorressin bé, perquè en quin cara hi ha líquid aquí.
2: Doncs, un cop els has escorregudes totes, tu guarda-te-les, les pots guardar en un pot a la nevera, perquè no es facin malbé, però vaja,
1: no,
2: estan tan sucades amb alcohol que no es fan
1: malbé.
2: No.
1: I, un cop seques
2: i un cop d'això doncs els hi vas tirant un grapadet, depèn de com vulguis barrejar les teves infusions, vull dir que s'aprofita tot.
1: Jo vespre sempre faig infusió del que sigui, farigola, romaní, m'ho barrejo, desmonium, tot un...
2: Ja.
1: Sí.
2: Clar, jo vaig començar a fer el carajillo directament
1: amb
2: ratafia, herbes amb... i després vaig pensar
1: si
2: puc aprofitar i no es nota tan descarat, saps? Que agafes l'infusioneta i
1: quedes bé.
2: Jo he posat unes herbes que tinc a la nevera i ja està.
0: Bueno, la part del secret de la ratafia són aquests 40 dies de sol i serena, no?
2: Sí. I hi ha un secret molt important que jo crec que és important, és l'amor que tu li poses en aquella ratafia. Penseu que cada dia has d'anar a mirar-te el pot.
1: Sí.
2: Ha d'estar sol i serena.
0: I li has de cantar una cançó, Esteve?
2: No, l'has de xinxullar.
0: L'has de xinxullar?
2: Xinxullar. Tu agafes el pot de 3 litros, l'agafes amb les dues mans, te'l plantes així a l'alçada del pit, i comences a moure'l com si anessis fent rodones.
1: Sí.
2: Val? Cap un cantó i cap a l'altre.
1: Remenar amb cullera, no?
0: Com diria aquest de Vilassar, que és famós a Instagram, li dones un meneïto.
2: Pues sí,
1: bueno,
2: no?
1: Sí.
2: Una xinxulladeta.
1: Xinxullar, està bé la paraula.
2: A lo millor el meneïto en català li haurien de dir un xinxull.
1: Un xinxull.
2: Aquesta paraula és molt curiosa, però els de Santa Coloma la fan servir molt i ho vaig aprendre d'allà.
0: Sí, sí, tant i
1: tant. No l'havia sentit mai,
0: xinxullar. M'agrada.
1: A mi també, m'agrada.
2: Has de xinxullar la ratafia cada dia o cada vegada que hi pensis, però és veritat que d'aquesta manera vas amarant tots aquells
1: si
2: gustos
1: temps,
2: els vas
1: si tens
2: movent.
1: Temps cada dia, si no
2: pues...
1: dia sí, dia també
2: sí. Però és una manera també d'anar-te-la mirant i anar veient doncs, que
0: veure com evoluciona, no? Si hi ha alguna anomalia, que no sé si sol passar o no.
1: Home, anomalies també t'has d'anar provant, a veure què tal com
0: es
1: va quedar.
0: Es pot provar durant el procés o no?
1: Sí.
2: Però penseu que l'envasarem ara per Sant Joan o Sant Pere, entre Sant Joan i Sant Pere. És les dates en què, en teoria, ja hem trobat totes les herbes que hauríem d'haver trobat. La tastarem o la filtrarem...
0: Per Sant Domingo.
2: Una mica més endavant. Per la Mare de Déu d'agost.
1: Doncs, sí, sobre la mitjana.
0: La seva per Sant Domingo.
1: Sí.
2: Per Sant Domingo o la Mare de Déu d'agost.
1: Sí, perquè si comencen ara... Si ara comencem, si el dia 13 es comença, pensa que per Sant Domingo
2: ja està. Per Sant Domingo ja la pots filtrar.
1: Per la festa major ja es podrà veure.
2: Llavors, un cop filtrada, la deixaríem en repòs i per Tots Sants ens la podem començar a veure que ja ha reposat.
1: Bueno, clar, això és molt interessant, que reposi.
2: I per Nadal és quan està millor. I d'un any per
1: sí,
2: l'altre també,
1: altre,
2: eh?
1: Sí.
2: I d'un
1: però
2: any per l'altre també.
1: Però el que passa és que no li dones temps.
2: El problema és aquest.
1: Perquè sempre quan...
0: Per això diuen 3 litres.
1: Quan ve, sí, quan ve gent a casa, un sí. cop han acabat de dinar, pom, treus la botella. Sí. Això què és? Això és la tafia. Ah, la tafia?
2: Sí.
1: Una si vegada provaré.
2: Ja t'ho pregunten.
1: Ja està. Si no, no agafes i la treus a la taula...
2: No has fet la tafia.
1: Diu, hòstia, però sí que ha baixat. La línia sí, sí, sí. Ha baixat. Oh, mira, noi, és que no van així.
0: Per tant, els tempos són 40 dies, després
1: sol i serena, sí.
0: Es filtra.
1: Entre el sol i serena, anar xinxullant.
2: Sí, anar xinxullant, sí. I després es filtra a partir de l'agost.
0: Sí.
2: I es deixa reposar.
0: Val, és important deixar-lo reposar.
1: Sí, un cop sí. filtrada, sí, perquè...
2: I un cop reposada encara l'hauríem de filtrar una miqueta més, perquè moltes
0: sí,
2: vegades...
0: Un segon filtratge,
2: hi ha un
0: eh?
2: Segon filtratge.
1: Amb un drap de cotó.
2: Sí, sí, quan la filtrem ho fem amb un drap de cotó, amb sí. un filtre de cafè també va bé, si
1: sí,
2: tenim aquelles...
1: Sí, però és el mateix, aquelles mànigues
2: sí.
1: que feien corda de cucurutxo.
2: Allò, sí, també va molt bé.
1: Jo que en tinc una, a casa.
2: Sí, sí. Bueno, doncs coses d'aquestes...
1: Que faig servir-lo o sigui, per...
2: Que és lent, perquè clar, un filtre d'aquest estil que estem dient filtra molt a poc, però poc. És que es tracta d'això, volem treure aquell, aquell pozo,
1: sí,
2: en català
1: sí,
2: no sé
1: sí.
2: com es diu, el, aquelles
1: el
2: cosetes, aquelles brosses petitones, que pràcticament ni es veuen, però és curiós com hi són. Les plantes
0: sí,
2: ens
0: sí.
2: han anat deixant partícules petites. Tant de xinxullar, tant de xinxullar, al final,
1: que,
2: clar,
1: sí.
2: allò
1: està tot
2: molt ben barrejat. I sí.
1: Bueno, pues doncs crec que ja...
0: Molt bé, escolta, molt interessant, eh? Jo
1: sí.
0: és encara una cosa pendent que tinc per fer.
2: Bueno, ara doncs, escolta...
1: Aquest any.
2: Tens anys, eh? Encara per endavant?
0: Sí, no.
1: Sí, no, amb ell va bé que li porti jo.
2: Ah, home, això no dependrà,
0: això,
2: no dependràs
0: això,
2: mai,
0: això,
2: eh?
0: Això també, això també.
2: No, ha de convé que hi hagi gent jove que vagi practicant amb
1: ai,
2: aquestes
1: tant.
2: Coses.
1: No, la gent
2: perquè...
1: jove hi va, eh?
2: Sí. Sí, sí, sí.
1: Va,
2: i a més és curiós perquè quan es tracta de fer tallers de licors, ostres, els homes apareixen, tu.
0: Ah, sí?
2: Quan fas tallers de plantes remeieres,
0: sí.
2: de plantes per menjar-te-les i aquestes, doncs, acostuma a ser, sempre hi ha un home o altre, eh? Però acostuma a ser majoria dones. A la que fas tallers de ratafia, de vermut o de licors en general, escolta, tots surten de casa.
1: Es noten els que els hi va del mam, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Deuen ser els bons tastadors.
1: Clar.
2: I llavors doncs, també està bé que aprengueu a, al jovent a fer coses d'aquestes.
1: Sí.
0: Bé, al final és un licor típic, no?
2: Molt,
0: d'aquí,
2: sí,
0: de Catalunya.
1: Fa molts segles.
0: I al final
1: segles,
0: també...
1: No sé quants segles, però...
2: Bueno, segurament...
1: Abans del 800, segur.
2: Sí, sí, sí, a part, del 1700... 1800 cap aquí es van començar a comercialitzar.
1: Ja, justament.
2: Perquè no només la ratafia... Que vas, jo crec que va quedar com una mica la germana pobra dels licors, perquè
1: sí.
2: no, licors d'herbes...
1: Estomacal bonet...
2: Estomacal, les aromes de
1: Montserrat... Sí,
2: exacte.
1: Tot això, sí.
2: Aquests eren...
1: Que també estaven fets amb herbes
2: sí,
1: medicinals,
2: eren,
1: que ells tenen la seva,
2: el seu
1: secret, no?
2: El seu
1: però,
2: secret.
1: Però bueno...
2: Mm-hmm. I la ratafia ara està agafant, doncs, jo crec que és un reconeixement que el mereixia, perquè és molt bon licor
1: sí.
2: i a més permet això, fer-te'l tu
1: sí.
2: o comprar diferents ratafies, tastar-les.
1: Sí.
2: Jo tinc un fill que li encanta, doncs sempre té dos o tres tipus de ratafies i quan vas després de dinar no tastes, no tasta aquesta, perquè mira, aquesta saps que té, que no sé què li passa i a l'altra li passa no sé quantos, i després, clar, acabem el dinar, bueno...
0: Clar, i aquest factor, no?, de que ens agrada, també ens agrada ser bons anfitrions, no?, i el poder oferir un digestiu, no?, un
2: sí,
0: tas final,
2: sí,
0: amb una
2: sí.
0: cosa que has fet tu, doncs, home, també...
2: Bueno, aquí ja entona, nois, teniu un licor d'herbes, que no és una ratafia, evidentment, però és un bon licor d'herbes.
1: Sí, sí.
2: Yeah. El
0: Quinamomo.
2: El Quinamomo,
1: sí.
2: Doncs...
0: És a dir, també el podríem utilitzar.
2: A veure, no el podríem utilitzar
0: Per
2: fer la ratafia perquè ja
0: ell
2: sol
0: ja
2: és potent. Ja té el seu cos
1: sí, sí.
2: i està molt, molt ben trobat. Però vull dir que...
0: Com a licor. Sí,
2: com a licor, eh?
1: Sí, sí.
2: Com a licors d'herbes n'hi ha
1: per
2: molts.
1: Per fer la ratafia tens de fer un aguardent.
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
2: I posar-hi les anous.
1: Sí.
2: Jo crec que... Perquè, mira, a València fan l'herbero, a Mallorca també tenen els licors d'herbes seques... Mm. però no hi posen en ous. Ja,
1: queda un color diferent.
2: Els hi queda un color diferent i a la, jo crec que la ratafia, li hem de dir ratafia si hi ha ous verdes, sí, i si no, no cal.
0: Si no, no ho és.
1: Jo crec que és la part primordial,
2: sí, sí,
1: de nou verda. Sí, sí.
0: Molt bé, doncs recordar, el dia 13 de juny,
1: això mateix,
0: el curs de ratafia.
1: De ratafia. Hi ha el número de telèfon o la inscripció, vull dir, la informació.
0: Perfecte.
1: Per aquí fora, jo no sé quin telèfon és, no he portat el lletrero.
0: Bueno, això és internet i buscar-ho,
1: sí, justament. Si
0: no, qui no coneix algú que, de l'entitat?
1: Sí, tant, eh? Sí, tant.
0: Que et parin i ja està.
2: Molt bé, doncs a veure
1: Natura Maresme. No, dic Natura Maresme.
2: Ah, Natura,
1: no,
2: això. I que hi hagi força gent jove, tu.
1: Això sí, això, sí, això. Sí, que hi vagi.
0: A veure,
1: vagi.
2: A veure què es
0: a veure
2: pot
0: si,
2: fer.
0: Si puc venir.
1: A veure, sí,
0: a veure si puc venir. Miraré l'agenda. Rosa, moltes
2: Vinga,
0: gràcies.
2: Doncs a vosaltres.
0: Fins la propera.
2: Vinga, fins la propera.
1: Adéu-siau, bon dia. Adéu-siau, bon dia, tingueu. Bon dia.

0: acompanya.
1: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Xarxa, compra i descobreix.
2: Catalunya!
3: Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
4: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
5: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
6: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
7: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
6: Diputació de Barcelona.
8: L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat.
9: 4 de juny. Els incendis de sisena generació. A càrrec de Marc Castellnou, enginyer forestal i inspector del cos de bombers. Totes les conferències es fan els dijous a les 6 al centre parroquial.

cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.

Són el Siderland amb el seu èxit Tutu Turu, que també sona aquí al Tic Tac de Ràdio Argentona. Passem dos minuts de tres quarts d'una del migdia i és el moment ja d'anar tancant l'edició d'aquest dijous.

0: El Sots 25 del Club de Bàsquet d'Argentona, campions de Barcelona i amb la ment posada a Tarragona. I és que l'equip ve de viure un cap de setmana històric al pavelló municipal ple a vessar, com feia anys que no es recordava, per coronar-se campió territorial de Barcelona. Els jugadors Albert González, Víctor Jarque i Pol Villagrasa, juntament amb l'entrenador Gerson García, han presentat avui aquí al programa i amb orgull el títol de la final a 4, celebrat i guanyat el cap de setmana passat. Ara els espera enfrontar-se amb el campió de la demarcació de Girona i jugaran a Tarragona. Ho faran aquest diumenge, així que des d'aquí tota la sort del món. Matí en el que hem estat acompanyats amb la tertúlia dels avis, l'Anna Luque, en Joan Puyo i en Joan Forns. I el dia 13 d'aquest mes, Argentona acull de la mà de l'entitat Natura Maresme una nova edició del curs de ratafia. N'hem parlat avui a la cuina de l'Esteve Pedra amb la Rosa Galí. Moment de deixar-ho aquí. Demà no hi haurà programa, així que ens veiem i ens hi tornem a posar dilluns en un programa en què tancarem la tertúlia esportiva i ho farem amb Antoni Rabassa, Antonio Gómez i el míster Rafa Garro, en qui parlarem de com està elaborant l'equip, la plantilla, els jugadors de la temporada vinent a Lliga Elit. I també l'Oriol Marfà passarà pel programa. Això i moltes coses més serà a partir de dilluns, a partir de les 10 del matí. Us deixo amb Pep Lladó, guiat per les estrelles, i a partir de la 1 amb els serveis informatius. Gràcies per ser-hi, que tingueu bona tarda.
1: D'altres ulls antics que he trepitjat abans la terra que trepitjo, que he desitjat abans amb tots els meus sentits.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

El ple municipal recupera dilluns la sessió ajornada del mes de maig. A l'ordre del dia hi haurà qüestions de caràcter econòmic, però també l'aprovació del pla estratègic Argentona, Vila Amiga de les Persones Grans. Alumnes de l'Institut d'Argentona reclamen millores per fer front a la calor a les aules. Les estudiants denuncien les dificultats que generen les altes temperatures i proposen instal·lar aire condicionat o ventiladors adequats al centre. Argentona se suma un any més a la campanya Compra a prop, arriba lluny, una iniciativa de la xarxa

Compra i Descobreix Catalunya, que vol incentivar les compres al comerç local durant tot el mes de juny. I atenció al temps, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda i demà divendres. Els xàfecs poden ser intensos, acompanyats de tempesta i localment de calamar-se. Es recomana extremar prudència, especialment prop de rieres i zones inundables, i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. Comencem.

0: L'Ajuntament d'Argentona celebrarà aquest dilluns vinent el ple ordinari corresponent al mes de maig, una sessió que, recordareu, es va haver d'ajornar per la manca d'un secretari habilitat que pogués garantir-ne la celebració. L'ordre del dia inclou diversos punts de caràcter econòmic, entre ells la presentació dels informes sobre el període mitjà de pagament i la morositat del primer trimestre de l'any, així com el grau d'execució del pressupost municipal durant els primers tres mesos d'aquest 2026. També es debatran diverses propostes amb un impacte en les finances municipals, com ara un reconeixement extrajudicial de crèdit, la formalització d'un préstec amb el Banc Sabadell i l'aprovació d'un pla econòmic financer fins al 2027. Pel que fa a les polítiques socials, es portarà aprovació inicial al Pla Estratègic Argentona, Vila Amiga de les Persones Grans, una iniciativa que vol adaptar el municipi a les necessitats presents i futures de la població de més edat. La sessió també inclourà una proposta per reforçar el servei de neteja de la piscina municipal durant la temporada d'estiu. Pel que fa a les mocions, des de l'oposició, el Partit Popular defensarà una moció per reclamar la reparació i adequació de la plaça de Sant Miquel del Cros i de les seves zones de joc infantils. Els populars consideren que l'espai presenta mancances que cal resoldre.
1: Com podeu observar, tota podrida, doncs que poden tallar qualsevol persona que posi la mà o el que sigui, doncs no només tenim això. Aquesta part d'aquí, quan trepitges, doncs s'aixeca, doncs això pot ocasionar doncs que la gent caigui i faci mal. Això ho van reparar i no sé els diners que et van gastar, però això costava diners, ho van aixecar, ho van tornar una altra vegada a posar, en comptes de fer una reparació com Déu mana, no? Que seria substituir aquest material per un altre. I això ja fa 3 anys que ho estem denunciant al senyor Xevi Cullet, i la intenció doncs és fer una moció al ple i doncs per a veure si alguna vegada doncs posen una solució doncs adequada.
0: Era el regidor del Partit Popular, Raül Tornay. El ple els podreu seguir en directe, com és habitual, a través de Ràdio Argentona i del canal de YouTube de l'Ajuntament. Avui no fa tanta calor, però aquests dies sí que n'ha feta, i de fet està tensant de nou les aules del país. I a Argentona també se'n noten els efectes. 3 alumnes de segon d'ESO de l'Institut d'Argentona han enviat una carta a aquesta emissora denunciant que les temperatures dins les classes dificulten la concentració i provoquen mals de cap i marejos entre els joves. Reclamen aire condicionat o ventiladors adequats, perquè els que van enviar al departament fa 2 anys no són útils per a l'ús diari. Des del centre recorden que segueixen el protocol Colpocat, que s'activa a partir dels 29 graus, i de fet divendres passat ja van arribar els 28, i la direcció insisteix que les millores de climatització depenen del Departament d'Educació, a qui ja han traslladat les demandes. El cas d'Argentona s'emmarca en una situació generalitzada. A l'Institut de Llançà, per exemple, una 30ena d'alumnes s'han manifestat perquè les aules superen els 30 graus i han hagut de fer classe a l'ombra del pati. A Mollerussa i Tàrrega, professors i estudiants denuncien edificis mal adaptats i falta de sistema de refrigeració, i en alguns centres fins i tot mullen els infants per refrescar-los. Mentrestant, una 40ena d'escoles i instituts s'han sumat al mapa d'aules que cremen, que mostra en temps real les temperatures extremes i reclama solucions immediates. Famílies i docents coincideixen: la calor ja és un problema estructural que afecta salut, benestar i aprenentatge. La Generalitat té previst instal·lar ventiladors en 500 centres, però molts, com denuncien direccions i AMPA, encara no han rebut res. I Argentona ja ho té gairebé tot a punt per celebrar del 5 al 7 de juny una nova edició de la Diada de la Flor. Els carrers d'Argentona es tornaran a omplir aquest cap de setmana de colors, aromes i catifes en una de les cites més emblemàtiques del calendari festiu. Segons ha explicat el programa Tic Tac, la regidora de festes, Montse Cervantes, i el tècnic de l'àrea, Carles Ligos, enguany la festa destaca especialment per les dimensions del desplegament floral. En total s'utilitzaran prop de 41.000 clavells, més de 9.000 gerberes del Maresme i 1.000 de plantes de temporada. Montse Cervantes és la regidora de festes.
2: Fent una aposta molt important per la col·laboració que rebem de les entitats, per al públic familiar, per la canalla. Com sempre, és una festa que ens motiva molt i la fem amb molta il·lusió, pràcticament, personalment, de les que més.
0: per fer possibles les 15 catifes florals previstes. L'organització distribuirà entre 30 i 35 tones de sorra pels carrers del municipi. Una tasca logística de gran envergadura que mobilitza centenars de voluntaris, entitats i veïns durant els dies previs a la celebració. Una de les novetats destacades d'enguany és la implicació de l'alumnat del programa de formació i inserció de l'Institut d'Argentona. Els estudiants dels mòduls de jardineria han participat en la remodelació del jardí del Museu del Canti, un espai que s'inaugurarà aquest divendres coincidint amb l'acte de l'Ou com Balla. Carles Ligos és tècnic de festes.
3: Tenim fins a 15 instal·lacions fetes per entitats, per exemple el PFI, que gestiona des de l'Institut d'Argentona. Tenim un PFI de planta i viver, un d'electricitat i el de cuina. Doncs s'ha trobat una manera de col·laborar amb tots ells perquè fan, doncs, tot una instal·lació tant a Cal Guardià a nivell de jardineria i electricitat, també renoven, han ajudat a renovar el que és el pati del Museu del Canti, i tot això veurem aquesta inauguració de tots aquests elements el divendres a la tarda.
0: Tres dies de festa que tornaran a convertir Argentona en un gran aparador floral i en un punt de trobada per veïns i visitants. I parlant de visitants, Argentona participa un any més a la campanya Compra a prop, arriba lluny, una iniciativa de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya que vol incentivar el comerç de proximitat durant aquest mes de juny. La proposta combina el suport al comerç local amb la possibilitat de guanyar experiències en diferents municipis catalans. Cada compra en un establiment adherit dona dret a una butlleta per participar en el sorteig d'escapades, activitats culturals, tastos gastronòmics i altres propostes vinculades al patrimoni del territori. La campanya ja està plenament consolidada entre comerciants i clients. Així ho explica la Miriam Plaza de la Fleca Cases, que assegura que la iniciativa genera interès i moviment a establiments participants.
4: La gent ja quan s'hi comentes i tal, molta gent que ja havia rebut el premi i tot, ostres, sí, què tal, guai. Hi ha gent que diu no, i llavors pues, bueno, ja no insisteixes, però no, la veritat que molt, molt positiu. Ja quan veus que dona la papeleta i tal, ja saben de què va, i la veritat que força bé. Toca. A veure si em toca, a veure, no. Ostres, a veure si, a veure que, on em toca, on vaig.
0: A més de premiar els compradors, la iniciativa també reconeix la tasca dels establiments locals i contribueix a reforçar el teixit comercial dels pobles que hi participen. Els comerços adherits els podeu identificar fàcilment amb la imatge de la campanya. Les persones interessades poden consultar les bases del sorteig i els premis disponibles al web de Compra i Descobreix Catalunya.
5: Aquest estiu, compra prop i arriba lluny!

0: Acompanya. Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Xarxa, compra i descobreix.
2: Catalunya!
3: Obrim aquí el bloc de serveis. L'atenció ciutadana al jutjat de Pau d'Argentona canvia d'organització per agilitzar tràmits i millorar el servei. Des d'aquest mes de juny, l'horari d'atenció al públic queda unificat de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia. A més, s'estableixen dies específics segons el tipus de gestió. Els certificats es tramitaran els dilluns i els divendres. La recollida de documentació judicial es farà els dimarts i dijous i els expedients matrimonials s'atendran els dimecres. Des de l'Ajuntament expliquen que aquesta nova distribució ha de permetre reduir el temps d'espera i oferir una atenció més especialitzada. Per més informació o per demanar cita prèvia, podeu contactar amb el jutjat de Pau al 93 797 1703. Recordeu als joves que esteu estudiant, preparant exàmens fins al 10 de juny. La Biblioteca Municipal us obre l'aula d'estudi de dilluns a divendres en un horari més ampli, de les 8 del vespre fins les 11 de la nit. I atenció, famílies, el Club Argentona Patinatge Artístic obre portes obertes aquest mes de juny perquè infants a partir de 4 anys puguin provar aquesta activitat. Les sessions es faran al pavelló els dimarts i dijous, de les 5 fins les 6, i a l'Institut d'Argentona els dilluns i els dimecres de 6:15 fins a 7:15 del vespre. Per a més informació, podeu contactar amb l'entitat a paargentona@gmail.com. Un dia més ens fem ressò de les subvencions. L'Ajuntament d'Argentona ha obert convocatòria per a entitats per aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seva electrònica. I encara és obert el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona, que està adreçat a persones més grans de 65 anys. Les inscripcions les podeu fer fins al 8 de juny. El sorteig de places es farà el dia 12. I avui l'agenda cultural ens la porta la Núria Pou amb el muntatge d'en Mauro Escolano.
4: Agenda Cultura. Aquest dijous, la biblioteca tornarà a ser protagonista amb una nova sessió de l'Hora del Conte. A 6:15 de la tarda, la narradora La Flaps presentarà La Flor de Colors, una història adreçada als més petits en el marc de la Setmana de la Natura. També dijous, a 6:00 de la tarda, el centre parroquial acollirà la conferència de Marc Castellnou, cap graf dels Bombers de Catalunya i un dels grans experts en incendis forestals a nivell mundial. La xerrada abordarà el fenomen dels anomenats incendis de sisena generació i els reptes que plantegen en el context actual. I aquest cap de setmana arriba la Diada de la Flor, una de les festes més emblemàtiques d'Argentona. La programació començarà divendres a 6:00 de la tarda, amb la inauguració de la Mostra de Bonsais. A 7:00 s'obrirà el nou jardí del Museu del Càntic, creat amb la participació de l'alumnat del PFI de Jardineria. I a 9:15 del vespre s'inaugurarà la decoració floral de Cal Guardià, elaborada pels estudiants de l'Institut d'Argentona. Dissabte, la Plaça Nova acollirà durant tot el dia demostracions d'oficis artesans, mentre que l'Avinguda Puig i Cadafalch s'omplirà de jocs de fusta gegants. A la tarda començarà la confecció de les tradicionals catifes de flors als carrers del municipi. Diumenge serà el dia gran. Hi haurà mostra de treballs de mitja i ganxet davant del casal de la gent gran, catifa participativa a la Plaça Nova, activitats familiars al centre parroquial i una demostració de creació de bonsais al Saló de Pedra. A 1:15, la Garrinada organitza un concert vermut a la plaça de Vendre. I a 7:00 de la tarda arribarà un dels moments més esperats, la trepitjada de les catifes de flors amb la colla de geganters i grallers. Durant tota la diada, també es podrà visitar l'exposició Corpus Argentona a la biblioteca, la Fira Mercat d'Artesania i Cine Ecològica, l'Ou com Ball al Museu del Canti i els jardins de la Casa Puig i Cadafalch. I acabem amb el cinema.
5: Listo, sí, giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
6: ¿En el discurso?
5: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
6: Sí.
2: ¿Vale? ¿Y de la primera cita?
6: Sí, claro.
7: ¡Mierda!
6: No és obligatori hablar.
4: Aquesta és la premissa de Drama, una barreja de comèdia i drama que protagonitza Zendaya i Robert Pattinson. La podreu veure al Centre Parroquial divendres a les 8 en versió original subtitulada. I durant el cap de setmana, el dissabte a les 6 de la tarda i diumenge en doble sessió, a les 5 i a les 7.
6: Desagradable, tio.
8: Sí, sí, sí.

0: I avui amb l'ull posat al cel, recordem que Protecció Civil manté activat una alerta per Inuncat. Aquesta tarda arribarà una línia frontal que farà que tinguem un augment de núvols que taparan el cel a tota la comarca i a partir de mitja tarda s'esperen xàfecs de caire tempestuós a tot el Maresme, que localment poden ser de forta intensitat, una situació que farà que avui els termòmetres baixin clarament. Demà divendres quedaran restes d'inestabilitat que faran que la nuvolositat sigui abundant a tota la comarca. Durant la tarda, els de divendres es poden repetir els xàfecs i les tempestes molt localitzades, això sí, probablement al nord del Maresme. Els termòmetres demà continuaran a la baixa. En canvi, dissabte el temps millorarà clarament i, tot i que durant el matí encara quedaran força núvols, les clarianes aniran guanyant ràpidament protagonisme i ja no s'esperen pluges durant el cap de setmana. El retorn a la calma farà que les temperatures tornin a pujar durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge. Aquesta és la previsió d'Argentona i el Maresme. Obrim ara finestra arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada amb un ambient més càlid que el d'ahir en aquesta mateixa hora. Clarament, la temperatura ha pujat arreu del país, excepte cap als dos extrems, cap a la zona de l'Alt Empordà o bé cap a les Terres de l'Ebre, on aquí sí que ha baixat. Tot i això, la temperatura és suau i s'espera que, a més, avui parlem d'un temps inestable, sobretot a partir de migdia, que és quan hi haurà aquests xàfecs que afectaran, sobretot inicialment, cap al Pirineu, Prepirineu, punts de la serralada transversal i també cap al prelitoral. I, a més, al llarg de la tarda també afectaran zones properes i també cal destacar que a partir de mitja tarda, vespre i final del dia, tots aquests ruixats tendiran a desplaçar-se cap a l'est i, per tant, acabaran afectant cap al nord-est del país i també cap a les comarques de Barcelona, tant pel que fa al litoral i prelitoral. Atenció, perquè aquests ruixats localment podran caure amb força, amb intensitat, a més, en acompanyats de tempesta, pedra petita o calamarsa. Des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars aquest dijous 4 de juny.

0: El ple municipal recupera dilluns la sessió ajornada del mes de maig. A l'ordre del dia hi haurà qüestions de caràcter econòmic, però també l'aprovació del pla estratègic d'Argentona, Vila Amiga de les Persones Grans. Alumnes de l'Institut d'Argentona reclamen millores per fer front a la calor a les aules. A través d'una carta, tres estudiants denuncien les dificultats que generen les altes temperatures i proposen instal·lar aire condicionat o ventiladors adequats al centre. Argentona se suma un any més a la campanya Compra a prop, Arriba lluny, una iniciativa de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya que vol incentivar el comerç local durant el mes de juny. I avui, atenció especial al temps, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda i demà divendres. Els xàfecs poden ser intensos, anar acompanyats de tempesta i localment de calamar-se. Es recomana extremar la prudència, especialment a prop de rieres i zones inundables, i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic avui ha estat en Joan Ferrés, el muntatge en Mauro Escolano i a la locució la Núria Pou i també qui us parla, Maria Rosa Martínez. Res més per avui. Bona tarda.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona. Els millors éxits. Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit... Ràdio Argentona. Els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona. Don't worry.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Mestres i professors rebutgen el preacord per acabar el conflicte a l'educació, però el govern defensa els termes del pacte. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Amb un 65% dels vots en contra i amb més d'un 60% de participació, els docents han rebutjat la proposta pactada amb el govern que els apujava 600 euros el sou en 4 anys i augmentaven 6.000 les dotacions per l'escola inclusiva, Joan Bota.
2: Una decisió del col·lectiu docent que ressona en totes direccions, contra la conselleria, però també contra l'USTEC, el sindicat majoritari que demanava el sí.
0: Connectem precisament amb la seu de l'USTEC, que defensava, com dèiem, el sí, i també de la CGT, que en canvi defensava el no en aquesta consulta. Sara Cañete i Miquel Jarque.
3: Doncs des d'USTEC assumeixen el resultat de la consulta i reprenen les mobilitzacions demà mateix. Admeten que es van precipitar firmant el preacord, però avisen al govern que l'única solució és desfer l'acord que van signar al març amb UGT i Comissions Obreres i tornar a començar.
4: Pensem que ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
5: A la CGT, sindicat minoritari i l'únic amb representació a la mesa de negociació que apostava pel no, donen tres missatges. Demà, a la vaga, el president Illa ha de cessar la consellera i el curs no acaba amb normalitat, però avisa que tampoc es començarà de forma regular.
0: Bé, doncs el govern interpreta aquest no com un problema de representació dels sindicats.
2: De fet, professors de secundària, el segon sindicat de l'educació, diu que sí que avalarà aquest pacte, un cop la seva militància sí que s'hi ha mostrat a favor.
0: De seguida sentirem la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, al Parlament.

0: El Parlament de Catalunya està defensant l'acord, però també dient que ara obrirà un període de consultes amb tots els signants d'aquell acord per veure quins són els pròxims passos. De seguida, tots els detalls de tot aquest conflicte. El dia en què, a més, la policia ha entrat avui a la seu de la CEPI i a l'empresa basca Tubos Reunidos, en el marc d'una part del cas Leire, que continua a aquesta hora secreta.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil després de saber-se que es va reunir fins a 3 cops amb Leire Díez, figura clau en aquesta suposada trama socialista, per torpedinar causes que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. A Badajoz, mentrestant, declaració exprés del germà del president del govern espanyol al judici contra ell per una suposada plaça a dit a la Diputació.
0: Anem a Madrid i a Badajoz. Paula Brujats i Tània Tàpia.
2: Sí, el sumari del cas Leire es fa gran i esquitxarà també la directora de la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, s'hi va reunir com a mínim 3 vegades per intentar purgar policies i boicotejar desenes d'investigacions contra l'entorn de Pedro Sánchez. Ho revelen àudios com aquest.
3: Mi siguiente conversación va ser con la directora de la Guàrdia Civil.
4: No, jo con eso no quiero.
3: La mía.
4: Sí, pero la directora general de la Guàrdia Civil, a ver...
3: Es de mi confiar.
5: Només en respostes al seu lletrat, David Sánchez ha estat només 11 minuts declarant per defensar que no va influir en res, no va intervenir perquè es canviés de nom i atribucions la seva plaça i tampoc perquè entrés a treballar a la mateixa àrea un amic seu. La resta d'acusats han defensat que va ser un procés net i que Sánchez era el candidat més idoni dels 11 que es van presentar.
0: Mentrestant, de tornada aquí a Catalunya, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix un paper al català en la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, per part del Papa, la setmana que ve. Però Omella veu la polèmica dels últims dies del tot exagerada.
6: El Papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i està bé tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica.
0: I en temps de cultura... Avui és dia gros de la Patum de Berga, on aquest migdia s'ha fet la Patum de Lluïment. Nàtia Dell.
7: Bon dia, doncs sí, i al final els salts del migdia han aconseguit esquivar la pluja. Ara tothom creu els dits per la Patum completa de la nit. Suspendre-ho seria una mesura dràstica que ara mateix l'Ajuntament no contempla, però tots els escenaris estan oberts. Tant pot ser que s'hagi d'endarrerir com escurçar, però es decidirà sobre la marxa. Mentrestant, l'olor de pólvora i de festa ja impregna la plaça de Sant Pere, que s'ha quedat petita per la quantitat de gent que ha plegat la Patum de Lluïment.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
0: Erling Haaland i Mourinho són protagonistes de les eleccions al Real Madrid.
8: Florentino Pérez ha anunciat Mourinho com a nou tècnic blanc amb un vídeo on surt la imatge del tècnic portuguès vestit amb la samarreta del Madrid, i Enrique Riquelme, l'altre candidat a la presidència del Madrid, ha anunciat un acord amb Haaland per fitxar amb el Madrid. Una informació que minuts més tard ha estat desmentida per la gent del jugador noruec. I a banda de tot aquest embolic del Real Madrid, al Catalunya Migdia també parlem del Girona, perquè avui els màxims dirigents del club han donat explicacions per primera vegada des del descens a segona divisió i després de fer fora a Michel.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
9: Molt bon dia, doncs avui sense gaires problemes. Comencen a anar plenes, això sí, les rondes, la de dalt cap a Trinitat i també la pota nord cap a Mataró per obres, i la litoral entre Fòrum i la Barceloneta, també la P7 a Cerdanyola a la direcció Girona, però l'única incidència a la xarxa que ens consta, que de fet la tenim des d'aquesta nit, és a la GI-552, és un camió que ha bolcat i que s'està retirant i obliga a alternar el pas.
0: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Avui, especialment interessant, perquè Francesc Mauri, bon dia.
11: Bon dia.
0: Hem de tenir molta precaució aquesta tarda perquè poden venir tempestes i fortes.
11: Doncs sí, ara mateix la pertorbació encara no ha arribat a Catalunya. És veritat que l'àrea més poblada està gris, amenaçador, hi ha alguna dèbil precipitació, però no té res a veure amb la línia de tempestes, perquè ara mateix fa sol a molts indrets. I efectivament, a la tarda arriben aquestes tempestes que poden ser especialment fortes. De fet, a qualsevol punt de Catalunya, tot i que tocada l'Aragó és on seran menys probables i menys fortes. I en canvi, a tot el que són les comarques situades a l'est i al nord del riu Llobregat, a vista taronja del Servei Meteorològic de Catalunya, en aquestes comarques hi pot haver aiguats de 50 a 100 litres i la intensitat pot ser torrencial de l'ordre de 40 litres en 30 minuts. Per tant, Efectivament, precaució màxima, tot i que la nit, adeu-siau i, sobretot, refrescada.
0: Molt bé, doncs, sobretot insistim en això, precaució, si heu de fer algun desplaçament, si el podeu evitar, millor, però compte, perquè les pluges poden ser torrencials. Ja sabeu que sempre a Catalunya Ràdio, al 3Cat Info, tindreu tota la informació amb els nostres meteoròlegs, com el Francesc Mauri. Francesc, gràcies, bon dia.
11: Gràcies, bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Els docents rebutgen amb contundència el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació signat divendres passat. Pràcticament 2 de cada 3 dels 60.000 que han votat a la consulta han tombat el preacord. Aquest resultat obre nous dubtes sobre el conflicte laboral que afecta a les aules des de fa moltes setmanes. De moment, queda clar que demà pràcticament tots els sindicats donaran suport a la vaga del sector arreu de Catalunya. El rebuig reforça molt la posició del sindicat CGT, l'únic amb representació que s'havia mantingut contrari al preacord. A la vegada, el rebuig afebleix molt el sindicat majoritari, l'USTEC, que havia defensat el pacte amb el departament. Aquest sindicat, de fet, ja parla de tornar a començar de zero. Unitat mòbil a la seu de l'USTEC, José Antonio Muñoz i Sara Cañete, bon dia.
12: Hola, bon dia. Sí, aquí des d'USTEC assumeixen que el resultat de la consulta i diuen que reprenen les mobilitzacions demà mateix. Ells demanaven validar aquest acord, però entenen que el col·lectiu no el considera suficient. De fet, diuen que van ser els impulsors de la consulta precisament per escoltar la veu de mestres i professors i admeten que es van precipitar signant-lo. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
0: No podem
12: bé,
0: sentir aquesta...
12: Que, sí, no podem avançar. Sembla que en aquests moments no és possible, però una mica el primer balanç que ha fet Yolanda Segura era aquest. En tot cas, feta aquesta primera valoració, diuen que ara, però, la pilota està a la taulada del departament, demanen reunir-se amb la consellera demà mateix i l'avisen que l'única solució per resoldre-ho tot plegat, per resoldre aquest conflicte, és desfer, superar l'acord que el govern va signar al març amb només 2 dels sindicats, Comissions Obreres i UGT, i tornar a començar.
13: Pensem que ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així.
12: També diu que retiren la proposta de vaga indefinida a partir del 8 de juny fins a final de curs. Aquesta era una de les possibilitats que plantejaven, però diuen que seran les organitzacions sindicals qui conjuntament decidiran com seguir a partir d'ara. Reconeixen, però, que s'hauran de refer ponts dins del comitè de vaga per l'enfrontament que s'ha generat a partir d'aquesta consulta.
0: Doncs aquesta és la reacció de l'USTEC, que, insistim, era favorable a l'acord. En canvi, a la seu de la CGT... Així és com han celebrat el no al preacord amb la conselleria. Demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. El sindicat, que és minoritari al sector de l'educació, reitera que la proposta del govern no era suficient per resoldre els problemes dels docents. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
14: Bon dia. El no ha pràcticament doblat el sí. És per això que de la CGT se senten forts. Laura Jané, la secretària general d'Ensenyament, ha demanat la dimissió de la consellera.
15: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
14: CGT i Intersindical constaten que el final de curs no ha estat normal, descarten una vaga indefinida i adverteixen que l'inici de curs que ve tampoc ho serà de normal.
15: Preparar una tardor, un inici de curs on hem de començar molt i molt fortes i on decidirem en els propers dies i conjuntament amb les plantilles com ha de ser aquest inici de curs, si és que ha d'haver un inici de curs.
14: El sindicat fa una crida, de moment, a la vaga de demà, que espera torni a ser massiva.
0: No només a la seu de la CGT, també hi ha hagut escenes d'eufòria a Tàrrega, on avui es concentraven les mobilitzacions de docents. Satisfacció absoluta, fins i tot s'han obert ampolles de cava. Això després d'un matí reivindicatiu amb tall inclòs de l'autovia A2. Els sindicats minoritaris mantenien la vaga convocada per avui a les comarques de Lleida amb un seguiment que no ha arribat al 7%, segons les dades que té el departament a aquesta hora. Anem, doncs, a Tàrrega, on hi ha el Ramon Dalmau i l'Estela Bussoms. Estela, resultat de la consulta els ha sorprès?
7: Doncs et diria que els concentrats, evidentment tots contraris al preacord, no s'esperaven que el no s'imposés amb un percentatge tan clar. Hi havia realment incertesa sobre què votaria el gruix dels docents i per això un cop s'ha sabut el resultat, l'alegria ha estat fins i tot eufòrica. Hem recollit la satisfacció i les demandes de l'Alba i el Bernat.
16: Molta alegria perquè al final el que estem demanant la gent és que la veu dels treballadors i les treballadores sigui la que prevalgui i la veu de les treballadores ha sigut un no rotund, ens hem de moure, no només pel sou, perquè no és un augment de sou, és un deixem de perdre.
17: Bueno, jo espero que els sindicats es posin d'acord, espero que tornin a defensar la unitat sindical, feia molts anys que no es veia aquesta unitat sindical. I al departament li té por aquesta unitat, per tant, recuperem-la.
7: Tot això en una jornada aquí a Tàrrega en què mestres i professors s'han manifestat des de l'estació de trens fins a l'autovia A2 que han tallat per sorpresa a les 11 i durant mitja hora. Ara fan una assemblea i un dinar popular per agafar forces per noves mobilitzacions.
0: Bé, doncs la consellera d'Educació, Esther Niubó, acaba d'assegurar que el preacord pactat amb l'USTEC i amb professors de secundària, tot i el no del professorat, es manté. Demana una reflexió profunda als sindicats i els cita per demà mateix a una reunió al departament. Aquesta és la consellera Esther Niubó.
18: El compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que, això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa.
0: En tot cas, el no dels docents al preacord amb el govern s'ha conegut al Parlament de Catalunya a mig debat dels pressupostos de la Generalitat. Esquerra Republicana i els Comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb el professorat. Poc després han permès, amb els seus vots, això sí, que els comptes hagin superat el primer examen a la cambra. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, bon dia.
19: Bon dia. Sí, el rebuig dels docents al preacord amb el govern ha irromput a l'hemicicle a mig debat. Mònica Sales, de Junts.
20: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no. La pregunta és si Comuns i Esquerra donaran validesa a aquests pressupostos després d'aquest resultat.
19: Els socis del govern que sempre han separat el conflicte dels docents del seu suport als comptes han exigit a l'executiu d'Illa que continuï assegut a la taula de negociació. Sentim Esther Capella d'Esquerra i Jéssica Albiach dels Comuns.
21: I el govern ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses. Esquerra ha fet els deures.
22: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
19: Malgrat aquest toc de tensió, els socis han tancat files amb el govern i han permès la tramitació dels comptes. La consellera d'Economia, Alicia Romero, els hi ha agraït el suport i ha defensat els comptes com una eina necessària també per garantir uns bons serveis públics.
23: En un Parlament plural com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó a construir majories possibles. És justament el que hem fet amb aquest pressupost, construir una majoria útil per fer possible que Catalunya tingui uns pressupostos, una eina útil, necessària, per tirar endavant les polítiques que el país necessita.
19: Si no hi ha entrebancs, el Parlament aprovarà definitivament els comptes a principi de juliol.
0: Tornem a la conflictivitat al món de l'educació perquè no és una cosa exclusiva de Catalunya, més aviat al contrari. Ja fa dies que us expliquem que al País Valencià també hi ha, en aquest cas, ja convocada i en efectuant-se una vaga indefinida. Bé, doncs avui 10.000 docents s'han manifestat aquest matí pels carrers de València en defensa de l'educació pública. Els sindicats majoritaris de l'educació del País Valencià no descarten mantenir la mobilització el curs vinent i la conselleria els acaba de citar demà a una reunió. València, Pepa Ferrer.
24: Ja porten 3 setmanes i mitja de vaga i continues mobilitzacions, però els docents valencians no afluixen. Després de 4 dies sense diàleg, avui la conselleria els ha citat a una nova reunió demà al migdia. Si no s'arriba a un acord, no descarten els sindicats que al setembre les mobilitzacions continuen. Maite Tarazona és de la UGT i Marc Candela de l'STPB.
25: Estem al carrer perquè necessitem negociar i millorar les propostes ja perquè considerem que són insuficients.
26: No sabem com s'acabarà la negociació. Però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
24: Al davant del Palau de la Generalitat, els docents continuen d'acampada amb unes 50 tendes. Una forma de visibilitzar les seves reivindicacions que ha tingut una resposta social solidària.
0: Passa un minut d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
27: Catalunya migdia.
1: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
2: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
3: Todos los días son una aventura nueva. A la carrera siempre, que si falta un material...
4: Es un trabajo muy físico, muy duro.
3: Obramal lo que me aporta es soluciones, rapidez.
5: Calidad, precio...
3: Te vas a acercar y lo vas a tener, porque lo vas a tener.
6: Els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
27: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
0: Catalunya migdia. Passant 3 minuts d'un quart... El sumari del cas Leire, que vam conèixer ahir, continua aixecant polseguera. Avui, per primera vegada, hem sentit els àudios on l'exmilitant socialista presumeix de ser l'escollida pel PSOE per boicotejar desenes d'investigacions contra l'entorn de Pedro Sánchez.
28: La intención de todo esto es limpiar.
29: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de Guardia
30: Civil. No, yo con eso no quiero.
29: La mía. Es de mi confianza.
0: Sí, ara ho sentíem, sí, el cas sí. També esquitxa la directora de la Guàrdia Civil, però el govern espanyol tanca files amb ella i nega que Pedro Sánchez estigués al cas de cap de les maniobres. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
31: Què tal, bon dia. Van ser com a mínim tres reunions entre Leire Díaz i la directora de la Guàrdia Civil, on l'exmilitant socialista li demanava fer una purga dels policies que investigaven casos de corrupció vinculats a Sánchez.
28: Si hi ha un informe falso, tiene que estar purga.
31: El sumari revela que la trama va influir dins la Guàrdia Civil i es va arribar a investigar filtracions internes de casos a la premsa, però el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora.
32: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
31: La policia també estreny el cercle sobre Pedro Sánchez, insinuen que era el número 1 d'aquestes maniobres, però el jutge per ara no compra la tesi, no veu cap indici contra ell i limita l'investigació al PSOE, a Santos Cerdán i Leire Díaz. El ministre Ángel Víctor Torres en desvincula del tot al govern espanyol.
33: Ha habido personas que han podido utilizar de manera absolutamente fraudulenta nuestro nombre, el nombre de nuestra organización política, y por tanto, que contra ellos la ley sea absolutamente dura, ¿no?
31: És un cas amb moltes ramificacions. Avui la Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid per ordre del jutge Santiago Pedrat. S'investiga possibles irregularitats en el rescat públic d'aquesta empresa basca i si Cerdán, Leire Díaz i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes.
0: A tot això, una de les causes que precisament hauria intentat frenar aquesta trama i no ho va aconseguir és la del judici del germà de Pedro Sánchez per suposadament haver obtingut una plaça, ha dit, a la Diputació de Badajoz. Bé, doncs avui aquest cas ha arribat al dia clau amb la declaració dels investigats. David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, ha negat cap irregularitat en una declaració express, on no ha entrat en detalls sobre com va obtenir la plaça. Seguint el judici a Badajoz hi tenim la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
34: Què tal, bon dia. Sí, 11 minuts escassos, responent només al seu lletrat, que no li ha fet cap pregunta sobre com va entrar a la Diputació el 2017. Entén la seva defensa que això ha quedat fora perquè el tribunal va retirar per prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal. Per això s'ha centrat en els altres dos aspectes que es jutgen. Un, si Sánchez va incidir en el canvi de nom i funcions que va tenir la seva plaça 5 anys més tard. Ell ho ha negat.
35: Jo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
34: Les acusacions diuen que el canvi era perquè pogués fer activitats privades i teletreballar, però Sánchez ho desmenteix. Ell tenia un despatx, diu, exercia la seva feina i va seguir cobrant el mateix. L'altre aspecte és si va endollar un amic seu, Luis Carrero, a l'àrea de cultura. Diu Sánchez que no va moure un dit, només va comentar que la plaça es crearia. Carrero va ser l'únic aspirant. Més política i extensa ha estat la declaració de Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació i exlíder dels socialistes extremenys, que ha desqualificat així els informes de l'UCO.
5: Con todo mi respeto, asistí a la lectura de una novela de ficción.
34: I que ha negat que es tractés d'un favor polític a Pedro Sánchez, amb qui diu no tenia relació pràcticament. Ha afirmat que es va crear aquesta plaça quan Sánchez no era ni secretari general del PSOE, i a les primàries ell va donar suport a la seva rival, Susana Díaz.
5: No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
34: La resta d'acusats, tots han defensat la netedat del procés. Les 7 acusacions populars demanen 3 anys de presó per a Sánchez i Gallardo, la fiscalia, l'absolució.
0: Bé, i enmig de tots aquests casos judicials que afecten el PSOE, demà mateix el Butlletí Oficial de l'Estat publicarà l'ordre per començar a elaborar els pressupostos per l'any que ve, el 2027. Ho ha anunciat al Congrés el ministre Arcadi Espanya, que s'ha estrenat a la Comissió d'Hisenda, on els socis li han advertit que es pot quedar sol, Pilar García.
7: Arcadi Espanya ha assegurat que no volen perdre ni un minut per començar a elaborar els comptes de l'any que ve amb partides socials i amb l'eix de l'habitatge, i ha estès la mà a la negociació.
9: Van a ser unos presupuestos profundamente sociales. El segundo pilar fundamental va a ser la vivienda, que será una prioridad absoluta. Unas cuentas que nazcan desde el diálogo, el acuerdo y la responsabilidad compartida con el conjunto de fuerzas parlamentàries.
7: Un oferiment que no ha recollit Pilar Ballugera d'Esquerra ni Idoia Sagastizábal del PNB.
10: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
11: La pregunta és con qué mayorías y con qué credibilidad.
7: El PP veu en l'anunci de pressupostos una operació publicitària perquè el 2027 serà any electoral.
0: D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida les novetats de la visita del Papa la setmana que ve a Catalunya.
12: Catalunya migdia. Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar, gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
13: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
16: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
15: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
16: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
15: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
16: Consulta els models i marques que hi participen.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el Papa dirà algunes paraules en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal considera exagerada la polèmica sobre la llengua i nega haver fet cap gestió arran de les crítiques, Toni Fortesa.
17: Omella lamenta que hi hagi gent a qui li agrada polemitzar i assegura que Lleó XIV, en la mesura del possible, parlarà català en tots els actes de la Sagrada Família, també en el moment de la benedicció.
18: El Papa sap on ve, li hem explicat, han preparat... I està bé, tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
17: De la qüestió lingüística també n'ha parlat David Abadies, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona. Abadies coincideix amb Omella i considera que la polèmica és desmesurada. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que el primer acte de Lleó 14 a la catedral es farà pràcticament tot en català.
1: La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
17: A més, ha remarcat que la cultura catalana tindrà un paper destacat en l'acte previst a l'Estadi Olímpic. D'altra banda, David Abadies s'ha mostrat sorprès per la campanya Jo no t'espero, crítica amb el tracte que rebrà el pontífex i amb el cost de la visita. Abadies ha assegurat que la presència del Tour de França a Catalunya aquest estiu comportarà una despesa pública molt superior.
0: En la informació internacional, el Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit de la Cambra de Representants a l'esforç bèl·lic del president nord-americà després de 4 intents infructuosos liderats per l'oposició demòcrata. I si bé la mesura és en gran part simbòlica, perquè Trump la pot acabar vetant, demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar un conflicte pel qual no es veu una sortida airosa. Trump ho ha qualificat com un vot insignificat i antipatriòtic. Washington, Oriol Serra.
2: Bon dia. La guerra de l'Iran està deixant cada vegada més travada la màquina de Trump i, per si això fos poc, ara 4 veus discordants del seu propi partit li han posat pals a les rodes donant suport a una resolució que ha de servir per a posar el límit als anomenats poders de guerra del president dels Estats Units. Entre els 4 representants discurs del Partit Republicà hi figura el congressista per Michigan, Tom Barrett, el qual argumentava així el sentit del seu vot.
3: Comparteixo l'interès en assegurar que l'Iran no desenvolupa l'arma nuclear, però ho hem de fer a través de l'autorització de l'ús de la força que emana exclusivament del Congrés. Només el Congrés pot declarar la guerra i això és una cosa que certament hem de protegir.
2: Al costat de Barrett hi ha 3 diputats republicans més que han decidit enfrontar-se a Donald Trump i dir prou a la despesa militar sense l'aprovació del Congrés. L'argument més compartit val a dir que és l'econòmic. 2 mesos després de l'inici de la guerra, els preus de la benzina i del gasoil continuen disparats. De fet, el preu del litre costa més del doble del que costava arreu del país. A estats especialment rurals com Kentucky, on un altre republicà s'ha rebel·lat contra Trump, ho estan patint encara més. La resolució encara ha de ser ratificada pel Senat nord-americà, on es preveu un vot molt dividit. Tot i així, la Casa Blanca podria acabar esquivant-la, si bé la llei diu que transcorreguts 60 dies d'un conflicte bèl·lic es requereix l'aprovació del Congrés per a mantenir l'exèrcit mobilitzat. El secretari de Guerra nord-americà argumenta que el comptador es va posar a zero amb l'alto al foc de fa un mes.
0: I mentrestant, Israel avisa que continuarà amb les operacions al sud del Líban, tot i l'anunci d'alto al foc. Els dos països han acordat amb la mediació dels Estats Units una treva que estarà condicionada al fet que s'aturin els atacs de la milícia de Hezbollah, que ja ha rebutjat les negociacions. El ministre de Defensa israelià considera que l'acord els dona llibertat per actuar, Jordi Baró.
3: Nova treva en preparació entre Israel i el Líban. El president libanès creu que pot entrar en vigor en les pròximes 24 hores, però ja dona senyals de fragilitat. L'alto al foc surt d'una reunió d'ambaixadors ahir a la nit a Washington. Dependrà que Hezbollah deixi de disparar Israel, però la milícia libanesa ha desacreditat l'acord i el govern israelià assegura que no retirarà les tropes del sud del Líban i que si Hezbollah ataca, bombardejarà en Beirut. Yehiel Leiter és ambaixador israelià als Estats Units.
4: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
3: Un cas blau serbi ha mort al sud del Líban avui i 2 més de nacionalitat espanyola han resultat ferits lleus arran d'un atac contra la missió de les Nacions Unides que no precisa l'origen del projectil. Al marge del Líban, Israel ha seguit en les últimes hores atacant Gaza. Aquesta nit hi ha fet almenys 11 morts, 5 dels quals membres de la mateixa família i desenes de ferits.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. La Xina i els Estats Units han xocat amb motiu del 37è aniversari de la matança de Tiananmen, una de les mostres de repressió més recordades a la història recent de la Xina. Pequín ha restringit aquest any les llibertats de les famílies dels joves morts en aquell episodi, a qui ha prohibit anar al cementiri a recordar-los. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
6: Bon dia. Al voltant del cementiri de Wan'an, molt lluny del centre de la capital xinesa, hi he pogut comprovar la presència policial reforçada, una patrulla a cada encreuament i agents interceptant les poques bicicletes que s'aventuren en aquesta zona plena de parcs al peu dels turons fragrants. És un dels punts sensibles a Pequín perquè és on les famílies tradicionalment han pogut recordar les víctimes els 4 de juny. Estan unides en el grup conegut com les Mares de Tiananmen i han denunciat haver rebut un avís de la policia en què se'ls prohibia aquest cop visitar el cementiri de Wan'an. Segons fonts de la dissidència fora de la Xina, un graó més en la repressió inhumana d'aquest col·lectiu que només demostra feblesa i inseguretat en el lideratge xinès en un moment de dificultats econòmiques. Un any més, 37 aniversari, les Mares de Tiananmen han emès dies enrere un comunicat a través d'una ONG pro-drets humans fora de la Xina en què reiteren les seves demandes. La veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia. La portaveu de la diplomàcia xinesa, Mao Ning, ja ha respost a Marco Rubio, que hores abans deia que la censura xinesa no pot esborrar la matança. La sentim.
8: Els comentaris erronis dels Estats Units distorsionen els fets històrics, desprestigien el sistema polític i la via de desenvolupament de la Xina i interfereixen en els afers interns del país.
6: A Hong Kong, on fins la revolta prodemocràtica del 2019, durament reprimida, encara es podia commemorar Tiananmen, sota la fórmula un país, dos sistemes, ara una autonomia sense contingut real, la policia ha practicat escorcolls per evitar tota manifestació, fins i tot individual, de record de les víctimes.
0: I tornem a Catalunya, més concretament a la ciutat de Barcelona, on s'eliminarà l'anomenat bici-sharing l'any 2027. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que no renovarà les llicències a les plataformes de bicicletes compartides perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes. S'han escurat.
19: Bon dia. A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquest tipus i des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
20: Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no de circular.
19: Les botigues tradicionals de lloguer de bicicletes seran l'opció que tindran els turistes a partir de l'any que ve. Fons municipals ja han dit que l'Ajuntament no es planteja fer abonaments per 2 o 3 dies per a un ús turístic del bicing, ja que asseguren és un servei per a residents. Per altra banda, Collboni ha dit que vol reduir l'arribada de creuers a la ciutat. Com que l'Ajuntament no té competències legals per fer-ho, però sí fiscals, l'alcalde vol apujar la taxa que paguen els creueristes per nit.
0: Passant 3 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
21: Catalunya migdia.
22: El balcó gastronòmic és un lloc...
23: Que bo.
22: Amb molt de sabor, amb molt de mediterrani.
23: Parella, què us posem per
22: aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
24: Tot costa.
25: La temporada del 10.
26: Mateu-la off mentre xiula, gaudeix del joc.
27: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
28: 10 temporades ja.
29: Això vol dir molt. Ha fet tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
30: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
29: Per molts anys i que en feu molts més.
0: Catalunya migdia. Passant 4 minuts de 2 quarts, avui és dijous de Corpus, per tant, dia gros a Berga. De fet, la ciutat ja fa hores que fa olor de pólvora. Tot i l'amenaça de pluja, la plaça de Sant Pere s'ha omplert de gom a gom amb la patum de lluïment. Berga, Nàtia Adell.
32: Avui tothom pendent del cel, però l'Ajuntament ja ha dit que no preveu suspendre res. Ivan Sánchez, regidor de Patum.
33: És a dir, el Patum s'adapta a tot, però som consells del patrimoni, i si hem d'enredar-hi, enredarim, i si hem d'escurçar un cop hem trobat que algun passacarés de dissabte hem escurçat alguns salts perquè hem hagut d'enredar-hi molt, doncs ens adaptarem.
32: Hem parlat amb una parella que viu a l'Argentina que s'estrena amb la Patum, ella és catalana.
36: És la primera vez que veo algo así, así que nada, sorprendido por todo.
37: Em fa molta il·lusió perquè és el poble de la meva amiga Marina.
32: Avui dono sentiments a flor de pell com la Laura, 3 generacions de la família implicades amb la Guita Grossa.
38: D'alegria,
37: d'alegria, d'emoció, aquelles pessigolles quan comences a saber que s'acosta Corpus, com molt nostre, no?
32: L'Albert és geganter des de fa 14 anys, és sord de naixement. Se sap els passos de memòria i els companys també l'ajuden.
1: Tata, va bé.
5: Com que no hi sent, ell es guia molt amb el que veu per la reixeta de sota les faldilles del gegant. Llavors el que fem els de la colla és anar-li marcant el tempo.
32: Per cert, que amb la guita xica avui s'ha vist algun símbol groc de suport a l'educació pública a plaça.
0: I ara anem a França. Ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Marjan Satrapi, coneguda sobretot per la novel·la gràfica i després pel·lícula Persèpolis. Satrapi s'havia retirat fa mesos de l'esfera pública arran de la defunció del seu marit. París, Isabel Galí.
7: Marjan Satrapi, mort de tristesa un any després de la mort de Matías Ripa, el seu marit i amor de la seva vida, diu el comunicat dels amics de l'artista iraniana sense anar més enllà. Estan molt afectats, ens diuen, des de l'entorn de Vincent Perono, codirector de la versió cinematogràfica de Persèpolis, que va guanyar el premi del jurat al Festival de Canes del 2007. En Perono, també dibuixant, Satrapi va rodar després Pollastre amb prunes, adaptació d'un altre còmic de l'artista iraniana i ambientat també a Teheran. El cinema i la pintura han estat aquesta última etapa els seus mitjans d'expressió artístics preferits, però és sobretot la seva militància en favor dels drets de les dones i en contra de la dictadura al seu país el que l'ha mantingut activa aquests darrers anys. L'advocada Shirin Ardakani ens ha explicat que ajudava amb beques els joves que fugien de la repressió dels ayatolars.
9: Una part dels beneficis s'han destinat directament als refugiats, dones periodistes que van haver de fugir de la repressió després del moviment Dona, Vida, Llibertat, i que amb aquesta beca han pogut reconstruir la seva vida.
7: L'execució del seu oncle a mans del règim quan era petita la va marcar per sempre, i per Ardakani veure la desesperança de l'actual situació a l'Iran l'ha acabat d'enfonsar. No ho ha pogut suportar.
0: Tornem a Catalunya per parlar d'un llibre. Milena Busquets torna avui a les llibreries amb Dones elegants, un recull de textos on transforma la vida quotidiana en reflexions íntimes sobre l'amistat, els fills, l'estil o la literatura, Montse Camps.
10: Sí, Busquets fa una mirada lúcida i a vegades irònica sobre el que l'envolta en uns textos que són profundament honestos.
11: Hi ha la menys impostura que jo sé fer en aquell moment, que no m'importi molt que la gent no això, pues, que sàpiguen que, pues, que vaig al psiquiatre, que les relacions sentimentals no són fàcils. No intento passar-me per una altra escriptora que no sóc.
10: L'autora del gran èxit, també això passarà, assegura d'altra banda que no vol viure sota la pressió de les crítiques.
11: Això sí que és presentar-se en un judici popular general. Si no agrada o no agrada, podria agafar crítica i esforçar-me. No, no sóc una pija, sí, sóc molt catalana i m'hi sento, tal. És igual, seguiran pensant. I no, perdre el temps, no el podem perdre.
10: Dones elegants el publica en català, l'editorial Univers, i en castellà ho fa Lumen, el segell que va fundar la seva mare, Esther Tusquets.
0: I ara encara més coses. La ciutat de Girona es prepara per una gran producció internacional. Des d'avui fins dilluns és l'escenari del rodatge de la sèrie que Amazon Prime Video està fent de Tomb Raider, protagonitzada per l'exploradora Lara Croft. Girona, Núria Peraire.
12: Hola, bon dia. Es poden veure camions pel centre de la ciutat i una gran grua al carrer Santa Clara que serveix per pujar tot l'equip de rodatge al terrat d'un dels edificis i la plaça del Vi decorada amb banderoles que recorden a festes medievals. També es gravarà als entorns de la catedral i hi haurà un cercavila de gegants i coets amb la participació de les colles dels Diables de l'Unyà i la Falera gironina. Alguns gironins esperen poder veure l'actriu protagonista, Sophie Turner.
13: Si passo per aquí algun dia, doncs aprofitaré i miro a veure si la veig.
14: Està bé que es facin coses mentre no siguin excessivament sovint.
12: Segons l'Associació de Comerciants del Centre, algunes botigues hauran de tancar i se les indemnitzarà.
0: I una cosa més abans dels esports. Perquè avui arrenca la 14a edició del FIMAC, que converteix Torroella de Montgrí en l'aparador de la millor màgia internacional amb una programació transversal per tot tipus de públic. Girona, Maria Rovira.
15: El FIMAC s'obre aquest vespre amb un sopar espectacle innovador amb Dani D'Ortiz, un dels millors cartomags del món. El director del FIMAC, Àlex Brull, ens destacava algunes de les propostes.
16: Mago d'Ava i Cielo, un duet argentí que és meravellós. Fa un tipus de mentalisme familiar. Luis Otero, un gran del gènere de la cartomàgia, també de la màgia de prop.
15: Un dels moments àlgid serà la gran gala internacional a l'Auditori Teatre Espai Ter amb artistes de prestigi internacional, com el britànic Taylor Morgan, el duo Jay and Joss, especialistes en il·lusions de l'impacte visual, o l'argentí Seba, que desafiarà els mites de la manipulació.
30: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Les eleccions al Madrid sorprenen amb un nou capítol diari.
1: Sí, i cada vegada més sorprenent, més esperpèntic. Ahir a la nit van entrar a l'escena electoral Mourinho i Erling Haaland.

0: de seguida repassarem com estan aquestes eleccions del Real Madrid. Ho farem amb Marcos García, però abans parlarem del Girona, perquè el Girona va baixar a segona divisió fa gairebé dues setmanes. En aquest temps ha marxat Mitchell, el tècnic, però no havíem sentit ningú del club donant cap explicació. Avui ho han fet en una roda de premsa on hi era tota la plana major del club. Què han dit, Eduard Solà?
1: Doncs, què tal, Laia? Els màxims responsables del club hi eren, també els del Consell d'Administració i també de la direcció esportiva. Tots plegats han demanat disculpes per aquest descens. Reconeixen que han fallat, que baixar a segona divisió ha estat un cop dur per tothom, però que cal mirar el futur i pensar a tornar com més aviat a primera divisió, que el projecte de la propietat és llarg termini, i tot i que pot afectar algunes coses, el club ara és més fort que no pas fa algunes temporades. Sentim, per exemple, Pere Guardiola, que és el president del Consell d'Administració.
2: Fa més de 10 anys, 11 anys, que ens van fer càrrec del Girona i podem tots coincidir que avui tenim un club més fort. Evidentment hem baixat, és un cop duríssim. Nosaltres, com a compromís, és tornar a primera. I si podem tornar en un any, millor que en dos. Sabem lo difícil que és, sabem el que costa, però ho hem demostrat que ho podem fer-ho, i si tots estem junts, la realitat és que estarem més a prop de poder aconseguir l'objectiu, que és tornar a primera el més aviat que puguem.
1: Reconeixen que l'impacte econòmic d'aquest descens serà important, passaran de 75 milions d'ingressos a la meitat, i que potser s'encallarà el projecte del nou estadi, que cada cop és més difícil que pugui ser a Montilivi, on ja hi han invertit 9 milions d'euros per diverses coses de millora, però que estan estudiant diverses alternatives. Que aviat es podrà desencallar la segona fase de la ciutat esportiva i que aquesta és la prioritat. Pel que fa referència al tema esportiu, el director esportiu Quique Cárcel diu que ja ha arrencat la planificació de la temporada que ve, després que es quedés sense forces les hores posteriors al descens, que agraeix el suport i la confiança dels propietaris i que en cas de permanència potser s'hauria quedat Mitchell. Però que amb el descens el sentit comú deia que havia de sortir i que continua el càsting de qui ha de ser el nou entrenador.
3: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
1: Segons Quique Cárcel, que recordem té contracte fins al 2027, miraran de mantenir un nombre important de jugadors, que n'hi ha molts que tenen contracte però ja avisa que n'hauran de vendre alguns, però que fins que no fitxin el nou entrenador, que espera que pugui ser a principis de la setmana que ve, no vol parlar de noms.
0: Doncs ara que parlem de noms o de no parlar de noms de la banqueta, un dels que sí que havia sonat per la banqueta del Girona era el de Carles Martínez. Doncs bé, s'ha confirmat aquest matí que serà el nou entrenador del Bayer Leverkusen. Les eleccions de diumenge, la presència del Real Madrid han entrat en una mena de circ que sembla no tenir aturador, un festival d'anuncis i també de desmentiments. Erling Haaland, José Mourinho són els grans protagonistes de les últimes hores en aquest enfrontament que hi ha entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme, Marcos García.
4: Enrique Riquelme ha mogut fitxa. Haaland i Rodri seran jugadors del Madrid si ell és president. Ho va dir ahir en declaracions a l'Hormiguero. Ahir a la nit encara, l'entorn de Haaland negava cap acord amb Riquelme. Ja aquest matí el Manchester City també nega qualsevol possibilitat de sortida de Haaland. El club Citizen qualifica de mentides aquestes informacions de Riquelme i argumenta que no hi ha cap clàusula de sortida de Haaland. A més, el City estudia emprendre accions legals contra Riquelme. Malgrat tot això, Riquelme hi torna. Acaba d'insistir en declaracions de Televisió Espanyola sobre això.
5: Que tengo todo el respeto al City y le pido que no se puede malinterpretar. Haaland, y habrá que hablar con el City, igual que con Rodri, en este caso igual. Son situaciones diferentes. Rodri le queda un año de contrato, Haaland mucho más, tiene una cláusula, y claramente yo voy a hacer todo lo posible y puedo decir con rotundidad y claridad que si soy presidente del Real Madrid, Haaland jugará en el Real Madrid.
4: De fet, Riquelme insisteix que si és president i no compleix amb Rodri o Haaland, pagarà de la seva butxaca la quota de socis a tots els socis del Madrid. Però per anuncis el de Florentino Pérez, que va publicar ahir aquest vídeo amb Mourinho vestit a la samarreta del Madrid. El portuguès respon això a la proposta blanca.
6: Sí. Na, na, na,
4: na, na, na, na. Així que és Mourinho dient que sí, però us podem dir que Mourinho no s'ha posat la samarreta del Madrid en cap cas. Aquesta és una imatge que ha creat l'equip de campanya de Florentino Pérez, això sí. El portuguès Mourinho sí que ha donat el vistiplau a aquest vídeo, per tant està d'acord a incorporar-se al Madrid si Florentino segueix. A tot això, Florentino avança que a banda de Konaté, abans de diumenge anunciarà un altre jugador, presumiblement un defensa. Per cert, a Madrid avui, Enrique Riquelme ha publicat una nova lona: el Madrid se vende. I tu, què vas a fer?
0: Bé, doncs tindrem teca de les eleccions al Real Madrid fins diumenge, que és quan es fan aquestes eleccions i se sabrà doncs qui guanya i qui és el nou president del Real Madrid, Florentino Pérez o Enrique Riquelme. Avui la selecció espanyola juga el primer partit amistós de preparació per al Mundial que comença la setmana que ve. Serà un partit on descansaran alguns blaugranes i veurem el debut també d'un català, Roger Bosà.
7: Sí, a la llista no hi és Lamine Yamal, evidentment, que s'està recuperant de la seva lesió i que encara no ha fet cap entrenament amb el grup. Tampoc hi és Pedri, a qui De La Fuente dona descans per jugar avui aquest amistós contra l'Iraq. Sí que hi són la resta de jugadors del Barça i també Marc Bernal, que podria debutar avui amb la selecció espanyola absoluta. És un dels jugadors que aquests dies forma part d'aquest grup de reforç de jugadors que no anirà al Mundial. Ahir De La Fuente ja va dir, i el vam sentir, que està molt content amb el migcampista de Berga, que té un gran futur. Doncs avui està previst que jugui. Veurem si de titular o no, i per tant, com dèiem, seria el seu debut amb l'absoluta. De moment ha entrat a la llista amb el dorsal número 18. El partit a les 9 del vespre a Riazor, que per cert sembla que ha recuperat el bon estat de la gespa, i això és important de cara a possibles lesions. Dels catalans, igual que Pedri, també descansa Sanraia, Cucurella i Víctor Muñoz, i demà ja tots cap als Estats Units. La selecció espanyola ja marxarà demà per disputar el Mundial des de Santiago fins a Chattanooga per preparar ja el primer partit de la fase de grups el dia 15 contra la selecció de Cap Verd.
0: El nou director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha atès aquest migdia a Catalunya Ràdio. L'entrevista sencera la podreu sentir dissabte a la tarda, al Tot Gira, però ara, Sergi Andreu, sí que podem sentir un avançament.
8: Sí, Monchi ha parlat una mica de tot, s'ha mostrat d'entrada molt satisfet de com estan evolucionant les coses en aquestes primeres setmanes. Preveu un mercat força intens, agressiu, ha dit fins i tot, amb bastants moviments, però compte, que ningú es pensi que hi haurà una gran inversió de diners aquest estiu en fitxatges. Diu Monchi que cal generar ingressos propis amb possibles vendes i no descarta l'ampliació de capital aquest estiu.
9: A ver, no es el verano donde vayamos a tirar el dinero. No, no vamos a hacerlo. Yo creo que vamos a dar un paso con respecto a los años anteriores. También es verdad que tenemos que generar también ingresos, plusvalía, que te permitan también ese margen. Porque todo no es, oye, Alan, dame, porque primero hay una serie de normas en la Liga Española que tampoco permiten el libre albedrío. Pues vamos también a generar nosotros ahorro, con ventas, con plusvalía, vamos a generar también esos márgenes para que la capacidad de inversión genere sea mayor.
8: ¿Ampliación de capital también?
9: Creo que algo había planificado, me imagino que por ahí irá uno de los puntos de donde se puede mejorar esa capacidad de inversión.
8: Per cert que el club, l'Espanyol, ha anunciat avui un altre amistós de pretemporada. De fet, serà el primer amistós que jugarà l'equip contra la Unió Esportiva Olot dissabte 18 de juliol a les 7 de la tarda a l'estadi municipal d'Olot. Recordem que de moment ja n'hi ha un altre també de previst contra el Burnley, Anglaterra, el dia 29 de juliol.
0: Pràcticament 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després...
10: La veritat és que estic molt orgullós de tot l'equip, de tot l'estaf, de totes les persones del club.
0: Parlarem de les campiones de l'Eurocup de waterpolo.
11: Catalunya migdia.
12: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
15: Tuya, tuya.
14: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
15: Sí, tu prima.
16: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
17: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
18: amics,
17: rialles,
18: llocs,
17: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: Arriba l'estiu i ja no tens excuses per canviar de cotxe. Els dies 4, 5 i 6 de juny vine al Quadis Autocentre de Sant Boi a la Fira del Vehicle d'Ocasió i trobaràs les millors ofertes al nostre outlet de quilòmetre zero i ocasió. T'ho posem molt fàcil, finançament a mida i acceptem el teu cotxe a canvi. 4, 5 i 6 de juny a Quadis Autocentre, al carrer Riera Roja de Sant Boi.
20: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
21: Les joguines?
20: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
21: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
20: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
21: A la botiga web i app.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
0: Doncs abans de parlar de les campionats de waterpolo, parlarem de bàsquet, perquè el Barça pot certificar avui la classificació per als play-offs de semifinals de la Lliga ACB si suma una victòria més davant l'UQAM Múrcia. Per on passen, Ernest Macià, aquestes opcions?
23: Doncs home, per estar atents, el partit serà al Palau i per tant jugar a casa, i si l'equip està centrat, el Barça, ja ho vam veure, el primer partit és bastant superior al Múrcia, no perquè el Múrcia no sigui un bon equip, sinó perquè el Barça encara reté molt de talent. El Múrcia té un dubte, el de l'Aleko Bajo o Arsène Ros. El Múrcia, això sí, compta perquè fa 2 anys es va plantar a una final de la Lliga CB perdent els 2 partits de casa i guanyant els 3 de fora. Això vol dir que avui el Barça no es pot relaxar. El base Tomás Satoranski ho té clar.
24: Muy contento de cómo jugamos, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido, si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
0: Doncs el Barça que juga avui, ahir va jugar la sisa joventut, que no va començar gaire bé aquesta lluita pel títol.
23: No, la veritat és que la tercera falta de Ricky Rubio al segon quart va condicionar la penya al tram final de partit. Sense Ricky Rubio, en tants minuts, la penya va resistir per l'últim quart, el físic també. El mateix criteri que el Barça-Múrcia, el Baskonia-Joventut, el físic dels equips d'Eurolliga s'acaba imposant. Dani Miret.
25: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza... No nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos, y esto nos ha provocado en ataque llegar por debajo de mínimos.
23: Yeah. Deixa'm dir, Laia, sí. Deixa'm dir una cosa, que si el Madrid avui perd, o sigui, match ball, fora, queda eliminat. No, no sé si passarà jugant a Tenerife.
0: Però és una possibilitat. Hem parlat de les opcions i possibilitats que té el Barça, doncs també aquesta és també les opcions que té el Real Madrid en aquesta lluita pel títol, la perdre el primer partit. Veurem què passa avui. El bàsquet Girona i el Baxi Manresa també tenen novetats.
23: Exacte. El Girona continuarà Moncho Fernández. Hi havia doncs dubtes de si hi hauria ball de banquetes d'entrenadors, d'entrenadors sobretot espanyols, aquesta pretemporada. Doncs bé, San Emeterio tranquil·litza l'afició. Moncho Fernández seguirà molts anys a Girona. I el Baxi Manresa, doncs, que canvia de patrocinador. Atenció, perquè a partir de l'1 de juliol ja no li diràs Baxi Manresa, li diràs Kids and As Manresa, que és una acadèmia d'anglès, doncs, que és a molts països i que incrementa el que ja portava Baxi, que no obstant es queda al club. I el Lleida també té nou patrocinador, i l'Erna Lleida, una empresa també que fa doncs formació continuada, formació professional, i que es vincula amb un Lleida com Batemón, la seva estrella, que segueix fins l'any 2028.
0: Doncs Doncs ja sabíem que l'Eurocup femenina de waterpolo es quedaria a Catalunya perquè els dos finalistes eren equips catalans i ara David Ubach ja tenim propietari del títol.
1: És el Club Natació Catalunya que de fet va aixecar el primer títol del seu historial després de guanyar també el partit de tornada a la piscina de Sant Sebastià contra l'Atlètic Barceloneta per 11-13 i refermar així l'avantatge que ja duien les gracienques de l'anada de 5 gols. Va ser una final tornada sense gaire història, més enllà del 2-0 inicial que va firmar l'Atlètic Barceloneta perquè la reacció del Cata va ser fulminant amb un parcial de 0-7 que va situar el global de l'eliminatòria ja en 10 gols amunt per a les visitants. A partir d'aquí el Catalunya es va dedicar a gestionar aquest avantatge i acabar aixecant el seu primer títol que celebrava la jugadora de les gracienques, Júlia Frigola.
2: Ha sigut un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat mantenir la calma i doncs anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0 i ens ha sentit bé.
0: I en la competició masculina, l'exinternacional Albert Espanyol serà el nou entrenador del Club Natació Sabadell la pròxima temporada, després que les sis últimes ha estat a Lecce de Tenerife. I ara tornem al futbol per explicar-vos una sanció històrica, la màxima imposada els últims anys al futbol català. Són 60 partits de sanció, dues temporades sense jugar, a un jugador del Camp Parellada per agredir l'àrbitre Montse Raya.
3: L'acció va passar en el partit de promoció d'ascens a la segona catalana entre la Unificació Santa Perpètua i el Camp Parellada de passat. El partit es va suspendre a minut 10 de la segona part amb 3-0 per als locals.

0: que és una correcta sanció, amb la qual jo estic content. Al final aconsegueixes que aquest individu deixi els terrenys de joc durant 2 anys i per la meva part jo crec que estic satisfet.
1: La Federació Catalana de Futbol i el Comitè de Competició imposen una sanció exemplar de 60 partits per la gravetat dels fets i per protegir el col·lectiu arbitral català.
2: En handbol, abans de tancar la temporada amb la disputa de la Champions, l'últim títol en joc, el Barça afronta primer la Copa. Juga aquest cap de setmana a Alacant i suposarà els últims partits per a 2 jugadors importants, Sergi Camps.
3: Seran els últims partits de Domen Makuch i d'Emil Nielsen amb la samarreta del Barça. El pivot blaugrana Luis Frade parla de la motivació dels que marxen en aquesta recta final de temporada.
4: Obviamente que son 2 jugadores. Estamos hablando del Emil, que es el mejor portero del mundo, y el Domen, que cuando se despierta con los pies para la luna es imposible de parar. Yo creo que son 2 jugadores que se van, obviamente, que nos da mucha pena que se vayan, porque son primero dos personas increíbles y 2 amigos, y después obviamente que los ves súper motivados para sacar todo lo que queda de la temporada.
3: Nielsen marxa al vespre de Xavi Pascual amb l'objectiu abans de guanyar la seva segona Champions amb el Barça, i Makuch marxa al Kiel, on coincidirà amb Gonzalo Pérez de Vargas.
2: Aquesta Copa en format de final a 8 comença demà mateix per als blaugranes a la 1 del migdia contra el Valladolid. I encara parlant d'handbol, s'estrena a la plataforma 3Cat un nou videopodcast on Vinan Morros, exjugador del Barça, no serà l'únic protagonista d'aquest podcast, Marta García.
5: I ara, que més enllà de l'esport, és este videopodcast, com deies, amb Vinan Morros, amb el que parla amb altres esportistes ja retirats sobre els valors que l'esport ha deixat en les seues vides actuals. Tinc més detalls, però millor t'ho explica ell.
6: Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats i els hi faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol, m'ajudaran els esportistes del futur.
7: Ho passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
8: És molt difícil.
5: Doncs mira, els convidats, per exemple, Andrea Fuentes, Àlex Corretja, Tiago Alcántara, Laia Palau i Felipe Perrones. Ja teniu els capítols disponibles en la plataforma 3Cat.
2: Doncs i ara què? Nou podcast que podeu recuperar a la plataforma 3Cat. Deixem aquí el repàs a l'actualitat esportiva, les 7 més esports, al Tot Costa. La tarda del Francesc Garriga també parlarem del Real Madrid, però seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

El ple municipal recupera dilluns la sessió ajornada del mes de maig. A l'ordre del dia hi haurà qüestions de caràcter econòmic, però també l'aprovació del pla estratègic Argentona, Vilamiga de les Persones Grans. Alumnes de l'Institut d'Argentona reclamen millores per fer front a la calor a les aules. Les estudiants denuncien les dificultats que generen les altes temperatures i proposen instal·lar aire condicionat o ventiladors adequats al centre. Argentona se suma un any més a la campanya Compra a prop, arriba lluny, una iniciativa de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya que vol incentivar les compres al comerç local durant tot el mes de juny. I atenció al temps, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda i demà divendres. Els xàfecs poden comportar, poden ser intensos, acompanyats de tempesta i localment de calamar-se. Es recomana extremar prudència, especialment prop de rieres i zones inundables, i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. Comencem.

L'Ajuntament d'Argentona celebrarà aquest dilluns vinent el ple ordinari corresponent al mes de maig, una sessió que, recordareu, es va haver d'ajornar per la manca d'un secretari habilitat que pogués garantir-ne la celebració. L'ordre del dia inclou diversos punts de caràcter econòmic, entre ells la presentació dels informes sobre el període mitjà de pagament i la morositat del primer trimestre de l'any, així com el grau d'execució del

0: pressupost municipal durant els primers 3 mesos d'aquest 2026. També es debatran diverses propostes amb un impacte en les finances municipals, com ara un reconeixement extrajudicial de crèdit, la formalització d'un préstec amb el Banc Sabadell i l'aprovació d'un pla econòmic financer fins al 2027. Pel que fa a les polítiques socials, es portarà aprovació inicial al Pla Estratègic Argentona, Vila Amiga de les Persones Grans, una iniciativa que vol adaptar el municipi a les necessitats presents i futures de la població de més edat. La sessió també inclourà una proposta per reforçar el servei de neteja de la piscina municipal durant la temporada d'estiu. Pel que fa a les mocions, des de l'oposició, el Partit Popular defensarà una moció per reclamar la reparació i adequació de la plaça de Sant Miquel del Cros i de les seves zones de joc infantils. Els populars consideren que l'espai presenta mancances que cal resoldre.
1: Com podeu observar, doncs, tenim aquesta fusta, doncs, que està tota podrida, doncs, que poden tallar qualsevol persona que posi la mà o el que sigui, doncs no només tenim això. Aquesta part d'aquí, quan trepitges, doncs s'aixeca, doncs això pot ocasionar doncs que la gent caigui i faci mal. Això ho van reparar i no sé els diners que et van gastar, però això costava diners, ho van aixecar, ho van tornar una altra vegada a posar, en comptes de fer una reparació, com Déu mana, no? Que seria substituir aquest material per un altre. I això ja fa 3 anys que ho estem denunciant al senyor Xevi Cullet, i la intenció, doncs, és fer una moció al ple i, doncs, per a veure si alguna vegada, doncs, posen una solució, doncs, adequada.
0: Era el regidor del Partit Popular, Raül Tornai. El ple els podreu seguir en directe, com és habitual, a través de Ràdio Argentona i del canal de YouTube de l'Ajuntament. Avui no fa tanta calor, però aquests dies sí que n'ha feta i, de fet, està tensant de nou les aules del país. I a Argentona també se'n noten els efectes. 3 alumnes de segon d'ESO de l'Institut d'Argentona han enviat una carta a aquesta emissora denunciant que les temperatures dins les classes dificulten la concentració i provoquen mals de cap i marejos entre els joves. Reclamen aire condicionat o ventiladors adequats perquè els que van enviar al departament fa 2 anys no són útils per a l'ús diari. Des del centre recorden que segueixen el protocol el POCAT, que s'activa a partir dels 29 graus, i de fet divendres passat ja van arribar els 28, i la direcció insisteix que les millores de climatització depenen del Departament d'Educació, a qui ja han traslladat les demandes. El cas d'Argentona s'emmarca en una situació generalitzada. A l'Institut de Llançà, per exemple, 30 alumnes s'han manifestat perquè les aules superen els 30 graus i han hagut de fer classe a l'ombra del pati. A Mollerussa i Tàrrega, professors i estudiants denuncien edificis mal adaptats i falta de sistemes de refrigeració, i en alguns centres fins i tot mullen els infants per refrescar-los. Mentrestant, 40 d'escoles i instituts s'han sumat al mapa d'aules que cremen, que mostra en temps real les temperatures extremes i reclama solucions immediates. Famílies i docents coincideixen. La calor ja és un problema estructural que afecta salut, benestar i aprenentatge. La Generalitat té previst instal·lar ventiladors en 500 centres, però molts, com denuncien direccions i AMPA, encara no han rebut res. I Argentona ja ho té gairebé tot a punt per celebrar del 5 al 7 de juny una nova edició de la Diada de la Flor. Els carrers d'Argentona es tornaran a omplir aquest cap de setmana de colors, aromes i catifes en una de les cites més emblemàtiques del calendari festiu. Segons ha explicat el programa Tic Tac, la regidora de festes, Montse Cervantes, i el tècnic de l'àrea, Carles Ligos, enguany la festa destaca especialment per les dimensions del desplegament floral. En total s'utilitzaran prop de 41.000 clavells, més de 9.000 gerberes del Maresme i 1.000 de plantes de temporada. Montse Cervantes és la regidora de festes.
2: Fent una aposta molt important per la col·laboració que rebem de les entitats, per al públic familiar, per la canalla. Com sempre, és una festa que ens motiva molt i la fem amb molta il·lusió, pràcticament, personalment, de les que més.
0: Per fer possibles les 15 catifes florals previstes, l'organització distribuirà entre 30 i 35 tones de sorra pels carrers del municipi. Una tasca logística de gran envergadura que mobilitza centenars de voluntaris, entitats i veïns durant els dies previs a la celebració. Una de les novetats destacades d'enguany és la implicació de l'alumnat del programa de formació i inserció de l'Institut d'Argentona. Els estudiants dels mòduls de jardineria han participat en la remodelació del jardí del Museu del Canti, un espai que s'inaugurarà aquest divendres, coincidint amb l'acte de l'Ou com Balla. Carles Ligos és tècnic de festes.
3: Tenim fins a 15 instal·lacions fetes per entitats, per exemple, el PFI, que gestiona des de l'Institut d'Argentona. Tenim un PFI de planta i viver, un d'electricitat i el de cuina. Doncs s'ha trobat una manera de col·laborar amb tots ells perquè fan, doncs, tot una instal·lació tant a Cal Guardià a nivell de jardineria i electricitat, també han ajudat a renovar el que és el pati del Museu del Canti, i tot això veurem aquesta inauguració de tots aquests elements el divendres a la tarda.
0: Tres dies de festa que tornaran a convertir Argentona en un gran aparador floral i en un punt de trobada per veïns i visitants. I parlant de visitants, Argentona participa un any més a la campanya Compra a prop, arriba lluny, una iniciativa de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya que vol incentivar el comerç de proximitat durant aquest mes de juny. La proposta combina el suport al comerç local amb la possibilitat de guanyar experiències en diferents municipis catalans. Cada compra en un establiment adherit dona dret a una butlleta per participar en el sorteig d'escapades, activitats culturals, tastos gastronòmics i altres propostes vinculades al patrimoni del territori. La campanya ja està plenament consolidada entre comerciants i clients. Així ho explica la Miriam Plaza de la Fleca Cases, que assegura que la iniciativa genera interès i moviment a establiments participants.
4: La gent ja quan s'hi comentes i tal, molta gent que ja havia rebut el premi i tot, ostres, sí, què tal, guai. Hi ha gent que diu no, i llavors pues, bueno, ja no insisteixes, però no, la veritat que molt, molt positiu. Ja quan veus que dona la papeleta i tal, ja saben de què va, i la veritat que força bé. Toca. A veure si em toca, a veure, no. Ostres, on em toca, on vaig.
0: A més de premiar els compradors, la iniciativa també reconeix la tasca dels establiments locals i contribueix a reforçar el teixit comercial dels pobles que hi participen. Els comerços adherits els podeu identificar fàcilment amb la imatge de la campanya. Les persones interessades poden consultar les bases del sorteig i els premis disponibles al web de Compra i Descobreix Catalunya.
5: Aquest estiu, compra prop i arriba lluny!

0: acompanya.
1: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Xarxa, compra i descobreix
2: Catalunya!
3: Obrim aquí el bloc de serveis. L'atenció ciutadana al jutjat de Pau d'Argentona canvia d'organització per agilitzar tràmits i millorar el servei. Des d'aquest mes de juny, l'horari d'atenció al públic queda unificat de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia. A més, s'estableixen dies específics segons el tipus de gestió. Els certificats es tramitaran els dilluns i els divendres. La recollida de documentació judicial es farà els dimarts i dijous i els expedients matrimonials s'atendran els dimecres. Des de l'Ajuntament expliquen que aquesta nova distribució ha de permetre reduir el temps d'espera i oferir una atenció més especialitzada. Per més informació o per demanar cita prèvia, podeu contactar amb el jutjat de Pau al 93 797 1703. Recordeu als joves que esteu estudiant, preparant exàmens fins al 10 de juny, la Biblioteca Municipal us obre l'aula d'estudi de dilluns a divendres en un horari més ampli, de les 8 del vespre fins les 11 de la nit. I atenció, famílies, el Club Argentona Patinatge Artístic obre portes obertes aquest mes de juny perquè infants a partir de 4 anys puguin provar aquesta activitat. Les sessions es faran al pavelló els dimarts i dijous, de les 5 fins les 6, i a l'Institut d'Argentona els dilluns i els dimecres de 6:15 fins a 7:15 del vespre. Per a més informació, podeu contactar amb l'entitat a paargentona@gmail.com. Un dia més ens fem ressò de les subvencions. L'Ajuntament d'Argentona ha obert convocatòria per a entitats per aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seva electrònica. I encara és obert el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona, que està adreçat a persones més grans de 65 anys. Les inscripcions les podeu fer fins al 8 de juny. El sorteig de places es farà el dia 12. I avui l'agenda cultural ens la porta la Núria Pou amb el muntatge d'en Mauro Escolano.
4: Avui, dijous 4 de juny, la biblioteca tornarà a ser protagonista amb una nova secció de l'Hora del Conte. A 6:15 de la tarda, la narradora La Flaus presentarà La Flor de Colors, una història adreçada als més petits en el mercat de la Setmana de la Natura. I també avui, a 6:00 de la tarda, el centre parroquial acollirà la conferència de Marc Castellnou, cap del Graf dels Bombers i un dels grans experts en incendis forestals. La xerrada abordarà el fenomen dels anomenats incendis de sisena generació i els reptes que plantegen en el context actual. I aquest cap de setmana arriba la Diada de la Flor, una de les festes més emblemàtiques d'Argentona. La programació començarà demà a 6:00 de la tarda amb la inauguració de la Mostra de Bonsais. A 7:00 s'obrirà el nou jardí del Museu del Campi, creat amb la participació de l'alumnat del PFI de Jardineria. I a 9:15 del vespre s'inaugurarà la decoració floral de Cal Guardià, elaborada pels estudiants de l'Institut d'Argentona. Dissabte, la plaça Nova acollirà durant tot el dia demostracions d'oficis artesans, mentre que l'avinguda Puig i Cadafalch s'omplirà de jocs de fusta gegants. A la tarda començarà la confecció de les tradicionals catifes de flors als carrers del municipi. Diumenge serà el dia gran. Hi haurà mostra de treballs de mitja i ganxet davant del casal de la gent gran, catifa participativa a la plaça Nova, activitats familiars al centre parroquial i una demostració de creació de bonsais al Saló de Pedra. A 12:15, la Garrinada organitza un concert vermut a la plaça de Vendre i a 7:00 de la tarda arribarà un dels moments més esperats, la trepitjada de les catifes de flors amb la colla de geganters i grallers. Durant tota la diada també es podran visitar l'exposició Corpus Argentona a la biblioteca, la Fira Mercat d'Artesania i Cine Ecològica, l'Ou quan balla al Museu del Canti i els jardins de la Casa Puig i Cadafalch. I acabem amb el cinema.
5: Listo, sí, giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
6: ¿En el discurso?
5: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
6: Sí.
5: Vale, ¿y de la primera cita?
2: Sí, claro.
6: Mierda.
2: No es obligatorio hablar.
4: Aquesta és la premissa de Drama, una barreja de comèdia i drama que protagonitza Zendaya i Robert Pattinson. La podeu veure al Centre Parroquial demà a les 8 en versió original subtitulada. I durant el cap de setmana, el dissabte a les 6 de la tarda i diumenge en doble sessió, a les 5 i a les 7.
2: Desagradable, tio.
7: Sí, sí.
3: I avui, amb l'ull posat al cel, recordem que Protecció Civil manté activat una alerta per Inuncat. Aquesta tarda arribarà una línia frontal que farà que tinguem un augment de núvols que taparan el cel a tota la comarca i a partir de mitja tarda s'esperen xàfecs de caire tempestuós a tot el Maresme, que localment poden ser de forta intensitat, una situació que farà que avui els termòmetres baixin clarament. Demà divendres quedaran restes d'inestabilitat que faran que la nuvolositat sigui abundant a tota la comarca. Durant la tarda, els de divendres es poden repetir els xàfecs i les tempestes molt localitzades, això sí, probablement al nord del Maresme. Els termòmetres demà continuaran a la baixa. En canvi, dissabte el temps millorarà clarament i, tot i que durant el matí encara quedaran força núvols, les clarianes aniran guanyant ràpidament protagonisme i ja no s'esperen pluges durant el cap de setmana. El retorn a la calma farà que les temperatures tornin a pujar durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge. Aquesta és la previsió d'Argentona i el Maresme. Obrim ara finestra arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
8: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada amb un ambient més càlid que el d'ahir en aquesta mateixa hora. Clarament, la temperatura ha pujat arreu del país, excepte cap als dos extrems, cap a la zona de l'Alt Empordà o bé cap a les Terres de l'Ebre, on aquí sí que ha baixat. Tot i això, la temperatura és suau i s'espera que, a més, avui parlem d'un temps inestable, sobretot a partir de migdia, que és quan hi haurà aquests xàfecs que afectaran, sobretot inicialment, cap al Pirineu, Prepirineu, punts de la serralada transversal i també cap al prelitoral. I, a més, al llarg de la tarda també afectaran zones properes i també cal destacar que a partir de mitja tarda, vespre i final del dia, tots aquests ruixats tendiran a desplaçar-se cap a l'est i, per tant, acabaran afectant cap al nord-est del país i també cap a les comarques de Barcelona, tant pel que fa al litoral i prelitoral. Atenció, perquè aquests ruixats localment podran caure amb força, amb intensitat, a més, han acompanyats de tempesta, pedra petita o calamarsa. Des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte. Això és tot de moment.
3: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars aquest dijous 4 de juny.

0: El ple municipal recupera dilluns la sessió ajornada del mes de maig. A l'ordre del dia hi haurà qüestions de caràcter econòmic, però també l'aprovació del Pla Estratègic d'Argentona, Vila Amiga de les Persones Grans. Alumnes de l'Institut d'Argentona reclamen millores per fer front a la calor a les aules. A través d'una carta, tres estudiants denuncien les dificultats que generen les altes temperatures i proposen instal·lar aire condicionat o ventiladors adequats al centre. Argentona s'assuma un any més a la campanya Compra a prop, arriba lluny, una iniciativa de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya que vol incentivar el comerç local durant el mes de juny. I avui, atenció especial al temps, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda i demà divendres. Els xàfecs poden ser intensos, anar acompanyats de tempesta i localment de calamar-se. Es recomana extremar la prudència, especialment a prop de rieres i zones inundables, i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic avui ha estat en Joan Ferrés, el muntatge en Mauro Escolano i a la locució la Núria Pou i també qui us parla, Maria Rosa Martínez. Res més per avui. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, il·lusiona't.

0: 2.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Argentona és xarxa.
1: Connecta't amb els serveis del teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
0: El Facebook del Servei de Promoció Econòmica.
1: facebook.com/sempreajuntamentargentona.
0: A la pàgina web del Museu del Canti.
1: museucanti.org.
0: El Museu del Canti al Facebook.
1: facebook.com/museu.d'argentona.
0: I segueix el museu al Twitter.
1: twitter.com/museudelcanti.

0: les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès, els Jin al nord i els Song al sud. L'imperi del centre havia caigut en mans de nòmades i la vella frontera resseguida per la Gran Muralla havia demostrat ser inútil. Però d'aquest trauma profund en va néixer una nova dinastia, els Ming. Obsessionats amb la idea de no tornar a ser envaïts mai més, van dissenyar un dels projectes arquitectònics més ambiciosos de la història. La Gran Muralla de Postal que tots tenim al cap. Quin era el sorprenent ingredient secret i que manté els maons units encara avui dia? Com s'ho feien els soldats per comunicar un atac a milers de quilòmetres en qüestió d'hores? I com és possible que la fortificació més gran del món acabés caient per culpa d'un sol general? Avui, a les portes de Troia, continuem la nostra caminada per la Gran Muralla xinesa. Resseguirem l'edat d'or de la Gran Muralla, el seu abandonament i la seva sorprenent resurrecció moderna com a icona nacional. Benvinguts a l'esplendor dels Ming. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana continuem pedra a pedra, aquesta vegada sí, pedra a pedra amb la muralla xinesa, segona part amb l'Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, vas tenir un primer programa sencer per mencionar l'elefant a l'habitació i no ho vas fer, que és Mulan.
3: Home, no t'ho vas preguntar en cap moment durant el programa?
2: Sí, doncs la veritat és que no gaire.
3: No, doncs molt malament. Tothom ha vist la pel·li de Disney, de Mulan. Mm-hmm. Tu no l'has vist?
2: No.
3: Es nota que he escrit el guió jo, eh? Adrià, no. Tu has vist Mulan. Tu has crescut amb Mulan. Gràcies. Està clar. Fent que sí amb el cap.
2: És que a mi m'agafa un pèl més tard ja de la boom de Disney amb Mulan. I no l'he vist. L'he de mirar, eh?
3: L'has de mirar. És de les bones. Jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan és una... O sigui, tots recorrem, no?, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la Gran Muralla de l'atac dels uns. Aquí si estigués l'Alberto diria, i no dels altres,

0: però
1: com no hi és.
0: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la gran muralla, no?, d'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels uns, però històricament parlant és un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la gran muralla, la gran muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la gran muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir 1000 anys després de que Mulan existís. Mulan també és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric, perquè és la muralla dels Ming, no? És la muralla que es construeix al 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no?, per el seu líder o per el que sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la Gran Muralla.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: temazo. Sergio, por favor.
1: Estaba yo mirando a Vladi porque estabas cantando y le he dicho a Vladi discretamente. Oh. Sí, te hemos grabado cantando.
0: Oh, no, Adri, que no. Sí, no sí. Grabar, no grabar.
1: Joder, Adri. O sea, hem estat a punt de gravar-te cantant.
0: Ho heu estat a punt d'aconseguir.
1: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
0: Això és veritat.
1: Això sí.
0: Ho recordem poc, eh, això.
1: Clar.
0: Recordem els nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
1: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí. Ens poden veure en vídeo.
0: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet... Sempre és benvingut, això.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo. No?
0: Sí. L'altre dia estenent roba.
1: Estenent roba.
0: Sí,
1: i ara tu cantant Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qing i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
0: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol. Concretament, el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla. Deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-lo.
1: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
0: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlaré amb l'Alberto.
1: Tinc mala memòria, ja ho saps. Tens però jo memòria. Diria que hem fet coses d'aquest tema
0: sí?
1: Fa molts anys,
0: vale.
1: Del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
0: Sí, eh?
1: Estava molt mongol, ell.
0: Investigaré.
1: Sí.
0: Estava molt què?
1: Sí. I però fa molt temps.
0: Vale.
1: I ara ben bé no sé què va, quins temes va tocar.
0: Vale.
1: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
0: Una pentinadeta, una... recordem, no? Si voleu investigar això, Troiateca, a la nostra pàgina web. Que, correcte. Per cert, aprofito, això no sé si ho saps, no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
1: Ostres!
0: Però allò pots posar, Edat Mitjana. I et surten tots els programes de l'Edat Mitjana.
1: Molt bé.
0: Nazis. Aquesta categoria no la vaig posar.
1: Hòstia.
0: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
1: Etiquetes. Clar, clar, per categories. Molt bé, molt bé.
0: Tot doncs. I que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes, una abraçada a tots i totes.
1: Mil gràcies.
0: Mil gràcies. De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'imperi mongol, que cau. I de la dinastia Yuan, que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses, ja us podeu imaginar, recordem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia, i més si és dels mongols encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació, es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador... ja ens podem imaginar, no? Tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer, fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop, els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques, un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies, i per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo del cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
1: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
0: Correcte. I ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre, un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El clar. Camperol pobre que acaba sent un emperador,
1: La història perfecta.
0: Era un camperol molt pobre que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels Turbans Vermells i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels, ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, bueno, el que hem dit, no? Està bastant maquillada, però és aquesta la idea, no?, de la història oficial xinesa.
1: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
0: A veure, en coronar-se, Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa. I és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa. Això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi en el que apareix també Amèrica, tota l'Amèrica sencera, incloent-hi Xina, i és un mapa en xinès, perquè va visitar la cort dels Ming, etc. I és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys, però bueno, un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema funcionari, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats al nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. O sigui, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones. No que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors. Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma, entre moltes cometes, trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és d'on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
1: Ara sí que sí serà de pedra amb els Ming al poder i la gran muralla xinesa que esdevindrà el que coneixem ara, no?
0: Exacte. Sí, bueno, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i sobretot la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un jove, aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, clar, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant potser de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols, se'n va més enllà de la frontera, però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. Vale, a Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió, cal una frontera que no es pogués travessar. Vale? Els mongols capturen l'emperador i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. La gran reforma del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
1: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
0: És que, no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Altan Khan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els mingsos estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Altan Khan diu, hòstia, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta. Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar, més o menys, uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nova destapari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, espera, torna a pujar un moment, Adrià. Brutal.
1: Sí, sí. Aviam, aviam. Són el Rammstein de Mongol, de Mongòlia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es diuen The Who, H-U, The Who, i són un grup de meta... Crec, algun altre programa crec que els vaig posar famosos.
1: És que a mi em vol sonar, això?
0: No sé quin programa hauria de ser, però, en fi, són...
1: Tu escoltes normalment aquesta música?
0: No, això és una fricada. No. els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional gutural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits. Perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys. Saps? I amb guitarres elèctriques, instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pissador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels Seixantis o alguna cosa així.
1: Com es diuen aquests?
0: El Pony Pissador.
1: Els de la cançó?
0: The Who.
1: The Who. Que ho busqui la gent, cant gutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
0: Parets. a veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
1: El segon.
0: El segon programa a la muralla.
1: A nivell logístic, com s'organitza tot un país? Si algú pot fer, són els xinesos, estarem d'acord. Com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
0: No. Vale, canviarà una mica... Bé, hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. I no només històricament, sinó que també actualment.
1: Exacte.
0: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la Ciutat Prohibida, la muntanya aquella. Allò ho van fer a mà. No, o el Palau d'Estiu, tot el llac aquell que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
1: I l'ànec pequinès.
0: I l'ànec pequinès. Et va agradar?
1: Exacte, sí, molt sí? Molt bé.
0: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar?
1: Els baos. Vaig menjar Xangai i baos molt bons. I és el que destacaria perquè vaig estar molt poc.
0: Ja tornaràs.
1: Doncs això.
0: En fi, estàvem parlant de...
1: Com ho fan?
0: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... hem de fer un canvi de xip, vale? Sí que el primer emperador... entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc. I han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia... I aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens i la idea era que a la Xina tu podies néixer a camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però, repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real. Vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
1: I va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
0: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monar, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, doncs l'executo, i ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
1: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
0: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gombu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla. Construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
1: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
0: O sigui, quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
1: És absurd.
0: És que és una, bueno, com tot allà, sí, no? Sí. A la plaça de Tiananmen passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida. Mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora i fins i tot en algun moment van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El ministeri el que fa és complementar aquella idea del Xin del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no?, que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar a la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provenents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja anant als segles més endavant, ja als segles XVI, XVII, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava a riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors els pujaven on els havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret, que a tu t'agradarà, Sergio. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter, avui dia encara, bueno, encara s'aguantin drets. Potser és gràcies a l'arròs.
1: Segur.
0: Seguríssim.
1: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada, és una altra cosa.
0: Ara hi ha una altra cosa.
1: I arròs.
0: Sí, exacte. Una bona paella. La muralla de les Ming l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells. Vale? Una mena d'entrepà. Funcionava per capes. Vale? Tant a nivell vertical, o sigui, de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal, també. I ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. A la base de la muralla, els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no inclús els moviments de terra, etc. Per això la part inferior, normalment els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són unes pedrots enormes que, bueno, que fan de base, d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma, com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses, que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit. Vale? Una gran innovació dels Ming, que fins llavors, això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons, en les parts superiors, estaven 100% estandarditzats. Tots són els mateixos maons, molt més lleugers, fàcils de transportar, amb cadenes, això, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc. I són perfectes per construir estructures més complexes, com per exemple torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana, les fortaleses estrellades, el maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
1: Aquest tema t'agrada, eh?
0: Aquest... Sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó perquè és un material tou. Llavors, de ser un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
1: És que això ho vas explicar, al programa aquell que vas fer de fortificacions de l'època moderna.
0: Hòstia, però fa molt temps. No era molt temps. Crec que no era ni de l'equip.
1: No me'n recordo.
0: No, ja t'ho dic.
1: Però jo em vaig quedar...
0: Potser sí, no ho sé.
1: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho va explicar el meu amic Albert Abril. Com, veus? Per què sí, serveix això del troll a vegades?
0: Som jubilats, tio.
1: Està bé.
0: Però, bueno, i per això, i perquè era més barat.
1: Ah, veus?
0: També el cost de fabricació...
1: Ho afegiré a l'explicació habitual.
0: Ja tens una altra, doncs.
1: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
0: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, ja ho vam dir, no? No és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la Gran Muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit del que trobaven. Terra, grava, pedres soltes... runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien. I ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos. Vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment, a dalt de tot d'aquest entrepà de diverses capes, ho segellen tot amb el paviment, també fet de maó, amb un lleuger desnivell sempre per, ojo, evacuar la pluja, perquè la pluja no es quedi concentrada. Tu que has caminat per la Gran Muralla t'hauràs fixat en la lleugera inclinació perquè les gotes llisquin cap avall. I així es crea un gran camí de ronda en el que, depèn de la zona, hi podien circular 5 cavalls en paral·lel. Vale? O sigui, estem parlant d'una una muralla de les dimensions dels exèrcits xinesos.
1: Molt bé, i pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
0: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. Veure, això pot variar una mica més, una mica menys, sí. Però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot el llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre. I així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior, rodejat de muralles, per on et continuen disparant, et continuen molestant, fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
1: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però abans m'ha apuntat una dada. 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
0: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats a tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només un milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. Un milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies. No tenia la funció de frenar un gran setge, és que és impossible. O sigui, en 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil. I a més, si aconsegueixen creuar, ells els que els interessen portar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, hòstia, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1.000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner, que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
1: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticada, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
0: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la Gran Muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la Gran Muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells. No? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç. ¿Vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
1: Val, tenim una estructura de búnquers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
0: Com en Gandalf i en Pippin, avisen a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes a les altres. Tu, quan estàs a la Gran Muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap a un costat i cap a l'altre, sempre, o una, o dues, o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant 3 cops seguits i després disparo 4 arcabussos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig 6 senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1.000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera de la muralla xinesa, òbviament depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores. ¿Vale? Una migueta, com hem dit, les alimares, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya. Només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra uns quants quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
1: Però tu ho has dit, la muralla 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra. Has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
0: Clar, aquest és el gran problema.
1: Aquest és el tema.
0: Sí, sí, sí.
1: Si no, no...
0: Clar, jo s'ho puc imaginar. La vida d'un soldat que ha de vigilar la Gran Muralla és una putada. O sigui, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa.
1: De fet, mencionaves el Senyor dels Anells i recordo l'escena de la pel·li quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu alimares?
0: Crec que sí, alimares, sí.
1: Vale? Aleshores, clar, veus allà els soldats dius,
0: que viuen al mig de la muntanya.
1: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no, no un, sinó dos a vegades.
0: O tres amb la família,
1: quina
0: no?
1: Quina putada. Sí, sí, allà, sí, sí, sí, sí. Les muntanyes blanques, no?, que són aquelles, les de Gondor. I jo, quina putada. Pues... Doncs allà, igual, a les torres de... Val,
0: sí, sí, sí, sí, però... És que els Ming ho porten més enllà. O sigui, el que fan és crear tot un sistema del soldat pagès. Ah, això és molt interessant perquè, igual que anteriorment amb els Qin, per exemple, o els Han, el que feien era desplaçar els soldats milers o centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat a prop de la muralla. I llavors li dones unes terres per cultivar i per viure i per, bueno, per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahí s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea. ¿Vale? Quan no hi ha guerra, són pagesos. I potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
1: Però com tota la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
0: Sí, la dinastia Ming també acaba i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
1: Tu també vas baixar amb el...
0: Amb el tobogan aquell.
1: Amb el tobogan aquell?
0: No, saps per què? No. Perquè ens va ploure molt i estava molt humit i ens van dir no,
1: millor que no.
0: No podeu baixar.
1: Val, val, val. Doncs això, 1644,
0: no hi havia tobogans.
1: No, clar.
0: Ojalà.
1: Altres Ojalà. Sistemes.
0: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal, forts, búnkers, bueno, ara, búnkers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor també estranger perquè un general els hi obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida, o sigui, l'emperador Ming es suïcida i aquest general... doncs els diu, bueno, doncs l'emperador s'ha suïcidat i jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt, molt ràpidament que els manxús havien segrestat la concubina preferida d'aquest general i li van dir, si no ens deixes entrar, matarem a la concubina. I, òbviament, el general va dir, home, doncs bé, us deixo entrar, va obrir les portes de la Gran Muralla, de la regió que queda tocant el Mar Groc, i per allà les tropes manxús van entrar fins la capital. Els manxús entren... aconsegueixen aturar unes rebel·lions que hi havia hagut contra els Ming, es queden al país, s'instal·len també a Beijing, a Pequín, i funden una altra dinastia que serà l'última dinastia de la Xina, que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recte final de la muralla.
0: Recte final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges. Val. Molt a mitges. Val. A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima, però la trama, personatges... No, no sé si ho comentàvem en aquest programa, personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Envellit malament.
0: Envellit malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els King els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing, o els King, li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla, el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir, òbviament, per defensar-se dels nòmades del nord, els mongols, els Yuan, l'abandonen, els Ming li donen la seva màxima esplendor i els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la. Vale? A finals del segle XVII, el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla i l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè el Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, el Qing ja tenien altres prioritats.
0: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció, què li passa?
1: S'abandona. L'abandonament li portarà la mort lenta. Sí? Seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esberlant, els terratrèmols es fondran les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que es converteixen en runes, no en ruïnes, i és que es converteix en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. Ah, o sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada a la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla, per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
0: Per tant, per resumir, després dels Ming, amb els Qing o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
1: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès, la Gran Muralla. Jo potser crec que el moment, el detonant que converteix aquesta Gran Muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933 en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa. Recordem que el Japó, a vegades, quan pensem en el Japó, diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic. Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees. Vull dir, que Japó ja feia de les seves. Vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic. Vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop. Això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves. I el 1933, en aquesta segona guerra, l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. Clar, l'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat. Vull dir, des de la Revolució Meiji, el Japó s'ha modernitzat des de l'Estat, no? Una pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions...
0: Alemanya, Estats Units,
1: Anglaterra,
0: adopten
1: no?
0: tota la constitució que fan, es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys i modernitzen a través d'això, i d'Estats Units també n'ha fet moltes coses.
1: I de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics, és una bestiesa. I es modernitza l'Estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs. És un exèrcit que porta avions, és un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores. I, en canvi, els soldats xinesos estan totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització. La Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament en passos de la muralla dels Ming, vale? Com, per exemple, els de Gubeikou i de Shengzhou. Van fer servir aquestes pedres del segle XV, del segle XVI, per aturar, és molt poètic, no?, per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
0: Què va passar aquí? Quina és la història?
1: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Ja us podeu imaginar. Els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells i les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem al 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. O sigui, una miqueta d'aquell moment.
0: Ja arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
1: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè, clar, la gran muralla és un símbol feudal. Per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no?, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la. Però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista. I Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble... Perdó, m'he emocionat. És el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la gran muralla no és un home de debò. Sergio? T'has passat la partida de la masculinitat.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
1: Les tenim.
0: Tu també has pujat.
1: Jo també he pujat.
0: Doncs ja ets un home de debò, felicitats.
1: Adrià, tu també has pujat?
0: No, ostres, no és un home de debò.
1: És el més deconstruït de l'estudi.
0: Molt jove, encara.
1: Molt jove, però si té la meva edat.
0: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril, tu?
1: Som del 95, els dos, sí.
0: Ostres, millor que calli jo ara, que penso coses.
1: Molt jove. Què penses?
0: No res. Clar, l'Adrià no el veieu ni parla perquè no vol parlar.
1: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
0: Home, però evidentment. Evidentíssimament. Si busqueu el dia dels 500 no va sortir.
1: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
0: Bueno, ja us ensenyaré.
1: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
0: Si hi ha algun comentari... Per Patreon. Farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu: volem veure l'Adri, aleshores Diu que sí.
1: Diu que sí.
0: Molt bé. Tornem a la cita de Mau.
1: Bueno. Ens hem pujat la masculinitat.
0: Vinga, va. Ui, sí.
1: Sí, sí, som-hi. Bueno, doncs això. La cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional i que quan tothom pensi en la Xina, doncs pensi en la Gran Muralla de Xina.
0: Molt bé, i aleshores com arribem, ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
1: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar els 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món, amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitianyu, a quin vas anar tu?
0: Uh-huh, a Muitianyu.
1: A Muitianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però molt.
0: Pues no em puc aplicar la fase de Mao, no, perquè he trepitjat zona restaurada.
1: Ell també, no passa res.
0: Ell també. Val, doncs ja està.
1: Bueno, anul·lat. I no té, no té la seva cara allà al costat, a la muntanya? Em sona? O el seu nom escrit a la muntanya? Bueno, és igual. O sigui que quan ens allunyem uns quants quilòmetres cap a la muntanya, et trobes la coneguda com muralla salvatge. Són zones que no hi ha ni turistes, ni telefèrics, ni restauracions. I allà és on podem veure com era la muralla sense haver-la tocat, no? Mig caiguda, coberta de bardissa, amb maons que algun camperol s'ha emportat per fer un tancat pels seus porcs, però potser és la visió més honesta de com és la muralla, amb el que m'ha explicat aquests dos programes. I jo penso que és molt interessant veure com al llarg de tantíssims segles, no? 2.500 anys d'història, la Gran Muralla ha anat evolucionant. Recordem que van començar amb unes primeres muralles disperses pel territori xinès. Un primer emperador les intenta començar a unificar, no? Sobretot al nord, fent una muralla de pedra. S'abandonen diversos cops, els Ming li donen la seva màxima esplendor, convertint-la en aquest drac de pedra que recorre les muntanyes, els rius, el desert i arriba fins al Mar Groc. I actualment tenim el privilegi de poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
0: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla. Una miqueta,
1: una no? miqueta. Hem fet unes pinzelladetes.
0: Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
0: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: A Argentona ens estem mal acostumant de tanta celebració esportiva. El Sots 25 masculí del Club de Bàsquet d'Argentona s'ha coronat campió territorial de Barcelona després de guanyar els Lluïsos de Gràcia per 77-64 a la semifinal i de patir i vèncer el Rosella per un ajustat 68-64 a la gran final. Un èxit que demostra l'excel·lent salut del bàsquet del nostre poble, acompanyat d'una grada plena vessada de veïns, famílies i aficionats que van empènyer l'equip cap a la glòria. I avui estic molt ben acompanyat. De nou, una setmana més, tinc i tenim a l'estudi en Gerson García, que és l'entrenador, i els jugadors Albert González, en Víctor Jarge i en Pol Villagrasa. Bon dia a tots quatre, què tal?
1: Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
0: Felicitats.
1: Merci.
2: Moltes gràcies.
0: Com és això de guanyar? Com és? Ho esteu assaborint o no?
1: Bé, amb ganes de més encara.
0: Amb ganes
1: sí,
0: de més?
1: Sí. Molt contents, però encara ens queda la part final. Sí. Però molt contents, molt contents.
0: Molt bé. Gerson, content?
3: Sí, molt. La veritat és que vam disfrutar molt i va ser una gran Final Four aquí a casa.
0: Com es dirigeix un èxit d'aquesta magnitud aquí a casa?
3: Bueno, pues, preparar molt bé el partit, estar concentrats i jugant a el que sabem jugar, a el que hem practicat tota la temporada.
0: Com vau preparar a nivell mental i també a nivell físic? Suposo que ja a aquestes alçades també el desgast físic també hi ha un desgast, no? Suposo que això sumat a l'eufòria de que, tot i que heu guanyat, heu estat campions i ara teniu aquesta fase, com us prepareu vosaltres com a jugadors a afrontar dos partits, tant el dissabte com el diumenge, en aquesta Final Four, no? Final a 4 territorial de Barcelona.
1: Bé, Víctor, jo crec que des del principi i des del primer entrenament vam anar a totes. No hi havia opció a no anar al 100%. Si després arribaven els partits i algú acabava amb alguna rampa, mala sort, teníem que donar-ho tot. I és com va ser. Vull dir, no va haver-hi marge de deixar-nos res a la motxilla guardat. Va ser un 100%.
0: Hi havia rampa que durant la setmana o en els partits?
1: En els partits.
0: En els partits.
1: El dissabte es va notar que vam anar al 120% tots. Uh-huh. Vam acabar tots, bueno, vam parlar que vam acabar tots...
0: Fosos.
1: Fosos. Però també és una...

0: Una bona senyal, jo crec. Mm-hmm. Que amb tota l'afició, amb tota la grada que hi havia, amb les ganes, no podíem deixar perdre aquesta oportunitat i teníem que guanyar sí o sí, almenys dissabte.
1: Mm-hmm. Ara anirem parlant d'aquests partits del dissabte i del diumenge, i la setmana passada parlàvem amb en Gerson, però ja que us tinc aquí, deixeu-me preguntar-vos quin creieu que ha estat l'èxit de l'equip per haver aconseguit 24 victòries, diria, dos derrotes a la vostra categoria.
2: Jo crec que la clau sobretot ha sigut que abans que ser un gran equip som un gran grup d'amics, i jo crec que això és el que també ens ha portat a aconseguir tot això. Jo crec que tant dins com fora la pista ens portem molt bé entre nosaltres i tenim molt bona comunicació sempre, i no hi ha hagut mai cap mal rotllo ni res. O sigui, tot el que passa a la pista es queda a la pista, i després fora pues, ens anem a sopar i ens ho passem molt bé. Jo crec que això ha sigut la clau per després que les coses sortin a la pista, tant tàcticament com d'actitud, i jo crec que ha sigut això la principal causa de tot això.
1: És a dir, la bona entesa que hi ha fora del camp també es trasllada dins del camp, no?
3: Exacte.
1: I ho facilita tot, això? És a dir, bueno, aquest bon rotllo fa que, no sé, si l'entrenador us marca unes línies tàctiques o una cosa així, això fa que després flueixi tot o és indiferent?
3: Bueno, tot ajuda al final. Vull dir, quan ens portem tots bé i tal, també som gent que ens exigim molt, i en els entrenos, pues, si un exigeix a un altre, pues, tampoc ens ho prenem malament, ens ho prenem bé i tots volem donar el màxim i jugar el millor possible a tots plegats.
1: Creieu que heu donat la millor versió vostra com a jugadors?
0: Jo crec que sí. A veure, sempre hi ha un plus, sempre pots donar més, però crec que la versió que hem donat és molt bona. Jo crec que ho demostren els resultats.
1: Mm-hmm. Anem pel primer partit. Vau guanyar 77-64, si no recordo malament. Us esperàveu una semifinal tan de cara o vau haver de picar molta pedra?
2: Bueno, al principi tot va començar amb un bon parcial d'inici i allà la cosa ja pintava prou bé, però després vam veure que el Lluïsos no va venir a veure-les passar i es va posar les piles en el primer quart mateix i ja ens van apretar. Sí que és veritat que va ser un partit, vam estar gairebé tota l'estona per davant, però van haver-hi moments que el resultat es va apretar molt, i és això, jo, bueno, és el que he anat dient-li a l'equip durant tot el cap de setmana, que era el que li diem aguantar els tirons. O sigui, són equips que si estan a la Final Four és per algú, i que sempre hi haurà algun moment del partit que tindrem aquest tiron, que ells estaran bé, nosaltres estarem malament, i la cosa, pues, la clau va ser aguantar-los, mantenir-nos sempre per sobre, i pues, al final vam poder arribar al final amb la tranquil·litat i vam poder aconseguir la victòria.
1: Si mirem l'acte i només em centro en el que són els resultats dels parcials, podríem dir que vosaltres vau anar de més a menys, i Lluïsos de Gràcia, al revés, va anar de menys a més puntuació. Quina lectura en feu? Desgast físic, que segurament passarà per aquí. Una mica l'objectiu, no sé qui, en Gerson, si l'objectiu era començar molt forts pel que pugui passar després per si ens desinflem, una mica l'estratègia cap a on anava.
0: Bé, jo crec que es va notar molt que vam sortir amb moltes ganes.
1: Amb molta força, no?
0: Sí, amb molta força. I mica en mica et vas ficant com una pressió de vas per davant, les coses van sortint bé i de cop, mica en mica, es notava que el públic apretava, ells estaven sense res a perdre i volien seguir lluitant-ho. Aleshores, tens aquesta pressió de estàs a casa, de no pots perdre això. Llavors, mica en mica, se't van tirant a sobre. Però jo crec que hi ha un moment clau, que és quan l'Albert ens diu que tindrem moments dolents en el partit i que no passa res. I aleshores, va ser com un canvi de xip, i sí que en els últims moments, doncs, per molt que ens estiguessin apretant, sabíem que si ho fèiem bé, tornaríem un altre cop a millorar, tornaríem a que les coses sortissin. Jo crec que va ser aquest moment que va ser el canvi i que vam poder sortir endavant amb el partit.
1: Mm-hmm. Alguna visió més de
2: sí,
1: com va viure?
2: Bueno, sí, jo crec que el més important era sobretot regular les revolucions, perquè en partits així que hi ha tant de públic i tot, sobretot bueno, tant a la semifinal com a la final vam sortir a tope, i sí que és veritat que un partit de bàsquet són 40 minuts i no et pots desgastar al minut 1, perquè si no després l'altre equip et passarà per davant. Llavors va passar això, al principi vam sortir a tope i a poc a poc vam poder aconseguir regular aquestes revolucions i poder mantenir tot el partit una intensitat que ens pogués donar la victòria.
1: Mm-hmm. El pavelló va estar ple? Hi havia afició? Que ho recolzava?
4: Bueno, a la semifinal una mica i a la final moltíssim.
1: Molta.
4: Sí, sí, sí.
1: No, ho pregunto perquè moltes vegades quan fem les entrevistes o les cròniques esportives ens recolzem també molt amb el suport de l'afició i volia aprofitar-vos ja que us tinc aquí, si realment us fixeu o noteu el caliu de l'afició, si es nota realment quan jugueu a casa a quan jugueu fora, o sigui, realment l'afició és aquell jugador extra que us dona un plus en els moments difícils o en els moments de celebració, vaja.
3: Bueno, jo crec que l'altre dia es va notar que jugàvem a casa. Sobretot a la final es va notar bastant i aquest plus ens el van donar. Aquestes ganes de guanyar i d'anar tot i de no fallar. Vull dir...
4: Mm-hmm. Sí, perquè al camp de l'Argentona, bueno, normalment a nosaltres ens ve veure gent, amics, família i tal, però no omplim el pavelló, i el que deien de la semifinal hi havia gent, però nosaltres estàvem super motivats perquè el primer partit volíem fer-ho bé, vam sortir al màxim i després va anar venint gent perquè el partit era a les 4 i tal, i vam anar mantenint l'avantatge una mica, com deia l'Albert, aquesta frase que repetia molt de hi ha altibaixos i tal, que jo també ho pensava, l'Albert va ajudar molt amb això, a reforçar això, que hem d'aguantar els altibaixos, i com diu el Pol, a la final es va omplir el pavelló moltíssim. També vam fer una mica els entrenadors, la junta directiva, el club, va fer promoció com veniu al pavelló, que és una final, que juguem a casa, perquè també els de Lluïsos cridaven, els de Rosella tenien gent que cridava, no? I jo recordo el pavelló molt ple, que això no ho veia des de que l'Argentona va pujar de categoria al sènior A.
1: Des de que eres jugador, no?
4: Sí, no, realment el pavelló ple es veu a la presentació, quan juga el sènior masculí o femení per pujar o així, o fa 15 anys quan va jugar el júnior aquest del Xaviot i el Joni contra el Barça a la final de júnior preferent. Sí, no sempre està el pavelló tan ple. Vull dir, una passada, va ser molt guapo, jo penso.
1: Mm-hmm. Sí. La semifinal va guanyar el Lluïsos de Gràcia. Havíeu jugat ja contra ells?
4: No, eren de l'altre grup i, bueno, els havia vist una vegada. Altres anys no sé si havien jugat contra el Ciutat Vella,
0: no.
4: Sí, però...
0: Lluïsos no. No.
4: Lluïsos no.
1: L'altre partit ja va ser la final, vau jugar contra el Rosella. El resultat va ser de 68 a 64 i bé, suposo que demostra que va ser un partit d'alta intensitat i molt ajustat en quant al resultat, no? Quin dels dos partits us va costar més de gestionar a nivell de nervis?
2: Jo crec que la final va ser la més difícil, perquè és el que he dit abans. A Lluïsos sí que vam tenir pressió, però al final en cap moment ens vam trobar per sota el marcador i no vam veure en negre. Però a la final sí que va haver-hi un moment a l'últim quart que estàvem 6 per sota i la cosa pintava malament. I allà sí que, bueno, el que estàvem parlant abans, vull remarcar, sobretot en aquell moment l'afició ens va donar una empenta molt bona, sí, per poder remuntar aquell parcial que ens vam ficar a minuts de que s'acabés el partit. I allà potser va ser dels moments més complicats que ens va costar gestionar la banqueta i amb els jugadors. Però jo crec que el van portar molt bé i, bueno, al final el resultat pues, ho va demostrar.
1: El millor partit d'aquesta final a 4?
0: Jo crec que sí.
2: Sí,
0: va ser, sí.
2: Jo crec que sí.
0: Dels tres partits que van haver-hi, bueno, 4 si comptem el tercer i quart, jo crec que sí. Va ser el millor partit amb diferència.
2: Sí.
1: Rectifico el resultat, 68 a 63, no 64 com deia, i la setmana passada en Gerson ja ens deia que contra el Rosella sí que és un equip que amb ells heu competit a la fase regular, a la competició. Com es planteja una final contra un rival que ja sabeu com juga, qui són...
0: Bé,
1: I que, per cert, va ser un dels partits que vau perdre, no?
0: Exacte.
1: Suposo que aquí
4: a la Lliga van perdre.
1: De revenja, no?
0: Sí, el partit d'anada, el primer partit que vam jugar contra ells, va ser un partit bastant igualat, però el vam saber treure bastant bé. Ens vam anar distanciant i vam treure un bon resultat. I aquí a casa anàvem amb moltes ganes, però per coses de, també, nervis o situacions que hi ha en els partits, que passen en el bàsquet, vam perdre aquell partit. I almenys jo, de manera personal, si arribava a la final contra el Rosella, els hi tenia moltes ganes, no? I més a casa, a una final, doncs també va ser un plus de, ostres, ens vau guanyar durant la temporada regular aquí a casa, doncs és el nostre moment i ara us volem tornar a guanyar.
4: Mm-hmm. Sí, jo penso que a la final quasi que era millor el Rosella, perquè per això que comentava Harke, que teníem ganes de revanxa, no? I la semifinal, això que comentàvem abans, sí que penso que al principi estàvem tots més nerviosos perquè vam sortir molt accelerats, però com guanyàvem de 10, com deia l'Albert, doncs més o menys vam controlar el partit i va ser més tranquil. En canvi, la final, bueno, la tensió normal d'una final, i llavors els nervis de que fos més ajustat i tal. Però jo també personalment estava més tranquil perquè pensava, mira, la feina ja l'hem feta, hem guanyat la Lliga, hem guanyat la semifinal, ja anirem al Campionat de Catalunya, perquè al guanyar la semifinal anem al Campionat de Catalunya, i la final és més per disfrutar-la, no? Intentar mantenir la calma, i tot i els nervis, doncs vam aconseguir guanyar després d'estar 5 minuts, quedant 5 minuts o així, sí. I perdíem de 5, vull dir, al final vam acabar guanyant de 5, controlant el partit, amb calma, amb l'afició, i això té molt de mèrit, jo penso, perquè vam aguantar el tirón dur i estar 5 a baix a falta de poc.
1: En algun moment va veure perillar el partit?
3: Bueno, a falta de 5 minuts, quan anàvem perdent de 5 o 6, vam veure que o espavilàvem o se'ns podia complicar.
1: I com us gestioneu a falta de 5 minuts veient que el resultat va en contra? Parleu entre vosaltres, més o menys cadascú es posa una mica les piles i nota aquell subidón per afrontar els últims 5 minuts i a veure si podem capgirar-ho. L'entrenador es posa a cridar com un boig o què fa?
4: No. Vam intentar mantenir la calma, eh? Jo recordo...
1: Tu, Gerson, estàs més prim respecte a la setmana passada.
4: Ja ho sé, sí. He cridat molt. He estat molt actiu i he estat preparant els partits. Tu penses que a la semifinal vaig estar estudiant el rival, el vídeo, els jugadors, una mica. A la final també vaig pensar com jugar-la, com atacar. Vull dir, vam intentar els jugadors estar concentrats a la seva i jo des de casa preparar molt bé el partit. Si no, no hagués sortit. Vull dir, els últims minuts, de fet, jo vaig, el dia anterior havia visualitzat que el Pol, per exemple, defensaria l'11 i l'11 era el millor jugador seu, i el Pol va fer una feina increïble. O sigui, el Hark i l'Albert també a nivell defensiu van fer una feina brutal, i quan perds de 5 i queden 5 minuts, doncs has de dir calma, parem i fer el que sabem fer, defensar, córrer. Ells s'automotiven entre ells, amb la grada, inclús jugades bàsiques que hem fet tot l'any hem fet una jugada, una altra jugada, doncs aquelles jugades, fer-les i repetir-les. I visualitzar-ho molt. Inclús l'última, recordo un temps mort a falta de 5 minuts, al minut 34 vaig demanar un temps mort que ens vam calmar. I al minut 40, quan quedava un minut, un altre temps mort, i vam fer una jugada que fem sempre amb una variant que jo ja havia pensat a casa. O sigui, ja havíem visualitzat i va dir, si passa això, intentarem fer això i buscar a aquest costat, i tires o entres. I va entrar i la va ficar. O sigui, que no... Tampoc és sort, que tots estem preparats de tot l'any i tots ja ho pensem i treballem, saps? Mm-hmm.
1: Sí. Quan va sonar el xiulet final...
0: Què? Eufòria.
1: Eufòria total, eufòria. No?
0: Eufòria total, sí. Eufòria. Sí. Jo me'n recordo que, bueno, es va acabar amb un rebot, que me'n recordo el meu company l'Arnau va agafar el rebot davant meu, i ja en aquell moment ja quedaven 2 segons i ja vaig celebrar amb l'afició i tot, perquè, bueno, ja ho teníem.
4: Locura, locura.
2: Sí, sí, va ser molt guai, molt xulo.
1: És el moment de màxima eufòria, deixar anar nervis, partit guanyat, títol a casa...
0: Davant de tothom.
1: Davant de la teva afició, davant de tothom.
0: Impressionant.
1: Jo crec que, bé, no sé si fa molts anys que sou jugadors de la casa, però no sé si heu viscut mai una situació com aquesta.
3: Jo, en el meu cas, no.
0: Jo no, jo algun torneig, però res que es pugui comparar.
2: No, sí, sí, bueno, hi ha gran part de l'equip que sí que vam arribar a una Final Four fa un parell d'anys de Catalunya, de Sots 21, però era seient, llavors, clar, el que és l'ambient no tenia res a veure. O sigui, aquesta Final Four, tot i ser Sots 25, per l'ambientàs que hi havia al pavelló i tot, l'havíem de treure, i estàvem orgullosos tant de la victòria com del partidàs que havia sigut, de les anades i vingudes que van haver-hi, i això va ser eufòria i deixant els nervis i celebrar-ho.
1: Com us vau recuperar físicament d'un partit a l'altre?
0: Jo crec que no va haver-hi recuperació.
1: No,
0: no. Ni es va pensar. Sí que estàvem carregats. És el que passa quan hi ha un partit d'una semifinal tan dura i em vas amb tantes ganes, però no vam pensar en recuperar. Vam dir, nois, queda un partit a tope,
2: amb el cor.
0: Amb el cor, exacte. Si no hi haurà cama, hi haurà cor.
1: Tires de cos i ànima, no? Una mica,
2: sí, sí.
1: En partits com aquest.
2: Sí, al final, quan vam començar a escalfar, teníem jugadors amb molèsties, els turmells, cops, càrregues, i al final comences a escalfar, no et pots ni moure, però quan ja estàs escalfant a pista amb tothom a la grada, tires de cor i ja està. Demà no em podré ni moure del llit, però això ho trec.
0: Exacte.
1: Molt bé, doncs Final Four superada. A partir d'ara, què? Perquè em sembla que també la cosa no acaba aquí. El camí continua aquest pròxim cap de setmana. Heu estat campions de la Territorial de Barcelona. Ara què?
3: Home, doncs ara volem
1: què
3: més.
1: Què toca?
3: Ara toca Catalunya, amb les mateixes ganes.
1: Toca Catalunya. Què vol dir? On aneu aquest cap de setmana? Contra qui us enfrontareu?
3: Doncs, bueno, doncs diumenge a les 12:30
1: sí.
3: Juguem contra el Vilafant, que són els campions de Sub-25 de Girona.
1: Vale.
3: I doncs el campió jugarà a les 6:30 de la tarda a la final, també a Tarragona.
1: La final és dissabte o diumenge?
3: El mateix diumenge, tot és el mateix dia.
1: Tot és el mateix diumenge, eh?
4: Serà dur, serà dur.
1: Serà duret, dos partits al mateix dia, no?
0: Vale. Exacte, sí.
1: Us enfrontareu al Vilafant, que ha estat el campió de la Territorial de Girona, però jugueu a Tarragona.
3: Sí.
1: A Tarragona, sí. Capital, entenc.
2: Sí, sí, sí, sí, el camp del Tarragona-Tarragona.
1: Uh-huh.
2: I, bueno, això, quan es fa una Final Four, en principi és camp neutral, entre cometes, però com que el Tarragona ha arribat, doncs té el privilegi de jugar a casa també.
1: Vinga, el Vilafant, què en sabem d'ell? Gerson, tu has estudiat, has mirat YouTube, a veure si trobes algun vídeo de...
4: He investigat, però els vídeos no hi són.
1: No hi són? Has preguntat al ChatGPT? A veure què...
4: No, però he mirat estadístiques, partits que han fet i tal. I, bueno, a nivell d'atac-defensa són semblants a nosaltres, victòries que han guanyat semblants a nosaltres.
1: Uh-huh.
4: Diferències és que ells fiquen menys triples, bastant menys, i fiquen tot de tir lliure de dos. Per tant, deuen ser gent molt penetradora, segurament molt alta. Normalment a Girona també són jugadors alts, espigats, així. I he vist que tenen com 10 jugadors per sobre de 7 punts. O sigui, és un equip que un fica 10, un fica 9, un fica 10, un fica 7, un fica 7, un fica 11, un fica 10, un fica 7. O sigui, és un equip molt complet. És un equip bastant... Nosaltres també tenim 8 jugadors o més que fiquen més de 7 punts. Sí, serà un partit molt igualat, que serà defensa, rebot, córrer, el que estigui més concentrat, i aprofitar les jugades que hem treballat tot l'any i intentar ficar més de fora perquè sigui la diferència, no? Ficar de fora i el rebot i la defensa.
1: Hi ha algun equip d'aquesta fase regular que heu fet aquesta temporada amb unes característiques similars al Vilafant, Gerson, o...?
4: Bueno, no, és que aquest equip, ja et dic, té 10 jugadors que fiquen. O sigui, és un equip...
1: És un equip... que ja...
4: Molt complet, vull dir... Serà difícil.
1: Serà poder dels més complicats dels que heu jugat ara, no?
0: Segur, sí.
4: Serà un partit molt de tu a tu i que o estem concentrats tot el partit o no serà fàcil guanyar, vull dir.
1: Quines seran les claus per aconseguir la victòria amb el Vilafant? Concentració?
4: bàsicament el que he dit, controlar la concentració, perquè les ganes ja les tenen, o sigui, estar calmats també, concentrats, començar bé també, se'ns dona bé començar bé, intentar començar bé els partits i controlar el ritme, com diu l'Albert, els altibaixos, l'encert i rebot i defensa, bàsicament. Vull dir, és el que hem fet tot l'any i el que hem de seguir fent. Mm-hmm. No sé què pensen.
2: Jo crec que això, no hem d'inventar res nou. Portem tota la temporada fent les nostres coses, els nostres sistemes, i jo crec que encara, per molt que sigui una final a 4 a Catalunya, no hem d'innovar, hem de seguir a lo nostre i a veure què tal surt el partit.
1: Ho parleu entre vosaltres, com afrontar el partit o no?
0: Bueno, jo encara no hem parlat.
1: Encara no hi heu
0: parlat. Sabem el que hem de fer. Sabem
4: és que ara hem estat
0: arribar.
4: Descansant. Hem estat cansats, eh? Que dilluns i dimarts els he deixat bastant tranquils.
1: Vale. Sí.
4: Perquè ha sigut cansada la Final Four i hem de recuperar, descansar, que si no ens aprimem i necessitem massa muscular.
1: Molt de plàtan aquesta setmana, ah. No? Molt de magnesi, hidratació...
4: Dormir...
3: Teanina.
1: Dormir...
4: Sí, sí. Teanina...
1: Teanina?
4: No, tenim secrets... Bueno, no, és que val, tu no saps.
1: No
0: són
1: sé,
0: secrets,
1: no
0: són
1: sé.
0: Secrets.
1: Si guanyeu el Vilafant, l'altre finalista, qui són? L'equip de Tarragona?
0: O Tarragona o Tarragona. Rosella. O ens tornem a trobar amb el Rosella o serà Tarragona.
1: Sabem més o menys favorit d'aquests dos?
0: Jo crec que també serà un partit
4: igualat. Serà igualat.
0: Serà un partit igualat.
2: És que és això, és el desconeixement. Tarragona i Vilafant no tenim cap referència, no tenim res, no sabem el nivell del grup en el que jugaven, llavors ens podem trobar qualsevol cosa.
1: Mm-hmm. Suposo que ho voleu guanyar, no?
3: Està clar.
1: Sí, no?
0: Sí.
1: No sé, clar, això ho hauríem de preguntar a nivell de club, si mai ha aconseguit guanyar un títol a nivell així de Catalunya de Sots 25. Gerson, tu que ja portes anys també...
4: Aquí a Argentona?
1: Sí, a nivell de club, no sé si han aconseguit mai que el Sots 25 fos l'equip que ha guanyat la Copa Catalunya.
4: Ja dic, jo recordo sèniors de pujar a Primera Catalana, de Copa ja fa 20 anys.
1: Ja, de... no, ho dic que potser és, si guanyeu potser és una cosa inèdita.
4: Va haver-hi fa dos anys va haver-hi un júnior interterritorial que va fer Final Four, que era jugar al Pol, de fet, no?
3: Sí.
4: Vull dir, però tampoc és tan usual a nivell júnior sub-25 arribar a Final Fours. Va arribar algun equip i aquell que et dic jo recordo ja fa 10 anys o 15 que estava el Xaviot, el Johnny, el Casabell, aquests jugadors d'aquí del poble que tenien cert nivell que van acabar jugant a Copa, vull dir. Però és realment difícil, vull dir, guanyar una lliga és difícil i ja guanyar la Copa també. Sí, s'han d'anar... És extraordinari, això.
1: Ja. No, i ara teniu un cap de setmana que ara podeu fer que sigui més extraordinari, no?
4: El triplet.
0: Sí.
1: El triplet.
2: Perquè jo vull afegir, sí que me'n recordo, fa 3 o 4 anys, va haver-hi un Sots 25 que va arribar a la Final Four, crec que era la de Catalunya, a Viladecavalls.
4: Pot ser, sí.
2: Però es van quedar a la final. O sigui, van arribar a la final i la van perdre. Mm-hmm. Llavors, nosaltres, a veure si podem donar aquest pas més. Però, bueno, ells també van tenir molt de mèrit i van aconseguir arribar. I a veure si nosaltres pues, podem rematar la feina.
1: Mm-hmm. Vinga, doncs, diumenge teniu aquesta doble cita a la final a Copa Catalunya. Sou de fer promeses, de dir, si guanyem...
0: No hem dit res encara, no ens hem promès res, per si acas.
2: No. Bueno, jo i en Pol i jo a vegades anem a fer les compres... per si després hi ha victòria.
4: Van comprar cau, aquests.
2: Fem intentem jugar al contragafe, però bueno, de moment, sempre que hem fet les compres, ens ha sortit bé.
1: I el club no ha fet unes samarretes campions de Catalunya o alguna cosa així?
4: Això no, millor no fer-les, perquè a vegades quan les fas...
1: Ja, bueno, clar, és que pot passar de tot, clar. Però si les fas...
4: Al cava, si no te'l veus un altre dia.
1: Ja, també.
4: Però la samarreta està a les menges.
2: Sí, bueno, és el que parlàvem. Passi el que passi, jo crec que tenim motiu per celebrar. Si perds aquella final, en el moment sí que et farà mal, però després, si ho mires des de lluny, dius, ostres, he quedat aquí segon de Catalunya, jo ho veig molt bé, i que també ho hem de celebrar igualment.
4: Mm-hmm. Bueno, i vam prometre, vam dir que si guanyàvem vindrien a la ràdio i vam venir.
1: Clar.
4: I que aniria a la dutxa i vam anar a la dutxa. Sí.
2: En Gerson a la dutxa,
4: vaig anar a la dutxa.
2: Ho havíem promès.
4: Ja sí. Inventarem alguna cosa per prometre. Ja.
1: Clar que sí, tot sigui per una bona causa. Vinga, molta sort per aquest diumenge, que vagi molt bé. No sé com us desplaçareu, amb cotxe particular o cadascú pel seu compte.
2: Sí, sí. En principi té pinta això, cadascú pel seu compte. Intentarem, si passem allà, intentarem dinar tots junts, ni que sigui, per fer pinya. I ja està, cadascú pel seu compte, de moment.
1: De cara a la temporada vinent, què?
0: Interrogants.
1: Seguireu, no seguireu? Com veieu la, sí, la categoria?
0: Bé, jo crec que per ser capaç tenim ganes de seguir aquí. Jo crec que, bueno, el futur és incert, però jo crec que tothom té ganes de que, si pot, que es pugui tornar a repetir el que hem viscut aquest any. Jo crec que sí.
1: Tenim equip per competir la temporada vinent o no?
0: De sobre.
1: De sobre,
0: som,
1: no?
0: Som un molt bon equip. Sí, sí.
4: Sí, sí,
1: sí. Sí o no?
4: Sí, sí. Som un...
2: Sí. A veure ara quan s'acabi la temporada, sobretot, bueno, l'edat que estem una edat de molts canvis, hi ha gent que comença a treballar, gent que comença uns estudis nous, qualsevol cosa. Llavors, bueno, fins que no s'acabi aquesta temporada, encara no sabem el 100%, però bueno, jo crec que l'equip que tenim és molt xulo i estaria guai que es mantingués.
1: Mm-hmm. Gerson, Albert, Víctor, Pol, gràcies per venir, felicitats per l'èxit d'aquesta temporada i jo desitjo que acabeu de rematar la feina aquest diumenge a Tarragona.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Ens veiem, si voleu, tornem a repetir entrevista a vosaltres o a alguns altres jugadors i porteu el títol que porteu aquí com a campions de Barcelona.
0: El triplet.
1: La propera, veniu amb els tres títols.
2: A veure si podem portar d'aquí a poc. A veure si està a Catalunya. Esperem que sí.
4: Ens veiem la setmana que ve.
1: Molta sort. Que vagi bé.
2: Merci. Adéu. Merci.

0: Ràdio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Ràdio Argentona.
0: 104.6 FM.

Benvinguts a una altra edició de Salut Express, un programa de divulgació en temes de salut, cuinat i presentat per Albert Pelaudàries i que us parla Joan Batlle, metges jubilats de l'Hospital de Mataró, amb l'ajut incondicional de Joan Ferrer a les vies de so.

0: Albert, de què programa avui? Som-hi.
1: Doncs fa no massa anys ser gras s'associava a una bona salut i una bona nutrició. I quan una persona era prima, es considerava que era una situació que podia ser un risc d'emmalaltir fàcilment. No anaven del tot descaminats, eren generacions que havien passat guerres, més d'una, i que sabien que una bona nutrició era imprescindible per no emmalaltir. De totes maneres, els temps han anat canviant i ara se sap, es coneix que estar gras, ara en diem obesitat. És just la situació, una condició per acabar tenir riscos i per acabar patint algunes malalties amb importants repercussions sobre la salut, hipertensió, diabetis, ictus, etc., repercussions sobre el cor. Malgrat aquest coneixement, les societats, tant les riques com les que estan en vies de desenvolupament, el problema de l'obesitat augmenta i fins i tot l'OMS s'ha declarat gairebé una situació de pandèmia o d'endèmia com malaltia. Els equips, l'assistència primària, és qui pot donar millor resposta a aquest problema de salut en general. I per això hem convidat a Sílvia Ribas, que és nutricionista del CAP d'Argentona, el doctor Martínez Adell, Miquel Àngel Martínez Adell, el coordinador director del CAP d'Argentona, i també ens acompanya una estudiant de nutrició, que és Laia. Benvinguts i moltes gràcies per col·laborar amb això.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Esteu d'acord amb una mica amb aquesta introducció, amb aquestes idees que he posat? Qui vol contestar, tu?
2: Començo jo, si vols. Sí, realment ens estem trobant que l'obesitat és un problema en la nostra societat, en tot el món en general. De fet, jo he recollit unes dades, no?, que, per exemple, el 2024 vèiem que un 53% de la població patia un excés de pes. D'aquest 50, més o menys un 30 tenia un sobrepès i un 1 obesitat. És a dir, estem parlant de que la meitat de la població té problemes d'excés de pes. I com comentaves una miqueta abans, ja no és només aquest excés de pes, sinó aquestes malalties, no?, que se'n poden derivar, com la diabetis, la hipertensió, el fetge gras, no?, i que al final aquestes patologies són les que més estem veient a l'atenció primària, que segur que el doctor Martínez també es troba sobretot a consulta.
3: Sí, i jo sobretot centraria molt en el tema de quan parlem d'aquesta obesitat, sobrepès, sobretot els països del primer món, no?, els països més desenvolupats.

0: Altres, bueno, tenen altres problemes. També serà l'obesitat en breu si seguim aquesta línia, no? Però el primer és, jo estic molt d'acord amb el que deies, d'una epidèmia, una pandèmia mundial, que té molts vèrtexs, té moltes arestes i moltes accions i que tots tenim molt a veure, des de la primària, des de l'hospital, des de les cases, des dels col·legis. Tothom té molt a dir sobre aquesta, de com enfrontar, com mirar endavant l'obesitat i com intentar tractar-la, no? I prevenir-la, sobretot.
1: Per situar-nos, quan parlarem d'excés de pes o parlarem d'obesitat, hi ha unes formes fàcils de saber-ho?
2: Això sí que és veritat que és una de les parts que s'ha canviat més en aquests últims anys. Sempre havíem parlat de l'IMC, que l'IMC és un valor que el que fa és
1: perdona,
2: dividir...
1: Què vol dir IMC?
2: L'IMC és l'índex, perdona, de massa corporal, que al final es calcula fent una divisió entre el pes dividit per l'alçada al quadrat. Llavors, en funció de quin número ens dona, podem classificar en funció de si tenim un baix pes, un pes normal, un sobrepès o hi ha una obesitat i els tipus d'obesitat.
1: Sí, per la gent que ens escolti, el pes dividit per l'alçada...
2: Al quadrat.
1: Al quadrat.
2: Exacte.
3: En metres.
1: Sí. Per exemple, un
3: persona... Expressat en metres.
2: En centímetres.
1: Centímetres. Posem un exemple. 70 quilos...
2: No, en metres, perdona.
1: Sí.
0: En metres.
1: Sí. Per exemple, un exemple. 70 quilos i 1,60.
2: Exacte.
1: Com ho calcularíem, això? 70 dividit per...
2: 1,60 al quadrat.
1: Vale.
2: I llavors, amb el valor que ens donarien, ens classificarien, no? Quan tenim un valor per sobre de 25, parlem de sobrepès, i quan ja està per sobre de 30, parlem d'obesitat. I a partir d'aquí, l'obesitat es podria classificar amb diferents valors. Però sí que és veritat que les últimes guies, el que ens parlen és que no podem només fixar-nos amb el pes, no? Perquè el pes de què, no? Pes de greix, pes de múscul, pes de retenció de líquids, pes de què, sinó mirar la quantitat de greix, que aquí se'ns complica una miqueta més ja a l'hora de poder-ho, no? A classificar. Però sí que és veritat que hem de mirar on està aquest greix, no? Si està col·locat en els seus adipòsits, no? En el lloc on toca, que, o ja està col·locat entre les vísceres. No? En aquesta, normalment és aquesta panxa, no? que és la que més ens preocupa, perquè al final aquest greix ja pot fer dificultat. No? Per tant, no és només quin pes, sinó quin tipus de greix tenim, on el tenim i també a nivell analític quins, no? Què ens està fent en el nostre cos.
1: Entenc que vols dir mesurar el diàmetre abdominal.
2: Aquesta seria això, una bona
3: manera.
2: Això com
3: manera. Es mesura, això? Com es pot saber?
2: Clar, realment
3: no, d'una manera senzilla.
2: Clar, així com l'IMC ho teníem senzill, no? Perquè no deixava de ser una divisió, la millor manera seria fer això, poder medir aquest perímetre de cintura i que també seria un valor d'anar valorant, no? Quan estem tractant o acompanyant a una obesitat.
1: A nivell de malic, m'entenc, no? Mesurar el...
2: Exacte.
1: I quan parlarem d'augment de greix o a partir de quina xifra parlaríem?
2: En les dones és a sobre de 88 i els homes per sobre de 102. Són aquests valors que és una mica el límit. Al final és intentar que es redueixi el màxim possible per assegurar o perquè és el valor que més m'està indicant quin risc cardiovascular tinc, no? Aquestes patologies associades a aquest greix corporal.
1: I entre un i l'altre, o són mesures que tenen valors diferents? L'índex de massa, el diàmetre...
2: Jo penso que al final com més informació tinguem millor, no? Que al final és com més dades puguem tenir, podrem fer un abordatge molt millor que no pas si ens centrem només en un valor en concret.
3: Doctor Martínez, a totes les persones el mateix tipus de grau d'obesitat o d'excés de pes, les és igual de perjudicial o no?
0: No, perquè dependrà també de les malalties associades que puguin tenir. No és el mateix un obès que no té malaltia associada o només té l'obesitat com a malaltia o que sigui hipertens, que saps que afectarà aquesta hipertensió i molt probablement li farà pujar la pressió, o que sigui un diabètic i estarà descompensat, vull dir, depèn, o problemes, altres tipus de problemes de dislipèmia o triglicèrids que també s'interrelacionen entre ells i, per desgràcia, en molts casos estarem barrejant patologies i malalties. Per això el que deia la Sílvia abans del tema de la mesura del perímetre abdominal, la cintura, sí que hi ha literatura que ens diu que més cintura, més risc de patir
3: més malalties.
0: Més
3: panxa, no?
0: Més panxa, però la panxa aquesta... No tant la panxa...
3: Que abans era la corba de la felicitat.
0: Aquí. Doncs aquesta no tanta felicitat. No? Aquesta et pot donar més mal de caps que felicitat. Sí. Eh? Perquè s'ha vist que té una altra relació amb altres patologies. Doncs, si tindrà la pressió alta, tindrà sucre, tindrà colesterol, doncs tindrà aquest perímetre augmentat. S'ha vist que tens més risc de patir esdeveniments cardiovasculars.
3: Abans has parlat, Sílvia, de valors estadístics són d'aquí locals o són de Catalunya o d'Espanya en general, el percentatge?
2: Els percentatges són de Catalunya.
3: Val. I vosaltres quina impressió teniu ja més a nivell comarcal? És similar en això, els casos que veieu en el CAP? O creieu que hi ha més, menys?
0: Jo no sabria dir el percentatge exacte, però de massa similar en això. No és molt diferent. La veritat és que no som molt diferents nosaltres d'altres, no et diria ni per sort ni per desgràcia.
1: Sí. Naixem amb risc de ser obesos o ens fem obesos segons vivim, o és una mescla de gens, d'ambient, d'herència? Què compta més? O què penseu?
2: Realment tot influeix. Sí que és veritat que hi ha una part genètica i, de fet, moltes persones, no, que tenen aquest sobrepès, si podem mirar la seva família, veiem que hi ha moltes, no, molts familiars que també tenen aquest sobrepès o aquesta obesitat, però sí que és veritat que l'entorn hi fa molt. I al final la capacitat que tinc per accedir als aliments, si són més de temporada, si no, si puc accedir a l'activitat física, si tinc el nivell econòmic, no, per poder tenir aliments, tot això al final també té un pes en el moment amb quins hàbits, no, jo estic seguint. Llavors jo penso que és la combinació de les dues coses, no? Una part genètica sí, però una part ambiental o, bueno, al final dels factors que ens envolten.
3: A quina edat sol començar l'excés de pes en el nostre ambient? Que això segur que ho teniu ben copsat. És una cosa que apareix de gran o hi ha edats infantils i juvenils amb excés de pes?
1: Perquè, de fet, ja es deia que amb la jovent hi ha sobrepès, ho comentaves abans, no? Que hi ha un tant per cent de jovent amb sobrepès, no?
2: Exacte, aquest és un altre, no, dels grans reptes que estem veient o que se'ns presenten a la sanitat, que al final és que veiem que hi ha molts nens que també tenen aquesta obesitat, que ja presenten aquest sobrepès. I sí que hi ha una part que és genètica, però hi ha una altra part, no, de si analitzem com es relacionen ara moltes vegades aquests nens o nenes, no? Que la manera de socialitzar amb els seus amics potser ja no és corrent, fent activitat física, estan actius, és més en pantalles, més quedar-nos a casa, que les famílies, pel nivell de vida, per l'estrès o pel poc temps, acaben fent àpats potser més ràpids, que abans, no, es dedicava més temps a la cuina, se li donava un valor a l'hora de menjar, ara és una cosa molt més, potser més un tràmit, no? Entre vaig a les extraescolars, vinc de treballar, fem alguna cosa ràpid i ja està, al final això també impacta en que aquests nens potser no tenen una alimentació tan saludable o variada com es feia abans. I també l'accés a l'alimentació, no? Com que al final també hi ha els preus dels aliments sans moltes vegades també són elevats i altres productes que tenen un màrqueting molt més potent, estan molt més a l'abast i a més ja li posen dibuixets i li posen, no, atraccions pels nens i que al final s'acabin consumint molts més productes. Per tant, el problema és aquest, no? Que ja veiem que des de la infància hi ha aquesta obesitat i a més a nivell fisiològic estem programats, diguéssim, per anar acumulant greix. Per tant, si ja comencem amb una infància que ja té aquest excés de greix, què passarà quan aquests nens siguin adults, no? I com s'afrontarà des de sanitat si ara ja estem parlant que un 50% de la població té aquest excés de pes?
1: I un nen obès té molts més números per ser un adult obès, suposo, no?
2: Exacte. De fet, clar, els hàbits es creen durant la infància i l'adolescència. Si en aquest moment no tenim una bona base, no, d'activitat física, de bons hàbits alimentaris, quan som adults és molt més difícil de corregir.
1: Per tant, la prevenció és quelcom bàsic, no, Albert?
0: És molt important i, a més, sí, tots sabem que conforme anem fent grans, el nostre metabolisme es va enlentint. Per tant, allò que cremàvem molt ràpidament quan érem joves, fent molt poca cosa, conforme anem fent grans, anem acumulant, i per això van apareixent altres malalties relacionades amb aquest acúmul, no? Com pot ser la diabetes, com pot ser problemes de dislipèmia. Doncs si això li juntem que anem fent un guany de pes...
3: Dislipèmia, això què és?
0: L'augment del
3: colesterol
0: o triglicèrids.
3: Els greixos de la,
0: sí,
3: sang.
0: Però sobretot més dels triglicèrids. Els triglicèrids són més de donar-li a la boca. El colesterol el fabriquem...
3: Sí, no és el mateix colesterol que triglicèrids?
0: No. El colesterol és una substància, però que el nostre fetge fabrica quasi el 80% del que surt en una analítica. Perquè, si recordem de quan érem petitons, quan anàvem al col·le, hi ha dos tipus de cèl·lules, li explico sempre els mateixos als meus pacients, les vegetals i les animals, les cèl·lules animals, la seva paret externa és de colesterol. Per tant, necessitem colesterol per canviar totes les cèl·lules de l'organisme i hi ha línies hormonals que la molècula base és colesterol. Per tant, es calcula això, com 80% del colesterol que tenim en sang el fabriquem nosaltres. És el que fa que, per desgràcia, la gent que té alguna malaltia, un infart, una embòlia, i li has de baixar el colesterol allò a xifres molt baixes, li has de donar pastilles, perquè per dieta no li baixarà, li baixarà una miqueta. Els triglicèrids són un altre món. Els triglicèrids sí que hi ha grups familiars que tenen triglicèrids alts, però no és perquè li fots castanya i no ho cremes. I llavors aquí sí que va molt relacionat amb l'obesitat.
3: És pels hàbits alimentaris.
0: Per mals hàbits alimentaris, en veritat, o perquè també pot ser que no tinguis un mal hàbit, però no ho cremis.
1: Un estil de vida, diguem-ne, sedentari,
0: no? Poc saludable. Sí.
3: Des del CAP, com s'ha aquesta prevenció? Com s'afronta? Vull dir, algun tipus de... a les escoles d'informació, tallers... Com s'enfronta en el CAP d'Argentona?
2: Sí, des del CAP tenim com diferents línies, no? Sí que és veritat que a l'escola, bueno, més a l'institut, hi ha un programa que es diu Salut i Escola, que tenim les infermeres referents que van als instituts i tenen el que es diu la consulta oberta, que és un espai on els joves poden acudir, no? I demanar suport també, en part, amb aquesta obesitat. A nivell més familiar, més de nens o bueno, les famílies en general, des de la consulta de pediatria es treballa molt des del programa del NENSA, és a dir, aquestes revisions que van fent de forma habitual, que hi hagi una bona base. I també es treballa molt, que a mi és una part que em sembla molt important, que no és només que el nen ha de menjar bé, sinó que ha de ser un canvi que es faci tota la família. Perquè no s'hi val, no?, dir-li al nen menja bròquil quan tu estàs menjant una pizza al costat. No? És a dir, que ha de ser un hàbit i també és un bon moment per aprofitar, no?, i fer com tant l'adult com el nen que sigui molt més saludable.
3: O sigui, aquesta acció es fa amb familiars, vull dir, els pares i més a l'infant, no?
2: Exacte, durant tot el procés que es va acompanyant aquest nen, a mesura que es va fent gran, es treballen aquests hàbits i més específicament també hi ha les sessions d'alimentació complementària, que és sobre els 4-6 mesos, quan aquests nadons ja poden començar a incorporar l'alimentació, diguéssim, més enllà de la lactància materna, que les infermeres de pediatria també treballen aquesta part de l'alimentació saludable i posen molt èmfasi en, com ara, no?, en aquests 4-6 mesos quan comencem a incorporar aliments, que és el moment de crear aquests bons hàbits, de potenciar aquesta alimentació saludable i de deixar aquests aliments que comentàvem abans, no?, que a nivell nutricional són menys interessants, per una cosa més ocasional o menys freqüent, si més no.
1: Perquè a l'escola hi ha tallers de formació sobre el menjar, hi ha... És proactiu a l'escola a nivell de que el jovent sàpiguen què tenen que menjar, com tenen que menjar...
2: Normalment això ho fem una miqueta en funció de la demanda, sí que és veritat que des de les escoles també es treballa la dieta saludable i quan el professorat ja no necessita suport, llavors parla amb nosaltres i nosaltres podem oferir aquests tallers i xerrades. I també és veritat que en tema de menjadors escolars també s'està fent molta feina a nivell de polítiques, no?, per intentar que hi hagi aquesta dieta mediterrània.
1: I vosaltres quan aneu a l'escola veieu que el jovent és proactiu, és dir, té interès, vol enterar-se'n o passa una mica i això de la pizza ja en tenen prou.
2: Bueno, sí que és veritat que, clar, tenim l'impacte de les xarxes socials, que aquí hi ha una part molt positiva perquè tenim un accés a la informació molt ràpid, però també hi ha una altra part que hi ha molta desinformació i almenys jo quan he anat a les escoles molts cops em trobo més trencant mites, no?, o intentant reconduir aquests coneixements que no tant potser d'una informació nova com, no?, m'havien fet a mi quan anava a l'escola. És més això, com identificar què és cert, què no, i d'on puc treure aquesta informació.
3: I en els adults, ja quan els adults hi presenten problema d'obesitat, que moltes vegades ho arrosseguen des de fa molt temps, sovint han fet intents però fracassen, com s'afronta això? Doctor Martínez.
0: No, bàsicament, clar, amb els adults ja és un altre món, perquè en els nens estem parlant de nens que no tenen patologies associades i que el que estan fent són guanys de pes i, per tant, s'ha de fer una educació familiar perquè tots vagin a la una, no?, en aquest treball de menjar bé, no? Clar, quan anem al món dels adults, com que nosaltres els humans tenim la mala costum d'anar acumulant coses, també anem acumulant malalties. I llavors aquí es barreja el fet del guany de pes amb malalties associades que puguis tenir. Llavors, aquí és la barreja entre les dues coses. Llavors, aquí hi ha un treball conjunt des de la part nostra dels metges, sobretot el pes important al port d'infermeria, ajudant a fer les dietes i el treball de tots els canvis dels hàbits saludables. Vull dir, alcohol, tabac, exercici físic, una dieta correcta.
3: Hi ha algun tipus de taller específic dirigit a adults?
0: S'han fet alguns tallers, i llavors, quan no, i si és algun cas específic o perquè la persona ho requereix o perquè les malalties ho requereixen, doncs el que es fa és una derivació cap a la... Afortunadament tenim la nutricionista al CAP perquè ella es pugui assessorar amb molt més criteri que nosaltres, evidentment, i que es pugui plantejar incloure's en algun taller específic per poder treballar millor, perquè al final el poder parlar amb gent que té els mateixos problemes que tu, doncs es fa allò win-win, no? Et potència, no? Que no és una cosa estranya, no? No, que tu veus que et costa molt fer aquest esforç, però tu el que tens al costat també li costa molt i que té també doncs, diabetes, hipertensió, té els mateixos problemes o altres temes, no? Doncs t'ajuda molt més, no? Aprens molt més del que té al costat que quasi el que t'expliquen, que bueno, està molt bé, però aquest senyor doncs, que m'està explicant, no, senyora, no?
1: Sí, sí.
3: En algun moment necessitarà un adult prendre algun tipus de medicació per baixar de pes?
0: De vegades sí. De vegades.
3: Això està, bueno, està a l'ordre del dia, no?
0: Ja.
3: Quina és la situació? Com ha abordat el Servei Català de la Salut aquests nous fàrmacs que semblen ser meravellosos, no? Molts de...
0: Bueno, a dia d'avui, diguem que grups farmacològics n'hi ha dos, val? Ho dic pels noms comercials perquè és el que la gent se sap tothom, no? Només hi ha un, que és l'Ozempic, que és aquest famós que sembla que ha trencat barreres, no? Però l'Ozempic, cobert pel Sistema Nacional de Salut, perquè ens entenguem, només està inclòs en diabètics mal controlats.
3: Persones amb diabetes.
0: Però mal controlada.
3: Mal controlades.
0: No en monoteràpies, i han d'estar prenent un altre fàrmac, i amb IMCs, en principi per damunt de 30, vale? Índex de massa corporal de 30. Però no tenen les tres raons. Si no tenen les tres raons, no és un fàrmac que estigui indicat. Per què? Perquè quan es va crear el fàrmac, aquest fàrmac era per controlar la diabetes, i van veure que era un mal fàrmac per controlar la diabetes. L'arreglava, però molt poquet. Però el que sí que feia la gent era perdre pes. I van dir, mira, és un guany secundari. Llavors, no és un fàrmac pensat per als diabètics controlar la seva malaltia, sinó és un complement. Val? Llavors, en aquests pacients està inclòs per això. Fora d'aquests pacients, doncs, hi ha altres marques comercials, hi ha també una formulació que és oral, hi ha una altra que fa el mateix laboratori que es pot comprar a les farmàcies, i després hi ha un altre fàrmac, que és el Mounjaro famós, que és un altre fàrmac, però que el principi actiu és el mateix, el que fa és perdre pes.
1: I un cop has perdut pes,
0: sí,
1: estàs lligat de per vida o a llarg temps a seguir prenent aquest medicament? És a dir, quan el deixes de prendre, tornes a guanyar pes o no?
0: Bueno, aquí ve el problema, que clar, la gent es pensa, perquè en general és molt fàcil prendre's alguna cosa o punxar-se alguna cosa, perquè a més són medicaments que es punxen una vegada a la setmana i ja no fa res més. Clar, això no va així. Tu el que has de fer és canviar els teus hàbits, que probablement no seran tan saludables, fer més exercici físic, que probablement no el faràs, perquè si no el que passarà és que tot aquest pèrdua de pes o guany de salut que has fet prenent aquests medicaments, doncs el perds i el recuperes quan deixes de posar-te'ls. Es considera que de mitjana el càlcul és uns 6 mesos, i és incosta allargant any i pico, però ja s'estan començant a veure conseqüències d'aquests medicaments, perquè com tot té efectes secundaris. Jo els dic als meus pacients, l'aigua té un efecte secundari, fa fer pipi. Per tant, tot té efectes. Quan a tu et diuen això no té efectes secundaris, mentida. Tots en tenen, i aquests també en tenen.
1: Quins tenen?
0: Els que sabem quan comencen a tractar-se són sobretot nàusees i vòmits, i poden ser molt lleus o molt exagerats. I l'efecte principal que tenen és que perds la gana. No és tant una sensació de sacietat, sinó que és això de que no et tens prou, ja està, ja en tens prou. I llavors, clar, com deixes de menjar, evidentment els pacients diabètics els comença a baixar el sucre, però els hi baixa el sucre perquè no entra tant menjar, val? Llavors no és una baixada molt exagerada, no fa ni hipoglicèmies, perquè ens entenguem, no? Però això no és un fàrmac pensat perquè només ho prenguin els diabètics, no? En els no diabètics els hi baixa una mica el sucre, però com el tenen bé, doncs no tenen aquest problema. Això normalment és a principi del tractament, potser el primer mes, i si aguanten bé, doncs aquests efectes van baixant mica en mica. El que passa és que el que sí que se sap és que molts d'aquests pacients comencen a tindre una distribució del greix de diferent manera, perquè ens entenguem. I ahir llegia un article que parlava un plàstic, no sé si del Vall d'Hebró, no, que estan començant a operar moltes panxes per panxes d'Ozempic, que deia ell, i jo recordo un Maxi que també parlava de cares d'Ozempic, perquè estava fent una redistribució, perquè el problema que té és que com que tu deixes de menjar, comences a perdre pes, però perds, si tu no fas aquests hàbits saludables d'exercici físic, una dieta correcta, perds greix, però també pes muscle. O sigui, cuidadito, que això ja no és tan sa, eh?
3: I a més, en poc temps, no?
0: En poc temps, tot i que la baixada és lenta, eh? No és com aquelles dietes meravelloses de fa anys que perdies 2 i 3 quilos en un any, en un mes, sinó que només són pèrdues ponderals d'entre un quilo al mes, que és una mica més saludable, entre cometes.
1: Perquè abans d'iniciar aquest tractament, allò que deies, les tres condicions, es té en compte un canvi d'estil de vida, és dir, camini, moguis, vagi o... no sé, sí, canvio la dieta, informar sobre una dieta saludable... Això es fa activament?
0: Sí que
1: es té,
0: el que passa és que vosaltres sabeu molt bé que és molt més fàcil punxar-se sí, sí. una pastilla que fer aquests canvis, que són per tota la vida. També és veritat que això, al final, no tenim malalties, tenim malalts, no? No és el mateix la persona que vol perdre 5 quilos, 6 quilos, que, bueno, està en el seu dret i podem parlar-ho, no? Que el que té ha de perdre 25 quilos perquè té un problema a l'esquena i després s'ha d'operar i necessita que... Bueno, doncs potser aquest està més indicat que en el de 5 quilos. I, evidentment, el que li sobren 25 quilos no li pots dir, mira, ara agafa les bambes i se'n va al cross i va doncs, 2 dies a la setmana perquè no podrà.
1: Sí. Perdona, i aquest de 25 quilos que comença el tractament i dius, mira, vostè té que fer aquest tractament. Si aquesta persona canvia el xip, fa exercici, canvia la dieta... un cop hagi perdut pes, està lligat a l'Ozempic o pot deixar?
0: No, no, és que la idea és que no estigui lligat.
1: El que
0: segur que passarà és que quan acabi el tractament sí. guanyarà pes.
1: Guanyarà pes.
0: Això segur, perquè està prenent un fàrmac que li està impedint sí.
1: Però vingui, si, que no tingui gana. Si ha canviat l'estil de vida, si és estricte amb la dieta...
0: El seu guany de pes serà menor, evidentment, que és el que ha de ser saludable i, bueno, és com hauria de ser. Mm-hmm. La veritat és com hauria de ser d'abans. El que és veritat que clar, hi ha persones que els hi costa molt per la seva circumstància, la que sigui. Vale? Moltes vegades física, o d'accés als aliments, o de... Bueno, té cadascú els seus problemes, i per tant no... Tot el mateix és molt individualitzat.
3: Pel que estàs dient, hi ha casos que sense tenir aquests factors de risc o malalties associades, poden... estaria indicat donar aquest tipus de medicació. El metge de família prescriure?
0: Sí. Sí, sí. Sí, o sigui, no el que no pots és anar a comprar-lo sense recepta mèdica, això no pots. Són medicaments que no tenen dispensació pública, perquè ens entenguem, no estan coberts, excepte l'Ozempic en aquests casos concrets, però tu no pots anar a comprar-lo, com passa amb altres fàrmacs, no només amb aquest, sense una recepta prescrita per un metge.
3: Val. O sigui, tu pots prescriure, però no hi ha una bonificació al medicament.
0: No.
3: Quin preu aproximat per mes...
0: Ozempic i semblants, estem parlant de 270, 260 euros, aproximadament. Hi ha una fórmula...
3: Això entrant pel seguro, com es deia abans.
0: No, sense pel seguro.
3: Sense entrar pel seguro.
0: Hi ha una forma que és oral, que és una mica més barata, però no sé com dir-te, això no t'ho dic de memòria, i l'altra, que és el Mounjaro, que és el que ha sortit no fa massa, farà un anyet, potser una mica més que va sortir. Aquest estem parlant dels 300 i alguna euros. Sí que ens van dir l'altre dia al mateix laboratori...
1: 300 euros al mes.
0: 300 llarg, al mes, al mes. A més, sortirà una formulació oral, no sé si ens va dir que és a final d'any o principis del que ve, que el que farà és abaratir el preu, però també l'efecte és més lent.
3: Baixant dosis, perquè aquests medicaments es comencen a donar amb una dosi, sí. Va augmentant, sí. Normalment...
0: I hi ha una dosi top, màxim.
3: Hi ha una dosi top.
0: Que no pots passar perquè bueno, estem en el mateix. Els efectes secundaris, amb l'efecte que tens si mateix, no. Perquè tornem al mateix. Sembla una tonteria, però a vegades perdem una mica l'oremus. Estem parlant d'un medicament que és per perdre pes.
3: Per tant, I millorar condicions.
0: Exacte. Què s'ha de fer? Perdre pes. Doncs això a vegades no és tan així. I llavors la gent a vegades no entén que si està prenent una cosa per perdre pes i no per pes, li has de treure. Clar, no, pues costa això entendre a vegades. És com quan dones paracetamol pel dolor i no se li calma el dolor. Pues no serveix la pastilla. Mirem una altra cosa.
3: Et trobes sovint amb aquesta situació?
0: Sí.
3: 50%, 30%, així.
0: Posem 20-30%, per dir un número. Però a la gent li costa una mica perquè diu no, espera't una mica, a veure, aguanta una mica més. No? O sigui, ja no funciona. Perquè això sí que se sap que l'efecte comença al principi. És el de sempre. Quan et sobren molts quilos és molt més ràpid que si et sobren menys. Però com totes aquestes fàrmacs fan un efecte molt al principi i després es va diluir més l'efecte perquè estàs ja arribant al tope una mica d'on vols arribar. I sobretot, com tot quan planteges una dieta i altres coses, has de fer uns objectius terapèutics. Començo aquí i arribarem aquí. i correm aquí i llavors hem de parar. No és i seguim perquè no, perquè es farem mal. Tornem al mateix, tot té efectes secundaris.
3: Pel que dieu, si la persona acaba, s'ha complert aquests objectius i ja no cal fer seguir amb el fàrmac, el control i el reforç sobre els estils de vida serien molt importants, no?, per no recuperar de forma tan ràpida. És així, Sílvia?
2: Sí, de fet, jo penso que perquè funcioni s'ha de començar a treballar aquests hàbits abans, durant el medicament o durant aquest tractament, ser molt curosos, perquè també el que deia, no, el doctor, que al final perdem la gana, però no s'hi val, no menjar i ja està. És a dir, si jo veig que estic tenint molt poca gana i que no estic menjant, també haig de consultar, perquè igual la dosi no està sent adequada. I posteriorment haig de poder haver mantingut tots aquests hàbits. I sempre parlem d'alimentació, però l'activitat física és una de les claus, que és la que sempre queda una miqueta més en segon pla.
1: Fa temps va sortir una notícia que es podria receptar, entre cometes, exercici de les àrees bàsiques.
0: Sí.
1: Això és...
0: Hi ha un pilot ara en marxa, jo diria que és algunes àrees bàsiques de Barcelona, ciutat, en el qual el mòdul que tenim de prescripció d'exercici físic, que bàsicament és preguntar si faig exercici físic, quantes hores i quin tipus és un mòdul molt més ampli, en el qual va lligat amb uns diners que ha ficat al CatSalut per poder anar a fer exercici físic, depèn del teu problema de salut que tinguis o problemes de salut, en unes hores concretes, en uns centres de processos, gimnasos o casals, etc.
3: En quins casos seria convenient derivar una persona amb un problema d'obesitat a un especialista o a algun servei hospitalari per tractar obesitat, la seva obesitat?
0: Bueno, el cas d'obesitats mòrbides, que serien IMCs per damunt de 40, aquests sí, perquè són casos ja molt especials, són processos, o sigui, molt enquistats.
3: Un criteri seria l'índex de massa corporal
0: segur,
3: per sobre de 35?
0: De 40. Doncs,
3: de 40.
0: De 40 segur.
1: Són ja obesitats mòrbides,
0: perquè a més estem parlant de processos ja molt enquistats, amb molta patologia associada, i que les ha de valorar l'especialista hospitalari, en aquest cas l'endocrino o la consulta d'endocrinologia, perquè igual llavors el plantejament ja no és tant dietes i tractaments, sinó que igual ens hem de plantejar altres processos, com ser la cirurgia bariàtrica, per millorar els seus problemes de salut.
3: No sé.
1: Voleu afegir alguna cosa més per anar acabant?
2: No, realment, amb el tema dels medicaments, jo vull insistir en això, que no són un miracle, que moltes vegades ens trobem gent a consulta, no?, demanant, no, jo vull la medicació, i dius, bueno, però realment, si no hi ha tota la resta, no funciona, i crec que és una cosa que per la publicitat que tenen al voltant, no?, si de fet fiques Ozempic o Mounjaro al Google, tot és les injeccions per a perdre peso, bueno, m'agradaria posar aquestes cometes, que realment sense uns hàbits saludables poca cosa podrem aconseguir.
0: No, jo estic totalment d'acord, al final l'esforç paga la pena, i els fàrmacs t'eviten tot aquest esforç, i és lo que la base és l'esforç. L'altre és un complement que pot ser si faci falta o no.
3: Doncs molt bé. Us agraïm la vostra presència i fins una altra. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies. Moltes gràcies.

0: Comencem parlant de les píndoles, Albert.
1: Les píndoles de la salut, que en portem anys ja, donant píndoles. Bé, he escollit, mira, per començar, és un article del periodista Antoni López Tovar, de La Vanguardia, i el titula "Els cossos Ozempic que acaben al quiròfan". Això es basa en una publicació que va fer l'Associació Espanyola de Cirurgia Estètica Plàstica, la AECEP, a través que va fer una enquesta a 150 professionals de l'entitat, demanant el tipus bàsic de pacients que tenia. I aleshores el que es va veient és que a partir de l'ús d'aquests medicaments que ajuden amb molta facilitat a perdre pes, els GLP-1, doncs que es trobaven...
0: Els què? Perdona, Albert.
1: GLP-1.
0: I això què?
1: Ozempic i similares. Sí, bueno, jo crec que ja és això de domini públic, ja crec que... Bé... I, bueno, venien a dir que estaven veient una intensificació de casos de cirurgia i, bàsicament, tres tipus de cirurgia. El perdre pes en relativament poc temps i que, a més, té un efecte sobre la disminució de greix i de múscul, la pell queda que sobra. I, aleshores, queda pues, el... No sé en català com es diu, davantal, bueno...
0: Panxell.
1: Panxell,
0: potser.
1: Sí, bueno, la pell que penja a les cames, al panxa, sobretot. Aquesta seria també la caiguda, diguem, de pell en els glutis. Aquesta seria la causa, un dels motius principals. La segona era la pell que penja als braços, que a més és visible, encara sobretot a l'estiu, i l'altra també sortien amb la reparació de la pèrdua de greix de la cara, i l'altra era el penjoll de pell entre cames, de les cames, i bueno, volem dir que bueno, pues, tenen aquests fàrmacs, tindran aquest avantatge, però tenen aquest efecte. I que moltes vegades és per la concurrència de falta de musculatura. Aprofitem a dir, això no ho diu l'article, però podem aprofitar per dir que quan s'utilitzen aquests fàrmacs s'hauria de fer també exercici físic programat. Estaries d'acord, Miquel Àngel?
2: Sí, és que tots aquests efectes són per una pèrdua ràpida de pes. Al final, si tu fas una pèrdua progressiva, adaptada, i normalment és perquè fas una dieta lligada amb exercici, tens una altra remodelació del teu cos, no tan exagerada com, i tan ràpida com passa això, que fas aquestes pèrdues. Això ja s'havia vist abans, potser és nou, el que passa que ara es veu molt més perquè estan molt ús aquests fàrmacs.
0: A part de les indicacions que hem comentat abans de l'Ozempic, hi hauria, per exemple, una indicació de donar l'Ozempic una temporada curta? Estic pensant en una senyora amb uns 10 quilos de més que es té que operar d'una pròtesi de genoll per ajudar a perdre pes. Què opines d'això?
2: Jo penso que seria una de les indicacions, diria, ideals, quasi, no? Perquè, clar, estem parlant d'un problema físic, un problema de genoll, un problema d'esquena, que no es pot operar o no pot entrar a quiròfan de vegades precisament per aquesta obesitat que tenen, perquè té un risc anestèsic, no?, a l'hora de poder dormir-la i poder operar-la. Doncs escolta, li baixes un pes a una situació doncs correcta o que pugui ser tractable, per tant després a l'hora de fer la seva recuperació anirà molt millor, molt acotat en el temps, igual són 3, 4, 5 mesos, l'operen i ja està. I llavors jo penso que aquí aquest espai el veig bé, perquè sí que és veritat que aquestes persones els hi costarà molt perdre pes perquè precisament tenen limitacions físiques que els impedeixen. Al revés, les limitacions el que fan és que guanyin pes, no? Per molta dieta que estiguin fent. Perquè a més estem parlant de gent gran, en molts d'aquests casos, o a partir d'una certa edat, no? Tots el nostre metabolisme es va enlentint i llavors ens costa molt més cremar. No és tan fàcil com quan eren joves, no? Es barregen les dues coses.
0: I aquesta indicació seria contemplada en el...
2: Bueno, al final, al final estem parlant d'obesitats.
0: Però vull dir que la recepta estigui subvencionada.
2: No, subvencionada només és en aquest grup que dèiem de diabètics, amb mal control glicèmic, no monoteràpia i amb un sobrepès, en aquest cas una obesitat per damunt de 30.
1: L'article diu que el, segons declaracions del, dels cirurgians plàstic i estètica, d'un preu a partir de 10.000 euros, una reparació d'aquest, això, una reparació corporal. No, no especifica més. A mi em ve a la memòria els, les persones que superen amb obesitat mòrbida, aquestes amb un tan exagerades, que ja se sabia dins del propi protocol i de l'evolució passava això, però eren casos molt concrets el problema. I, bueno, i això no, no està cobert pel, pel servei públic.
2: No, no, això és estètica.
1: És estètica.
2: Clar, és estètica pura i dura. Això no... Mm-hmm. Bueno, bé. Tenim
1: Joan,
2: encara molt per avançar.
0: Jo, mira, parlaré d'un òrgan. Seria la ventafoc dels òrgans. Us pregunto, Miquel Àngel Albert, quin és l'orga que, amb els anys que fem de metge, quasi mai hem sentit parlar? El més o menys parlat de tots.
1: Jo, és que jugo amb avantatge. El timus, o tim. En castellà, timo.
2: Sí, el timo.
1: Els endocrinòlegs el coneixien més perquè amb malalties de les glàndules paratiroides, que són les glàndules que estan dins o a darrere de la glàndula tiroides, a vegades es localitzaven a dins del, del timus, del tim. I això es coneixia.
0: Doncs aquest petit òrgan del sistema immune, que està situat darrere l'esternó...
1: No, no és cap glàndula així, no? No fabrica hormones.
0: Jo tinc entès que és un, el feixen com a petit òrgan. No sé, no...
1: Bueno, és un
0: sí,
1: òrgan...
0: De fet, fabrica, ja ho direm, des de fabrica les cèl·lules T, que són bàsiques pel sistema immune. Llavors, s'ha vist que és molt més important per la salut del que teníem o del que pensàvem els metges, no? Això s'ha vist, això ho han vist metges de la Universitat de Harvard, Estats Units, i han sigut publicar reportatges recentment en una revista mèdica de molt prestigi. I parla de dos tipus de trastorns. Una, que ha vist que les persones adultes amb un tim en bon funcionament s'associa amb molt menys risc de malalties cardiovasculars, trastorns metabòlics, inflamació sistèmica i mortalitat per qualsevol causa. És a dir, un tim en bones condicions. Per l'altra banda, hi ha hagut un altre estudi que s'ha fet, que s'ha publicat recentment, que demostra o que es veu que aquella gent amb càncer tractats amb immunoteràpia, que s'ha vist que uns van bé i altres no tant, el tim té quelcom molt a veure amb això. I quan dèiem aquests dos resultats, potser obren una porta a començar a parlar d'aquest òrgan, d'aquest òrgan. De fet, el tim és, una, és l'única glàndula del cos que, a mesura que ens fem grans...
1: Orga.
0: És que m'has embolicat, això de glàndula.
1: T'he embolicat.
0: És el petit òrga que, a mesura que ens fem grans, es va fent més petit. És a dir, a la pubertat pesa uns 40 grams, a l'edat adulta arriba a pesar uns 20 grams, és a dir, se fa petit, i a la gent gran, uns 10 gramets, és a dir, és pràcticament... Llavors, a partir d'aquí, és un dels motius que dir, bueno, vol dir que aquest òrga, si es fa petit, deixa de ser útil. No és això, no? Llavors, de les dues treballs, una és, van avaluar 27.600 persones sanes i les van seguir durant 12 anys. A l'entrada vam fer una valoració, imagino que per imatge, del timus. I vàrem veure que les persones que tenien un tim en bon estat tenien una mortalitat 50% més baixa que el que el tenia deteriorat. 50% més baixa. I amb diferents malalties, per exemple, càncer de pulmó 36% menys, malalties pulmonars 61% menys, cardiovascular 63% menys, metabòlic 68%. És a dir, que realment aquest òrgan, que funcioni bé o no funcioni bé, sorprenentment té repercussió en quant a l'estat de salut de, i supervivència i mortalitat.
1: Tenen alguna teoria del per què passa això? O...
0: Bé, de moment han vist això. Bé, recordem que aquest òrgan és la mare de les cèl·lules T, que són les que tenen que veure amb la immunitat, no? M'imagino que això està darrere. I l'altre que lliga amb això és un altre estudi amb 3.500 persones amb càncer, diferents tipus de càncer. Em sembla que era melanoma, càncer de pulmó i de mama. Llavors, aquestes persones els hi van fer un estudi de funcionalisme del TIM abans de fer tractament amb immunoteràpia. I varen veure que aquells que el TIM funcionava bé, el resultat de la immunoteràpia era molt millor que els que el TIM funcionava pitjor. És a dir, fins ara, doncs, la immunoteràpia, bon, hi havia una sèrie de marcadors que podia, però no hi havia... Ara s'està obrint una porta, dir, cuidado, amb gent que es fa immunoteràpia, cuidado que valorarà el TIM, el TIMUS, pot ser realment un factor per veure si aquesta immunoteràpia que es fa amb tractament del càncer, quina eficàcia té o no tindrà eficàcia, o en tindrà poca. És a dir, m'ha semblat que estem parlant potser una mica de Albert i Miquel Àngel, que és una mica de... em sembla com medicina de futur, però és una porta. Què opines, Miquel Àngel, d'això?
2: No, home, ho deveu molt bé vosaltres, és una glàndula, no?
1: No produeix hormones. Bueno, sí.
2: Que jo recordo quan havíem estudiat, perquè el trobàvem perquè havia fet un tumor, no? Els timomes que es trobaven.
0: Sí.
2: O de vegades, quan la gent tenia, per desgràcia, un linfoma, de vegades sí que trobaven glàndules en el TIM, o en el TIMUS, però sí que és veritat que és una glàndula desconeguda.
0: També, no? O miastènia també,
2: oi? Miastènia també, però eren, bueno, de com estudiàvem, no? Eren pocs casos, no? Sí que, clar, si és un òrgan encarregat de la producció de les cèl·lules T, que són les relacionades amb la immunitat, doncs passa a ser una glàndula molt important en el nostre sistema de defensa davant agressions, no? Ja siguin infeccioses, tumorals, etc. Perquè a nivell cardiovascular també la immunitat també té el seu paper, per tant s'entén que pugui tindre probablement menys paper que en les altres, no? Però té un paper molt important. Que tingui aquesta divisió amb l'edat, bueno, ja s'entén perquè també tots els processos immunitaris amb l'edat van disminuint una mica la seva producció i la seva intensitat, no? Per tant, s'entén també que es vagi una mica per això, fent-se cada vegada més petit, no?
0: És interessant, no, això?
1: Sí. Home, obre una porta a investigar moltes coses. De moment, des del punt de vista pràctic, poc, perquè no...
0: Bueno, no.
1: Però és un coneixement que no saps la utilitat que tindrà d'aquí 10 o 15 anys.
2: Sí, perquè a més, si tu saps quines cèl·lules fabriquen, no, i com són, i pots veure quin paper tenen, doncs pots mirar a veure si pots fer tractaments per estimular aquestes cèl·lules o per potenciar-les, no? I enfocar-ho molt millor, no?
0: Sí, sí. A veure, parlem de Popeye.
1: Jo de Popeye aterro, Popeye. Sí. Parlem
0: d'en Popeye.
1: Un article d'aquesta revista que sovint consulto, que es diu The Conversation, és un article que es diu D'Hipòcrates a Popeye. Bulos o fakes dietètics que semblen veritat. Això està assignat i fet per un director, un expert en nutrició humana de la Universitat Internacional de València i la Universitat de Sant Jorge. Bueno, i bueno, em va fer gràcia comentar algunes. Començaríem per un dels bulos que ho sabem, bueno, que ho hem sentit de petit, que és que els espinacs tenen molt de ferro. Això us sona, no?
2: Sí, i tant.
1: Aquí està el Popeye, no?
2: El Popeye,
1: que a través de la pipa, quan imagina't, entrava els espinacs i guanyava el Brutus, em sembla. Bueno, doncs, primer, sí que en porten, però no són els vegetals que en porten més. El vegetal que en porta més, gairebé duplicant, és el julivert. Però unes bledes, que ara és temps de bledes, també en tenen ferro i més. Aquesta és una cosa. Però el fake d'on ve? Ve d'un error a inicis del segle XIX, que ja es podia fer composició, ve d'un error que van posar la coma malament, el transcriptor. Però les empreses d'espinacs i això, sabent que era un error, van passar i van, i va sortir això que coneixem amb els dibuixos del Popeye i que està escrit a molts llocs. De manera que diu que és una cosa que és doblement falsa perquè és un error i els altres, coneixent l'error, passen olímpicament i l'escampen. Vull dir, i bueno, aquesta és una. L'altra és aquest. Menjar pastanagues va molt bé, pots, tens una visió de nit millor. Això jo ho havia sentit. Bé, perquè té un contingut de vitamina A, com molts vegetals, alt, però de que millori la vista i sobretot la nocturna, ni parlar-ne. Vull dir que això no s'ha demostrat mai.
2: No, el que passa que sí que és veritat que si tu tens un dèficit de vitamina A, tens problemes de visió, pots arribar a tindre problemes de visió nocturna.
1: Sí.
2: El que passa és que compta perquè hi ha vitamines que no les elimines fàcilment i la A és una d'elles. I si et passes, l'acúmul pot tindre una intoxicació i pots tindre problemes...
1: Però això seria amb suplement. Jo penso que menjant...
2: No, no,
1: no passarà.
2: Molt,
1: si no per menjar pastanagues se't posarà la pell una mica de color marronosa, groc...
2: Això està descrit en literatura i jo vaig tindre un cas amb un pacient aquí a Argentona i això, el nom correcte de la malaltia per dir-ho d'alguna manera, es diu hipercarotenoïdèmia i és un excés de carotens per excés de prendre fruites i verdures potenciant amb carotè. I llavors el que pot passar és mans taronges, és a dir, la suor és taronja i les llàgrimes poden arribar a ser taronges i la conjuntiva taronja per un excés d'aquest retinol. Això puja. Pot... Això no, l'únic tractament que té és deixar de menjar.
1: Deixar de menjar.
2: I ja està.
1: Sí. També ara em ve al cap que de cara a l'estiu es recomanava doncs, això, hi ha cremes que porten també carotens,
2: sí,
1: que és la substància aquesta groga, perquè així ens et poses a moreno més aviat.
2: Exacte. I si
1: la gràcia d'aquesta notícia és d'on ve el fake. Ve perquè a la Segona Guerra Mundial com els pilots de la RAF tenien molta precisió amb els bombardejos, per no demostrar, declarar que era perquè havien perfeccionat els radars, deien que era perquè menjaven moltes pastanagues. O sigui, d'aquest fake, d'aquesta opinió, que es va repetint, ningú es preocupa de comprovar el que això, aquesta persona s'ha mirat i és realment gràcies. L'altre és el mite d'esmorzar. Tots teníem la idea de que esmorzar, sobretot molts cereals al matí, va molt bé. Pues, això sembla ser que no hi ha cap estudi que ho demostri. Ans al contrari, sembla ser que si hi ha un component més de proteïnes, ous, jo no ho dic pas embotits, però bueno, de carn, peix, conserves, tonyina, sembla ser que és més saciant i que aguantes més durant tot el matí, tot el dia. També depèn de la feina que facis, vull dir, estem parlant això.
0: La dieta anglesa, Anglaterra, vull dir, és un bon esmorzar i amb això en tens prou i llavors res, una peça de fruita al migdia. Sí,
1: no? Sí. Sí. Després, un altre diu, som allò que mengem. Ho entenem, però la idea va sortir d'una idea filosòfica, dient que va ser el filòsof alemany Ludwig Feuerbach, que aleshores... per rebatre que tot l'important a la vida era l'ànima i deixaven el cos i cuidar-se el cos, alimentació, exercici, pues, a segon termini, va dir que no, que també per tenir un bon pensament hem de tenir una bona nutrició, diríem ara, això. I d'això ve. Però per dir que la teva espiritualitat serà millor. No, ara ho interpretem més, que segons el que mengem tindrem més malalties, això, però l'origen no venia a ser aquest. I, bueno, i després, a veure, l'última que feia, lo de l'aigua. L'aigua es diu que és molt important beure molt i està bastant popularitzat que siguin 2,5 litres. però lo dels... això es va es ve de quan es va vincular el quin era la quantitat diària que consum l'organisme, però incloent el menjar. Això són estudis del segle XX, de manera que amb menys aigua, si no un excés com per calor, seria suficient, i que amb litre i mig afegit, begut, més un menjar normal, més que suficient.
0: Però és cert que la gent gran, la sensació de set, la tenen menys?
2: Sí, i però a més, quan ens anem fent grans, ens deshidratem, amb la qual cosa hem de recuperar tota aquesta aigua que anem perdent, no només en forma d'aigua, vull dir, pot ser en forma de fruites, llet, a través dels aliments, vull dir, no només el concepte d'aigua, perquè de vegades, si només és relacionat amb l'aigua, quan ens hem fet grans, el nostre ronyó ja no treballa com abans, el nostre cor no treballa com abans, i llavors tenim el risc de que es vagi acumulant aquesta aigua i ens doni més problemes que beneficis. Vull dir, hem d'anar regulant-la.
1: I
2: els excessos s'ho faran en compte, no?
1: Has d'anar al lavabo massa sovint, també.
2: També, després això és un altre tema. En els homes és la pròstata i altres amics, no? Però sí que és veritat que damunt, com no tens aquesta sensació de set, no? És el que se li diu moltes vegades a la gent gran, de, escolti, vagi bevent, mica en mica, encara que no tingui set, perquè si no, ens anem deshidratant sense que ens adonem, no?
0: Sobretot ara que ve l'estiu, no?
2: Ara encara més.
1: Va, Joan, per tu l'última.
0: Sí, tenim temps. Hem parlat molt sobre la dieta i els ultraprocessats, que realment sempre n'hem parlat, i no pas les virtuts, sinó el contrari, no? Hi ha un altre article parlant sobre els ultraprocessats i que afecten la fertilitat masculina i el desenvolupament embrionari. Això encara no havia sortit.
1: Masculina i de parella, no?
0: Sí, de parella, sí.
1: De parella.
0: De fet, és la primera vegada que es parla de parella, d'alimentació de parella i relació amb la fertilitat. Això és un estudi que han fet als Països Baixos i que analitzen d'això l'impacte de...
1: A Holanda. A Holanda, sí, Països sí, Baixos. Sí,
0: sí. I és el primer cop que analitzen justament això, no? La dieta de la parella i els resultats a nivell de gestació i fertilitat. I ha sigut publicat en la revista de Reproducció Humana i Embriologia. No? Comenta que els homes que prenen una dieta alta amb ultraprocessats, amb aliments ultraprocessats, tenen menys fertilitat, per dir-ho així, tenen més risc de que l'embaràs tardi temps d'arribar i de que tinguin que anar a tasques de reproducció assistida, els homes, això. Les dones, sembla ser que els ultraprocessats no tenen que veure amb la fertilitat en si, però sí amb un creixement més lent de l'embrió i amb uns sacs vitalins més petits. Això què porta? Doncs porta un més risc de part prematur, un pes més baix al néixer i parlen inclús de problemes cardíacs en el nadó.
1: Tipo malformacions.
0: Sí, malformacions cardíaques. Hosti. I això ho han fet amb un estudi amb 800 homes i 150 dones fent un qüestionari barrament.
1: Dos minuts.
0: Doncs fent un qüestionari, doncs mirant el que menjaven, no?, i parlant sobre si menjaven ultraprocessats, no?, i hem vist tot això que bueno, que és interessant, no?, perquè és la vegada que l'home compta amb
1: bueno,
0: això.
1: Aquí es parla sovint dels disruptors endocrins que estan en molts productes d'ultraprocessats, sí. I possiblement una anàlisi molt superficial vindria per aquí, però crec que és com molt interessant, sí. Comentar aquest aspecte.
0: Novament, mireu d'evitar aquest tipus d'aliment.
2: Sí, dieta saludable. Dieta i exercici.
0: Sí.
1: Doncs aquí ho deixem. Moltes gràcies, Miquel
0: Àngel. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: I fins l'altra setmana.

El ple municipal recupera dilluns la sessió ajornada del mes de maig. A l'ordre del dia hi haurà qüestions de caràcter econòmic, però també l'aprovació del pla estratègic Argentona, Vila Amiga de les Persones Grans. Alumnes de l'Institut d'Argentona reclamen millores per fer front a la calor a les aules. Les estudiants denuncien les dificultats que generen les altes temperatures i proposen instal·lar aire condicionat o ventiladors adequats al centre. Argentona se suma un any més a la campanya Compra a prop, arriba lluny, una iniciativa de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya que vol incentivar les compres al comerç local durant tot el mes de juny. I atenció al temps, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda i demà divendres. Els xàfecs poden ser intensos, acompanyats de tempesta i localment de calamar-se. Es recomana extremar prudència, especialment prop de rieres i zones inundables, i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. Comencem.

0: L'Ajuntament d'Argentona celebrarà aquest dilluns vinent el ple ordinari corresponent al mes de maig, una sessió que, recordareu, es va haver d'ajornar per la manca d'un secretari habilitat que pogués garantir-ne la celebració. L'ordre del dia inclou diversos punts de caràcter econòmic, entre ells la presentació dels informes sobre el període mitjà de pagament i la morositat del primer trimestre de l'any, així com el grau d'execució del pressupost municipal durant els primers tres mesos d'aquest 2026. També es debatran diverses propostes amb un impacte en les finances municipals, com ara un reconeixement extrajudicial de crèdit, la formalització d'un préstec amb el Banc Sabadell i l'aprovació d'un pla econòmic financer fins al 2027. Pel que fa a les polítiques socials, es portarà aprovació inicial al Pla Estratègic Argentona, Vila Amiga de les Persones Grans, una iniciativa que vol adaptar el municipi a les necessitats presents i futures de la població de més edat. La sessió també inclourà una proposta per reforçar el servei de neteja de la piscina municipal durant la temporada d'estiu. Pel que fa a les mocions, des de l'oposició, el Partit Popular defensarà una moció per reclamar la reparació i adequació de la plaça de Sant Miquel del Cros i de les seves zones de joc infantils. Els populars consideren que l'espai presenta mancances que cal resoldre.
1: Com podeu observar, doncs, tenim aquesta fusta, doncs, que està tota podrida, doncs, que poden tallar qualsevol persona que posi la mà o el que sigui. Doncs, no només tenim això. Aquesta part d'aquí, quan trepitges, s'aixeca, doncs, això pot ocasionar que la gent caigui i faci mal. Això ho van reparar i no sé els diners que et van gastar, però això costava diners, ho van aixecar, ho van tornar una altra vegada posar, en comptes de fer una reparació com Déu mana, no? Que seria substituir aquest material per un altre. I això ja fa 3 anys que ho estem denunciant al senyor Xevi Cullet, i la intenció, doncs, és fer una moció al ple i, doncs, per a veure si alguna vegada, doncs, posen una solució, doncs, adequada.
0: Era el regidor del Partit Popular, Raül Tornay. El ple els podreu seguir en directe, com és habitual, a través de Ràdio Argentona i del canal de YouTube de l'Ajuntament. Avui no fa tanta calor, però aquests dies sí que n'ha feta, i de fet està tensant de nou les aules del país. I a Argentona també se'n noten els efectes. 3 alumnes de segon d'ESO de l'Institut d'Argentona han enviat una carta a aquesta emissora denunciant que les temperatures dins les classes dificulten la concentració i provoquen mals de cap i marejos entre els joves. Reclamen aire condicionat o ventiladors adequats, perquè els que van enviar al departament fa 2 anys no són útils per a l'ús diari. Des del centre recorden que segueixen el protocol el POCAT, que s'activa a partir dels 29 graus, i de fet divendres passat ja van arribar els 28, i la direcció insisteix que les millores

0: de climatització depenen del Departament d'Educació, a qui ja han traslladat les demandes. El cas d'Argentona s'emmarca en una situació generalitzada. A l'Institut de Llançà, per exemple, una trentena d'alumnes s'han manifestat perquè les aules superen els 30 graus i han hagut de fer classe a l'ombra del pati. A Mollerussa i Tàrrega, professors i estudiants denuncien edificis mal adaptats i falta de sistemes de refrigeració. I en alguns centres fins i tot mullen els infants per refrescar-los. Mentrestant, una quarantena d'escoles i instituts s'han sumat el mapa d'aules que cremen, que mostra en temps real les temperatures extremes i reclama solucions immediates. Famílies i docents coincideixen. La calor ja és un problema estructural que afecta salut, benestar i aprenentatge. La Generalitat té previst instal·lar ventiladors en 500 centres, però molts, com denuncien direccions i AMPA, encara no han rebut res. I Argentona ja ho té gairebé tot a punt per celebrar del 5 al 7 de juny una nova edició de la Diada de la Flor. Els carrers d'Argentona es tornaran a omplir aquest cap de setmana de colors, aromes i catifes en una de les cites més emblemàtiques del calendari festiu. Segons ha explicat el programa Tic Tac, la regidora de festes, Montse Cervantes, i el tècnic de l'àrea, Carles Ligos, enguany la festa destaca especialment per les dimensions del desplegament floral. En total s'utilitzaran prop de 41.000 clavells, més de 9.000 gerberes del Maresme i un miler de plantes de temporada. Montse Cervantes és la regidora de festes.
1: Fent una aposta molt important per la col·laboració que rebem de les entitats, per al públic familiar, per la canalla. Com sempre, és una festa que ens motiva molt i la fem amb molta il·lusió, pràcticament, personalment, de les que més.
0: Per fer possibles les 15 catifes florals previstes, l'organització distribuirà entre 30 i 35 tones de sorra pels carrers del municipi. Una tasca logística de gran envergadura que mobilitza centenars de voluntaris, entitats i veïns durant els dies previs a la celebració. Una de les novetats destacades d'enguany és la implicació de l'alumnat del programa de formació i inserció de l'Institut d'Argentona. Els estudiants dels mòduls de jardineria han participat en la remodelació del jardí del Museu del Canti, un espai que s'inaugurarà aquest divendres coincidint amb l'acte de l'Ou com Balla. Carles Ligos és tècnic de festes.
2: Tenim fins a 15 instal·lacions fetes per entitats, per exemple el PFI, que gestiona des de l'Institut d'Argentona. Tenim un PFI de planta i viver, un d'electricitat i el de cuina. Doncs s'ha trobat una manera de col·laborar amb tots ells perquè fan, doncs, tot una instal·lació tant a Cal Guardià a nivell de jardineria i electricitat, també han ajudat a renovar el que és el pati del Museu del Canti, i tot això veurem aquesta inauguració de tots aquests elements el divendres a la tarda.
0: Tres dies de festa que tornaran a convertir Argentona en un gran aparador floral i en un punt de trobada per veïns i visitants. I parlant de visitants, Argentona participa un any més a la campanya Compra a prop, arriba lluny, una iniciativa de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya que vol incentivar el comerç de proximitat durant aquest mes de juny. La proposta combina el suport al comerç local amb la possibilitat de guanyar experiències en diferents municipis catalans. Cada compra en un establiment adherit dona dret a una butlleta per participar en el sorteig d'escapades, activitats culturals, tastos gastronòmics i altres propostes vinculades al patrimoni del territori. La campanya ja està plenament consolidada entre comerciants i clients. Així ho explica la Miriam Plaza de la Fleca Cases, que assegura que la iniciativa genera interès i moviment a establiments participants.
3: La gent ja quan s'hi comentes i tal, molta gent que ja havia rebut el premi i tot, ostres, sí, què tal, guai. Hi ha gent que diu no i llavors pues, bueno, ja no insisteixes, però no, la veritat que molt, molt positiu. Ja quan veus que dona la papeleta i tal, ja saben de què va i la veritat que força bé. Toca. A veure si em toca, a veure, no. Ostres, a veure on em toca, on vaig.
0: A més de premiar els compradors, la iniciativa també reconeix la tasca dels establiments locals i contribueix a reforçar el teixit comercial dels pobles que hi participen. Els comerços adherits els podeu identificar fàcilment amb la imatge de la campanya. Les persones interessades poden consultar les bases del sorteig i els premis disponibles al web de Compra i Descobreix Catalunya.
4: Aquest estiu, compra prop i arriba lluny!

0: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Xarxa, compra i descobreix Catalunya!
2: Obrim aquí el bloc de serveis. L'atenció ciutadana al jutjat de Pau d'Argentona canvia d'organització per agilitzar tràmits i millorar el servei. Des d'aquest mes de juny, l'horari d'atenció al públic queda unificat de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia. A més, s'estableixen dies específics segons el tipus de gestió. Els certificats es tramitaran els dilluns i els divendres. La recollida de documentació judicial es farà els dimarts i dijous i els expedients matrimonials s'atendran els dimecres. Des de l'Ajuntament expliquen que aquesta nova distribució ha de permetre reduir el temps d'espera i oferir una atenció més especialitzada. Per més informació o per demanar cita prèvia, podeu contactar amb el jutjat de Pau al 93 797 1703. Recordeu als joves que esteu estudiant, preparant exàmens fins al 10 de juny, la Biblioteca Municipal us obre l'aula d'estudi de dilluns a divendres en un horari més ampli, de les 8 del vespre fins les 11 de la nit. I atenció, famílies, el Club Argentona Patinatge Artístic obre portes obertes aquest mes de juny perquè infants a partir de 4 anys puguin provar aquesta activitat. Les sessions es faran al pavelló els dimarts i dijous, de les 5 fins les 6, i a l'Institut d'Argentona els dilluns i els dimecres de 6:15 fins a 7:15 del vespre. Per a més informació, podeu contactar amb l'entitat a paargentona@gmail.com. Un dia més ens fem ressò de les subvencions. L'Ajuntament d'Argentona ha obert convocatòria per a entitats per aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seva electrònica. I encara és obert el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona, que està adreçat a persones més grans de 65 anys. Les inscripcions les podeu fer fins al 8 de juny. El sorteig de places es farà el dia 12. I avui l'agenda cultural ens la porta la Núria Pou amb el muntatge d'en Mauro Escolano.
3: Avui, dijous 4 de juny, la biblioteca tornarà a ser protagonista amb una nova secció de l'Hora del Conte. A 6:15 de la tarda, la narradora La Flaps presentarà La Flor de Colors, una història adreçada als més petits en el mercat de la Setmana de la Natura. I també avui, a 6:00 de la tarda, el centre parroquial acollirà la conferència de Marc Castellnou, cap del Graf dels Bombers i un dels grans experts en incendis forestals. La xerrada abordarà el fenomen dels anomenats incendis de sisena generació i els reptes que plantegen en el context actual. I aquest cap de setmana arriba la Diada de la Flor, una de les festes més emblemàtiques d'Argentona. La programació començarà demà a 6:00 de la tarda amb la inauguració de la Mostra de Bonsais. A 7:00 s'obrirà el nou jardí del Museu del Campi, creat amb la participació de l'alumnat del PFI de Jardineria. I a 9:15 del vespre s'inaugurarà la decoració floral de Cal Guardià, elaborada pels estudiants de l'Institut d'Argentona. Dissabte, la plaça Nova acollirà durant tot el dia demostracions d'oficis artesans, mentre que l'avinguda Puig i Cadafalch s'omplirà de jocs de fusta gegants. A la tarda començarà la confecció de les tradicionals catifes de flors als carrers del municipi. Diumenge serà el dia gran. Hi haurà mostra de treballs de mitja i ganxet davant del casal de la gent gran, catifa participativa a la plaça Nova, activitats familiars al centre parroquial i una demostració de creació de bonsais al Saló de Pedra. A 12:15, la Garrinada organitza un concert vermut a la plaça de Vendre i a 7:00 de la tarda arribarà un dels moments més esperats, la trepitjada de les catifes de flors amb la colla de geganters i grallers. Durant tota la diada també es podran visitar l'exposició Corpus Argentona a la biblioteca, la Fira Mercat d'Artesania i Cine Ecològica, l'Ou quan balla al Museu del Canti i els jardins de la Casa Puig i Cadafalch. I acabem amb el cinema.
4: Listo, sí, giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
5: ¿En el discurso?
4: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
5: Sí.
4: Vale, ¿y de la primera cita?
5: Sí, claro.
4: ¡Mierda!
5: No es obligatorio hablar.
3: Aquesta és la premissa de Drama, una barreja de comèdia i drama que protagonitza Zendaya i Robert Pattinson. La podeu veure al Centre Parroquial demà a les 8 en versió original subtitulada i durant el cap de setmana, el dissabte a les 6 de la tarda i diumenge en doble sessió, a les 5 i a les 7.
6: Desagradable, tío.
2: I avui, amb l'ull posat al cel, recordem que Protecció Civil manté activat una alerta per Inuncat. Aquesta tarda arribarà una línia frontal que farà que tinguem un augment de núvols que taparan el cel a tota la comarca i a partir de mitja tarda s'esperen xàfecs de caire tempestuós a tot el Maresme, que localment poden ser de forta intensitat, una situació que farà que avui els termòmetres baixin clarament. Demà divendres quedaran restes d'inestabilitat que faran que la nuvolositat sigui abundant a tota la comarca. Durant la tarda, els de divendres es poden repetir els xàfecs i les tempestes molt localitzades, això sí, probablement al nord del Maresme. Els termòmetres demà continuaran a la baixa. En canvi, dissabte el temps millorarà clarament i, tot i que durant el matí encara quedaran força núvols, les clarianes aniran guanyant ràpidament protagonisme i ja no s'esperen pluges durant el cap de setmana. El retorn a la calma farà que les temperatures tornin a pujar durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge. Aquesta és la previsió d'Argentona i el Maresme. Obrim ara finestra arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
7: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada amb un ambient més càlid que el d'ahir en aquesta mateixa hora. Clarament, la temperatura ha pujat arreu del país, excepte cap als dos extrems, cap a la zona de l'Alt Empordà o bé cap a les Terres de l'Ebre, on aquí sí que ha baixat. Tot i això, la temperatura és suau i s'espera que, a més, avui parlem d'un temps inestable, sobretot a partir de migdia, que és quan hi haurà aquests xàfecs que afectaran, sobretot inicialment, cap al Pirineu, Prepirineu, punts de la serralada transversal i també cap al prelitoral. I a més, al llarg de la tarda també afectaran zones properes i també cal destacar que a partir de mitja tarda, vespre i final del dia, tots aquests ruixats tendiran a desplaçar-se cap a l'est i per tant acabaran afectant cap al nord-est del país i també cap a les comarques de Barcelona, tant pel que fa al litoral i prelitoral. Atenció, perquè aquests ruixats localment podran caure amb força, amb intensitat, a més han acompanyats de tempesta, pedra petita o calamarsa. Des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte. Això és tot de moment.
2: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars aquest dijous 4 de juny.

0: El ple municipal recupera dilluns la sessió ajornada del mes de maig. A l'ordre del dia hi haurà qüestions de caràcter econòmic, però també l'aprovació del Pla Estratègic d'Argentona, Vila Amiga de les Persones Grans. Alumnes de l'Institut d'Argentona reclamen millores per fer front a la calor a les aules. A través d'una carta, tres estudiants denuncien les dificultats que generen les altes temperatures i proposen instal·lar aire condicionat o ventiladors adequats al centre. Argentona s'assuma un any més a la campanya Compra a prop, Arriba lluny, una iniciativa de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya que vol incentivar el comerç local durant el mes de juny. I avui, atenció especial al temps, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda i demà divendres. Els xàfecs poden ser intensos, anar acompanyats de tempesta i localment de calamar-se. Es recomana extremar la prudència, especialment a prop de rieres i zones inundables, i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic avui ha estat en Joan Ferrés, el muntatge en Mauro Escolano i a la locució la Núria Pou i també qui us parla, Maria Rosa Martínez. Res més per avui. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.

Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la més pròxima.
1: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Hola, benvingudes i benvinguts de nou al Món és Digital, un programa que fem amb la col·laboració de Graus TIC. Avui analitzarem dues decisions que arriben dels Estats Units i que ens afecten des de molts angles: tecnologia, educació, política i llibertat. Per una banda, parlarem de la iniciativa impulsada per Donald Trump per prohibir que cap estat dels Estats Units pugui regular la intel·ligència artificial durant els propers 10 anys. Una moratòria que ha provocat una onada de crítiques des del món acadèmic, científic i dels drets civils. I per altra, comentarem la prohibició proposada per la mateixa administració Trump perquè universitats com Harvard no puguin admetre estudiants estrangers en el context d'una escalada ideològica i legal que amenaça el model d'universitat oberta i global. Dos mesures que apunten a un model de control tecnològic i cultural que mereix una mirada profunda. Una mirada que avui farem de la mà i amb la companyia d'en Ramon Palacio, l'Héctor Sankowski i el Josep Ramon Ferrer Anferre.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
2: Bé, doncs, aquest és el tema. Doncs, qualsevol de vosaltres, endavant.
4: Molt bon dia, gràcies novament Tomàs, gràcies Ramon per compartir aquest espai. Mireu, molt ràpid, no? Respecte al tema, diguem-ne, és una intuïció que tinc perquè no tinc dades per verificar, però jo crec que el tema aquest de la regulació de la intel·ligència artificial té que veure no tant en la voluntat d'imposició, la qual no vol dir que no tingui en aquell cap això a mig termini. Jo crec que en aquest moment no sabem molt bé com administrar aquest tema. Saben de que d'alguna manera s'ha de beneficiar els seus tios que li han pagat el negoci, diguem-ne, de les eleccions, diguem-ne, no Meta, tots menys Sam Altman, sembla que aquest sí que no va posar diners, el resto van posar tots, Elon Musk i companyia. I per tant, jo crec que el que intenten és, davant d'un mercat que per tothom és molt desconegut i davant de l'avanç dels xinus, intentar veure com es pot controlar, regular el sistema. Jo molt més, m'he mirat una mica la seva regulació, no em sembla especialment, diguem-ne, em sembla coartant, però com sense contingut posterior, no? Respecte al tema de Harvard i companyia, està clar, diguem-ne, que és una guerra de posicions entre Harvard i ell, molt ràpid, diguem-ne, curiosament. Harvard, per exemple, què ha fet? Ha posat ara de president, ha tret a la noia que estava, la senyora que estava, i ha posat un jueu, diguem-ne, no? O sigui, l'acusa d'antisemitismo, te va meter un abogado judío, digamos, no? Un clàssic, diguem-ne, no? O sigui, un abogado judío que ha condenat lo de Hamas, o sigui, per tant, és una guerra, està claríssima. Ara, la posició de... Primer, jo crec que hi ha com una espècie, acabo amb això, d'odi ancestral, diguem-ne, a tot el que són les universitats de la Gran Liga, per part de Trump, perquè Trump és que no va poder entrar mai en aquestes universitats. Si això li sumem el tema, diguem-ne, del no control sobre la política... De fet, en la pràctica, Harvard és un lloc en el qual es fa política internacional. Jo després explicaré la meva experiència en Harvard, però ara no toca, no? I ja està. Però jo crec que aquesta és una mica la situació, diguem-ne, en la qual el que vol és coartar al màxim la llibertat d'opinió i d'expressió de les universitats, i està claríssim que aquest tio el que vol és... Jo abans deia, en la pretertúlia, aquest tio encara prima l'interès econòmic sobre el cesarisme. Quan arribarà la idea que està el cesarisme?
2: Un estrany eco. S'acaba d'incorporar el Ferrer, Josep Ramon Ferrer, benvingut al programa. Estàs per aquí?
5: Estic per aquí.
2: Vale. Bueno, saps que avui tractem dos temes: la prohibició del Donald Trump de regular, de cap estat dels Estats Units pugui regular la intel·ligència artificial durant els propers 10 anys, i també anava a dir la bestiesa, i ho dic, de prohibir que estudiants estrangers es matriculin a Harvard. Són els dos temes. A fer la introducció primera a l'Héctor, i ara, doncs, Ramon o tu mateix, qui vulgueu, doncs, continueu.
5: Doncs gràcies, Tomàs, benvingut, Ferre, i gràcies, Héctor. Avui ens toca segurament superar una mica l'escenari habitual. Normalment parlem de tecnologia pura i dura i avui ens toca parlar de tecnologia tirada cap amunt, no? De gestió tecnològica i gestió política. I arribem a Trump, que és la persona que en aquests moments condiciona el món. Penso que Trump és més una conseqüència que no una causa, és a dir, les coses que estan passant no són a causa de Trump, sinó que Trump ha arribat perquè el món està com està. I llavors es visibilitza amb aquesta persona, que probablement Salvana Xi Jinping és la més poderosa del món, es visibilitza en aquesta persona una sèrie d'accions i contradiccions que, com diu el lector, l'estan portant cap al cesarisme i ve de la economia. I deixa'm afegir una altra cosa, Héctor, a mi em recorda el Millán Astray amb el Muera la intel·ligència. És a dir, és perillós, molt perillós el que està passant al món. El que passa és que no és per culpa de Trump, sinó és que Trump està aquí per culpa del món, crec jo. Llavors, anant als dos temes en concret que tenim aquí davant. Prohibir regular. Bueno, això és una botada i no sé què és això. És vendre's els diners, i ja està. Però bueno, qualsevol cosa requereix una certa regulació. Qualsevol cosa, qualsevol activitat que condicioni la societat requereix una certa regulació. La política està regulada. Hi ha poders que es contraposen, etc. Llavors, la IA s'ha de regular d'alguna manera, millor o pitjor, més intensa, menys intensament, però s'ha de regular. Segon, lo de les universitats. Tu dius que aquí és una guerra passada i una venjança, o una per no... És possible, és possible. De tota manera, em sembla... Em costa d'entendre. És el Millán Astray. Em costa d'entendre que les universitats, que el president dels Estats Units pugui disparar contra les universitats dels Estats Units, que són les més potents del món, salvant Xina, una altra vegada, salvant Xina, i que tenen un prestigi brutal i que viuen, perquè tant són alumnes com professors, gent... Bé, el talent i el coneixement de fora i es fa pro-americà aquest talent i aquest coneixement. És a dir, no ho entenc. Em sembla que és d'una infantilitat, si és la paraula, molt forta. Però ha passat i, bueno, i després Trump n'ha muntat moltes més que en podem parlar després.
2: Ferre, tu representes un col·lectiu de gent TIC. Bueno, el Ramon diu que no parlarem de... Sí, després intentem conduir tot això a les conseqüències que pot tenir per la tecnologia, no? Ferre, doncs, el teu punt de vista des de Graus TIC.
6: Sí, realment, és que estic molt d'acord amb el que he pogut sentir de l'Héctor i el que diu el Ramon. I realment, la capacitat que té de sorprendre el Trump a mi em fascina. O sigui, cada setmana o cada mes tenim una cosa que supera l'anterior. Com deia ara el Ramon, jo crec que... És que no em crec que fins i tot les empreses americanes no vulguin que hi hagi una mínima regulació. Perquè és que és necessari fins i tot amb ulls d'empresari o amb ulls d'empresa. És necessari un mínim... O sigui, jo puc entendre que no vulguin una... vulguin regulació o que vulguin tenir un cert camp amb alguns aspectes per poder tirar sense ser regulats, però un mínim de regulació és que és un cert ordre que per qualsevol empresa et genera seguretat i et genera capacitat de preveure cap on t'aniràs. Per tant, és que no et sé dir massa més. No, realment la capacitat que ja et dic, que té el Trump d'anar cap aquí, cap allà, sorprenent a tothom, jo crec que fins i tot a les pròpies empreses a les que es deu o a les que l'han recolzat, per entendre'ns. No et puc afegir massa més coses.
2: Bé, perquè hi ha tres postures. Sí, ara Héctor et dono pas. Europa, hiperregulant. La primera postura del Trump, que era no regular, i ara la prohibició, és que és una passada, és la tercera derivada a lo bèstia. I a mi sí m'agradaria saber això, quines conseqüències pot tenir, mira, per un dels temes que actualment està en boga total, que és el desenvolupament de la intel·ligència artificial, no? Què pot passar amb aquesta, ja et dic, no regulació, sinó tot el contrari, la prohibició. Això en què es pot derivar?
4: A veure, jo... A veure, la seva prohibició, jo no he llegit a grans titulars, honestament, diguem-ne, no he estudiat el tema en la profunditat segurament que requeriria, però jo insisteixo, diguem-ne, que ell en aquest moment el que fa és intentar, diguem-ne, controlar. Jo diria que la prohibició té que veure, diguem-ne, perquè el que fa és dir, bueno, farem una moratòria, diguem-ne, no, perquè hi hagi les regulacions estatals. Ell, això és el que prohibeix, diguem-ne, no? Ell no és que vulgui, és el que significa que no vol que ningú reguli. M'entens el que vull dir? O sigui, no és que prohibeix, sinó que no vol que ningú reguli. Mitjançant, diguem-ne, una prohibició, no? Bueno, jo insisteixo que l'està tantejant, diguem-ne, no? Ara deia Ferrer una cosa que és diferent, que és quals són les estratègies de Trump, que jo ja, bueno, crec que tothom ja les hem escrit, dit a tot arreu, que són diguem-ne, l'amenaça, el matonatge, tot això. El que diu Ferrer és absolutament cert. Ha dit això i potser demà mateix torna dient, aquí tenéis una nova regulació. Sí, això és imprevisible d'aquest senyor, diguem-ne, no? Hoy te 100% de aranceles, mañana 0% y pasado 40. O sigui, esto va así. És un senyor que té la cultura immobiliària, a mi em fa recordar, sempre que s'ha anat a visitar pisos per llogar o per comprar, sempre deien, hoy es esta oferta, mañana sube un 20%. Jo no he tingut cap experiència personal que no m'hagi passat això, que era avui o mai, diguem-ne. No sé si us ha passat això sempre.
6: Sí,
4: no?
6: Sí.
4: Escolta, aquest senyor negocia, ell no coneix una altra forma. Jo crec que hem de recordar, diguem-ne, la cosa del Rob Cohn, diguem-ne, no? Que és el seu assessor, diguem-ne, el seu inspirador, el seu mentor, menudo personatge, abogado de McCarthy, no? Esto lo dice todo. Diem-ne, atacar, atacar, atacar, no? Atacar, atacar, atacar. I aquesta és la seva estratègia.
5: Hables de mar?
4: Com? Perdó?
5: Si hables de Miguel Ángel Rodríguez.
4: Exactament, exacte. Bueno, és que aquesta, suposo que s'haurà llegit el manual de això. És interessant la pel·lícula sobre Trump. No sé si algú l'ha vista, jo l'he vista. És molt interessant la pel·lícula d'aquesta Movistar sobre el Trump jove. Perquè crec que està molt ben descrit.
6: Sí, jo vaig veure i també em va semblar molt, molt, molt interessant. Molt interessant per entendre una mica com
4: arriba aquí com pensa. Com és la psicologia, no?
5: Sí, perdoneu,
6: I com fa política, o sigui, negociant com si fos una empresa. O sigui, jo la sensació és que segueix portant el país com si fos una empresa.
5: Tornant una mica a la intel·ligència artificial, si em permeteu, que està en un punt on es barreja encara bastant amb la intel·ligència humana, o sigui, encara no hi ha autonomia plena, Elon Musk ha fet servir la seva IA, Grok, per atacar, com dèiem aquí, el president de Sud-àfrica. I l'ha fet servir, diuen que un empleat de la companyia introduïa respostes relatives al genocidi blanc, al suposat genocidi blanc a Sud-àfrica, quan no es preguntava per això. Però això sembla que no era l'algoritme pur i dur, sinó que era, diuen, algú que havia modificat l'algoritme. Estem en aquest punt, on hi ha algoritmes automàtics i hi ha persones, gent, que pot encara modificar aquests algoritmes. Llavors, això també explica coses. És a dir, la intel·ligència Trump utilitza a Elon Musk o Elon Musk utilitza a Trump pels seus interessos particulars utilitzant eines d'intel·ligència artificial modificades. Què en penseu d'això vosaltres?
4: Jo voldria recordar, diguem-ne, que el tema central, diguem-ne, d'aquesta regulació, primer hi ha una cosa que no s'ha dit i que ara m'havia oblidat, la tenia apuntada en un paper, que és això és també desmuntar Biden, que això és el primer objectiu. El otro és una mierda, el otro no sirve, perdonando la expressió per el programa, el otro és malo, i entonces jo voy a desmuntar lo que haya hecho Biden. Això és molt important, perquè en la seva estratègia atacar és desprestigiar el predecessor, no? Però perdoneu, això és una... I l'altre tema és, d'alguna manera, lo que tot aquest sistema de prohibició el que vol és, diguem-ne, l'hegemonia econòmica, tecnològica i política de Trump en relació amb la intel·ligència artificial de Trump, no dels Estats Units. Diguem-ne, per tant, jo crec que és la connivencia, és el pacte que no es va dir el dia que van anar tots a Mar-a-Lago a besar-li el tracer, diguem-ne, no? El Mark Zuckerberg i tots aquests, és el que jo opinaria, diguem-ne, no? Que això és com una mena de dir, bueno, fem un parèntesi sobre intel·ligència artificial, aclarim-nos el que nosaltres realment volem i intentem atacar aquí. Jo és el que crec, insisteixo, tot el que... A mi m'ha donat aquesta impressió i coneixent sobretot com negocia aquest tio, diguem-ne, no?
6: A mi el que em sembla curiós del moment actual és que Si ens mirem, jo diria finals d'any, principis, o finals d'any passat, principis d'any, quan amb la regulació europea, no? Quan Europa proposava i fa una regulació, tothom se li va tirar el coll, no només els americans, sinó els propis europeus, diguéssim. I en canvi ara sembla que a poc, amb tot el que està passant, no? Cada cop som més conscients de que hi ha d'haver una regulació i que aquesta regulació europea, doncs, potser no estava tan apartada de cap on hem de caminar, diguéssim, no? I és possible que segurament encara hem de buscar aquest equilibri i hi ha pròpies veus de la Comissió Europea que diuen que, bueno, que potser l'hem de laxar una mica, però jo crec que tot això que està passant ens porta a que tinguem encara més clar que és necessària una regulació i que jo estic convençut de que fins i tot les pròpies empreses, amb el que està passant, ho acabaran demanant. El que passa és que, com diu l'Héctor, possiblement això és preparar el terreny perquè l'únic que reguli sigui l'Estat federal o sigui Trump, diguéssim, no? I però és una manera de dir, escolta, com que
5: Que
6: hi ha
5: no
6: un
5: se m'avanci
6: moratòria,
5: ningú.
6: com que ningú, ara ja regulo jo i regulo a la meva manera i sota les meves condicions, que segurament seran les vinculades a aquestes grans empreses, per entendre'ns. Però jo, és que si no hi sóc capaç d'interpretar-ho de cap altra manera.
5: El que passa és que
2: I
5: s'ha
2: més
5: donat
2: enllà.
5: molts anys per davant, s'ha donat molts anys per endavant.
6: Ja, però bueno,
2: Per introduir-ho.
6: el que dèiem abans, si ens donen molts anys per endavant, però d'aquí 6 mesos et surt amb una regulació i és que
2: Jo
6: entenem.
2: volia introduir una tercera, un tercer factor. Regulació, no regulació, Estats Units, Europa i Xina. O sigui, què està fent Xina amb tot això de la intel·ligència artificial? I com veieu l'avenç de la intel·ligència artificial? Al final, qui serà el que la porta? Estats Units, Europa, Xina?
5: Jo crec que això és una competició i que van avançant en paral·lel. Està clar que va començar les empreses privades d'Estats Units, els grans tecnològics, han començat o han seguit una mica després. Bueno, aviam, estem parlant de la generativa, perquè intel·ligència artificial, com hem dit moltes vegades, en portem 30 anys. Però el que ens ha disparat la curiositat és aquesta intel·ligència que crea producte. Que crea producte tant escrit com parlat com visual. Llavors, Xina té una cultura tradicional de lentitud. Xina, recordem que ha sigut el país o la nació que ha dominat el món durant 2.000 anys, amb un breu parèntesi de 50 o de 80, on han estat els Estats Units. És a dir, nosaltres perteneixem a aquests 80 i veiem els Estats Units com el poderós, però si tinguéssim més perspectiva, veuríem a Xina com el poderós. I llavors, Xina, com que és el poderós, s'ho senten i la gent s'ho sent, té una cultura confucianista, són molt més, crec jo, eficients en el reloj. O sigui, no van tant per força bruta, van més per intel·ligència. Llavors, jo penso que els productes elaborats a la Xina en uns breus anys seran superiors als productes elaborats als Estats Units. Però això no vol dir que se'ls mengin. Hi haurà una competència al món i potser apareix algun tercer lloc del món on es fan productes, que no crec que sigui Europa, però potser apareix algun tercer lloc on es facin productes d'intel·ligència artificial que també puguin competir. En aquest equilibri, crec que és amb el que viurem. I en quant a regulacions, simplificat molt, Europa regula bé, Estats Units no regula gens o regula poc, i Xina regula governamentalment. I les, la, la,
4: És una
5: les...
4: dictadura, eh? Una
5: Bueno,
4: dictadura.
5: jo discrepo, és una autocràcia. Jo
4: Ah, això,
5: discrepo de la
4: home.
5: paraula dictadura. Perquè
4: És una
5: les
4: dicta blanda, si
5: democràcies...
4: vols. Una
5: Sí,
4: dicta blanda.
5: bueno, dona per un altre debat aquest i en Tomàs ja l'hem tingut en un altre lloc. Els sistemes polítics, la democràcia, la teoria. Jo la vaig entretenir mirant, amb això del Trump em vaig entretenir mirant si realment Estats Units és el primer país democràtic on hi ha hagut les primeres eleccions democràtiques a nivell general post-Atenes. I no. Hi han hagut eleccions generals, sobretot van ser a Austràlia i Nova Zelanda, hi han hagut eleccions generals abans que els Estats Units. O sigui, que els Estats Units sigui la cuna de la democràcia, el bressol de la democràcia, és mig veritat, mig mentida. És el país poderós que ho ha exportat, el sistema democràtic occidental amb separació de poders, que això ve de la Revolució Francesa. Però a Austràlia i Nova Zelanda tenen experiència, i altres països petits tenen experiències prèvies als Estats Units. Xina no ha anat per aquí, Xina no ha anat per aquest sistema, va per un sistema autocràtic d'una meritocràcia molt tancada, on es premia molt el valor, el mèrit, però es castiga molt la dissidència. I està passant també nosaltres ara. Si voleu, tornem al nostre terreny, que és la tecnologia.
2: Es queden 3 minuts curts de programa. Jo potser faria ara tanquem el Zoom o obrim-lo, no sé com dir-ho.
6: Em deixes dir una cosa, Tomàs, sí, perquè sí, jo una de les sensacions que tinc, no sé si us passa a vosaltres, és que obrim cada dia, cada setmana, parlant del Trump i, per tant, dels Estats Units. No? Jo que sóc molt futbolero, quan tu cada dia parles del Madrid, no fas els deures a casa teva. No? I això és una cosa que ens ha passat tradicionalment als barcelonistes. No? Quan hem anat bé? Quan ens hem deixat de mirar la resta i ens hem posat a treballar. No? Llavors jo crec que aquí, a Europa, una vegada més, si ens estem parlant molt de què fan els altres, ens estem mirant els altres, en lloc de realment posar-nos a treballar. Que és evident que Xina i Estats Units ens condicionen, però més ens condicionaran si no ens posem en aquesta dinàmica. I aquí jo sí que trobo a faltar lideratge i veus d'Europa una mica mirant-nos a nosaltres mateixos i posant-nos a treballar, per entendre'ns. No?
2: Sí, jo això ara és el que volia dir ara, i perdoneu perquè sí que estem arribant. Jo volia tancar el Zoom, i ja no d'Europa, parlar d'Espanya i no, de Catalunya. I llavors aprofito. Aquest dijous tu, Ferre, organitzes un esdeveniment per parlar de coses molt interessants d'aquí de Catalunya. Llavors, jo el que et proposo, o us proposo, que la propera setmana centrem el tema amb el desenvolupament i la innovació aquí a Catalunya, i que tu, Ferre, doncs, ens portis una mica les conclusions de tot el que s'està parlant aquí a aquest congrés que heu organitzat. I aparquem Estats Units, aparquem Xina, aparquem Europa i centrem una mica en Catalunya la propera setmana.
6: Sí, està bé. El que fem és el recap de la Diada, com saps que cada any l'Estic organitza la Diada de l'Estic, no? que nosaltres diem que en el fons fem de fil conductor, perquè en realitat qui organitza són els professionals de l'Estic. Quan hi ha 30 taules rodones, 200 professionals, o sigui, Gaustic és el facilitador, però això ho organitzem entre tots plegats, diguéssim. No? I llavors ens va semblar que estava bé, i això ja ho vam fer l'any passat, perquè no quedés només en unes taules rodones on hi ha aportacions, idees molt interessants, fer com un resum al cap de 5 o 6 mesos, no? I que és una mica el que farem aquest dijous, aquest recap, diguéssim, de la Diada passada, que anava sobre intel·ligència artificial i sobre ciberseguretat. I llavors hi ha una taula rodona, hi ha algunes ponències que em semblen molt, molt, molt interessants, no? Com la del Lluís Torner, que ens explicarà una mica la seva visió també més de la quàntica. Bueno, jo crec que pot ser un esdeveniment prou xulo. Sí.
2: Bé, doncs fins aquí l'edició d'avui del Món és Digital. Ja sabeu, la propera setmana us presentarem totes les novetats que es van parlar a l'última Diada i que, per molt que faci ja un temps, continuen sent de rigorosa actualitat. Res més. Ens trobem la propera setmana aquí al Món és Digital. I això ha estat tot per avui al Món és Digital. Avui hem anat una mica més enllà de la tecnologia, pura, per endinsar-nos en els interessos polítics i econòmics que envolten la tecnologia pròpiament dita. Hem reflexionat sobre les implicacions de la prohibició de regular la intel·ligència artificial als Estats Units i el conflicte obert entre Donald Trump i les universitats d'èlit americanes. Agraïm moltíssim les aportacions dels nostres convidats, en Josep Ramon Ferrer, l'Héctor Sankowski i el Ramon Palacio, per ajudar-nos a entendre millor aquests temes complexos però essencials. I a vosaltres, als oients, gràcies per escoltar-nos un cop més. I ja sabeu, ens retrobarem ben aviat per seguir desxifrant aquest món digital que no deixa de transformar-se dia a dia. Fins la propera.
3: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
3: hola@barcelonadot.com.
1: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és digital.
0: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.
7: Ràdio Argentona.
8: Energia positiva per les teves orelles.

Radio Argentona. Se enquadra, se enquadra, se enquadra.

0: el cotxe, primer clac i després rum.
1: Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
2: Ràdio Argentona.
3: Els millors èxits.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
1: De la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona. I'm going under in the summer, feel there's no one to save me. DJ Juanra in session.

Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona, 104.6 de la FM, by DJ Juanra.

Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona, 104.6 de la FM, by DJ Juanra.

Ràdio Argentona, al 104.6 de la FM, tots els dijous i dissabtes, a les 9 de vespre, Argentona Hits Music, by DJ Juanra.

0: de la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
2: Música.

El ple municipal recupera dilluns la sessió ajornada del mes de maig. A l'ordre del dia hi haurà qüestions de caràcter econòmic, però també l'aprovació del pla estratègic Argentona, Vila Amiga de les Persones Grans. Alumnes de l'Institut d'Argentona reclamen millores per fer front a la calor a les aules. Les estudiants denuncien les dificultats que generen les altes temperatures i proposen instal·lar aire condicionat o ventiladors adequats al centre.

0: L'Ajuntament d'Argentona celebrarà aquest dilluns vinent el ple ordinari corresponent al mes de maig, una sessió que, recordareu, es va haver d'ajornar per la manca d'un secretari habilitat que pogués garantir-ne la celebració. L'ordre del dia inclou diversos punts de caràcter econòmic, entre ells la presentació dels informes sobre el període mitjà de pagament i la morositat del primer trimestre de l'any, així com el grau d'execució del pressupost municipal durant els primers tres mesos d'aquest 2026. També es debatran diverses propostes amb un impacte en les finances municipals, com ara un reconeixement extrajudicial de crèdit, la formalització d'un préstec amb el Banc Sabadell i l'aprovació d'un pla econòmic financer fins al 2027. Pel que fa a les polítiques socials, es portarà a aprovació inicial el Pla Estratègic Argentona, Vila Amiga de les Persones Grans, una iniciativa que vol adaptar el municipi a les necessitats presents i futures de la població de més edat. La sessió també inclourà una proposta per reforçar el servei de neteja de la piscina municipal durant la temporada d'estiu. Pel que fa a les mocions, des de l'oposició, el Partit Popular defensarà una moció per reclamar la reparació i adequació de la plaça de Sant Miquel del Cros i de les seves zones de joc infantils. Els populars consideren que l'espai presenta mancances que cal resoldre.
1: Com podeu observar, doncs, tenim aquesta fusta, doncs, que està tota podrida, doncs, que poden tallar qualsevol persona que posi la mà o el que sigui. Doncs, no només tenim això. Aquesta part d'aquí, quan trepitges, s'aixeca, doncs, això pot ocasionar que la gent caigui i faci mal. Això ho van reparar i no sé els diners que van gastar, però això costava diners, ho van aixecar, ho van tornar una altra vegada a posar, en comptes de fer una reparació com Déu mana, no? Que seria substituir aquest material per un altre. I això ja fa 3 anys que ho estem denunciant al senyor Xevi Cullet, i la intenció, doncs, és fer una moció al ple i, doncs, per a veure si alguna vegada, doncs, posen una solució, doncs, adequada.
0: Era el regidor del Partit Popular, Raül Tornay. El ple els podreu seguir en directe, com és habitual, a través de Ràdio Argentona i del canal de YouTube de l'Ajuntament. Avui no fa tanta calor, però aquests dies sí que n'ha feta, i de fet està tensant de nou les aules del país. I a Argentona també se'n noten els efectes. 3 alumnes de segon d'ESO de l'Institut d'Argentona han enviat una carta a aquesta emissora denunciant que les temperatures dins les classes dificulten la concentració i provoquen mals de cap i marejos entre els joves. Reclamen aire condicionat o ventiladors adequats, perquè els que van enviar al departament fa 2 anys no són útils per a l'ús diari. Des del centre recorden que segueixen el protocol el POCAT, que s'activa a partir dels 29 graus, i de fet divendres passat ja van arribar els 28, i la direcció insisteix que les millores de climatització depenen del Departament d'Educació, a qui ja han traslladat les demandes. El cas d'Argentona s'emmarca en una situació generalitzada. A l'Institut de Llançà, per exemple, una 30ena d'alumnes s'han manifestat perquè les aules superen els 30 graus i han hagut de fer classe a l'ombra del pati. A Mollerussa i Tàrrega, professors i estudiants denuncien edificis mal adaptats i falta de sistemes de refrigeració, i en alguns centres fins i tot mullen els infants per refrescar-los. Mentrestant, una 40ena d'escoles i instituts s'han sumat al mapa d'aules que cremen, que mostra en temps real les temperatures extremes i reclama solucions immediates. Famílies i docents coincideixen: la calor ja és un problema estructural que afecta salut, benestar i aprenentatge. La Generalitat té previst instal·lar ventiladors en 500 centres, però molts, com denuncien direccions i AMPA, encara no han rebut res. I Argentona ja ho té gairebé tot a punt per celebrar del 5 al 7 de juny una nova edició de la Diada de la Flor. Els carrers d'Argentona es tornaran a omplir aquest cap de setmana de colors, aromes i catifes en una de les cites més emblemàtiques del calendari festiu. Segons ha explicat el programa Tic Tac, la regidora de festes, Montse Cervantes, i el tècnic de l'àrea, Carles Ligos, enguany la festa destaca especialment per les dimensions del desplegament floral. En total s'utilitzaran prop de 41.000 clavells, més de 9.000 gerberes del Maresme i un miler de plantes de temporada. Montse Cervantes és la regidora de festes.
2: Fent una aposta molt important per la col·laboració que rebem de les entitats, per al públic familiar, per la canalla. Com sempre, és una festa que ens motiva molt i la fem amb molta il·lusió, pràcticament, personalment, de les que més.
0: Per fer possibles les 15 catifes florals

0: Els previstes, l'organització distribuirà entre 30 i 35 tones de sorra pels carrers del municipi. Una tasca logística de gran envergadura que mobilitza centenars de voluntaris, entitats i veïns durant els dies previs a la celebració. Una de les novetats destacades d'enguany és la implicació de l'alumnat del programa de formació i inserció de l'Institut d'Argentona. Els estudiants dels mòduls de jardineria han participat en la remodelació del jardí del Museu del Canti, un espai que s'inaugurarà aquest divendres coincidint amb l'acte de l'Ou com Balla. Carles Ligos és tècnic de festes.
1: Tenim fins a 15 instal·lacions fetes per entitats, per exemple el PFI, que gestiona des de l'Institut d'Argentona. Tenim un PFI de planta i viver, un d'electricitat i el de cuina. Doncs s'ha trobat una manera de col·laborar amb tots ells perquè fan, doncs, tot una instal·lació tant a Cal Guardià a nivell de jardineria i electricitat, també renoven, han ajudat a renovar el que és el pati del Museu del Canti, i tot això veurem aquesta inauguració de tots aquests elements el divendres a la tarda.
0: Tres dies de festa que tornaran a convertir Argentona en un gran aparador floral i en un punt de trobada per veïns i visitants. I parlant de visitants, Argentona participa un any més a la campanya Compra a prop, arriba lluny, una iniciativa de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya que vol incentivar el comerç de proximitat durant aquest mes de juny. La proposta combina el suport al comerç local amb la possibilitat de guanyar experiències en diferents municipis catalans. Cada compra en un establiment adherit dona dret a una butlleta per participar en el sorteig d'escapades, activitats culturals, tastos gastronòmics i altres propostes vinculades al patrimoni del territori. La campanya ja està plenament consolidada entre comerciants i clients. Així ho explica la Miriam Plaza de la Fleca Cases, que assegura que la iniciativa genera interès i moviment a establiments participants.
2: La gent ja quan s'hi comentes i tal, molta gent que ja havia rebut el premi i tot, ostres, sí, què tal, guai. Hi ha gent que diu no, i llavors pues, bueno, ja no insisteixes, però no, la veritat que molt, molt positiu. Ja quan veus que dona la papeleta i tal, ja saben de què va, i la veritat que força bé. Toca. A veure si em toca, a veure, no. Ostres, on em toca, on vaig.
0: A més de premiar els compradors, la iniciativa també reconeix la tasca dels establiments locals i contribueix a reforçar el teixit comercial dels pobles que hi participen. Els comerços adherits els podeu identificar fàcilment amb la imatge de la campanya. Les persones interessades poden consultar les bases del sorteig i els premis disponibles al web de Compra i Descobreix Catalunya.
3: Aquest estiu, compra prop i arriba lluny!

0: acompanya.
1: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Xarxa, compra i descobreix
2: Catalunya!
3: Obrim aquí el bloc de serveis. L'atenció ciutadana al jutjat de Pau d'Argentona canvia d'organització per agilitzar tràmits i millorar el servei. Des d'aquest mes de juny, l'horari d'atenció al públic queda unificat de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia. A més, s'estableixen dies específics segons el tipus de gestió. Els certificats es tramitaran els dilluns i els divendres. La recollida de documentació judicial es farà els dimarts i dijous i els expedients matrimonials s'atendran els dimecres. Des de l'Ajuntament expliquen que aquesta nova distribució ha de permetre reduir el temps d'espera i oferir una atenció més especialitzada. Per més informació o per demanar cita prèvia, podeu contactar amb el jutjat de Pau al 93 797 1703. Recordeu als joves que esteu estudiant, preparant exàmens fins al 10 de juny. La Biblioteca Municipal us obre l'aula d'estudi de dilluns a divendres en un horari més ampli, de les 8 del vespre fins les 11 de la nit. I atenció, famílies, el Club Argentona Patinatge Artístic obre portes obertes aquest mes de juny perquè infants a partir de 4 anys puguin provar aquesta activitat. Les sessions es faran al pavelló els dimarts i dijous, de les 5 fins les 6, i a l'Institut d'Argentona els dilluns i els dimecres de 6:15 fins a 7:15 del vespre. Per a més informació, podeu contactar amb l'entitat a paargentona@gmail.com. Un dia més ens fem ressò de les subvencions. L'Ajuntament d'Argentona ha obert convocatòria per a entitats per aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seva electrònica. I encara és obert el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona, que està adreçat a persones més grans de 65 anys. Les inscripcions les podeu fer fins al 8 de juny. El sorteig de places es farà el dia 12. I avui l'agenda cultural ens la porta la Núria Pou amb el muntatge d'en Mauro Escolano.
4: Avui, dijous 4 de juny, la biblioteca tornarà a ser protagonista amb una nova secció de l'Hora del Conte. A 6:15 de la tarda, la narradora La Flaps presentarà La Flor de Colors, una història adreçada als més petits en el mercat de la Setmana de la Natura. I també avui, a 6:00 de la tarda, el centre parroquial acollirà la conferència de Marc Castellnou, cap del Graf dels Bombers i un dels grans experts en incendis forestals. La xerrada abordarà el fenomen dels anomenats incendis de sisena generació i els reptes que plantegen en el context actual. I aquest cap de setmana arriba la Diada de la Flor, una de les festes més emblemàtiques d'Argentona. La programació començarà demà a 6:00 de la tarda amb la inauguració de la Mostra de Bonsais. A 7:00 s'obrirà el nou jardí del Museu del Campi, creat amb la participació de l'alumnat del PFI de Jardineria. I a 9:15 del vespre s'inaugurarà la decoració floral de Cal Guardià, elaborada pels estudiants de l'Institut d'Argentona. Dissabte, la plaça Nova acollirà durant tot el dia demostracions d'oficis artesans, mentre que l'avinguda Puig i Cadafalch s'omplirà de jocs de fusta gegants. A la tarda començarà la confecció de les tradicionals catifes de flors als carrers del municipi. Diumenge serà el dia gran. Hi haurà mostra de treballs de mitja i ganxet davant del casal de la gent gran, catifa participativa a la plaça Nova, activitats familiars al centre parroquial i una demostració de creació de bonsais al Saló de Pedra. A 12:15, la Garrinada organitza un concert vermut a la plaça de Vendre i a 7:00 de la tarda arribarà un dels moments més esperats, la trepitjada de les catifes de flors amb la colla de geganters i grallers. Durant tota la diada també es podran visitar l'exposició Corpus Argentona a la biblioteca, la Fira Mercat d'Artesania i Cine Ecològica, l'Ou quan balla al Museu del Canti i els jardins de la Casa Puig i Cadafalch. I acabem amb el cinema.
5: Listo, sí, giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
6: ¿En el discurso?
5: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
6: Sí.
5: Vale, ¿y de la primera cita?
6: Sí, claro.
5: ¡Mierda!
6: No es obligatorio hablar.
4: Aquesta és la premissa de Drama, una barreja de comèdia i drama que protagonitza Zendaya i Robert Pattinson. La podeu veure al Centre Parroquial demà a les 8 en versió original subtitulada i durant el cap de setmana, el dissabte a les 6 de la tarda i diumenge en doble sessió, a les 5 i a les 7.
2: Desagradable, tío.
3: I avui, amb l'ull posat al cel, recordem que Protecció Civil manté activat una alerta per Inuncat. Aquesta tarda arribarà una línia frontal que farà que tinguem un augment de núvols que taparan el cel a tota la comarca i a partir de mitja tarda s'esperen xàfecs de caire tempestuós a tot el Maresme, que localment poden ser de forta intensitat, una situació que farà que avui els termòmetres baixin clarament. Demà divendres quedaran restes d'inestabilitat que faran que la nuvolositat sigui abundant a tota la comarca. Durant la tarda, els de divendres es poden repetir els xàfecs i les tempestes molt localitzades, això sí, probablement al nord del Maresme. Els termòmetres demà continuaran a la baixa. En canvi, dissabte el temps millorarà clarament i, tot i que durant el matí encara quedaran força núvols, les clarianes aniran guanyant ràpidament protagonisme i ja no s'esperen pluges durant el cap de setmana. El retorn a la calma farà que les temperatures tornin a pujar durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge. Aquesta és la previsió d'Argentona i el Maresme. Obrim ara finestra arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
7: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada amb un ambient més càlid que el d'ahir en aquesta mateixa hora. Clarament, la temperatura ha pujat arreu del país, excepte cap als dos extrems, cap a la zona de l'Alt Empordà o bé cap a les Terres de l'Ebre, on aquí sí que ha baixat. Tot i això, la temperatura és suau i s'espera que, a més, avui parlem d'un temps inestable, sobretot a partir de migdia, que és quan hi haurà aquests xàfecs que afectaran, sobretot inicialment, cap al Pirineu, Prepirineu, punts de la serralada transversal i també cap al prelitoral. I a més, al llarg de la tarda també afectaran zones properes i també cal destacar que a partir de mitja tarda, vespre i final del dia, tots aquests ruixats tendiran a desplaçar-se cap a l'est i per tant acabaran afectant cap al nord-est del país i també cap a les comarques de Barcelona, tant pel que fa al litoral i prelitoral. Atenció, perquè aquests ruixats localment podran caure amb força, amb intensitat, a més han acompanyats de tempesta, pedra petita o calamarsa. Des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte. Això és tot de moment.
3: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars aquest dijous 4 de juny.

0: El ple municipal recupera dilluns la sessió ajornada del mes de maig. A l'ordre del dia hi haurà qüestions de caràcter econòmic, però també l'aprovació del Pla Estratègic d'Argentona, Vila Amiga de les Persones Grans. Alumnes de l'Institut d'Argentona reclamen millores per fer front a la calor a les aules. A través d'una carta, tres estudiants denuncien les dificultats que generen les altes temperatures i proposen instal·lar aire condicionat o ventiladors adequats al centre. Argentona s'assuma un any més a la campanya Compra a prop, arriba lluny, una iniciativa de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya que vol incentivar el comerç local durant el mes de juny. I avui, atenció especial al temps, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda i demà divendres. Els xàfecs poden ser intensos, anar acompanyats de tempesta i localment de calamar-se. Es recomana extremar la prudència, especialment a prop de rieres i zones inundables, i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic avui ha estat en Joan Ferrés, el muntatge en Mauro Escolano i a la locució la Núria Pou i també qui us parla, Maria Rosa Martínez. Res més per avui. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

Radio Argentona. Radio Argentona. Se encuadra Publicis.

Ja ens has trobat? Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Ràdio Argentona.
1: Allò que et sona bé.
0: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Són les 11, el 4 de juny, li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una hora en què tornarem a passar per dos escenaris on ara mateix hi hauria d'haver molta festa, però que les pluges fortes han obligat com a mínim a trastocar els plans. En el cas de la Patum de Berga, que ha hagut de començar una miqueta més tard, en principi s'està celebrant, ara hi passarem, i per altra banda el Primavera Sound, on els concerts han quedat suspesos, ja veurem si es reprenen o no. De seguida ho expliquem.
1: Una hora en què d'alguna manera al Catalunya Nit tornarem a fer un viatge i avui el que farem és anar fins l'Aràbia Saudita de la mà d'un català, l'escriptor i consultor polític Antoni Vives, que hi ha viscut durant 6 anys. D'aquesta experiència seva n'ha sortit un llibre, El País Secret, un català a la cort del príncep de l'Aràbia Saudita. Antoni Vives ens explicarà com ha estat treballar amb l'home més fort del país, el controvertit Mohammed bin Salman.
0: Ja ho sabeu què passa els dijous a la nit, que anem al cine amb l'Àlex Gorina d'aquella manera com només ell sap explicar-lo.
1: I amb això anirem avançant a poc a poc i minut a minut, a poc a poc i minut a minut cap a la persona que tindrà avui l'última

0: acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I d'entrada el que farem és escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 4 de juny. És una selecció amb el segell d'ell, del Marc Güell.
2: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda.
3: Què hem de fer nosaltres, doncs, a disposició del col·lectiu novament? De moment, sobre la taula ja fer, bueno, la vegada demà, que ja la teníem convocada, i possiblement dimarts, dia 9, una nova jornada de vaga, però està acabat per acabar de decidir.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
5: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill. I aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat. Si no, aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant.
6: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no.
7: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
8: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels comuns.
9: En un Parlament plural com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles.
10: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC i també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías.
11: Yo no ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
12: Sap on ve, li hem explicat, han preparat, i està bé tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
13: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
14: La ciutat de Barcelona ha de protegir molt l'espai públic, perquè som una ciutat relativament petita i molt densa, i sobretot la ciutat i l'espai públic i la mobilitat sostenible amb bicicleta ha de prioritzar el resident.
15: S'espera que aquestes pluges ens acompanyin fins als vols de mitjanit, sobretot a la façana costanera. Ja hauran marxat del tot del sector de les comarques del Berguedà, però encara romandran en punts de la costa.
16: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigües.
17: Si plou massa, els tors i cavallets no crec que surtin, perquè al cap i a la fi la vestimenta ja pesa i si ha de ploure, doncs acabaran una mica xops.
18: Els berguedans pot caure el món, però la patum es fa. Es fa sempre, plogui o no plogui.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 11 de maig de 1966.
3: I el número de la sort, el...
4: 8.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Imagineu-vos que feu un pas incorrecte i entreu en un món subterrani, totalment buit, on no ha estat mai ningú, amb sales i passadissos infinits que no porten enlloc i d'on no es pot sortir.

0: és el punt de partida de Backrooms, una pel·lícula que s'ha convertit en la gran sorpresa de l'any, sobretot perquè surt d'uns vídeos de YouTube que va fer un noi de 16 anys. Aquests vídeos, ara convertits en pel·lícula, han arrasat a la taquilla dels Estats Units. Aquest divendres s'estrena aquí i a la Finestra Indiscreta us explicarem si realment és tan immersiva com diuen. També parlarem d'un clàssic com El Cabo del Miedo, que torna en forma de sèrie protagonitzada per Javier Bardem.
1: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a la mitjanit, a Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
1: Catalunya Nit.
3: Que no lo cogela.
1: Les notícies sota la llum de la lluna.
3: Que no lo escuche la novia.
1: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Con tus ojitos prima y yo.
1: Catalunya Ràdio.
4: Les 11 i 8 minuts. És possible que a aquesta hora hi hagi més música al Catalunya Nit que no pas al Primavera Sound. Estàvem pendents fa tot just una hora. Hem connectat amb el nostre company Marc Ruiz, que ens explicava que la pluja i el vent havien obligat a suspendre alguns concerts del Primavera Sound, i a aquesta hora busquem una actualització de la situació al Parc del Fòrum. Marc Ruiz, bona nit de nou.
5: Bona nit, doncs ha canviat poca cosa. Mira, fins fa un parell de minuts estava diluviant, ara ha parat una mica. Hi ha dos escenaris en marxa. De fet, el concert de Father John Misty està en marxa, acaba de començar ara mateix. És un dels concerts, per cert, que transmet ICAT. També està en marxa un altre escenari, que és Occident, on hi ha d'actuar Tibiguel. La resta està tot aturat, i sobretot el més important, on actuen els caps de cartell, els dos escenaris grans, els escenaris bessons que els hi diuen de la Gran Esplanada, d'aquell lloc que popularment es coneix com a Mordor, allò està aturadíssim, perquè és on hi ha hagut el problema principal als escenaris, on algun dels elements que hi ha al darrere s'ha fet malbé a causa d'aquesta ventada, des d'on ens han desallotjat tant el públic que hi havia a tota l'esplanada com els periodistes que hi havia a la zona de premsa, que també ens han desallotjat pel que pogués passar. Aquest parell d'hores sense, o gairebé sense activitat, ha fet que hi hagi centenars i centenars de persones que han decidit marxar, d'altres que han anat a buscar refugi, i que ara mateix, com que hi ha aquesta aturadeta, estic veient com hi ha milers de persones que estan tornant a entrar d'alguna manera cap al recinte un altre cop. Però ja us ho dic, només hi ha un parell d'escenaris en marxa ara per ara.
4: Perquè la cosa és, Marc, que la informació no és clara.
5: Mira, ara mateix estic veient una actualització, ara mateix, que diu Massive Attack actuaran a 1:15 a l'escenari Estrella Damm, la qual cosa vol dir que deuen estar ja... deuen tenir gairebé resolt el problema que els ha obligat a aturar aquells dos escenaris. Aquesta actualització us l'acabo de llegir en directe, és a dir, és d'ara mateix.
4: Molt bé, doncs ben bé serà que estan resolent aquest problema. Recordem que Massive Attack havia d'actuar a les 10 de la nit i que s'acaba d'informar que ho faran finalment a 1:15 de la matí. Per tant, res, s'haurà d'anar veient a poc com es va recuperant la situació al Parc del Fòrum de Barcelona en aquesta edició de moment accidentada del Primavera Sound. Gràcies, Marc. Que vagi bé. Bona nit.
5: A vosaltres, bona nit.
6: I són les 11 i 11 minuts. A la Patum de Bèlgica sí que els havíem deixat en plena festa. I ara aquí el que sentim és soroll i alguns xiulets. La Nati d'ell ens explicarà què és el que està passant. Nati, bona nit de nou.
7: Bona nit. Sí, ambient moltíssim a la plaça. És un moment, diguem-ne, de pausa que s'ha fet per la pluja, perquè es van buscant aquestes finestres de bon temps. Per tant, quan plou amb intensitat es para tot, i quan la cosa pinta més bé es torna a reprendre. Ara estem, diguem-ne, en el moment en què hem de reprendre els nans vells, i ja ens han dit que si torna a ploure, doncs s'haurà de tornar a fer el mateix, tornar a parar. Sí que és veritat que els milers de persones, els milers de petomaires que estan omplint la plaça de Sant Pere, estan encaixant força estoicament tot aquest tempo de la festa que ve marcat per la pluja. Tot va, per tant, més tard avui a la Patum completa, en funció del cel, i les comparses totes tapades amb plàstics perquè no es malmetin, són patrimoni, i les veiem com si portessin una mena d'impermeable. Per exemple, l'Àliga, abans que ha sortit, que també s'ha hagut de fer una pausa abans que sortís a saltar, doncs també com si fos un ben bé un impermeable. I ara són els nans vells, els sentiu de fons? Però també us hem de dir que la pluja no pot amb aquesta festa. La festa hi és igual, a la plaça, i les ganes de petons són igualment enormes. Hem parlat amb gent que s'estrena aquest any i d'altres que fa anys que repeteixen.
2: Molt bon ambient, la gent superagradable. Tenim moltes ganes de veure pues, què és això com comença. M'he intentat informar el mínim possible perquè m'agafi de nou tot i bueno, pues, intentar reviure això com si fos un crio petit amb 29 anys.
8: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. O sigui, vinc a Patum des de ben petit. És un sentiment. Per mi és un sentiment, forma part de la meva vida ja. Si un any no vaig a Patum em falta alguna cosa, sempre ha sigut així.
9: Sempre que puc venir, estudio a Barcelona i sempre m'agafo amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
7: Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ho sentiu de fons, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora del Regi de l'Ajuntament, que és l'alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Com a novetat, abans dels plens, avui sonarà, atenció, un missatge per megafonia nou, que és el missatge d'insistir, diguem-ne, sobre les normes de seguretat després que l'any passat s'haguessin d'aturar 2 salts de plens, una cosa que no passava des del 2019. Missatges com ara que cal anar vestit com cal per protegir-se del foc, moure sempre en direcció contrària a les agulles del rellotge, deixar espai de seguretat per les comparses, res de vidres, res de motxilles. Bé, hi ha gent que ho té clar, com aquestes persones.
10: No intentar ficar-me al mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora, sempre amb cuidado, però bé.
11: Comptar el respecte en la festa i si tenen algun problema demanin a veure com ho poden solucionar. No saben com va alguna cosa de la Patum, demanaràs cap a on girem, cap aquí, cap allà, perquè llavors això facilita molt les coses.
7: Missatge, doncs, de respecte per la festa. La nit és llarga, aquí continua la festa pendent del cel tothom. I bé, la culminació de la festa també ha d'arribar d'un moment a l'altre. Tot va tard, ja us ho dèiem, però hi haurà el moment en què els plens surtin a plaça i llavors és quan es converteix en un mar de foc, amb aquest centenar de plens amb 9 fuets cadascun i llavors ja la plaça tremola.
6: Molt bé, doncs ens hi has ben bé traslladat. Moltíssimes gràcies, Nati. Bona nit.
7: A vosaltres, bona nit.

0: La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Chronique, la seva creació més recent dirigida per Gabriela Carrizo. L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona justament sobre el temps, l'absència dels límits i la memòria. Marta Vives.
1: Parlar de Peeping Tom més parlar de fenomen. Cada obra que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació entre els més sibarites. Ho constata que les entrades per les 9 funcions que comencen avui a la Sala Gran estan a punt d'exhaurir-se. En aquesta crònica estem davant de la seva obra probablement més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a les galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció, per exemple, de 2001, una odissea a l'espai. 5 ballarins que lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i els robots. Personatges que viatgen en episodis breus, tot i que intenten avançar a través del temps i les èpoques, sobreposant-se a la força de la natura i de la societat canviant que configuren. Gabriela Carrizo n'és la directora.
2: Había algo de la construcción de algo, el querer contar algo que al mismo tiempo ya había sido, ya había sucedido. Entonces, bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar, ¿no es cierto? La juxtaposición de cosas ya hacen que el absurdo aparezca, cierto humor.
1: Del 4 al 14 de juny, al TNC, l'oportunitat de veure aquesta companyia que és una de les més influents de dansa-teatre contemporani actual i submergir-se en les seves creacions d'estètica hiperrealista, els seus imaginaris fantàstics i, sobretot, la seva tècnica virtuosa.
3: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Passen 2-3 minuts d'un quart de 12 de la nit. Ara al Catalunya Nit volem conversar una estona amb l'escriptor, consultor i polític Antoni Vives. Va ser dirigent de Convergència Democràtica, també tinent d'alcalde a Barcelona, i ara ha publicat un llibre en el qual, però, no hi parla ni de política catalana ni tampoc de Barcelona, sinó que ens presenta una història que ens ha sorprès. Aquest llibre es diu El País Secret, un català a la cort del príncep de l'Aràbia Saudita. I és que explica la seva experiència de 6 anys en aquest país, a l'Aràbia Saudita, on va treballar amb l'home més fort del país, el príncep Mohammed bin Salman, també un home força controvertit. Antoni Vives, bona nit.
4: Què tal? Bona nit.
0: Déu-n'hi-do. Aviam, haurem de començar pel principi, perquè també els nostres oients se situïn, no? Com és que vas anar a parar a l'Aràbia Saudita?
4: Doncs m'hi va dur la feina. Jo treballava fent de consultor a l'Índia en aquell moment, i a altres llocs, però bàsicament a l'Índia, i treballava per una empresa que es diu McKinsey, i el soci de Mumbai i de McKinsey va dir: escolta, hauries d'anar a Riyadh perquè estan tirant endavant un projecte i necessiten aclarir les idees, però res. I els vaig dir que ni parlar-ne, que ja hi havia anat, que havia anat a fer un bolo a l'any anterior i que ja en tenia prou. I vaig anar i m'hi vaig quedar.
0: 6 anys.
4: Bueno, més de 6 anys.
0: Més de 6 anys.
4: Sí, gairebé 7.
0: Allà has estat al capdavant d'un projecte que és important, que de fet és històric, que es diu Neom, en ple desert. Què és això?
4: Neom és el projecte a través del qual el príncep Mohammed mira de fer palès la visió 2030. La visió 2030 és el projecte de modernització, jo diria de formació de la veritable nació saudita. I és una regió al nord-oest d'Aràbia, perquè la gent que ens escolta ho tingui més o menys present, anem a dir, entre la frontera jordana, el golf d'Àqaba i una mica de Mar Roig. Té les dimensions a Bèlgica, una mica més gran que Catalunya, i és un lloc meravellós.
0: I què hi ha allà?
4: Hi ha desert, hi ha muntanyes, hi ha corall, hi ha
0: natura. I què s'hi vol fer?
4: S'hi vol fer una regió autònoma en la qual hi hagi una activitat econòmica i una activitat, jo diria, social equiparable tant com sigui possible a Occident i que sigui una mena de vàlvula entre el món àrab, jo diria el que és avui dia el que era més aviat Aràbia Saudita fa uns anys i el que ells aspiren. És un projecte similar al que van ser les zones econòmiques especials a la Xina, com Guangzhou, Shenzhen, la gent que ho conegui ja sabrà de què estic parlant.
0: Aviam, has treballat molt a prop del príncep Mohammed bin Salman, tu ho dius ja amb la pronúncia del lloc. Expliques reunions que has tingut amb ell, no? Jo, en un moment, clar, no el coneixem, no? És aquesta persona que de la qual n'hem parlat aquí, per exemple, no? Com els hi pot haver arribat als nostres oients? Doncs a través, per exemple, de l'assassinat d'aquell periodista de Khashoggi, per exemple, no? És la primera vegada segurament que la majoria dels oients va sentir a parlar d'aquest príncep. Això va ser el 2018. Ell va admetre anys després que va ser un error la mort d'aquest periodista i és un home jove encara, 40 anys, no? Que s'ha hagut d'anar com resituant, tot i que finalment doncs, ha rebut també el vistiplau dels mandataris nord-americans especialment, no? Qui és, com és?
4: És un... Jo el vaig conèixer quan tenia 33 anys i era un... ja vaig conèixer un... anava a dir un xicot perquè jo en tinc 60 i per tant el veig com una persona molt jove. Era una persona que tenia molt clar quin era el seu paper. De les coses que més impressionen de ser a prop del príncep Mohammed és que ell sap quines són les possibilitats, el rol que té en un contorn, en un entorn de règim autocràtic, és a dir, en un règim autoritari, en una monarquia autoritària, però molt conscient de que és un home jove i que, a més, representa la joventut saudita i representa, jo diria, més enllà de la joventut saudita, representa gran part del que vol ser el món àrab avui dia. Ell ho té molt, molt clar.
0: Què vol ser el món àrab avui dia?
4: El món àrab vol comptar en el món àrab entén que s'ha acabat el temps en el qual havien de retre homenatge permanent a Europa i Amèrica, i per tant ells diuen que és el seu moment. Parlo molt dels saudites en aquest cas, sí. Parlen de tu a tu al món occidental, i a més, jo, la meva tesi de llibres, que estem vivint el que jo en dic el món o l'era asiàtica, que és aquesta era que desmembra el que seria el progrés, jo diria l'estabilitat, la seguretat individual i col·lectiva de la democràcia representativa. I, per tant, en aquest sentit, el temps li va a favor i vol jugar això, malgrat que Europa continua sent aquell model al qual cal mirar, encara que sigui, segons aquest món, un món decadent, però continua sent el model al qual cal mirar, i per això, de fet, Niom està situat en el punt més pròxim a Europa. De fet, jo sempre dic que Niom és a l'altra banda de la Mediterrània, el Golf d'Àqaba és l'altra banda de la Mediterrània, claríssimament.
0: Per tant, està Europa com a referent, però fent les coses d'una altra manera.
4: Exacte.
0: Fent les coses d'una altra manera. Dius que el príncep a les 3 de la matinada s'anima, per exemple, en una reunió.
4: Sí, ens vam acostumar a tenir reunions a 10 hores, per dir-ho així. Bueno, vosaltres ja esteu acostumats, també.
0: Sí, nosaltres anem fora d'hores, també,
4: però,
0: tot sovint.
4: Però sí, sí, sí. És bastant, també, un dels descobriments, com ho diria, una de les descobertes per mi ha estat el món àrab en general, els països islàmics, sobre els quals tenim un munt de prejudicis. La nit en el món àrab és fonamental. Són països de la lluna, es regeixen pel calendari lunar. Qui no ha tingut la sort que jo he tingut de viure el Ramadà i després viure els iftars cada dia durant el mes del Ramadà no sap el que és viure la nit d'una manera plena. Veure com una ciutat com Riad o com Amman o vaja, qualsevol ciutat àrab, les que jo he pogut viure, o Jeddah o qualsevol d'elles, es desperta cap allà a les 7 del vespre i a les 2 de la matinada sembla allò que avui diríem la Rambla, a les 12 del migdia, doncs no ha viscut un món que cal descobrir. Mm. O el Caire, per exemple, no? És una sensació única que s'ha de viure.
0: Sí, en el llibre hi ha una gran descoberta d'això, no? També. En aquests últims mesos hem parlat molt de l'Orient Mitjà, justament per la guerra a l'Iran. No sé si el teu pas per l'Aràbia Saudita doncs, t'ha fet canviar una mica la visió del conflicte.
4: M'ha ajudat a entendre. Per una banda, jo sempre ho explico, jo he estat una persona que he estat diverses vegades a Israel, que conec bé el país, que fins i tot havia admirat el procés de formació d'Israel, i la veritat sigui dita, en aquests moments la meva opinió sobre tot això ha canviat moltíssim, perquè he entès fins a quin punt Israel és la ferida oberta al món àrab. També he entès fins a quin punt el món àrab ha aixecat les mans, o havia aixecat les mans en el seu moment sobre aquest problema, i fins a quin punt el que és la pèrdua de pes a Egipte, per un costat, l'emergència d'Aràbia Saudita i el conflicte permanent amb Iran ha alimentat el conflicte actual, al marge de com de cafres són els dirigents israelians actuals, que per altra banda sembla que representen una gran part del poble israelià en aquests moments. No, tampoc no ho amago. El que jo entenc és que el gran desig de totes les nacions àrabs i sobretot les nacions del Golf, que diem nosaltres, és un desig d'estabilitat. Per això, en contra de la intuïció generalment acceptada aquí, els acords Abraham han estat tan importants. Acords Abraham, on el Jared Kushner ha tingut un paper absolutament fonamental, i aquesta mena d'aproximació transaccional molt criticada des d'Europa, i jo crec que Europa hauria de parlar molt poquet, perquè Europa és la gran responsable de la situació que hi ha a l'Orient Mitjà, o com a mínim hauria d'anar-hi molta humilitat, aquesta aproximació transaccional ha anat bé fins al punt que hem arribat ara a tocar os, que és el règim iranià i el règim israelià, que són dos règims que es retroalimenten i que són, per mi, els grans causants de la inestabilitat. La gran aspiració del món àrab, dels països del Golf, es diu estabilitat a la zona, amb reconeixement de la realitat israeliana. Ningú pot pensar que podem tornar a una situació prèvia al 48. Ningú pensa que puguem establir els dos estats tal com s'havien pactat a Oslo, però s'ha de trobar una solució que només l'estabilitat pot portar. Això és el que jo he entès. Jo no estic dient que jo tingui la veritat. Això és el que jo entenc d'haver viscut molt a prop de tot això durant tants anys.
0: No sé què t'interessa més, si la política internacional, no? I la geopolítica en aquest sentit, o la política catalana?
4: Doncs,
0: tu que n'has format part.
4: Mira, un dels descobriments és fins a quin punt la política catalana està rellevant per a aquests països. No hem d'oblidar que nosaltres som una nació sense estat que ha aspirat a tenir estat en un context on tot ens anava en contra, fins i tot segurament la nostra capacitat per dur-ho a terme. El fet que nosaltres, en el cor d'Europa, la gent que tenim Barcelona com a capital, i Barcelona és una ciutat admirada a tot el món, i molt estimada pel món àrab, i molt estimada pels saudites, i molt estimada pel príncep Mohammed, el fet que Barcelona hagi estat la capital, precisament, d'aquesta aspiració d'independència, que és una aspiració de nació, també ha estat una font d'inspiració per aquesta gent que busca una forma de ser el món com a nació, no només fonamentada en un fet religiós, sinó fonamentada en un fet de generació de comunitat i, per tant, d'espai de solidaritat bàsica entre els seus ciutadans i ciutadanes.
0: Per tant, a ells els interessa, però...
4: Almenys jo puc parlar per mi. Els interessava molt la meva opinió, el que pensava, com és possible, etcètera, etcètera.
0: No, però segueix la política aquí ara, sí, perquè, per exemple, avui hem sabut, no Junts, no milites a Junts, ha presentat el seu quart candidat, no?, amb Alonso Cuevillas, Jordi Martí, Pilar Calvo, Glòria Freixa. Quina valoració en fas d'aquests últims anys? tots aquests anys que has estat fora, no? Doncs la conversió del partit, no? Perquè, clar, tu eres de la convergència clàssica.
4: Sí, tampoc no sé si jo era massa clàssica dins de convergència i estic molt orgullós d'haver-hi militat i d'haver format part de governs i de tot plegat i haver estat vicesecretari general de convergència. Sí. Però cada moment necessita les seves eines. Jo crec que tota persona que en aquests moments tingui cap mena de nostàlgia d'allò s'equivoca. Qualsevol persona que digui que allò era un desastre també s'equivoca. Hi va haver incerts, hi va haver errors, els quals jo mateix he format part. Jo crec que en aquests moments caldria valorar correctament el que va representar el procés, des d'un punt de vista positiu, però també des del punt de vista de les lliçons negatives. Caldria estar molt orgullosos del que ha representat el catalanisme polític aquests darrers 40 o 50 anys, o 60, jo em situaria als anys 60 del segle passat cap aquí, molt orgullosos. Avui dia molt orgullosos d'aquesta idea d'un sol poble, jo en dic l'un sol populisme, és més, jo dic que l'un sol populisme ens ha salvat contra aquesta temptació de l'oriolisme. A tothom li tremolen les cames davant d'això, quan a mi em sembla que això és el feixisme barroer, immoral, inètic, disfressat amb la bandera, que només intenta destruir les possibilitats que tenim de continuar sent nació. I si no som capaços de dir això així, amb total tranquil·litat, vol dir que tenim un problema enorme de doctrina i de mirar l'experiència que hem tingut. Jo crec que aquest és el gran tema. Després podem discutir si això s'ha de dir així, això, si això és junts, és esquerra, som tots junts o tots separats. Però aquest és la manera com això hauria de ser per mi.
0: És interessant. És una mirada també de tots aquests anys que vas passar fora, no? I que al final aquesta distància doncs, també et dona una perspectiva segur molt diferent. En aquest llibre, El País Secret, un català a la cort del príncep de l'Aràbia Saudita, on hi descobreix doncs, una Aràbia Saudita desconeguda, molt desconeguda, jo diria, per molts de nosaltres, una cultura i uns personatges doncs, curiosos de veure'ls una mica més de prop. És al final un compendi de les teves experiències al llarg d'aquests 6 anys. L'enhorabona perquè és molt, molt interessant en aquest sentit, així que gràcies per venir a parlar-ne també aquí al Catalunya Nit, Antoni.
4: Moltíssimes Antoni gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
5: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
6: I atenció perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
7: Aquesta veu no és de ningú.
8: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
7: Quina història, mare de Déu.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: La millor hora del dia.
9: Bravo per l'equip de la tarda.
7: És increïble.
10: La nit dels ignorants s'hereda.
11: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
10: Pot arribar a travessar oceans.
12: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
10: Veu com creixen els seus oients màgics.
13: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
10: I posa la pell de gallina.
14: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
5: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
14: I és que m'heu posat la pell de gallina.
5: Els matins del cap de setmana, el suplement...
15: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
16: És guapo, Bad Bunny, el trobes guapo?
15: És superatractiu.
16: Molt atractiu.
15: És molt atractiu, o sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho he passat teta en la meva àrea.
16: Gelma, vosaltres sou més del Yo Perreo Sola o del Voy a Llevarte a PR?
17: No, però a mi ara m'està fent molta enveja i jo no sóc especialment de Bad Bunny.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
3: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
19: És dijous a la nit, aquell moment en què no entrem tants en si la realitat supera la ficció, sinó que una cosa alimenta l'altra, això segur. Històries de cine amb l'Àlex Gorina, benvingut.
20: Bona nit a tothom!
19: A veure, fem-ho com sempre, d'entrada, de tot el que arriba aquest cap de setmana als cinemes, tu què ens recomanaries?
20: Ara agafeu la caravana, vingueu amb nosaltres a fer un recorregut a través d'un cinema inspirat per una cineasta que ja s'ha fet un nom, que és Chloé Zhao, recordem aquell Nomadland o The Rider, el seu moment.
19: Oh, m'encanten aquestes dues.
20: El retorn dels pioners dins del cinema de les pioneres. Bé, doncs, una pel·lícula que s'estrena demà de Max Walker Silverman, que sembla de Chloé Zhao, i es diu Rebuilding.
21: What am I doing here?
22: I know about the ranch.
21: The way the bank sees it, there's no farm here to bargain for a house, and no house here to bargain for a farm.
20: Hi ha hagut un incendi, tot s'ha cremat i s'ha perdut absolutament tot. I el cowboy, o instal·lat ja en la terra, comença a viure en una caravana i torna a començar la història dels pioners que van a conquerir la terra. Una mica amb aquell esperit de John Ford, de Les Uves de la Ira, o d'Elia Kazan, A Rio Sin Retorno. Amb Josh O'Connor, l'actor de moda, l'actor de la nova pel·lícula de Steven Spielberg, la setmana que ve, el que feia de Carles d'Anglaterra a The Crown, del de Rivalis, el de Mastermind, extraordinari, amb la seva filla, recuperant-la. Una mica és l'esperit de La meva terra és allà on vaig enterrar a les persones que em van precedir. Tornem aquí i ho tornem a aixecar tot una altra vegada. Una bellesa d'un lirisme extraordinari.
19: Ostres, que
20: i una sensibilitat preciosa. Us la remano, us la recomano, però del tot, del tot, del tot.
19: O sigui, que no és de la Chloé, però com si...
20: Com
19: però
20: si fos.
19: Escola, aquesta
20: sí, sí,
19: mateixa
20: sí.
19: Escola.
20: Recuperem aquella Amèrica de llavors. Doncs, Rebuilding, es diu la pel·lícula.
19: L'apuntem. Mm-hmm. I ara sí, cada setmana hi ha algun tema que guia les pel·lícules que mirarem a partir d'ara. Quin és?
20: Les pel·lícules guiaran les pel·lícules en aquest cas, i en aquest cas, a més, amb dones. I la qüestió és que aquesta setmana ha mort una dona que va ser fonamental en la història del cinema espanyol post-franquista. Es deia Josefina Molina, era mig andalusa, mig catalana, i va descobrir la pel·lícula, ai, les pel·lícules, amb una pel·lícula que jo adoro absolutament. Només per això ja li faig la primera reverència.
23: Yo no río, de Renoir, de Jean Renoir. Yo vi aquella pel·lícula, que era la història d'un adolescent, i veia que se podien contar coses que a mi me afectaven d'una forma muy poderosa. Pensé que dirigir pel·lícules era lo que había que hacer, porque conseguían conjuntarlo todo. Literatura, la imagen, las historias, la música.
24: Yo soy el canario, hombre pequeñito.
20: Parlant de transició, doncs cançons de la transició com Rosa León i És inevitable. Josefina Molina, morta als 89 anys, persona bàsica perquè va crear Cima, al costat de les noies que van sortir de l'escola de cinema que hi havia només a Madrid llavors d'aquella època i de les que parlarem a continuació, per fer una petita carrera com a directora, perquè no va poder anar més enllà, perquè era dona. Clar. I no hi havia manera de que li deixessin rodar el que volia, no? Fins i tot va arribar a triomfar amb Esquilache, però que no és precisament la seva millor pel·lícula. Però la veritat és que Josefina Molina va fer un film essencial, brutal, en l'època del Desencanto, de Jaime Chavarri, on la realitat de les persones que havien viscut el franquisme s'obrien canal per mostrar precisament les lepres del franquisme. Ella va rodar Función de noche. A partir de l'obra de teatre, 5 hores con Mario, que feia Lola Herrera en teatre, en una pel·lícula on ella s'enfrontava amb l'home de la seva vida, Daniel Dicenta, l'actor, davant de la pantalla explicant que com a actriu i com a dona no havia pogut fer tampoc el que ella hagués volgut.
25: Dije una frase maldicha, una barbaridad. Y te volviste y me miraste como diciendo, ¿y esta burra dónde va? Que a mí me entró...
26: Qué bestia yo.
25: Sí, sí, y yo lloré, no sé si tú te acuerdas.
26: No, no me
25: lloré pasa, porque pero... dije, no tengo la culpa de no saber más. Esto es uno de los máximos dolores de mi vida. A mí todo me ha costado mucho más, porque yo he sido una mujer muy acomplejada. Hasta hace nada que he descubierto que no tengo que tener complejos, que tengo que tomar una parte activa, o sea, que tengo que decidir cuál va a ser mi vida. Yo no he hecho nada por mí, he hecho para los demás.
27: Yo no soy esa que tú te imaginas, una
0: una señorita.
19: Com s'ha obert aquí, eh?
20: Sí, això va ser, a més, espontani, no hi havia res previst, ni guió, i davant del seu ex i davant de tot el públic, Lola Herrera va posar damunt de la taula no només el seu drama, el drama de tantes dones, entre elles Josefina Molina, que no va poder ser tampoc la cineasta que hauria volgut, però que va guiar una generació entre dos mons, el del franquisme i el de la transició. I quines la van acompanyar? Doncs fem un homenatge a tres.
19: Va.
20: La primera, Pilar Miró, directora del Crimen de Cuenca.
1: Mirad qué crimen más feo en la provincia de Cuenca. Cometieron dos ladrones a eso de las 8:30. Padres que tengáis hijos, hijos que tengáis parientes, parientes que tengáis primos y primos que tengáis suegra. Madre
20: vera. Les Vainica Doble. Bé, doncs elles l'acompanyen. Aquesta pel·lícula amb Daniel Dicenta, el marit de Lola Herrera i José Manuel Cervino, explicava la història d'aquests dos homes que realment el 1910 van ser condemnats, torturats per la Guàrdia Civil, acusats d'un crim que no havien comès i van passar 16 anys a la presó fins que hi va haver un judici el 1926 i es va demostrar que ells no havien tingut res a veure amb aquella història. Bé, doncs aquesta crítica a la justícia i a la Guàrdia Civil i al país miserable que era el país Espanya va fer que ja en democràcia el crimen de Cuenca fos prohibida durant 2 anys i no es va poder estrenar perquè semblava una ofensa a l'Estat i tenien molta por, entre parèntesi, no? A partir d'aquesta pel·lícula, Pilar Miró va tirar endavant amb Gary Cooper, Estars en los cielos, Werther, El pájaro de la felicidad, El perro de l'hortelano, amb la que va guanyar el Goya, finalment, davant de Televisió Espanyola, amb moltes crítiques també, però defensant el cinema espanyol. Va ser la que va aconseguir que Televisió Espanyola apostés per les dones del cinema espanyol. Per exemple, una altra companya de generació, Cecilia Bartolomé.
2: Pero yo contentísima de que se haya muerto y que se tenía que haber muerto mucho antes.
4: He dado un paso adelante.
2: Con lo que he pasado yo, madre mía, que me he quitado el hambre a bofetadas.
8: La franquista nos ha dejado un hueco en España de crisis bastante fastidiada para la nueva situación democrática del país. Soy un trabajador parado, los muchos que hay. Llevo 15 meses y estamos padeciendo una situación por el gobierno de UCD, claro, a raíz del gobierno anterior de lo que nos ha dejado.
20: Això que sentíem és després de un documental que es va fer sobre la transició i després de la mort de Franco, ell en col·laboració amb el seu marit, perquè si no, no l'haguessin deixat fer la pel·lícula.
19: I havia d'haver home, no?
20: Havia d'haver home, eh? Aquesta dona va ser la primera que va fer pel·lícules i coses de televisió sobre el món del divorci, de l'avortament, del colonialisme, qüestionant la mateixa transició que estava filmant, posant en evidència les contradiccions molt abans de que poséssim en evidència la transició. Ell en directe ja ho estava fent en aquell moment. Evidentment no va poder fer carrera a continuació. Vull dir, aquesta pel·lícula també va ser prohibida durant anys perquè no es volia, posar davant del món els ulls d'un país que teòricament havia fet un trànsit exemplar que en realitat contenia una pila d'errors brutals. En fi, hem de dir que Cecilia Bartolomé no és gens coneguda avui dia, és viva i mereixeria més d'un premi i més d'un homenatge perquè se la va jugar i ben jugada.
19: Doncs aquí ja n'hi has fet un.
20: Aquí hem fet el primer, si
19: el
20: convé.
19: Primer, sí.
20: L'última d'aquesta generació, aquesta sí que ha arribat a fer moltes pel·lícules, és Isabel Coixet.
22: ¿Te gusta el cine?
26: Pues ya me lo han preguntado.
22: ¿Sí? Pues ayer vi la película más emocionante de toda mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque me vi a mí misma cómo seré dentro de 20 años. Bueno, yo es que estoy un poco obsesionada con eso de la edad. ¿Tú cuántos años tienes? Va, no me lo digas, no me lo digas. Bueno, pues esa peli es cómo seré yo dentro de un tiempo. ¿Te ha pasado alguna vez verte así? ¿Cómo serás en una peli?
26: ¿Alguna?
22: Bueno, pues me quedé petrificada porque sentí que no podía escapar.
26: ¿Qué?
22: Bette Davis, la de la película. Her hair is hollow
20: gold. Amb aquesta meravella de Kim Carnes i Bette Davis del costat, mirem els ulls de Bette Davis, que va ser una pionera posant els nassos i els braços damunt de la taula, enfrontant-se a tantes coses de la indústria de Hollywood. Evidentment, Isabel Coixet té una carrera llarga, que ara no us demostraré, però gràcies a aquestes dones, gràcies a Gràcies Querejeta, a Emma Cohen, que va fer pel·lícules, a Icíar Bollaín, a Mireia Ros, de la que no parlem prou, i del domini dels sentits, on van sortir Judit Colell i la Maria Ripoll, començar a expandir-se una mica un món en el que ara, afortunadament, la dona ja té un protagonisme, que és el del cinema, evidentment, sí, un superior. Però Massa vell per morir jove, que era aquesta pel·lícula del 88, va ser la primera que va fer la Isabel Coixet. Ara me la miro i la veig tan innocent i tan autèntica, en realitat, que gairebé m'agrada molt més, perquè és molt més pura, que algunes de les pel·lícules que ha fet a continuació. I per tant, estimada Isabel, jo t'he criticat molt algunes vegades, però una altra vegada et faig també una reverència, però enorme i total, perquè tu amb aquelles ulleres tens uns ulls comparables als de Bette Davis. Until you come out blue,
19: she's got Betty Davis eyes. Ara, aquesta reflexió que feia sobre la Isabel Coixet m'ha fet pensar que, clar, la figura de l'opinador, del crític o de l'expert en cinema, com en moltes altres coses, té dos moments, no? El moment en què surt un film i després el pas del temps. Una pel·lícula que et pot semblar molt bona avui, amb els anys la tornes a mirar i dius ara ja no aguanta, o al revés, no? Vull dir que això que has dit també és bonic.
20: I hi ha una altra cosa que és l'apunt final que faig. Isabel Coixet pertany a un gènere de creadors que admiro moltíssim, que són la gent que se la juga. És a dir, que no et faig sempre la mateixa pel·lícula. I per tant, tens tot el dret del món de, al meu entendre, cagar-la unes quantes vegades per després fer, i a més, un vers lliure. Aposta per la publicitat com a mitjà d'expressió, absolutament, i és capaç de fer-li els videoclips a l'Alejandro Sanz, i a Marlango, i a qui toqui. O sigui, per què no?
19: Doncs dijous que ve tornarà l'Àlex Gorina, també un vers lliure, amb dret a cagar-la, però no la caga mai. Fins dijous.

0: Passen ja dos minuts de tres quarts de 12 de la nit. Hem de treure el cap a la nostra rotativa de referència. Raül Caballol, bona nit.
1: Bona nit, Agnès.
0: Com estàs? Bé?
1: Aquí estem de nou, sí.
0: Vinga, molt bé. Molt bé. Tens les portades de l'Ara i el periòdico?
1: Doncs de moment només tenim la de l'Ara, ara mateix.
0: Vinga, anem-hi.
1: Doncs l'Ara, mira, el titular que treuen avui és: els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. El 65% dels mestres voten en contra del pacte que defensava l'USTEC i avui es manifestaran a Barcelona. La foto principal, diuen, un primavera sound passat per aigua, i apareix tot de gent amb paraigües a la primera jornada que ha estat, degut al temporal, han tingut que suspendre diverses actuacions. També destaquen el tema del cas Leire i diuen: el jutge reclama informació bancària i tributària del PSOE i del PSC des del 2024. I un parell de temes més que comenten és que Omella confirma que el papa parlarà en català a la benedicció i unes protestes a Albània contra un resort del gendre de Donald Trump.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Raül. Que vagi molt bé la nit. Adéu-siau.
1: Gràcies, bona nit. Adéu.
2: Tenim més portades aquí a l'estudi també, Marc Güell.
3: Sí, l'obertura de La Vanguardia, que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes, i la foto és per la celebració que han fet per el resultat d'aquesta consulta un grup de docents que protestaven avui. També en aquesta portada, que el jutge demana els moviments bancaris del PSOE i el PSC del 2024 i el 2025 i es fixen en Elon Musk, diuen, pel camí de convertir-se en bilionari, bilionari en B. I també en portada els pressupostos, Illa salva el primer tràmit per aprovar els pressupostos, titular que també destaca el punt avui en portada: els comptes s'obren pas. Acabem al País, obren amb unes dades una investigació del diari: 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia. I també en aquesta portada destaquen que els docents de Catalunya diuen no a l'acord i seguiran, per tant, a la vaga.
2: Gràcies, Marc. Fins demà.
3: Bona nit.
2: Onze minuts i la mitjanit.
0: La convidada que avui tindrà l'última paraula del dia, de petita volia ser blanca. Amb 4 o 5 anys es va començar a adonar que els seus companys d'escola s'assemblaven als seus pares i que, en canvi, ella no. I quan va preguntar, li van explicar que la seva mare biològica no se'n podia cuidar i que l'havia deixada a les portes d'un orfenat vestida, doncs, amb la roba de nit i un gorro vermell. I com a única dada, la seva data de naixement escrita en un tovalló. La nostra convidada ara té 24 anys i fa un grau d'estudis socioculturals i de gènere, i és una activista. Ha creat una plataforma digital per Instagram que es diu @ no me llames Chinita, des d'on reivindica aspectes importants de l'adopció i on posa l'accent en el racisme que rep la comunitat asiàtica. Ella és la Leiau Rovira. Bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Avui ha fet exàmens, diu. Avui ha fet l'últim examen, no?
4: Sí.
0: Així que t'agraïm moltíssim que després de... Segur que has dormit poc aquests últims dies, doncs també ens acompanyis. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
4: Doncs sí, la veritat és que em quedo amb la història que ha explicat i l'obra que ha presentat aquí l'Antoni Vives, perquè la veritat és que em fa rumiar amb la importància de crear un relat més enllà de l'eurocentrisme i d'empatitzar amb l'alteritat, no?
0: Mm-hmm. Ella ens explicava justament això. Ser adoptada a la Xina, ho vas descobrir quan un dia vas parlar amb els pares, no? Perquè trobaves que tu no t'assemblaves en els teus pares com els teus companys. Quan et comences a interessar per la teva adopció? Quina edat tenies?
4: O sigui, jo tenia uns 5-6 anys, calculo. No me'n recordo amb tota claredat, però sí, va ser sobre aquesta edat que potser de manera explícita la pregunta va sorgir a casa, tot i que prèviament se m'havia explicat a través de contes i era també evident pel físic, no? O sigui, ho sabia d'alguna manera, però de manera parlada encara no havia passat perquè necessitava temps, i llavors ho vaig parlar amb la meva mare i em vaig quedar molt tranquil·la, la veritat. No ha sigut fins uns anys després, ja d'adulta, que me n'he adonat que necessitava més introspecció respecte al tema, també amb el racisme.
2: Mm-hmm. Clar, una cosa és la teva relació amb els teus pares, saber els teus orígens, i l'altra és com l'altra gent es relaciona amb tu, i d'aquí això que deies del racisme, que el teu projecte es digui No me llames Chinita. Això encara passa avui?
4: Sí, sí. Hi ha molts microracismes, tot i que no diria microracismes, diria racisme directament, tot i que sigui verbal i pugui minimitzar-se a priori, sí que passa. Comentaris, mirades, exclusió de manera potser més subtil. Per exemple, envers la comunitat asiàtico-descendent hi ha molta estigmatització, sigui per la via positiva o per la via negativa, perquè se'ns tracta de manera molt condescendent, acostumem a ser l'objectiu de burla, també, i se'ns percep també com a subjectes submisos i amb un imaginari molt tancat, que de vegades pot complir-se l'estereotip, però la discriminació mai ha de ser per motiu étnico-racial.
2: A qui va dirigit aquest projecte? Com és? Explica-ho una mica per la gent que no el conegui.
4: Doncs va dirigit realment a qui vulgui saber-ne del tema, perquè al final som gairebé a nivell estatal espanyol, tot i que a Catalunya potser el focus és major, són gairebé 18.000 noies, sobretot noies, adoptades de la Xina arrel de la política de fill únic. I crec que hi ha unes experiències específiques que vivim les persones adoptades, racialitzades en general, que encara no estan sobre la taula del debat públic, com el fet que el racisme no és només qüestió d'emigració, sense voler minimitzar aquesta realitat ni molt menys.
0: És molt interessant, sí. No? Perquè, és clar, al final tu has nascut amb una família d'aquí, vull dir que totes les teves arrels, jo no sé com crees la teva identitat, no? Perquè clar, quan descobreixes que ets una nena adoptada, no sé si neix aquest interès per saber doncs, els orígens biològics, no? Saber la història dels teus pares biològics, però efectivament, clar, quan parlem normalment de racisme, parlem de les persones nouvingudes, no? I no de persones que ja sou catalans, que no sou nascuts aquí, com qui diu, no?
4: Sí, jo realment, i moltes persones com jo, a nivell de sentiment de pertinença, ens és una mica complicat a nivell identitari,
0: sí.
4: Saber com ens sentim o d'on ens sentim. Quan ens fan la pregunta d'on ets, la veritat és que realment moltes vegades no saps què contestar, perquè realment a Catalunya, doncs, pel físic i per d'altres coses, no et fan sentir d'aquí, et col·loquen en la posició d'alteritat i, per altra banda, doncs, tampoc et sents com amb legitimitat de dir soc de Xina, tot i que sí. Tampoc diria soc catalana, només tinc el físic de Xina, perquè realment el físic diu molt i portem tota una història darrere, tot i que en sapiguem més o menys.
2: I potser tot això que expliques es resumeix també amb el teu nom i cognom, Rovira, sí. I Leiao.
4: Sí, aquí en el meu cas em van conservar el nom, cosa que opino que està molt bé, perquè al final tenir en compte el preservar el nom original, te l'hagi posat l'orfenat o no, o sigui de la família biològica, crec que és un símbol de respecte per part de la família adoptiva de preservar els teus orígens, que al final és un dret.
2: Mm-hmm. Creus que malgrat tot anem cap a millor? Per exemple, jo et puc dir el meu cas, jo quan jo anava a l'escola, el que seria primària ara, EGB, no hi havia cap nen a la meva aula, ni un, jo no tenia amics racialitzats de cap tipus. Això ara, si a la mateixa escola que jo vaig anar hi anés ara, ja hi ha una diversitat brutal, és impossible veure un nen i deduir on ha nascut, perquè potser ja ha nascut aquí malgrat els trets que tingui, no? Creus que aquesta diversitat ajuda, que anem entenent cada vegada més bé com tractar a tothom, o encara queda molta, molta feina per fer?
4: A veure, per ser positiva, jo crec que sí, que hi ha hagut un canvi, és a dir, la paraula antiracisme a nivell institucional i sobre el debat públic està, és present i és important, perquè realment Catalunya, com d'altres localitats, no només ha de ser intercultural, també ha de ser antiracista, però tot i així falta camí encara per entendre totes les realitats de manera interseccional.

Aquesta és l'última cançó que escoltarem avui. L'hem trobat a l'últim disc de Maria del Mar Bonet. Es diu Nit i havia de sonar, evidentment, aquí al Catalunya Nit.

0: I ens acompanyarà fins a l'última paraula del dia, que avui la tindrà la Leiau Rovira, activista antiracista centrada en la sinofòbia i l'adopció no blanca. Amb aquest perfil a Instagram que es diu @nomeiamesxinita, Leiau, aquest nom d'origen xinès, i aquest cognom Rovira d'origen català, que segurament és el millor resum, no, del que és el que és la Leiau. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I res, aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Jo, per últim, diria potser que l'adopció no ha de ser viscuda com un acte altruista, no som obres d'exposició, i que fa falta, a més d'interculturalitat, fa falta antiracisme.

Bona nit, són les 12. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que van signar amb el govern. La USTEC ha fet autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text i la CGT demana la dimissió de la consellera Niubó. Professors de secundària, en canvi, sí que ha avalat el preacord en la seva consulta interna. Els pressupostos de Salvador Illa superen el primer tràmit al Parlament, malgrat el toc d'atenció d'Esquerra Republicana i els comuns per la gestió del conflicte amb els docents. L'oposició carrega contra l'executiu i els seus socis parlamentaris per haver tirat pel dret amb els comptes, tot i la crisi d'educació. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del Partit dels Socialistes de Catalunya dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general d'aquest cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista, però nega haver interferit en cap investigació que afectés el govern Sánchez. El rebuig a Hezbollah a l'alto el foc pactat entre els governs d'Israel i del Líban posa obstacles a les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Teheran reclama la retirada de l'exèrcit israelià del sud del país àrab. El govern de Benjamin Netanyahu avisa que si la milícia xiïta ataca el nord del país, bombardejaran Beirut. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma que el papa dirà alguna paraula en català en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. El cardenal es mostra sorprès per la polèmica i considera que hi ha gent que busca conflictes innecessaris. D'altra banda, la comissió organitzadora de la visita anuncia que el primer esdeveniment a la catedral serà gairebé íntegrament en català. Els bombers han d'atendre més d'un centenar d'avisos per les fortes pluges de les últimes hores en diverses comarques de Catalunya. La incidència

0: amb Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa l'eliminatòria empatada. La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo, han jugat de titulars i el blaugrana Ferran Torres ha marcat el gol del combinat espanyol. I el Manchester City nega que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra Enrique Riquelme, que al seu torn ha refermat la seva promesa. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat el fitxatge de Dumfries i que els propers dies abordarà una incorporació d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros.
1: I el temps, aquest divendres encara de matinada hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que dos de cada tres mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura.
3: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
1: El sindicat ha fet una crida a participar en les protestes, en les properes protestes que hi hagi convocades, també la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Jané és la secretària del sindicat.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat Professors de Secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats hagin votat pel sí. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
5: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
1: En aquest cas hi han participat pràcticament un 53% dels afiliats. Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
6: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
1: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i la USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar

0: només als sindicats?
1: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
2: 3CAT Info.
0: Els comptes del govern comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos, tot i els retrets per com l'executiu està pilotant la situació. Els aliats parlamentaris de Salvador Illa li reclamen màxima implicació per resoldre-la. Sentim la republicana Esther Capella i Jessica Albiach, dels Comuns.
3: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
4: Han de tornar a començar, així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
0: Mentrestant, Junts per Catalunya ha tornat a assenyalar la consellera d'Educació, Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules. Sentim la juntaire Mònica Sales, el popular Juan Fernández i la cupaire Pilar Castillejo.
5: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
6: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
7: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels Comuns.
0: Passant de puntetes pel xoc amb els professors, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha agraït el suport d'Esquerra i el dels Comuns als números del govern.
8: En un Parlament plural, com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles.
0: Amb els mateixos vots de la investidura de Salvador Illa, la cambra també ha aprovat el primer tràmit de la llei Òmnibus que acompanya els pressupostos.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del PSC, dels anys 2024 i 2025, i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar, suposadament, causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
10: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
9: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
0: Fons de la Guàrdia Civil han admès a última hora d'aquest dijous com a mínim 2 reunions de la directora general de la Guàrdia Civil amb Leire Díez. No descarta una tercera trobada. En una d'aquestes converses, l'exmilitant del PSOE li hauria demanat la readmissió d'un comandant implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil, però, afirma que s'hi va negar. A més, assegura que mai no ha participat en cap operació contra cap unitat policial.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Us ho destacàvem als titulars. Els bombers han hagut d'atendre gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. Al comboi anaven quatre persones que han hagut de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar d'avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja ha fet caure arbres també a la C-17, que s'ha hagut de tallar durant una estona, i ha provocat algunes esllavissades a la C-26, a Borredà. També ha caigut una paret d'una casa a Hortista, al Lluçanès. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos de risc hidrològic pel pas de rius i rieres en diversos punts. La sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, recordava en declaracions a 3CAT Info la importància de no travessar zones inundables.
11: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, va estar dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
0: Protecció Civil de Barcelona ha activat també el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal pel risc d'inundacions.

0: La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Batum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats a bon temps. Això no ha restat, però, intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre. Una informació a Berga de Nati Adell.
1: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Batum completa.
2: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
3: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
4: Els bergadans pot caure el món, però la Batum es fa. Es fa sempre, plogui o no plogui.
1: Els milers de patumaires que han omplert la plaça Sant Pere han hagut d'encaixar estoicament el tempo de la festa, marcat per l'aigua. Tot ha anat amb retard i en funció del cel, amb les comparses tapades en plàstics perquè no es malmetessin. Però la pluja no ha pogut amb la festa. A la plaça les ganes de Batum eren enormes. Hem parlat amb gent que s'estrena i d'altres que fa anys que repeteixen.
5: Molt bon ambient, la gent superagradable i bueno, intentar reviure això com si fos un crio petit.
6: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare jo. És un sentiment.
3: Sempre que puc venir, estudio a Barcelona i sempre m'agafo amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
1: Com a novetat, abans dels plens ha sonat un missatge per megafonia insistint en les normes de seguretat, després que l'any passat s'haguessin d'aturar 2 salts de plens, una cosa que no passava des del 2019. Missatges com ara que cal anar vestit adequadament per protegir-se del foc, moure sempre en la direcció contrària a les agulles del rellotge o deixar espai de seguretat per les comparses, a més de no portar ni vidre ni motxilla a plaça. Alguns ho tenen clar.
7: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
8: Comptar el respecte a la festa i si tenen algun problema demanin a veure com ho poden solucionar.
1: Una Batum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga.
0: El temps. Doncs ara coneixerem què ens espera, quina situació meteorològica tindrem aquestes properes hores amb el Néstor Gómez.
9: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem els 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes d'un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
10: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
11: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
10: Perquè la ciència fa avançar el món.
11: La poma de Newton.
10: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: Qüestions ara destacades de la crònica internacional. El rebuig de Hezbollah, l'alto el foc al Líban, pactat dimecres per les delegacions dels governs libanès i israelià, complica encara més les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. Aquest dijous, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la significaria una rendició. Ho ha fet a través d'un comunicat difós per la televisió del moviment xiïta libanès.
12: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
0: L'Iran diu que un acord de mínims acceptable passaria per la retirada militar d'Israel del sud del Líban. Israel ha dit que continuarà la seva ofensiva militar al Líban. De fet, els combats d'aquest dijous s'han saldat amb la mort de 8 libanesos i un soldat israelià. L'ambaixador dels Estats Units, Yeshiel Leiter, recorda que si Hezbollah els ataca, Israel bombardejarà Beirut.
13: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
0: Aquest dijous, un casc blau serbi ha mort al sud del Líban i dos més han resultat ferits, un dels quals té nacionalitat espanyola, en un atac contra la missió de l'ONU al país àrab, l'origen del qual es desconeix. A més, del Líban, Israel continuarà bombardejant Gaza. Aquest dijous ha mort almenys 11 palestins, 5 dels quals eren de la mateixa família. I parlem ara de la guerra contra Ucraïna. Volodymyr Zelensky ha fet pública una carta oberta a Vladimir Putin en què li proposa un alto el foc total i una trobada directa entre ells dos. També amenaça el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència de Putin al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, on ha responsabilitzat Europa d'armar massivament Ucraïna i ha reconegut limitacions en la seva defensa aèria. A Moscou n'informa Cristina Solies.
14: El Kremlin ja ha confirmat que ha vist la carta i que li farà arribar Putin i li respon que, si vol, Zelensky pot venir a reunir-s'hi a Moscou, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Durant la roda de premsa, Putin ha posat en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'ha exclòs taxativament.
15: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
14: El president rus no entona cap mea culpa. Afirma que les alarmes sobre la delicada situació de l'economia russa i la guerra són exagerades. Assegura que les seves tropes avancen a tots els fronts i que el patriotisme i la voluntat del poble rus els farà aconseguir la victòria sobre els drons ucraïnesos que van entelar la inauguració d'aquest fòrum econòmic a Sant Petersburg. Putin només admet que han de perfeccionar el seu sistema de defensa, però acusa Occident de ser-ne còmplices necessaris.
15: Els patrocinadors occidentals subministren a Ucraïna un gran nombre de drons, alguns dels quals impacten el nostre territori, malauradament. Però Rússia té un sistema de defensa aèria. Sí, l'hem de millorar. Sí, l'hem de reforçar. I ho farem.
14: Putin no ha fet cap retret a Trump, de qui valora els esforços de mediació. En canvi, creu que Europa no pot fer d'intermediària perquè està armant a Kiev i també qualifica de disbarats i de provocació les afirmacions sobre el possible atac de Rússia als països de l'OTAN.
0: I a la Xina, els familiars de les víctimes a la matança de Tiananmen no han pogut deixar flors al cementiri en la commemoració del 37è aniversari de l'acció repressiva més coneguda del règim xinès. Volen saber la veritat, però el govern de Pequín no vol preguntes ni crítiques i per això, davant les acusacions de censura dels Estats Units, han criticat el govern nord-americà per interferir en afers interns. A Pequín n'informa Francesc Canals.
16: Matí del 4 de juny de 2026, 37 aniversari de la matança de Tiananmen, he pogut comprovar com la policia ha tingut vigilades totes les cruïlles que podien facilitar l'accés al cementiri de Wan'an, als afores de Pequín. Una vigilància policial reforçada perquè aquí han vingut cada any les mares de Tiananmen el 4 de juny per honorar la memòria de les víctimes. Enguany han denunciat que aquest aniversari de la matança la policia els havia enviat un avís en què, segons Radio Free Asia, els comunicava que no hi podien anar. Aquestes visites en anys anteriors ja sempre es duien a terme sota custòdia en convois de la policia. Aquesta prohibició afegeix, doncs, un grau més de crueltat per a les famílies i, segons la dissidència fora de la Xina, demostra la falta de confiança i seguretat del mateix règim xinès en un moment de dificultats econòmiques. Avançant-se a la data de l'aniversari, les mares de Tiananmen han difós aquests dies previs a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina un comunicat en què reiteren les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia.
0: Esports. Fins a 2:15 en punt amb el David Ubach.
17: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga ACB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i ara s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer definitiu partit. L'aler del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
18: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com he dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
17: Algunes decisions arbitrals polèmiques als últims instants de partit i també l'encert dels murcians han sentenciat el Barça. També ha jugat aquest dijous el Tenerife 83, Madrid 118, que deixa ara l'eliminatòria empatada a 1. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar el segon partit per forçar el desempat. El pivot de la penya, Simon Birgander, és optimista en aquest sentit.
19: Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
17: El partit el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: En futbol, la selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, en el seu cas, ha debutat.
20: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
17: Mentrestant, la selecció espanyola femenina jugarà aquest divendres a Palma contra Anglaterra, en un partit de classificació per al Mundial de l'any vinent. La seleccionadora espanyola, Sònia Bermúdez, ha evitat aclarir si la jugadora del Barça, Aitana, jugarà.
21: Estamos encantados de tener a Aitana. Sabemos que viene de una lesión dura. Recuperar un poco a todas esas jugadoras que han pasado por lesiones, estamos contentos de tenerlas con nosotras. Así que nos queda un entrenamiento todavía por delante, coger buenas sensaciones.
17: Més futbol. El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix que ha estat tot un sotrac.
22: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
17: A la roda de premsa de balanç de temporada, Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. I a l'Espanyol, per la seva banda, ja tenen la data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'Estadi Municipal Olotí. En paral·lel, a l'Espanyol femení, renovació de la portera francesa Román Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent. El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme. Riquelme segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
23: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios de Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
17: Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. I en futbol internacional, encara un apunt. El Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador, procedent del Bournemouth. Recuperem ara fil poliesportiu.
10: L'actualitat esportiva a fons.
17: Al quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maja Szczelinska, que és la jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, a arribar a la final en els últims 50 anys. Szczelinska s'ha imposat en dos sets a Diana Schneider, mentre que Andreeva ha superat Marta Kostyuk també en dos parcials. El Barcelona i Marcel Granollers jugarà aquest divendres les semifinals de dobles amb Horacio Ceballos contra la parella italiana Bolelli i Babasori. I aquest divendres també jugaran les semifinals individuals masculines entre Coboli i Hernandi d'una banda i entre Mensic i Zverev de l'altra. Afegirem que en waterpolo el Sabadell ha anunciat el seu nou entrenador per a l'equip femení. Serà Enric Arnella, precisament el segon tècnic de David Palma, que ha tancat un cicle de 9 anys a la banqueta vallesana.
0: Són 2:15. Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que es va signar amb el govern. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire. I els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. A partir d'ara també us explicarem que les acusacions al judici contra el germà del president del govern espanyol dupliquen la petició de condemna a David Sánchez i ara reclamen per a ell 6 anys de presó. Que Barcelona eliminarà l'anomenat bici sharing el 2027. I que ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Mariante Astrapati.
10: Esports.
17: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra el Camp Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga CB i ara s'haurà de jugar la classificació dissabte, novament a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
0: I el temps, després de les intenses pluges d'aquest dijous, en alguns punts del país arriba la calma. Encara fins a primera hora del matí hi haurà algun ruixat a la Costa Daurada. Després, el cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor.
10: Trescat Info.
0: Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que 2 de cada 3 mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat l'USTEC, el sindicat majoritari, a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura.
2: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
0: El sindicat ha fet una crida a participar en les properes protestes, també a la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Janet és la secretària del sindicat.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat Professors de Secundària, després que en la seva consulta interna el 63% dels afiliats han votat a favor del sí. Ho ha explicat a 3Cat Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
5: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
0: Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
3: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
6: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
0: Protestes també de docents al País Valencià, que fa 3 setmanes que mestres i professors estan en vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Aquesta setmana, per fer més visible el conflicte, han començat una acampada i aquest dijous uns 10.000 docents han tornat a sortir al carrer per manifestar-se i reclamar millores al govern. València, Pepa Ferrer.
7: La d'aquest dijous ha estat una altra mobilització multitudinària de docents amb més de 10.000 persones. Porten més de 3 setmanes de vaga, estan cansats però amb energia per seguir demanant millores. I si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Candela és coordinador de l'STPB.
8: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
7: Per fer-les més visibles, acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València. Tenen una caixa de resistència, menjar i suport solidari. Laura Pérez és professora de l'Institut de Cullera.
24: Ha sigut abrumador. Estan oferint-nos fins i tot les dues cases per a poder anar al bany o per anar a dutxar-nos.
7: Després de 5 dies sense diàleg, divendres la consellera ha convocat una nova reunió.
10: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins el denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia suposadament desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
25: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
26: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
25: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
0: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, les acusacions populars han elevat la petició de 3 a 6 anys de presó. Ho han fet després d'escoltar tots els acusats, entre ells David Sánchez, que ha negat tenir cap mena de capacitat d'influència ni haver rebut un tracte de favor. Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
1: Una vegada escoltats els interrogatoris, les acusacions populars que exerceixen PP, Vox i d'altres associacions ultras han elevat la petició de pena per a David Sánchez de 3 a 6 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. Creuen que es va beneficiar d'influències per accedir el 2017 a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la seva plaça, canviar les atribucions i també col·locar a dit un amic seu. Al matí, durant un interrogatori de només 11 minuts i en resposta al seu advocat, David Sánchez ha negat que tingués cap capacitat d'influència.
9: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
1: Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins a 4 anys. Durant la seva declaració més extensa i valorativa, ha criticat el rat de Lucó i ha negat que tot fos per fer-li un favor a Pedro Sánchez, que llavors no era ni secretari general del partit.
11: Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
1: La resta d'acusats també han defensat que el procés va ser net i que David Sánchez era el millor candidat dels 10 que es va presentar a la plaça. La Fiscalia manté que se'ls ha d'absoldre tots. El judici quedarà vist per a sentència entre dilluns i dimarts que ve.
0: Enmig dels casos judicials que afecten el PSOE, el govern espanyol posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat aquest dijous en comissió al Congrés que aquest divendres, avui divendres, publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis, però, li adverteixen que té risc de quedar-se tot sol. Sentim Pilar Belloguera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del Partit Nacionalista Basc.
12: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
13: La pregunta és con què majories i con què credibilitat.
10: 3CAT Info.
0: Més coses, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha confirmat que el papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal ha tret, però, importància a la polèmica generada al voltant de la llengua catalana i ha negat haver fet cap gestió específica després de les crítiques que ha rebut.
14: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i està bé tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona, coincideix amb Omella i en declaracions al matí de Catalunya Ràdio ha qualificat la polèmica lingüística de desmesurada. A més, ha explicat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es desenvoluparà gairebé íntegrament en català.
15: Allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les 3 hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
0: També sobre la qüestió lingüística, expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil catalana han impulsat una carta oberta adreçada al papa amb motiu de la seva visita a Catalunya. El text, que es publica aquest divendres en diversos diaris d'àmbit català, espanyol i italià, reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya. El text destaca els vincles del pontífex amb el nostre país, recorda la seva visita a Badalona el 2016 i reivindica la tradició catalana d'acollida, la defensa de la llengua i la cultura pròpies i el compromís social de l'Església amb els immigrants i els col·lectius vulnerables. La carta també subratlla la dimensió universal de l'obra d'Antoni Gaudí, vinculada a les seves arrels catalanes, i expressa suport al missatge del papa en favor de la pau i contra els retrocessos democràtics.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Qüestions d'economia. Brussel·les augmenta la pressió perquè el govern espanyol no pugui tornar a condicionar una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. Aquest dijous, la Comissió Europea amplia l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària de fusions bancàries. Brussel·les, Bruno Fortea.
16: En aquest expedient, obert des de fa un any, Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Sabadell, però sí que qüestiona les lleis que va utilitzar Madrid per posar una sèrie de condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que el Ministeri d'Economia es va extralimitar i que també falla a l'aplicar la legislació europea, que precisament redueix el poder dels governs a l'hora d'intervenir en les fusions de bancs. Aquest dijous, Brussel·les ha sumat a l'expedient un nou incompliment d'Espanya amb una normativa financera que hauria d'haver aplicat des de fa 5 mesos. La Comissió, que és el govern europeu, s'ha mostrat preocupada per la lentitud de les autoritats espanyoles en aquest àmbit. Els dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals.
0: Preacord entre Nestlé i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per l'empresa. En el cas de Catalunya, Nestlé rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat, però també n'hi ha una desena a Girona i Reus. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores que han aconseguit els sindicats.
18: Des de l'inici de tot el procediment, la prioritat absoluta era reduir l'impacte amb els acomiadaments, creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut, i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida, a partir de 54 anys, es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes, la voluntarietat, les permutes entre poder canviar entre companys i companys perquè surti una persona voluntària i la persona que li tocava que es quedi.
0: I el sindicat majoritari a la Química Dow de Tarragona rebutja els prop de 140 acomiadaments anunciats per l'empresa i exigeix transparència a aquesta firma. Sospiten que la gran majoria seran els complexos industrials de Tarragona i es comencen a moure per reduir al mínim la retallada. N'informa a Tarragona Manel Sastre.
19: Dow alega motius de productivitat per retallar la plantilla i el sindicat de treballadors STR ja tem que la gran majoria dels 138 afectats seran de les plantes de Tarragona, on treballen 700 persones, el 90% de la plantilla. El president del comitè d'empresa de Dow a Tarragona, David Navarro, deixa clar que no sobra cap treballador i exigeix saber els motius de la retallada.
20: El que farem és una ronda per parlar amb totes les administracions i càrrecs polítics, des d'alcaldes, fins a Generalitat i inclús al govern d'Espanya, per intentar reduir aquest número de despidos anunciats i que l'empresa ens expliqui d'on surt aquest número. Aquí no sobra cap treballador. Ells diuen 138 i nosaltres diem 0. Aquí no sobra ningú.
19: De moment no tenen ni terminis d'aplicació de les retallades ni cap calendari de negociacions. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, reconeixia que l'anunci està generant incertesa entre el personal, però assegura que l'afrontaran amb la màxima transparència.
0: El temps. La previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
21: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem als 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes d'un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
22: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ara ho sentíem a la crònica del temps. Doncs bé, la pluja ha obligat a aturar els concerts de la primera jornada del Primavera Sound durant 2 hores i mitja. Un desperfecte provocat pel vent en un dels 2 escenaris principals n'ha estat la causa. Barcelona, Marc Ruiz.
2: La pluja ha marcat la primera jornada del Primavera Sound. Cap a les 8 del vespre ha començat a ploure i un dels concerts que estaven en marxa, el de Guís, ple de gent, quan s'ha començat a buidar l'escenari, han escurçat el concert un quart d'hora. Poc després hi ha hagut una ventada que ha provocat algun desperfecte en un dels escenaris principals, els escenaris bessons, que els hi diuen a la gran esplanada, i això ha provocat que aturessin els concerts allà i a la gran majoria d'escenaris, sobretot aquells que estaven amb alguna mena de carpa temporal. També ha passat això a la carpa de la zona de premsa, que també l'han desallotjada i han desallotjat també tota la zona dels grans escenaris. A dos quarts d'una, però, s'ha reprès l'activitat amb un dels concerts més esperats de la nit, el de Massive Attack, que molts dels assistents al Primavera Sound era precisament el concert que volien veure i que hauria hagut de començar a les 10 del vespre, una hora a la qual ha estat impossible perquè la zona estava acordonada perquè no hi passés ningú.
22: 3CAT Info.
0: La dibuixant franco-iraniana Marjan Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que després es va convertir en pel·lícula dirigida per ella mateixa. El film es va endur el premi del jurat al Festival de Cannes del 2007 i va estar nominat a l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. La notícia s'ha rebut en commoció a Catalunya, així la recorden el director editorial de Reservoir Books, Jaume Bonfill, i el director de Norma Editorial, Òscar Valiente.
3: En especial, ens ha ensenyat què significa ser una persona rebel, una noia rebel, una dona rebel, que no accepta ni la injustícia ni la desigualtat. I aquesta pèrdua avui per nosaltres és la pitjor notícia possible.
4: Satrapi li va donar una altra dimensió a la memòria gràfica amb Persepolis, que podia ser llegit per qualsevol persona, i això va convertir l'obra en un referent internacional i a la Marjan Satrapi en un símbol també.
0: Segons ha dit la família, Satrapi ha mort de tristesa en un any després de la mort del seu marit i ha mort de la seva vida. La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo. L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona sobre l'absència dels límits i la memòria, informa Marta Vives.
5: Parlar de Peeping Tom és parlar de fenomen. Cada obra de teatre que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació, sobretot entre els més sibarites. Ho constata que les entrades per les 9 funcions que han començat avui a la Sala Gran estan a punt d'exaurir-se. Aquest últim espectacle, Cròniques, és probablement la seva obra més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció que recorda a 2001 una odissea a l'espai. 5 ballarins amb un gran virtuosisme lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i també els robots. Són episodis breus que intenten avançar en el temps i en diferents èpoques per sobreposar-se a la força de la natura. Gabriela Carrizo és la directora.
6: Bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar, ¿no es cierto? La juxtaposición de cosas ya hacen que el absurdo aparezca, cierto humor.
5: A la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya fins al 14 de juny.
22: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Les plataformes de bicicletes compartides de Barcelona consideren que la decisió de l'Ajuntament de no renovar-los les llicències l'any que ve és un error. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat que eliminarà l'anomenat bici sharing el 2027 perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes. A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquesta mena i, segons l'alcalde, des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions pel mal ús de l'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
17: Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular.
0: Més coses, s'acosta un altre estiu d'obres al metro, la línia 1, a la banda de l'Hospitalet, la línia 9 i la línia 10 Nord, i els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer seran els punts afectats a la capital catalana. El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de Florida i Plaça de Sants, entre el 17 de juliol i el 28 d'agost per renovar la via. La presidenta de TMB, Laia Bonet, explica quina ha de ser la millor alternativa.
7: I el que fem, com sempre, és recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
0: I el govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb armes de foc. S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar als conreus, sobretot de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. Informa Girona, Clara Jordan.
8: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el 3CAT Info Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
9: Autoritzem és que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, amb l'objectiu de facilitar la reducció d'aquesta espècie exòtica invasora.
8: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any i, si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça.
0: Esports. Acabarem aquest informatiu amb la informació esportiva i el David Ubach.
23: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga CB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer definitiu partit. L'aler del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
24: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
23: També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa ara l'eliminatòria empatada. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar per forçar el desempat en un partit que transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Passem al futbol. La selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que arrencarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, a més, ha debutat.
25: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
23: D'altra banda, destaquem també que el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i admet que ha estat tota una sotregada.
26: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
23: Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. En paral·lel, l'Espanyol femení renova la portera francesa Romain Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent.
22: 3CAT Info.
23: Més futbol, el Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del club blanc, Enrique Riquelme. Un Riquelme que segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
27: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios del Real Madrid personalmente, no al club, yo personalmente.
23: Florentino Pérez, mientras tanto, ha acusado de que el Meda mantiene en declaraciones a 4.
1: A mi modo de ver, todos lo han, digamos, desmentido. Pues si lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser, pues que es un farol.
23: Florentino Pérez ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. I en futbol internacional, el Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador procedent del Bournemouth.
22: Trescat Info.
23: Temps encara per explicar que el quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final, que jugaran la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maja Szczelinska. La jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, arriba a la final en els últims 50 anys. A més, procedeix de la fase prèvia. Destaquem també que en handbol aquest divendres arrenca a Alacant la Copa Masculina amb un primer partit de quarts de final que serà el del Barça. Els blaugranes s'enfrontaran al Valladolid. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma i el seu porter argentí Marcos Ferreira han arribat a un acord per renovar contracte per una temporada més. I el Giro d'Itàlia femení triomfa l'esprint per a la italiana Elisa Balsamo amb Anna van der Breggen, que continua liderant la general.
22: 3CAT Info.

0: És la una.
1: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que van signar amb el govern. La USTEC ha fet autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text i la CGT demana la dimissió de la consellera Niubó. Professors de secundària, en canvi, sí que ha avalat el preacord en la seva consulta interna. Els pressupostos de Salvador Illa superen el primer tràmit al Parlament, malgrat el toc d'atenció d'Esquerra Republicana i els comuns per la gestió del conflicte amb els docents. L'oposició carrega contra l'executiu i els seus socis parlamentaris per haver tirat pel dret amb els comptes, tot i la crisi d'educació. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del Partit dels Socialistes de Catalunya dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general d'aquest cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista, però nega haver interferit en cap investigació que afectés el govern Sánchez. El rebuig a Hezbollah, l'alto al foc pactat entre els governs d'Israel i del Líban, posa obstacles a les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Teheran reclama la retirada de l'exèrcit israelià del sud del país àrab. El govern de Benjamin Netanyahu avisa que si la milícia xiïta ataca el nord del país, bombardejaran Beirut. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma que el papa dirà alguna paraula en català en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. El cardenal es mostra sorprès per la polèmica i considera que hi ha gent que busca conflictes innecessaris. D'altra banda, la comissió organitzadora de la visita anuncia que el primer esdeveniment a la catedral serà gairebé íntegrament en català. Els bombers han d'atendre més d'un centenar d'avisos per les fortes pluges de les últimes hores en diverses comarques de Catalunya. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a Ripoll. No hi ha hagut ferits. La majoria d'avisos s'han produït al Ripollès i al Vallès Oriental. La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats de bon temps. Això no ha restat intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB. I

0: Gino Pérez, mentrestant, ha anunciat el fitxatge de Dumfries i que els propers dies abordarà una incorporació d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros.
1: I el temps, aquest divendres encara de matinada hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus.
2: 3Cat Info.
1: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que dos de cada tres mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura.
3: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
1: El sindicat ha fet una crida a participar en les protestes, en les properes protestes que hi hagi convocades, també la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Jané és la secretària del sindicat.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades, no està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats hagin votat pel sí. Ho ha explicat a 3Cat Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
5: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
1: En aquest cas hi han participat pràcticament un 53% dels afiliats. Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
6: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
1: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i la USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
7: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
2: 3Cat Info.
1: Els comptes del govern comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos, tot i els retrets per com l'executiu està pilotant la situació. Els aliats parlamentaris de Salvador Illa li reclamen màxima implicació per

0: resoldre-la. Sentim la republicana Esther Capella i Jessica Albiach, dels Comuns.
1: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
2: Han de tornar a començar, així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
0: Mentrestant, Junts per Catalunya ha tornat a assenyalar la consellera d'Educació, Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules. Sentim la juntaire Mònica Sales, el popular Juan Fernández i la cupaire Pilar Castillejo.
3: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
4: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
5: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels Comuns.
0: Passant de puntetes pel xoc amb els professors, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha agraït el suport d'Esquerra i el dels Comuns als números del govern.
6: En un Parlament plural, com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles.
0: Amb els mateixos vots de la investidura de Salvador Illa, la cambra també ha aprovat el primer tràmit de la llei Òmnibus que acompanya els pressupostos.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del PSC, dels anys 2024 i 2025, i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar, suposadament, causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
9: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
8: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
0: Fons de la Guàrdia Civil han admès a última hora d'aquest dijous com a mínim 2 reunions de la directora general de la Guàrdia Civil amb Leire Díez. No descarta una tercera trobada. En una d'aquestes converses, l'exmilitant del PSOE li hauria demanat la readmissió d'un comandant implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil, però, afirma que s'hi va negar. A més, assegura que mai no ha participat en cap operació contra cap unitat policial.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Us ho destacàvem als titulars. Els bombers han hagut d'atendre gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que han hagut de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar d'avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja ha fet caure arbres també a la C-17, que s'ha hagut de tallar durant una estona, i ha provocat algunes esllavissades a la C-26, a Borredà. També ha caigut una paret d'una casa a Hortista, al Lluçanès. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos de risc hidrològic pel pas de rius i rieres en diversos punts. La sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, recordava en declaracions a 3CAT Info la importància de no travessar zones inundables.
10: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, bastant dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
0: Protecció Civil de Barcelona ha activat també el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal pel risc d'inundacions.

0: La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la batum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats a bon temps. Això no ha restat, però, intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre. Una informació a Berga de Nati Adell.
1: La pluja ha estat protagonista d'aquesta batum completa.
2: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
3: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
4: Els bergadans pot caure el món, però la patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
1: Els milers de patumaires que han omplert la plaça de Sant Pere han hagut d'encaixar estoicament el tempo de la festa, marcat per l'aigua. Tot ha anat amb retard i en funció del cel, amb les comparses tapades en plàstics perquè no es malmetessin. Però la pluja no ha pogut amb la festa. A la plaça les ganes de patum eren enormes. Hem parlat amb gent que s'estrena i d'altres que fa anys que repeteixen.
5: Molt bon ambient, la gent superagradable i bueno, intentar rebre viure això com si fos un crio petit.
6: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
3: Sempre que puc venir, estudio a Barcelona i sempre m'agafo amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
1: Com a novetat, abans dels plens ha sonat un missatge per megafonia insistint en les normes de seguretat, després que l'any passat s'haguessin d'aturar 2 salts de plens, una cosa que no passava des del 2019. Missatges com ara que cal anar vestit adequadament per protegir-se del foc, moure sempre en la direcció contrària a les agulles del rellotge o deixar espai de seguretat per la les comparses, a més de no portar ni vidre ni motxilla a plaça. Alguns ho tenen clar.
7: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
8: Comptar el respecte en la festa i si tenen algun problema demanin a veure com ho poden solucionar.
1: Una patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga.
0: El temps. Doncs ara coneixerem què ens espera, quina situació meteorològica tindrem aquestes properes hores amb el Néstor Gómez.
9: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem els 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
10: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
11: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
10: Perquè la ciència fa avançar el món.
11: La poma de Newton.
10: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: Qüestions ara destacades de la crònica internacional. El rebuig de Hezbollah, l'alto el foc al Líban, pactat dimecres per les delegacions dels governs libanès i israelià, complica encara més les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. Aquest dijous, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la significaria una rendició. Ho ha fet a través d'un comunicat difós per la televisió del moviment xiïta libanès.
12: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
0: L'Iran diu que un acord de mínims acceptable passaria per la retirada militar d'Israel del sud del Líban. Israel ha dit que continuarà la seva ofensiva militar al Líban. De fet, els combats d'aquest dijous s'han saldat amb la mort de 8 libanesos i un soldat israelià. L'ambaixador dels Estats Units, Yeshiel Leiter, recorda que si Hezbollah els ataca, Israel bombardejarà Beirut.
13: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
0: Aquest dijous, un casc blau serbi ha mort al sud del Líban i dos més han resultat ferits, un dels quals té nacionalitat espanyola, en un atac contra la missió de l'ONU al país àrab, l'origen del qual es desconeix. A més, del Líban, Israel continuarà bombardejant Gaza. Aquest dijous ha mort almenys 11 palestins, 5 dels quals eren de la mateixa família. I parlem ara de la guerra contra Ucraïna. Volodymyr Zelensky ha fet pública una carta oberta a Vladimir Putin en què li proposa un alto al foc total i una trobada directa entre ells dos. També amenaça el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència de Putin al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, on ha responsabilitzat Europa d'armar massivament Ucraïna i ha reconegut limitacions en la seva defensa aèria. A Moscou n'informa Cristina Solies.
14: El Kremlin ja ha confirmat que ha vist la carta i que li farà arribar Putin i li respon que, si vol, Zelensky pot venir a reunir-s'hi a Moscou, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Durant la roda de premsa, Putin ha posat en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'exclòs taxativament.
15: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
16: Ni capris naix.
14: El president rus no entona cap mea culpa, afirma que les alarmes sobre la delicada situació de l'economia russa i la guerra són exagerades. Assegura que les seves tropes avancen a tots els fronts i que el patriotisme i la voluntat del poble rus els farà aconseguir la victòria sobre els drons ucraïnesos que van entelar la inauguració d'aquest fòrum econòmic a Sant Petersburg. Putin només admet que han de perfeccionar el seu sistema de defensa, però acusa Occident de ser-ne còmplices necessaris.
15: Els patrocinadors occidentals subministren a Ucraïna un gran nombre de drons, alguns dels quals impacten el nostre territori, malauradament. Però Rússia té un sistema de defensa aèria. Sí, l'hem de millorar. Sí, l'hem de reforçar. I ho farem.
14: Putin no ha fet cap retret a Trump, de qui valora els esforços de mediació. En canvi, creu que Europa no pot fer d'intermediària perquè està armant a Kiev i també qualifica de disbarats i de provocació les afirmacions sobre el possible atac de Rússia als països de l'OTAN.
0: I a la Xina, els familiars de les víctimes de la matança de Tiananmen no han pogut deixar flors al cementiri en la commemoració del 37è aniversari de l'acció repressiva més coneguda del règim xinès. Volen saber la veritat, però el govern de Pequín no vol preguntes ni crítiques i per això, davant les acusacions de censura dels Estats Units, han criticat el govern nord-americà per interferir en afers interns. A Pequín n'informa Francesc Canals.
17: Matí del 4 de juny de 2026, 37 aniversari de la matança de Tiananmen, he pogut comprovar com la policia ha tingut vigilades totes les cruïlles que podien facilitar l'accés al cementiri de Wan'an, als afores de Pequín. Una vigilància policial reforçada perquè aquí han vingut cada any les mares de Tiananmen el 4 de juny per honorar la memòria de les víctimes. Enguany han denunciat que aquest aniversari de la matança la policia els havia enviat un avís en què, segons Radio Free Asia, els comunicava que no hi podien anar. Aquestes visites en anys anteriors ja sempre es duien a terme sota custòdia en convois de la policia. Aquesta prohibició afegeix, doncs, un grau més de crueltat per a les famílies i, segons la dissidència fora de la Xina, demostra la falta de confiança i seguretat del mateix règim xinès en un moment de dificultats econòmiques. Avançant-se a la data de l'aniversari, les mares de Tiananmen han difós aquests dies previs a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina un comunicat en què reiteren les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia.
0: Esports. Fins a 2:15 amb el David Ubach.
18: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga ACB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i ara s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer i definitiu partit. L'aler del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
19: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
18: Algunes decisions arbitrals polèmiques als últims instants de partit i també l'encert dels murcians han sentenciat el Barça. També ha jugat aquest dijous el Tenerife 83, Madrid 118, que deixa ara l'eliminatòria empatada a 1. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar el segon partit per forçar el desempat. El pivot de la penya, Simon Birgander, és optimista en aquest sentit.
20: Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
18: El partit el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: En futbol, la selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, en el seu cas, ha debutat.
21: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
18: Mentrestant, la selecció espanyola femenina jugarà aquest divendres a Palma contra Anglaterra en un partit de classificació per al Mundial de l'any vinent. La seleccionadora espanyola, Sònia Bermúdez, ha evitat aclarir si la jugadora del Barça, Aitana, jugarà.
22: Estamos encantados de tener a Aitana. Sabemos que viene de una lesión dura. Recuperar un poco a todas esas jugadoras que han pasado por lesiones, estamos contentos de tenerlas con nosotras. Así que nos queda un entrenamiento todavía por delante, coger buenas sensaciones.
18: Més futbol. El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix que ha estat tot un sotrac.
23: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
18: A la roda de premsa de balanç de temporada, Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Mitchell Sánchez. I a l'Espanyol, per la seva banda, ja tenen la data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'Estadi Municipal Olotí. En paral·lel, a l'Espanyol femení, renovació de la portera francesa Romain Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent. El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme. Riquelme segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
24: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios del Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
18: Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. I en futbol internacional encara un apunt. El Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador procedent del Bournemouth. Recuperem ara a Fil Poliesportiu.
10: L'actualitat esportiva a fons.
18: El quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maja Chalinska, que és la jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, a arribar a la final en els últims 50 anys. Chalinska s'ha imposat en dos sets a Diana Schneider, mentre que Andreeva ha superat Marta Kostyuk també en dos parcials. El barceloní Marcel Granollers jugarà aquest divendres les semifinals de dobles amb Horacio Ceballos contra la parella italiana Bolelli i Babasori. I aquest divendres també jugaran les semifinals individuals masculines entre Coboli i Hernandi d'una banda i entre Mensic i Zverev de l'altra. Afegirem que en waterpolo el Sabadell ha anunciat el seu nou entrenador per a l'equip femení. Serà Enric Arnella, precisament el segon tècnic de David Palma, que ha tancat un cicle de 9 anys a la banqueta vallesana.
2: Són 2:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que es va signar amb el govern. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire. I els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. A partir d'ara també us explicarem que les acusacions del judici contra el germà del president del govern espanyol dupliquen la petició de condemna a David Sánchez i ara reclamen per a ell 6 anys de presó. Que Barcelona eliminarà l'anomenat bici sharing el 2027. I que ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Mariante Astrapati.
2: Esports.
18: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UQ en Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga CB i ara s'haurà de jugar la classificació dissabte novament a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
0: I el temps, després de les intenses pluges d'aquest dijous, en alguns punts del país arriba la calma. Encara fins a primera hora del matí hi haurà algun ruixat a la Costa Daurada. Després, el cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor. Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que 2 de cada 3 mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat l'USTEC, el sindicat majoritari, a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura.
3: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
0: El sindicat ha fet una crida a participar en les properes protestes, també a la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Janet és la secretària del sindicat.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat Professors de Secundària, després que en la seva consulta interna el 63% dels afiliats han votat a favor del sí. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
5: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Potser haurem de fer un replantejament d'estratègia. Amb qui hem de lluitar, quan, com i per què?
0: Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
1: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà, i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
6: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
0: Protestes també de docents al País Valencià, que fa 3 setmanes que mestres i professors estan en vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Aquesta setmana, per fer més visible el conflicte, han començat una acampada i aquest dijous uns 10.000 docents han tornat a sortir al carrer per manifestar-se i reclamar millores al govern. València, Pepa Ferrer.
7: La d'aquest dijous ha estat una altra mobilització multitudinària de docents amb més de 10.000 persones. Porten més de 3 setmanes de vaga, estan cansats, però amb energia per seguir demanant millores. I si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Candela és coordinador de l'STPB.
8: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
7: Per fer-les més visibles, acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València. Tenen una caixa de resistència, menjar i suport solidari. Laura Pérez és professora de l'Institut de Cullera.
9: Ha sigut abrumador. Estan oferint-nos fins i tot les hues cases per a poder anar al bany o per anar a dutxar-nos.
7: Després de 5 dies sense diàleg, divendres la consellera ha convocat una nova reunió.
0: 3CAT Info. El jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins el denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia suposadament desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
25: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
26: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
25: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
0: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, les acusacions populars han elevat la petició de 3 a 6 anys de presó. Ho han fet després d'escoltar tots els acusats, entre ells David Sánchez, que ha negat tenir cap mena de capacitat d'influència ni haver rebut un tracte de favor. Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
11: Una vegada escoltats els interrogatoris, les acusacions populars que exerceixen PP, Vox i d'altres associacions ultras han elevat la petició de pena per a David Sánchez de 3 a 6 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. Creuen que es va beneficiar d'influències per accedir el 2017 a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la seva plaça, canviar les atribucions i també col·locar a dit un amic seu. Al matí, durant un interrogatori de només 11 minuts i en resposta al seu advocat, David Sánchez ha negat que tingués cap capacitat d'influència.
12: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
11: Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins a 4 anys. Durant la seva declaració més extensa i valorativa, ha criticat el rat de l'UCO i ha negat que tot fos per fer-li un favor a Pedro Sánchez, que llavors no era ni secretari general del partit.
13: Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
11: La resta d'acusats també han defensat que el procés va ser net i que David Sánchez era el millor candidat dels 10 que es va presentar a la plaça. La Fiscalia manté que se'ls ha d'absoldre a tots. El judici quedarà vist per a sentència entre dilluns i dimarts que ve.
0: Enmig dels casos judicials que afecten el PSOE, el govern espanyol posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat aquest dijous en comissió al Congrés que aquest divendres, avui divendres, publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis, però, li adverteixen que té risc de quedar-se tot sol. Sentim Pilar Belloguera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del Partit Nacionalista Basc.
14: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
15: La pregunta és, ¿con qué mayorías y con qué credibilidad?
0: Més coses, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha confirmat que el papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal ha tret, però, importància a la polèmica generada al voltant de la llengua catalana i ha negat haver fet cap gestió específica després de les crítiques que ha rebut.
16: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat i estava tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona, coincideix amb Omella i en declaracions al matí de Catalunya Ràdio ha qualificat la polèmica lingüística de desmesurada. A més, ha explicat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es desenvoluparà gairebé íntegrament en català.
17: Allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
0: També sobre la qüestió lingüística, expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil catalana han impulsat una carta oberta adreçada al papa amb motiu de la seva visita a Catalunya. El text, que es publica aquest divendres en diversos diaris d'àmbit català, espanyol i italià, reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya. El text destaca els vincles del pontífex amb el nostre país, recorda la seva visita a Badalona el 2016 i reivindica la tradició catalana d'acollida, la defensa de la llengua i la cultura pròpies i el compromís social de l'Església amb els immigrants i els col·lectius vulnerables. La carta també subratlla la dimensió universal de l'obra d'Antoni Gaudí, vinculada a les seves arrels catalanes, i expressa suport al missatge del papa en favor de la pau i contra els retrocessos democràtics.
27: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Qüestions d'economia. Brussel·les augmenta la pressió perquè el govern espanyol no pugui tornar a condicionar una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. Aquest dijous, la Comissió Europea amplia l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària de fusions bancàries. Brussel·les, Bruno Fortea.
2: En aquest expedient, obert des de fa un any, Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Sabadell, però sí que qüestiona les lleis que va utilitzar Madrid per posar una sèrie de condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que el Ministeri d'Economia es va extralimitar i que també falla a l'aplicar la legislació europea, que precisament redueix el poder dels governs a l'hora d'intervenir en les fusions de bancs. Aquest dijous, Brussel·les ha sumat a l'expedient un nou incompliment d'Espanya amb una normativa financera que hauria d'haver aplicat des de fa 5 mesos. La Comissió, que és el govern europeu, s'ha mostrat preocupada per la lentitud de les autoritats espanyoles en aquest àmbit. Els dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals.
0: Preacord entre Nestlé i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per l'empresa. En el cas de Catalunya, Nestlé rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat, però també n'hi ha una desena a Girona i Reus. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores que han aconseguit els sindicats.
10: Des de l'inici de tot el procediment, la prioritat absoluta era reduir l'impacte amb els acomiadaments. Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut. I d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida, a partir de 54 anys, es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes, la voluntarietat, les permutes entre poder canviar entre companys i companys perquè surti una persona voluntària i la persona que li tocava que es quedi.
0: I el sindicat majoritari a la Química Dow de Tarragona rebutja els prop de 140 acomiadaments anunciats per l'empresa i exigeix transparència a aquesta firma. Sospiten que la gran majoria seran els complexos industrials de Tarragona i es comencen a moure per reduir al mínim la retallada. N'informa a Tarragona Manel Sastre.
19: Dow alega motius de productivitat per retallar la plantilla i el sindicat de treballadors STR ja tem que la gran majoria dels 138 afectats seran de les plantes de Tarragona, on treballen 700 persones, el 90% de la plantilla. El president del comitè d'empresa de Dow a Tarragona, David Navarro, deixa clar que no sobra cap treballador i exigeix saber els motius de la retallada.
20: El que farem és una ronda per parlar amb totes les administracions i càrrecs polítics, des d'alcaldes, fins a Generalitat i inclús al govern d'Espanya, per intentar reduir aquest número de despidos anunciats i que l'empresa ens expliqui d'on surt aquest número. Aquí no sobra cap treballador. Ells diuen 138 i nosaltres diem 0. Aquí no sobra ningú.
19: De moment no tenen ni terminis d'aplicació de les retallades ni cap calendari de negociacions. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, reconeixia que l'anunci està generant incertesa entre el personal, però assegura que l'afrontaran amb la màxima transparència.
21: El temps.
0: La previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
22: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem els 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
21: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts a la primera jornada del Primavera Sound. Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa. Barcelona, Marc Ruiz.
23: La pluja ha marcat el primer dia del Primavera Sound. Tots els caps de cartell han acabat caient a causa de la pluja. i del vent que ha provocat uns desperfectes en un dels escenaris principals que han fet que no es pogués recuperar cap més actuació. Això passava cap a les 8 de la tarda, quan ha començat a ploure, una ventada s'ha aixecat poc abans de les 9, que ha fet que es cancel·lessin els concerts, primer als dos escenaris principals, després a gairebé tota la resta d'escenaris. Només hi ha hagut dos que han mantingut l'activitat. En tot cas, després de més de dues hores d'espera, semblava que es podia recuperar l'activitat als grans escenaris a partir de quarts d'una de la matinada. Massive Attack han sortit a l'escenari, semblava que tot estava a punt de començar, però han acabat suspenent no només Massive Attack, sinó també Doja Cat, que ja havia dit que cancel·lava. I finalment, l'última en decidir la cancel·lació, perquè no es pot fer servir en principi aquell escenari, ha estat Bat Gyal. Una pluja, doncs, que ha marcat la primera jornada del Primavera Sound.
0: La dibuixant franco-iraniana Marjan Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que després es va convertir en pel·lícula dirigida per ella mateixa. El film es va endur el premi del jurat al Festival de Cannes del 2007 i va estar nominat a l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. La notícia s'ha rebut en commoció a Catalunya, així la recorden el director editorial de Reservoir Books, Jaume Bonfill, i el director de Norma Editorial, Òscar Valiente.
1: En especial, ens ha ensenyat què significa ser una persona rebel, una noia rebel, una dona rebel, que no accepta ni la injustícia ni la desigualtat. I aquesta pèrdua avui per nosaltres és la pitjor notícia possible.
3: Satrapi li va donar una altra dimensió a la memòria gràfica amb Persepolis, que podia ser llegit per qualsevol persona, i això va convertir l'obra en un referent internacional i a la Marjan Satrapi en un símbol també.
0: Segons ha dit la família, Satrapi ha mort de tristesa en un any després de la mort del seu marit i ha mort de la seva vida. La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo. L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona sobre l'absència dels límits i la memòria, n'informa Marta Vives.
4: Parlar de Peeping Tom és parlar de fenomen. Cada obra de teatre que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació, sobretot entre els més sibarites. Ho constata que les entrades per les 9 funcions que han començat avui a la Sala Gran estan a punt d'exhaurir-se. Aquest últim espectacle, Cròniques, és probablement la seva obra més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció que recorda a 2001, una odissea a l'espai. 5 ballarins amb un gran virtuosisme lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i també els robots. Són episodis breus que intenten avançar en el temps i en diferents èpoques per sobreposar-se a la força de la natura. Gabriela Carrizo es la directora.
5: Bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar, ¿no es cierto? La juxtaposición de cosas ya hacen que el absurdo aparezca, cierto humor.
4: A la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya fins al 14 de juny.
27: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les plataformes de bicicletes compartides de Barcelona consideren que la decisió de l'Ajuntament de no renovar-los les llicències l'any que ve és un error. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat que eliminarà l'anomenat bici-sharing el 2027 perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes. A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquesta mena i, segons l'alcalde, des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions pel mal ús de l'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
6: Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula però no ha de circular.
0: Més coses, s'acosta un altre estiu d'obres al metro, la línia 1 a la banda de l'Hospitalet, la línia 9 i la línia 10 Nord, i els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer seran els punts afectats a la capital catalana. El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1. la vermella entre les estacions de Florida i Plaça de Sants entre el 17 de juliol i el 28 d'agost per renovar la via. La presidenta de TMB, Laia Bonet, explica quina ha de ser la millor alternativa.
7: I el que fem, com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
0: I el govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb armes de foc. S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar als conreus, sobretot de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. Informa Girona, Clara Jordan.
8: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el 3CAT Info Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
9: Autoritzem és que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, amb l'objectiu de facilitar la reducció d'aquesta espècie exòtica invasora.
8: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any i, si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça.
0: Esports. Acabarem aquest informatiu amb la informació esportiva i el David Ubach.
12: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga CB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer definitiu partit. L'aler del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
18: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com he dit al principi, jugar-los que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
12: També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa ara l'eliminatòria empatada. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar per forçar el desempat en un partit que transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
27: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Passem al futbol. La selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que arrencarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, a més, ha debutat.
24: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
12: D'altra banda, destaquem també que el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i admet que ha estat tota una sotragada.
25: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
12: Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. En paral·lel, l'espanyol femení renova la portera francesa Romain Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent.
27: 3CAT Info.
12: Més futbol, el Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del club blanc, Enrique Riquelme. Un Riquelme que segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
26: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios del Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
12: Florentino Pérez, mientras acusat Riquelme de mentider, en declaraciones a 4.
28: A mi modo de ver, todos lo han, digamos, desmentido. Pues si lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser, pues que es un farro.
12: Florentino Pérez ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà Dumfries i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. I en futbol internacional, el Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador procedent del Bournemouth.
27: Trescat Info.
12: Temps encara per explicar que el quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final, que jugaran la russa Mira Andreeva i la polonesa Maja Chwalinska. La jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, arriba a la final en els últims 50 anys. A més, procedeix de la fase prèvia. Destaquem també que en handbol aquest divendres arrenca a Alacant la Copa Masculina, amb un primer partit de quarts de final que serà el del Barça. Els blaugranes s'enfrontaran al Valladolid. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma i el seu porter argentí Marcos Ferreira han arribat a un acord per renovar contracte per una temporada més. I el Giro d'Itàlia femení triomfa a l'esprint per a la italiana Elisa Balsamo amb Anna van der Reven, que continua liderant la general.
27: 3CAT Info.

0: Són les dues.
1: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que van signar amb el govern. La USTEC ha fet autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text i la CGT demana la dimissió de la consellera Niubó. Professors de secundària, en canvi, sí que ha avalat el preacord en la seva consulta interna. Els pressupostos de Salvador Illa superen el primer tràmit al Parlament, malgrat el toc d'atenció d'Esquerra Republicana i els comuns per la gestió del conflicte amb els docents. L'oposició carrega contra l'executiu i els seus socis parlamentaris per haver tirat pel dret amb els comptes, tot i la crisi d'educació. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del Partit dels Socialistes de Catalunya dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general d'aquest cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista, però nega haver interferit en cap investigació que afectés el govern Sánchez. El rebuig a Hezbollah a l'alto al foc pactat entre els governs d'Israel i del Líban posa obstacles a les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Teheran reclama la retirada de l'exèrcit israelià del sud del país àrab. El govern de Benjamin Netanyahu avisa que si la milícia xiïta ataca el nord del país, bombardejaran Beirut. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma que el papa dirà alguna paraula en català en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. El cardenal es mostra sorprès per la polèmica i considera que hi ha gent que busca conflictes innecessaris. D'altra banda, la comissió organitzadora de la visita anuncia que el primer esdeveniment a la catedral serà gairebé íntegrament en català. Els bombers han d'atendre més d'un centenar d'avisos per les fortes pluges de les últimes hores en diverses comarques de Catalunya. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a Ripoll. No hi ha hagut ferits. La majoria d'avisos s'han produït al Ripollès i al Vallès Oriental. La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats de bon temps. Això no ha restat intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre.
0: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB. I s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa l'eliminatòria empatada. La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo, han jugat de titulars i el blaugrana Ferran Torres ha marcat el gol del combinat espanyol. I el Manchester City nega que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra Enrique Riquelme, que al seu torn ha refermat la seva promesa.